0: acampada a la Puerta del Sol després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen i per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. La resposta política s'espera dimarts amb l'aprovació d'un decret d'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. El govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta. Aquest dissabte, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha plegat 20.000 persones a Madrid. Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí 7 dies, mentre la Xina critica amb fermesa a l'ONU que Washington no respecti la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà. Pequín i Moscou han instat els Estats Units a deixar d'amenaçar Cuba i han demanat que li aixequin el bloqueig. El magnat Bill Gates alerta que la intel·ligència artificial en males mans pot causar la mort de 1.000 milions de persones. I el diari The Washington Post revela una entesa recent entre Washington i Moscou per no limitar l'ús militar de la IA. Bany de masses de Lleó 14 a París. El papa ha oficiat una missa a l'aire lliure a la plaça de la Concòrdia de París davant 700.000 fidels. Durant l'homilia ha demanat construir nacions renovades a partir de les arrels cristianes. Mike Lee guanya amb Tender Loving Care la Concha d'Or al Festival de Sant Sebastià. Javier Cámara ha obtingut el premi a millor intèrpret de repartiment pel seu paper a 5 minutos más de Javier Ruiz Caldera.
1: Esports.
2: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3, els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Eric García ha estat baixat d'última hora per molèsties al genoll esquerre i demà li faran proves. A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Corunya 101. A l'altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107 a 92. Aquest diumenge torn per la penya al Girona i al Lleida. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 contra el Logroño amb el retorn d'Aitana Bonmatí després de la seva greu lesió. Derrota del Badalona per 0-1 contra el Granada i aquest diumenge juga el Deportivo Espanyol.
0: Pel que fa al temps, matinada més humida, amb boirines a les valls i alguna boira baixa al prelitoral. Aquest diumenge començarà mig ennuvolat a la costa i amb més clarianes a l'interior, Lleida i el Pirineu. Cap al migdia arribaran més núvols prims i el cel quedarà enterbolit. Tarda i vespre amb núvols més abundants.
1: Trescat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Centenars de persones amb desenes de tendes de campanya passen la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures en contra de la crisi de l'habitatge. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, una dona de 87 anys veïna de la ciutat. La campada, que pretén recordar el simbolisme del 15M, l'ha precedit una manifestació multitudinària aquest dissabte a la tarda, convocada pel Sindicat de Llogateres de Madrid i que ha avançat pels carrers del centre de la ciutat. Hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants han exigit al govern espanyol l'aprovació el proper dimarts del decret d'habitatge que impedeix qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Madrid, Alba Gil.
3: És el so de les claus que han fet sonar les milers de persones que han recorregut el centre de Madrid a crits de Mari Carmen es queda, una manifestació multitudinària per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge. Prorroguin els contractes, que es congelin els preus i es prohibeixin els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
4: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçant els esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
3: També li ha reclamat des de l'Hospital la Mari Carmen, la dona de 87 anys que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid.
5: Bueno. Que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Por eso este martes se tiene que aprobar el decreto Mari Carmen.
3: Una marxa que afegeix encara més pressió al PSOE perquè porti dimarts al Consell de Ministres el decret que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també amb Junts, amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
0: A tot plegat, suma amenaça de no participar dimarts a la reunió del Consell de Ministres si no s'aprova un decret d'habitatge amb mesures per pal·liar la crisi residencial. El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, creu que calen solucions urgents.
1: Ese decreto no puede ser cosmético, no puede ser un parche. Debe incluir las soluciones que hemos aportado desde hace más de un año en la mesa del Consejo de Ministros. La congelación de los alquileres y la extensión automática de los contratos. Una solución integral para los desahucios en España y la restricción de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, de temporada y habitaciones.
0: Això mentre el PSOE negocia contra el rellotge amb els seus socis parlamentaris perquè aquest decret tingui endavant el Congrés dels Diputats, tal com recordava el ministre socialista Óscar López.
6: Lo importante es que se apruebe en el Congreso. Porque si no pasará lo que pasa otras veces, que la derecha y la ultraderecha votan en contra de la gente, traicionan, hablando de traicionar, los intereses generales y a quien no puede tener una vivienda para ponerse del lado de los fondos buitre, que es lo que está pasando.
0: El ministre ha insistit que el PP i Vox han votat en quatre ocasions per tombar el decret per reforçar el dret a l'habitatge. Paral·lelament, el govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Óscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts i tampoc n'ha volgut donar detalls.
6: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y por lo tanto no descarto ninguna medida para eso.
0: Aquest dissabte la dreta i l'extrema dreta han fet un nou pols a Pedro Sánchez amb una manifestació a Madrid contra la gestió del govern espanyol a Ceuta. La convocada Societat Civil Espanyola amb el suport del PP i Vox i segons la delegació del govern espanyol hi han participat 20.000 persones. Sentim Miguel Tellado del PP i Santiago Abascal de Vox.
7: Tenemos un gobierno irresponsable, lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno, igual que hay que echar a los invasores, y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
8: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
0: Durant la manifestació s'han sentit insults contra el president espanyol i s'hi han pogut veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre les quals una que anava a prop de la capçalera i que deia Salvem el Valle de los Caídos. Centenars de persones s'han manifestat a Alacant, al País Valencià, per exigir l'empresonament de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, i que perdi la condició de forat. Ho han fet aquest dissabte a la tarda davant la seu de la Generalitat Valenciana a la ciutat i quan falta un mes per commemorar el segon aniversari de la tragèdia de la Dana, en què van morir 232 persones. Les associacions de víctimes de la Dana, altres entitats socials i sindicats, han cridat consignes com Mazón a presó i han exhibit cartells amb el missatge com ni oblit ni perdó i una fotografia gran de Mazón vestit de pres. La portaveu de l'entitat Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024, Mariló Gravolí, retreu a Mazón que es blindi amb la condició de forat.
9: Per recordar que Carlos Mazón continua forat, continua de diputat i continua cobrant. Carlos Mazón és indigne de continuar de diputat, continuar de la política i que el que ens va passar a nosaltres en la zona zero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
0: Les entitats reiteren que les morts s'haurien evitat si s'hagués enviat amb més antelació el missatge és alert.
10: 3CAT Info.
0: Obrint plana internacional, Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí 7 dies de canvi que Washington els aixequi les restriccions econòmiques i els desbloquegi els actius congelats a l'estranger. El president justifica la negativa perquè l'oferta iraniana, diu, és fruit de la desesperació.
11: Volen fer un acord per obrir l'estret de seguida perquè estan perdent aclaparadorament. Guanyem de manera tremenda. Tenim un control total de l'estret d'Hormuz. Volen arribar a un acord i crec que està bé. Jo també vull un acord. Però aquest que presenten no és acceptable.
0: La Xina ho ha criticat amb fermesa en un discurs a l'ONU del vicepresident Han Jing, que ha representat un final abrupte a la lluna de mel escenificada aquesta setmana amb la visita del president Xi Jinping a Washington.
10: La Xina sosté que s'han de respectar la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà, incloent-hi els del Golf. Els països principals assumeixen responsabilitats especials a l'hora de salvaguardar la pau i la seguretat internacionals i han de prendre la iniciativa a l'hora de complir les normes, defensar l'estat de dret i fer el que és correcte.
0: El vicepresident xinès també ha instat els Estats Units, sense esmentar-los, a deixar d'amenaçar Cuba i d'aixecar-li el bloqueig, una petició a la qual s'ha afegit el líder de la diplomàcia russa, Sergei Lavrov. També ha advertit que assoliran els objectius de la seva operació militar a Ucraïna. Bill Gates, el fundador de Microsoft, alerta que un mal ús de la intel·ligència artificial pot propiciar la mort de 1.000 milions de persones. S'afegeix així a la llista de magnats de la tecnologia que expressen en públic els riscos que comporta.
10: Sens dubte, la intel·ligència artificial pot desencadenar esdeveniments que podrien causar 1.000 milions de morts. Tot i que és difícil que arribem a un risc del 100%, no hi ha hagut mai una arma tan poderosa com la combinació de persones amb males intencions amb les eines més avançades de la intel·ligència artificial.
0: Preguntat sobre si n'hi ha prou amb el fet que el sector s'autoreguli, Bill Gates contesta taxativament que no i que cal control públic. Per la seva banda, l'empresa d'intel·ligència artificial OpenAI ha reconegut que alguns dels seus agents han intentat accedir a sistemes informàtics d'institucions dels Estats Units sense haver rebut instruccions explícites per fer-ho i sense que els seus creadors en fossin conscients. Segons The Washington Post, els Estats Units i Rússia es van conxorxar recentment a l'ONU per aturar una proposta orientada a regular l'ús segur de la intel·ligència artificial en l'armament. L'advertiment alarmant de Bill Gates sobre els perills de la intel·ligència artificial busca esperonar la intervenció dels poders públics a l'hora de regular aquesta tecnologia per evitar que sigui el sector qui s'autoreguli. Això ho ha dit a 3CAT Info Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic per la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en intel·ligència artificial.
12: Hi ha organismes estatals o supraestatals que el que facin és regular a nivell internacional el desplegament i l'ús de la intel·ligència artificial, com ja hi és amb el cas de l'energia nuclear o el cas de les armes o dels desenvolupaments bacteriològics.
0: Sobre l'ús correcte que les tecnològiques han de fer de les nostres dades, Ganyet es mostra molt desconfiat.
12: Cada vegada que enviem informació de que allò no s'utilitzarà doncs, en contra nostre o que s'utilitzarà per algun entrenament que després servirà per fer vigilància militar, hem de fer un acte de fe. Jo sempre aquí poso la moreneta, no? Vull dir, bueno, encomaneu-vos a la moreneta. Si utilitzeu els plans de pagament, les dades no es fan servir per entrenar ulteriors versions dels models, però també un acte de fe.
0: I de la plana cultural destaca que Tender Loving Care és la gran guanyadora de la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià. S'han dut 3 premis del palmarès de la secció oficial a competició. Entre les pel·lícules triomfadores també hi ha la producció catalana 5 minutos más. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
13: La pel·lícula de Mike Lee, una defensa aferrissada de la necessitat de tenir cura els uns dels altres, s'han dut la Cotxa d'Or, el premi a la millor interpretació protagonista per l'actriu Kate O'Flynn, coneguda per la sèrie La Maldición de Widow's Bay, i també el de millor guió. El director de 83 anys que ha anunciat que aquesta serà la seva última pel·lícula ha enviat un missatge gravat d'agraïment.
14: Hello, San Sebastián, and greetings from New York.
15: Hola, Sant Sebastià. Salutacions des de Nova York. Em sap molt de greu no poder ser amb vosaltres. Quin gran honor i moltes gràcies pels diversos premis per atendre Loving Care, la nostra pel·lícula, però sobretot per la Conxa d'Or. Moltíssimes gràcies i una abraçada a tothom.
13: El premi de millor actriu és ex aequo amb la noruega Astakama August per Markens Grude, Com creix la terra, que també s'endú el premi de millor fotografia. A continuació, Dian Jing, Frontera, una pel·lícula procedent de Hong Kong del cineasta A. Biao, ha estat la gran sorpresa del palmarès amb el premi especial del jurat perquè era la cinta amb menys opcions, segons la crítica. La sueca Amanda Keller ha guanyat el premi a la millor direcció per Garrat du Vainu, Tingues valor, una mena de western al gel de Lapònia, amb paisatges bellíssims, i finalment l'actor Javier Cámara ha celebrat el premi a la millor interpretació de repartiment per a la producció catalana 5 minutos más.
16: Parece que los Javis estamos triunfando. Este año va de Javis. Quiero compartir este premio evidentemente con
17: con el escritor y actor brillantísimo que es Berto Romero, con el director increíble, talentosísimo y brillante que es Javier Caldera y con una

0: I finalment el documental sobre el genocidi a Gaza, NASA, ha guanyat el Premi del Públic al millor film europeu.
1: El temps.
2: Dani Ramírez.
3: La temperatura baixarà lleugerament de dia, llevat de la Vall d'Aran. Aquí pot pujar apropant-se als 28, 29 o 30 graus cap a la zona nord de la vall, cap a la part de Bosòst i Les aproximadament. Viella pot arribar uns 28, 29 graus. En general, la temperatura puja un grau o dos, o baixa un grau o dos, grau amunt, un grau avall. Però en general ja li costaria passar dels 30 graus, però veiem valors de 30, 31 graus en punts de ponent, potser a l'interior de l'Ebre, però cal dir que avui en conjunt tindrem menys hores de sol, més hores de cel ennuvolat o variable, i per tant canvia una mica el temps. L'anticicló marxa cap al centre d'Europa i dilluns i dimarts se'n va cap a l'est, cap a Polònia i Rússia. Això enviarà una mica de vent de sud i progressivament, a mesura que avanci la setmana, potser llevant. En definitiva, anirà canviant el temps. Avui una mica més de núvols, dia variable, alguna boira al prelitoral, molta humitat, la temperatura, tot i estar al voltant de 25, 27, 28, notarem una mica d'aixafogor, hi ha més humitat, hi haurà més humitat. I bé, a l'interior i al nord, núvols i clarianes, núvols prims, a la tarda més gruixuts, més espessos, acabarem el dia amb algun plogim potser cap a la Costa Brava. I demà dilluns pot ploure en punts de la costa i prelitoral sud, entre Barcelona, Tarragona, Costa Daurada. No ho descartem, el Camp de Tarragona i el sud de Lleida, però és que dimarts, dimecres i també dijous, sobretot, hi haurà més ruixats i més tempestes.
1: 3CAT Info.
2: Més de mig milió de persones han aclamat el Papa Lleu XIV al seu pas en papa mòbil pels Camps Elisis de París i fins a la plaça de la Concòrdia, en un acte multitudinari ple de fervor catòlic. El Pontífex ha rebut un bany de masses mentre saludava a qui se li acostava durant un recorregut de gairebé una hora. A la seva homilia, el Sant Pare ha demanat als fidels que construeixin una nació renovada a partir de les seves arrels cristianes. París, Isabel Galí.
4: L'eix que uneix la plaça de la Concòrdia amb l'avinguda de la Gran Vermès ha omplert de catòlics 600.000 persones que s'hi havien hagut d'inscriure prèviament, algunes per veure el Lleó XIV de prop mentre baixat amb el papa mòbil pels Camps Elisis, d'altres s'han conformat a seguir la missa a les pantalles instal·lades al llarg d'aquests 3 quilòmetres. En boca de la majoria, el paper de líder espiritual i moral de Robert Francis Prevost. Per Lea Morel, que ha vingut amb germans i amics a escoltar-lo, el moment social a França i el món ho reclama.
5: Es parla molt de les crisis geopolítiques, de les crisis climàtiques. Només sentim la paraula crisi, crisi. Però hem de poder pensar en el futur amb alegria, pau i esperança. I aquest és el missatge del Papa. Poder dir, d'acord, el context és difícil, cal que estiguem units.
4: A la plaça de la Concòrdia, la missa ja portava aquest nom. Representants de tots els signes polítics, líders religiosos i molta música, en l'homilia paraules universals de Lleó XIV.
6: Jesús revela l'amor incondicional de Déu.
7: Jesús ens revela l'amor incondicional de Déu. Per ell cap de nosaltres és un número en un document d'identitat, sinó una persona única i irreemplaçable.
4: Amb algunes d'aquestes persones sense document d'identitat hi ha pogut parlar al matí en una visita del Papa a un centre que acull refugiats al nord de París.
2: Els alemanys trien finalment Múnich, al davant de Colònia, com a ciutat candidata per postular-se davant el Comitè Olímpic Internacional per organitzar els Jocs Olímpics del 2036 o les convocatòries posteriors del 2040 o fins i tot del 2044. Múnich, que és la capital de Baviera, ja va celebrar uns Jocs el 1972 amb un final tràgic, amb la matança d'atletes israelians per part d'un comando palestí. Fins fa pocs dies també hi optava la capital d'Alemanya, Berlín, que ja els va celebrar el 1936 sota el règim d'Adolf Hitler. Però la derrota electoral diumenge passat de l'alcalde actual de la CDU va fer descavalcar Berlín de la cursa. Abans que ho facin els guanyadors, l'esquerra de Die Linke, l'alcalde sortint, Kai Degner, ha preferit retirar ell la candidatura.
8: Dilluns, després de les eleccions, encara vaig mirar de parlar amb els uns i amb els altres perquè aquesta oportunitat de futur per a Berlín es mantingués. Aleshores vam haver de prendre nota d'una roda de premsa de la senyora Arald que afirmava que la candidatura quedava descartada. Després d'això vam continuar mantenint converses, però les principals federacions esportives van deixar clar que no ens podien donar el seu vistiplau en aquestes condicions.
2: Ara bé, arribar a ocupar l'alcaldia de Berlín no

0: serà fàcil per a l'esquerra de Die Linke. De fet, els cristianodemòcrates de la CDU, amb el canceller al darrere, miren de posar tots els pals a les rodes possibles per fer descarrilar Elif Erhard, l'advocada alemanya d'origen turc que acaba de guanyar les eleccions amb claredat. El govern ha accelerat la reforma d'una llei estatal per prohibir les expropiacions d'habitatges dels grans grups immobiliaris. També acusen el partit d'antisemita i de posar en risc la vida dels jueus a la capital. Anem a Berlín, Jordi Regàs.
1: La promesa del partit Die Linke d'expropiar els grups immobiliaris amb més de 3.000 habitatges és un anatema pels conservadors. S'ha de protegir el capital privat, afirma Friedrich Merz.
2: Impulsarem una proposta legislativa. Es tracta sobretot d'enviar un missatge ben clar als inversors internacionals, que és que a Alemanya no es duen a terme expropiacions de la propietat privada.
1: Die Linke és l'únic partit crític amb el govern alemany pel suport incondicional a l'estat d'Israel, una posició que la CDU aprofita per qualificar-los d'antisemites. Qui no ha dubtat a entrar en el debat és Yehuda Teichtal, rabí de la comunitat jueva de Berlín.
3: Un supervivent de l'Holocaust m'ha dit avui, com vols que em quedi a Berlín si la terra jueva i el poble jueu, que són un i el mateix, es posen en dubte? Tot partit polític que vulgui tenir responsabilitat a Berlín és imprescindible que doni un suport ferm i absolut a una vida jueva plena.
1: La campanya conservadora contrasta amb les declaracions reiterades de la candidata de Die Linke a favor de la convivència, Elif Erhard.
4: Hem d'anar cap a una política conciliadora que construeixi ponts. Jo vull ser l'alcaldessa de tothom, per totes les persones jueves, per totes les musulmanes, les cristianes, les palestines, per totes les queer, per tothom que viu a Berlín. Tothom s'hi ha de sentir a gust i segur.
1: Per Die Linke, tot plegat demostra el nerviosisme dels conservadors per l'arribada a Berlín d'un partit que és realment d'esquerres. El que tothom té coll avall és que el debat de si Berlín pot expropiar o no s'acabarà dirimint tard o d'hora al Tribunal Constitucional alemany.
0: La reconstrucció del Nepal trigarà anys després de l'arribada mortífera. Així ho ha vaticinat a 3cat.info la presidenta de l'ONG Amics del Nepal, Cristina Morales. Aquest dissabte fa un mes de la gran riuada causada per la caiguda d'una glacera sobre un llac. La responsable de l'ONG Amics del Nepal també destaca el gran nombre d'infants afectats i alhora l'èxit de les vacunacions d'emergència, que han evitat epidèmies.
5: La recuperació tot just comença i estem parlant encara de més de 4.000 persones desaparegudes i més de 84.000 persones afectades, més de 32.000 nens afectats. Han pogut vacunar contra el còlera més de 50.000 persones en aquestes setmanes, vigilant que no hi hagi contagis de malalties, epidèmies.
0: Esports. Amb el Fons Gorina.
6: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Els blaugranes Cubarsí, Rodri i Lamin han jugat els 90 minuts. Olmo ha jugat 82 i Pedri, que no ha estat titular, ha jugat els darrers 20. Fermín no ha jugat ni un minut. Eric García ha estat baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre i faran proves, com ha comentat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
7: Eric ha tenido un pequeño problema en el calentamiento, no parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
6: Pel que fa a la lesió d'Mbappé, el davanter del Madrid pateix una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Aquest diumenge també juguen a la Lliga de les Nacions el Dinamarca-Gales, Sèrbia-Països Baixos, Alemanya-Grècia i Noruega-Portugal. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patrick Guijarro i Maisa Baja, jugadora més jove en fer un gol amb el Barça. 15 anys, 8 mesos i 10 dies. N'ha parlat l'entrenador blaugrana Pere Romeu.
8: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys, aleshores molt poc a poc, molta pausa. La veig entrenant el dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement, crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc,
6: Un partit on ha tornat Aitana Bonmatí després de mesos d'absència per la seva greu lesió de peroné.
9: Personalment contenta de poder participar en els primers minuts de la temporada. Al final una jugadora necessita confiança, necessita tornar-se a sentir futbolista i això només passa per jugar a partits. I bé, molt contenta a seguir sumant i poder ajudar l'equip amb tot el que necessiti.
6: El Badalona, per la seva banda, ha perdut per 0-1 contra el Granada. La jornada de la Lliga F la tancarà aquest diumenge a les 6 de la tarda l'Espanyol, que visitarà el camp del Depor.
10: 3CAT Info.
6: A la segona divisió, el Sabadell ha empatat a 1 a Balaïdos contra el filial del Celta. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, ha lamentat que el gol local hagi arribat després d'una errada.
11: Més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
6: I a la primera ref, el Sant Andreu s'ha imposat per 1-2 al Nàstic en el duel català jugat al nou estadi. Aquest diumenge, l'Europa rep el Majadahonda a les 4. I en bàsquet, a la primera jornada de la Lliga ACB, victòria del Barça al Palau per 119-101 contra el Leima Corunya. Malgrat aquesta victòria, el pivot del Barça, Oleg Balcerowski, ha estat crític.
12: Han metido 100 puntos, es demasiado con nuestra intensidad de defender, de ser duros, es demasiado.
6: Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107-92. Sentim l'entrenador Manresa, Diego Ocampo, parlant d'aquesta derrota.
13: Pero aquí no hay tiempo. Esto no es preparar una posición para dentro de 2 años. Es que la posición es cada 2 días en nuestro caso, con lo cual tenemos que poner las pilas y, como siempre digo, primero yo, para que los jugadores aprendan y compitan muy bien cada día.
6: Aquest diumenge jugaran la resta d'equips catalans. Breu Gran Penya a les 12, Girona Múrcia a les 5 i València Lleida a les 6.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El motor George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaidjan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen, segon, i Isaac Hadjar, tercer. Amb aquesta victòria, Russell, que és segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat cinquè. L'italià, que ha sortit des de la 16a posició, després de tenir un accident ahir, ha remuntat 11 posicions. Antonelli segueix el líder de la classificació amb 302 punts, 66 més que Russell. A la Lliga Sobal d'handbol, victòria del Granollers a la pista de l'Alacant per 31-41. El Barça, recordem-ho, és a Egipte disputant el Mundial de Clubs. Aquest diumenge, partit contra el Zamalek egipci. En ciclisme, el Mundial que s'està disputant a Montreal, al Canadà, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la prova femenina. La catalana Paula Blasi ha abandonat després d'una caiguda múltiple, mentre que la també catalana Mireia Benito ha quedat a la 31a posició. La prova de ruta masculina es disputa aquest diumenge amb la participació del català Marcel Camproví.
14: Òbviament, aquest moro serà molt més de suport, però sempre crec que hi ha oportunitats en carreres tan llargues per demostrar de forma d'un, i em agrada amb moltíssima il·lusió, evidentment, crec que és la carrera més il·lusió de que sabeu el ciclisme, la que més m'enganxa, la que més m'ha motivat i poder estar ja sent com està complint el somni.
6: I acabem dient que en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma visitarà aquest diumenge a la 1 la pista del Manzanares.
10: Són 2:15.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Acampada a la Puerta del Sol després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen i per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. La resposta política s'espera a partir de dimarts amb l'aprovació d'un decret d'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. També us hem explicat que el govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queda a Ceuta. Aquest dissabte, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha plegat 20.000 persones a Madrid. partir d'ara us explicarem que la vinya, tot i ser un cultiu adaptat al clima mediterrani, també es veu afectat pel canvi climàtic. Per això cada cop hi ha més projectes de vinyes d'alta muntanya que busquen temperatures més suaus. És el cas d'Estamariu, a l'Alt Urgell. I anirem a Lleida, on uns 120 bastoners d'arreu de Catalunya han apropat la cultura popular al públic en el marc de la Trobada Nacional Infantil de Vall de Bastons. L'esdeveniment s'ha programat en el marc de les festes de tardor i ha servit per commemorar els més de 300 anys de manifestació d'aquesta dansa a la ciutat. I en esports, que destaques, Alfons Codinyó?
6: Doncs la victòria de la selecció espanyola a la Lliga de les Nacions contra Anglaterra per 2-3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Eric García ha estat baixat d'última hora per molestes al genoll esquerre i aquest diumenge li faran proves. A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Corunya 101 i derrota del Manresa a la pista del Bilbao 107-92. Aquest diumenge torn per la penya al Girona i a Lleida. I a la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 contra el Logroño amb el retorn d'Aitana Bonmatí mesos després de la seva lesió.
0: Pel que fa al temps, matinada més humida, amb boirines a les valls i alguna boira baixa al prelitoral. Aquest diumenge començarà mitja nuvolat a la costa i amb més clarianes a l'interior, Lleida i el Pirineu. Cap al migdia arribaran més núvols prims i el sol quedarà enterbolit. Tarda i vespre amb núvols més abundants. Centenars de persones amb desenes de tendes de campanya passen la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures en contra de la crisi de l'habitatge. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, una dona de 87 anys veïna de la ciutat. L'acampada, que pretén recordar el simbolisme del 15M, l'ha precedit una manifestació multitudinària aquest dissabte a la tarda, convocada pel Sindicat de Llogateres de Madrid i que ha avançat pels carrers del centre de la ciutat. Hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants han exigit al govern espanyol l'aprovació el proper dimarts del decret d'habitatge que impedeix qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Madrid, Alba Gil.
15: És el so de les claus que han fet sonar les milers de persones que han recorregut el centre de Madrid a crits de Mari Carmen es queda, una manifestació multitudinària per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge. Prorroguin els contractes, que es congelin els preus i es prohibeixin els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
16: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçat als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
15: També li ha reclamat des de l'Hospital la Mari Carmen, la dona de 87 anys que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid.
17: Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Por eso este martes se tiene que aprobar el decreto Mari Carmen.
15: Una marxa que afegeix encara més pressió al PSOE perquè porti dimarts al Consell de Ministres el decret que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també amb Junts, amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
0: Paral·lelament, el govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a la Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Òscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts i tampoc n'ha volgut donar detalls.
18: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y por lo tanto no descarta ninguna medida para eso.
0: Aquest dissabte la dreta i l'extrema dreta han fet un nou pols a Pedro Sánchez amb una manifestació a Madrid contra la gestió del govern espanyol a Ceuta. La convocada Societat Civil Espanyola amb el suport del PP i Vox i segons la delegació del govern espanyol hi han participat 20.000 persones. Sentim Miguel Tellado, del PP, y Santiago Abascal, de Vox.
19: Tenemos un gobierno irresponsable, lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno, igual que hay que echar a los invasores, y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
20: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
0: Durant la manifestació s'han sentit insults contra el president espanyol i s'hi han pogut veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre les quals una que anava a prop de la capçalera i que deia «Salvem el Valle de los Caídos». Més coses. La Casa Blanca ha exclòs la cadena CNN del viatge a bord de l'avió presidencial per acompanyar Donald Trump en una visita a Tennessee, en un nou enfrontament amb un mitjà que el president considera que difon notícies falses. La CNN era el canal encarregat de distribuir les imatges de la resta de mitjans, però l'administració nord-americana li ha barrat l'accés. Una mesura insòlita que arriba poc després que un jutge obligués Trump a readmetre a la Casa Blanca la mateixa CNN i els mitjans MS Now i Politico, vetats d'entrar-hi la setmana passada pel contingut de les seves informacions. El president ha respost irat quan li han demanat el perquè de l'exclusió del mitjà.
21: El que no m'agrada... Calla! El que no m'agrada són les notícies falses, i ells ho són al 100%. En dos anys dubto que m'hagin fet una notícia bona i vaig guanyar les eleccions per golejada. El que no vull són notícies falses.
0: La visita de Trump a Tennessee il·lustra el repte electoral del seu partit republicà de cara a les eleccions legislatives del 3 de novembre. Tennessee és un estat dominat pels republicans, però el partit creu que ha de defensar dies després que una enquesta advertís que la popularitat de Trump s'ha estimbat. Només el 30% dels entrevistats en té una opinió positiva. Tornem a casa nostra, perquè ha estat rescatada al Pakistan una dona resident a Barcelona víctima d'un matrimoni forçat preparat per la seva família. Una operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional va permetre rescatar la dona i detenir dos homes de 41 i 45 anys a la capital catalana com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat. La dona havia viatjat al Pakistan enganyada pel seu entorn familiar i allà li van retirar el passaport i la van obligar a casar-se amb un cosí. Tot plegat després que la víctima hagués iniciat una relació sentimental fa 3 anys amb un home que havia conegut a Barcelona, també d'origen pakistanès, i en qui va formalitzar una unió religiosa que no hauria estat acceptada per la família de la dona. Aquest home també hauria patit per part dels detinguts un intent d'homicidi amb una arma blanca. La coordinació policial va permetre rescatar la dona i facilitar-ne la repatriació a Espanya. Les detencions dels dos homes es van fer al juliol. L'esfondrament del sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental, aquest dissabte ha ferit 3 persones, una d'elles de gravetat, que ha estat traslladada a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Dos homes més han resultat ferits lleus i són a l'Hospital de Granollers, mentre que un menor que hi havia a l'habitatge ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat sa i estalvi un gos de l'interior de l'immoble. Al lloc de l'esfondrament s'hi han desplaçat 10 dotacions dels bombers i 6 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. I aquest dissabte el grup d'actuacions especials dels bombers de la Generalitat ha rescatat 5 persones que s'han trobat en problemes mentre feien excursions per la muntanya. Han evacuat una parella francesa que es trobava malament d'un refugi de la Vall de Boí a l'Alta Ribagorça. També han rescatat una noia que s'ha accidentat mentre circulava en bicicleta per una zona de difícil accés de Vallromanes, al Vallès Oriental. A Capolat, al Berguedà, han evacuat una persona que volava en parapent i ha tingut un accident que li ha provocat una lesió a l'esquena. I finalment, a Caralps, al Ripollès, els bombers han rescatat un excursionista que s'ha lesionat el canell quan feia una ruta per la zona. Els bombers de la Generalitat recorden que una bona prevenció és clau per gaudir de la muntanya amb seguretat. Demanen consultar la previsió meteorològica, adaptar la ruta al nivell físic i tècnic de les persones que la facin i portar roba adequada, aigua i menjar. I també un telèfon mòbil amb bateria carregada. Detingut un jove de 19 anys a Girona després de fugir amb una moto robada. El noi va posar en risc els vianants, va xocar contra vehicles policials i va ferir 2 agents. La detenció es va produir divendres i el noi està acusat d'atemptat contra els agents de l'autoritat, furt d'ús de vehicle, conducció temerària, conducció sense haver obtingut mai el permís, danys i lesions per imprudència. Els fets van passar la mateixa tarda quan els agents de la policia van intentar aturar una moto a la zona de la Font del Rei, que va iniciar una fugida temerària i va acabar xocant contra un vehicle policial, de manera que dos agents van acabar ferits lleus.
10: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: A l'agost, a Catalunya, s'ha arribat al rècord d'afiliats a la Seguretat Social en els sectors de l'agricultura, de la ramaderia i també la pesca. Són gairebé 61.200 persones que es dediquen al primer sector, xifra que suposa un màxim històric, segons les dades de l'IDESCAT. En un any, el nombre de treballadors en aquestes activitats ha augmentat un 2,4%. Cal destacar que aquest increment de les afiliacions coincideix amb l'època en què es fan més contractes per treballar en les campanyes de la fruita i, per tant, moltes d'aquestes feines són temporals. Aquesta evolució positiva de les afiliacions també posa de manifest la capacitat del sector primari de generar activitat econòmica i evidencia el gran pes del sector agroalimentari en l'economia catalana. El canvi climàtic i l'augment de les temperatures estan provocant la pèrdua de determinades plantes que només creixen a les muntanyes més altes d'Europa. Un estudi amb participació catalana i publicat a la revista Science demostra que en 20 anys s'han extingit diverses espècies de plantes d'alta muntanya als Pirineus, als Alps i al Caucas. Pau Carnicero n'és un dels autors.
2: Demostrem que l'augment de temperatura té una relació directa, i per tant podem dir causal, que s'estiguin perdent aquestes espècies. O sigui, per cada 0,1 graus de temperatura que augmenten, augmenta un 1% les taxes d'extincions d'espècies en aquestes muntanyes estudiades.
0: L'augment de la temperatura també provoca que les espècies que fins ara no podien viure a les cotes altes ara estiguin pujant i ocupant els espais on només hi havia plantes d'alta muntanya. De totes les serralades europees estudiades, als Pirineus és on s'han extingit més plantes d'alta muntanya. Precisament la vinya, tot i ser un cultiu adaptat al clima mediterrani, també es veu afectada pel canvi climàtic. Per això cada cop hi ha més projectes de vinyes d'alta muntanya que busquen temperatures més suaus. És el cas d'Estamariu, a l'Alt Urgell. Joaquim Albalater.
3: Sí, aquesta setmana han acabat la barema de les seves vinyes a 1.365 metres, de les més altes de la península Ibèrica. Les han plantat per fugir de la calor que fa a cotes més baixes, que altera el creixement del raïm. David Planes és el vicepresident de la Fundació Planes Corts.
22: Aprofitem el tema del canvi climàtic, que ja comencen a haver-hi problemes en produccions a cotes més baixes. Hem aprofitat que tenim una ubicació genial per produir el vi, i a més, intentem demostrar al territori que hi ha altres tipus de cultius que són més rendibles dels que hi ha actualment a muntanya i poder permetre a la gent del poble, la gent del món rural, doncs que s'engresquin a quedar-se a viure en el territori.
3: El vi d'altitud també s'adapta millor a les tendències actuals de consum. És més fresc i amb menys grau d'alcohol, i això fa que agradi més, sobretot entre els joves. D'Estamariu sortiran 1.000 ampolles de vi Cadino que es vendran l'any que ve.
0: El jaciment de Boella a la Canonja celebra 20 anys de campanyes arqueològiques. L'equip de l'Institut Català de Paleontologia Humana i Evolució Social ha trobat indicis del que podria ser un os de rinoceront, una dent d'hipopòtam i més peces de la indústria lítica. La Canonja, Ariadna Escoda.
23: Es tracta d'unes troballes que se sumen a unes 300 peces més. Si bé la codirectora de les excavacions a la Boella, Palmira Saladier, no descarta que en pròximes edicions trobin restes humanes. Ara bé, en aquest jaciment saben del cert que en aquesta zona els homínids no hi vivien.
24: Aquí l'ésser humà no hi viu. El que fa és venir a buscar tot tipus de recursos. Una manera molt senzilla d'entendre què era el barranc de la Boella, si us comparem a les societats actuals, el barranc de la Boella és el supermercat, però és una gran superfície, perquè el que hi troben és l'aliment, tant els recursos animals, és a dir, la carn o qualsevol altre tipus de recurs animal, poden trobar ous, troben recursos vegetals, tant per fer eines, les llances per a matar i apressar aquests animals i per a defensar-se, o també aliments.
23: Cada any a les acaballes de la campanya anual d'excavació es fa una jornada de portes obertes per al públic en general. En Francesc, la Gemma i la Pilar són veïns que no s'han perdut l'oportunitat de veure el jaciment de prop.
25: Jo crec que és molt interessant, que és això, que això no,
1: que no es pari, que segueixi buscant-se.
4: Vull dir que les troballes ens aporten d'on venim i qui som i què han fet els nostres ancestros, no?
5: Bueno, jo crec que és molt important, no?, que el nostre jovent i les nostres generacions, no?, posteriors, vegin com va evolucionant tot, no?
23: Segons els investigadors, a la Boella encara hi ha feina per una altra generació d'arqueòlegs que seguirà excavant i escrivint la història dels homínids d'un milió d'anys enrere.
10: El temps.
0: Dani Ramírez.
19: La temperatura baixarà lleugerament de dia, llevat de la Vall d'Aran. Aquí pot pujar apropant-se als 28, 29 o 30 graus cap a la zona nord de la vall, cap a la part de Bossòst i Les, aproximadament. I ella pot arribar uns 28, 29 graus. En general, la temperatura puja un grau o dos, o baixa un grau o dos. Grau amunt, grau avall. Però en general ja li costaria passar dels 30 graus. Però veiem valors de 30, 31 graus en punts de ponent, potser a l'interior de l'Ebre, però cal dir que avui en conjunt tindrem menys hores de sol, més hores de cel ennuvolat o variable, i per tant canvia una mica el temps. L'anticicló marxa cap al centre d'Europa i dilluns i dimarts se'n va cap a l'est, cap a Polònia i Rússia. Això enviarà una mica de vent de sud i progressivament, a mesura que avança la setmana, potser llevant. En definitiva, anirà canviant el temps. Avui una mica més de núvols, dia variable, alguna boira pel litoral, molta humitat, la temperatura, tot i estar al voltant de 25, 27, 28, notarem una mica d'aixa fogó, hi ha més humitat, hi haurà més humitat. I bé, a l'interior i al nord, núvols i clarianes, núvols prims, a la tarda més gruixuts, més espessos, acabarem el dia amb algun plogim potser cap a la Costa Brava. I demà dilluns pot ploure, en punts de la costa i prelitoral sud, entre Barcelona, Tarragona, Costa Daurada, no ho descartem, el Camp de Tarragona i el sud de Lleida, però és que dimarts, dimecres i també dijous, sobretot, hi haurà més ruixats i més tempestes.
10: 3CAT Info.
0: La Garrotxa vol connectar tota la comarca amb transport públic i ja té punt 9 estacions per anar als diferents espais naturals. El Consell Comarcal ha demanat a la Generalitat una nova línia d'autobús que complementaria l'actual que uneix Olot, Les Preses i Santa Pau. Berta Artigas Condàs.
7: A la Garrotxa fa 3 anys que funciona el Rumbus, una línia especialment pensada per facilitar l'accés a la Fageda d'en Jordà i evitar que els visitants hi arribin en cotxe. Ara el Consell Comarcal vol portar aquest model també a l'Alta Garrotxa i ha demanat al govern una segona línia que permeti arribar fins a Argelaguer passant per Montagut, Sant Joan les Fonts, Castellfollit i diversos espais naturals. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa és Albert Danés.
8: La gent que arriba doncs, a la zona de la Vall d'en Bas, Les Preses, doncs pot aparcar, pot agafar el Rumbus, o porta la Fageda, o porta Santa Pau, o Olot, i el públic local també l'utilitza. Vull dir que està molt bé i és una aposta de mobilitat de comarca molt important.
7: Per això la comarca ja té punt 9 nodes amb una parada de bus, aparcaments dissuasius per cotxes i espais tancats per deixar-hi bicicletes.
8: No estan en funcionament, estem acabant de fer la reglamentació dels aparcaments i estem acabant d'adequar diferents coses, però estan ja a punt per estar en funcionament i perquè hem també anat a la Generalitat a demanar aquesta línia, segona línia de Rumbus. La petició està feta.
7: Danés confia que el nou servei permeti als visitants anar més enllà de la visita als espais naturals i afavoreixi que també es desplacin a altres municipis de la comarca per dinar, passar la tarda o ampliar la visita.
0: Helena Guardans, la nova presidenta del Liceu, considera que s'ha de fer més difusió de l'òpera perquè arribi als nous públics. N'ha parlat aquest dissabte al suplement de Catalunya Ràdio, on ha valorat positivament la iniciativa de l'alcalde de Nova York, Joran Mamdani, de regalar 70.000 entrades per a l'òpera metropolitana. Ara bé, també ha defensat que cal anar més enllà.
25: I això ho fem muntant nosaltres funcions escolars, i tot això s'està fent, no? Llavors, que a més puguem oferir entrades més assequibles, també es pot fer. Però penso que no és només l'oferir les entrades, és aconseguir que hi hagi més gent que estima l'òpera, que estima el Liceu.
0: Helena Guardans i Cambó és la primera dona que ocupa el càrrec de presidenta del Liceu en tota la història de la institució. Uns 120 bastoners d'arreu de Catalunya han apropat la cultura popular al públic de Lleida en el marc de la Trobada Nacional Infantil de Vall de Bastons. L'esdeveniment s'ha programat en el marc de les festes de tardor i ha servit per commemorar els més de 300 anys de manifestació d'aquesta dansa a la ciutat. Alba Amor.
6: La primera referència del Vall de Bastons a la ciutat de Lleida es va documentar el 24 de setembre de 1701 amb motiu d'una visita del rei Felip V. Després de 325 anys, la colla bastonera del Pla de l'Aigua commemora en el marc de la trobada aquesta efemèride per posar en valor la història i la continuïtat d'aquesta dansa. Ho explica el president dels bastoners de Lleida, Xavier Ramon.
9: La veritat és que nosaltres som una colla molt jove i sí que hem recuperat les danses històriques de Lleida i és un gran honor poder dir que el nostre Vall de Bastons té tants anys d'història i té tanta trajectòria. La nostra colla sí que és molt jove, però hi ha hagut altres colles que han mantingut la història viva aquí a Lleida.
6: L'esdeveniment ha coincidit amb les festes de tardor de Lleida i ha representat un dels actes més destacats de la jornada d'aquest dissabte, la qual també ha previst espectacles infantils, concerts, sessions musicals i visites guiades a museus, entre altres.
0: L'alta gastronomia peruana té ambaixada culinària a Barcelona amb el restaurant Mai Manta, que Omar Malpartida va obrir fa 2 anys a la terrassa de l'hotel Gran Hayat. El xef divulga la diversitat dels fogons del seu país en festes temàtiques. Òscar Callau.
11: Visitem el Mai Manta el cap de setmana que dedica la seva revetlla mensual a les carns a la brasa tradicionals dels Andes, com la pachamanca, en què embolica diferents tipus de carn i verdures amb fulles de plàtan o panís i les cou sota terra amb brases i pedres roents. Una tècnica prehispànica que la terrassa de l'hotel es reprodueix amb una gran barbacoa especial.
12: Mai Manta significa origen y nosotros lo que intentamos es acercar el Perú de la manera más sincera, con productos 100% peruanos, productos frescos que traemos de Perú. Lo que hacemos es mostrar las 3 regiones de Perú efectivamente, porque nosotros somos un restaurante 100% peruano en todo aspecto. Es un lujo apto para todo el mundo, aquí vienes a pasártelo bien.
11: El Mai Manta doncs afegeix a la seva carta regular una festa mensual amb plats Nikkei, amb peix de la costa pacífica peruana, carns andines d'alta muntanya i elaboracions amb productes exòtics de la selva. Des de croquetes limenyes fins a ceviches, tiraditos, udon uchucuta o tamalitos. La gastronomia peruana va entrar als circuits internacionals amb el xef Gastón Acurio als anys 90 i ha excel·lit en restaurants com Maido, actual millor restaurant del món, segons la llista 50 Best, o Central, que ho va ser el 2023. Entre els xefs convidats de l'última festa al Mai Manta trobem Eduardo Navarro, el xef format al Bulli i al celler de Can Roca, que comanda el restaurant de brases Chacras, situat a la vall agrícola de Pachacama.
13: Muchos países quieren ser como el Perú, en realidad, ¿no? Que ha logrado embajadas en casi todo el mundo. Nuestro insumo es súper fresco, nuestro insumo de calidad. En Perú tenemos unos microclimas impresionantes en los cuales tenemos ingredientes que no llegamos a encontrar en muchos lugares. Por eso es que Omar logra traer mucho de esos ingredientes aquí a Mai Manta, ¿no?
11: O Mayra Flores, del restaurant Xizen de Lima, que acaba d'entrar a la llista 50 Best de l'Amèrica Llatina.
14: Es mi primera vez acá en Barcelona. Nosotros hacemos cocina Nikkei, esta mezcla de cocina japonesa con peruana. Entonces hemos traído un poco de tiraditos, mucho pescado fresco, mariscos. Hemos traído udon, que es una pasta japonesa tradicional. Hemos traído gyoza, muchos insumos peruanos para que el sabor no cambie, ¿no?
11: La festa mensual verbena del Mai Manta es completa amb danses i música criolla en directe.

0: Oh. Amb el temps bonic, no?
1: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Els blaugranes Cubarsí, Rodri i Lamine han jugat els 90 minuts. Olmo ha jugat 82 i Pedri, que no ha estat titular, ha jugat els darrers 20. Fermín no ha jugat ni un minut. Eric García ha estat baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre i aquest diumenge li faran proves, com ha comentat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
2: Eric ha tenido un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid, valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
1: Pel que fa a la lesió d'Mbappé en França, el davanter del Madrid pateix una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Aquest diumenge també es juguen a la Lliga de les Nacions el Dinamarca-Gales, el Sèrbia-Països Baixos, Alemanya-Grècia i Noruega-Portugal. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patrick Guijarro i Maissa Baja. Jugadora més jove en fer un gol amb el Barça, amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. N'ha parlat l'entrenador Pere Romeu.
3: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys. Aleshores, molt poc a poc, molta pausa. La veig entrenant el dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement. Crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
1: Un partit on ha tornat Aitana Bonmatí després de mesos d'absència per la seva lesió al peroné.
4: Personalment, contenta de poder participar en els primers minuts de la temporada. Al final, una jugadora necessita confiança, necessita tornar-se a sentir futbolista i això només passa per jugar a partits. I bé, molt contenta a seguir sumant i poder ajudar l'equip amb tot el que necessiti.
1: El Barça suma la cinquena victòria en 5 partits i segueix 2 punts per sobre d'un Madrid que ha patit per guanyar la Real Societat per 3-5. El Badalona, per la seva banda, ha perdut per 0-1 contra el Granada. La jornada de la Lliga F la tancarà aquest diumenge a les 6 de la tarda a l'Espanyol, que visitarà el camp del Depor.
5: 3CAT Info.
1: A la segona divisió, Celta de Vigo B 1, Sabadell 1. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, ha lamentat que el gol local hagi arribat després d'una errada.
6: Més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
1: A la primera ref, el Sant Andreu s'ha imposat per 1-2 al Nàstic en el duel català jugat al nou estadi. Aquest diumenge l'Europa rep el Majadahonda a les 4.
5: 3CAT Info.
1: A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Lema Corunya 101. Malgrat la victòria, el pivot del Barça, Oleg Balcerovski, ha estat crític.
7: Han metido 100 puntos, es demasiado con nuestra intensidad de defender, de ser duros, es demasiado.
1: Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107-92. L'entrenador manresà Diego Ocampo ha valorat aquesta derrota.
8: Pero aquí no hay tiempo, esto no es preparar una posición para dentro de 2 años, es que la posición es cada 2 días en nuestro caso, con lo cual tenemos que poner las pilas y, como siempre digo, primero yo, para que los jugadores aprendan y compitan muy bien cada día.
1: Aquest diumenge jugaran la resta d'equips catalans. Breu Empenya a les 12, Girona Múrcia a les 5 i València Lleida a les 6.
5: 3CAT Info.
1: En motor, George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaijan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen segon i Isaac Hadjar tercer. Amb aquesta victòria, Russell, que segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat cinquè. L'italià, que ha sortit des de la 16a posició després de tenir un accident ahir, ha remuntat 11 posicions. Antonelli segueix líder de la classificació amb 302 punts, 66 més que Russell.
5: 3CAT Info.
1: A la Lliga Sobal d'Embol, victòria del Granollers a la pista de l'Alacant, 31-41. El Barça, recordem-ho, és a Egipte disputant el Mundial de Clubs. Aquest diumenge a 2:15, partit contra el Zamalek egipci. Al Mundial de Ciclisme que es fa a Montreal, al Canadà, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la prova femenina. La catalana Paula Blasi ha abandonat després d'una caiguda múltiple, mentre que la també catalana Mireia Benito ha acabat en la 31a posició. La prova de ruta masculina es disputa aquest diumenge amb la participació del català Marcel Camproví.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Atrapada a la Puerta del Sol després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen i per exigir solucions a la crisi de l'habitatge, la resposta política s'espera dimarts amb l'aprovació d'un decret d'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. El govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta. Aquest dissabte, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha plegat 20.000 persones a Madrid. Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí 7 dies, mentre la Xina critica amb fermesa a l'ONU que Washington no respecti la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà. Pequín i Moscou han instat els Estats Units a deixar d'amenaçar Cuba i han demanat que li aixequin el bloqueig. El magnat Bill Gates alerta que la intel·ligència artificial en males mans pot causar la mort de 1.000 milions de persones. I el diari The Washington Post revela una entesa recent entre Washington i Moscou per no limitar l'ús militar de la IA. Bany de masses de Lleó XIV a París. El papa ha oficiat una missa a l'aire lliure a la plaça de la Concòrdia de París davant 700.000 fidels. Durant l'homilia ha demanat construir nacions renovades a partir de les arrels cristianes. Mike Lee guanya amb Tender Loving Care la Conxa d'Or al Festival de Sant Sebastià. Javier Cámara ha obtingut el premi a millor intèrtret de repartiment pel seu paper a 5 minutos más, de Javier Ruiz Caldera.
1: Esports.
2: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3, els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Eric García ha estat baixat d'última hora per molèsties al genoll esquerre i demà li faran proves. A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Coruña 101. A l'altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107 a 92. Aquest diumenge torn per la penya al Girona i al Lleida. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 contra el Logroño amb el retorn d'Aitana Bonmatí després de la seva greu lesió. Derrota del Badalona per 0-1 contra el Granada i aquest diumenge juga el Deportivo Espanyol.
0: Pel que fa al temps, matinada més humida, amb boirines a les valls i alguna boira baixa al prelitoral. Aquest diumenge començarà mitja nuvolat a la costa i amb més clarianes a l'interior, Lleida i el Pirineu. Cap al migdia arribaran més núvols prims i el cel quedarà enterbolit. Tarda i vespre, amb núvols més abundants.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Centenars de persones amb desenes de tendes de campanya passen la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures en contra de la crisi de l'habitatge. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, una dona de 87 anys veïna de la ciutat. Una acampada que pretén recordar el simbolisme del 15M l'ha precedit una manifestació multitudinària aquest dissabte a la tarda, convocada pel Sindicat de Llogateres de Madrid i que ha avançat pels carrers del centre de la ciutat. Hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants han exigit al govern espanyol l'aprovació el proper dimarts del decret d'habitatge que impedeix qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Madrid, Alba Gil.
3: És el so de les claus que han fet sonar les milers de persones que han recorregut el centre de Madrid a crits de Mari Carmen es queda, una manifestació multitudinària per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge. Prorroguin els contractes, que es congelin els preus i es prohibeixin els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
4: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçat als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
3: També li ha reclamat des de l'Hospital la Mari Carmen, la dona de 87 anys que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid.
5: Bueno, que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Por eso este martes se tiene que aprobar el decreto vaticano.
3: Una marxa que afegeix encara més pressió al PSOE perquè porti dimarts al Consell de Ministres el decret que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també amb Junts, amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
0: A tot plegat, suma amenaça de no participar dimarts a la reunió del Consell de Ministres si no s'aprova un decret d'habitatge amb mesures per pal·liar la crisi residencial. El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, creu que calen solucions urgents.
6: Ese decreto no puede ser cosmético, no puede ser un parche. Debe incluir las soluciones que hemos aportado desde hace más de un año en la mesa del Consejo de Ministros. La congelación de los alquileres y la extensión automática de los contratos. Una solución integral para los desahucios en España y la restricción de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, de temporada y habitaciones.
0: Això mentre el PSOE negocia contra el rellotge amb els seus socis parlamentaris perquè aquest decret tingui endavant al Congrés dels Diputats, tal com recordava el ministre socialista Òscar López.
7: Lo importante es que se apruebe en el Congreso. Porque si no pasará lo que pasa otras veces, es que la derecha y la ultraderecha votan en contra de la gente, traicionan, hablando de traicionar, los intereses generales y a quien no puede tener una vivienda para ponerse del lado de los fondos buitre, que es lo que está pasando.
0: El ministre ha insistit que el PP i Vox han votat en quatre ocasions per tombar el decret per reforçar el dret a l'habitatge. Paral·lelament, el govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Òscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts i tampoc n'ha volgut donar detalls.
7: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y por lo tanto no descarta ninguna medida para eso.
0: Aquest dissabte la dreta i l'extrema dreta han fet un nou pols a Pedro Sánchez amb una manifestació a Madrid contra la gestió del govern espanyol a Ceuta. La convocada Societat Civil Espanyola amb el suport del PP i Vox i segons la delegació del govern espanyol hi han participat 20.000 persones. Sentim Miguel Tellado del PP i Santiago Abascal de Vox.
8: Tenemos un gobierno irresponsable, lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno igual que hay que echar a los invasores y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
9: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
0: Durant la manifestació s'han sentit insults contra el president espanyol i s'hi han pogut veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre les quals una que anava a prop de la capçalera i que deia Salvem el Valle de los Caídos. Centenars de persones s'han manifestat a Alacant, al País Valencià, per exigir l'empresonament de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, i que perdi la condició de forat. Ho han fet aquest dissabte a la tarda davant la seu de la Generalitat Valenciana a la ciutat i quan falta un mes per commemorar el segon aniversari de la tragèdia de la Dana, en què van morir 232 persones. Les associacions de víctimes de la Dana, altres entitats socials i sindicats, han cridat consignes com Mazón a presó i han exhibit cartells amb el missatge com ni oblit ni perdó i una fotografia gran de Mazón vestit de pres. La portaveu de l'entitat Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024, Mariló Gradolí, retreu a Mazón que es blindi amb la condició de forat.
10: Per recordar que Carlos Mazón continua forat, continua de diputat i continua cobrant. Carlos Mazón és indigne de continuar de diputat, continuar de la política i que el que ens va passar a nosaltres en la zona zero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
0: Les entitats reiteren que les morts s'haurien evitat si s'hagués enviat amb més antelació el missatge és alert.
1: 3CAT Info.
0: Obrim plana internacional, Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí 7 dies de canvi que Washington els aixequi les restriccions econòmiques i els desbloquegi els actius congelats a l'estranger. El president justifica la negativa perquè l'oferta iraniana, diu, és fruit de la desesperació.
11: Volen fer un acord per obrir l'estret de seguida perquè estan perdent aclaparadorament. Guanyem de manera tremenda. Tenim un control total de l'estret d'Hormuz. Volen arribar a un acord i crec que està bé. Jo també vull un acord. però aquest que presenten no és acceptable.
0: La Xina ho ha criticat amb fermesa en un discurs a l'ONU del vicepresident Han Jing, que ha representat un final abrupte a la lluna de mel escenificada aquesta setmana amb la visita del president Xi Jinping a Washington.
12: La Xina sosté que s'han de respectar la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà, incloent-hi els del Golf. Els països principals assumeixen responsabilitats especials a l'hora de salvaguardar la pau i la seguretat internacionals i han de prendre la iniciativa a l'hora de complir les normes, defensar l'estat de dret i fer el que és correcte.
0: El vicepresident xinès també ha instat els Estats Units, sense esmentar-los, a deixar d'amenaçar Cuba i d'aixecar-li el bloqueig, una petició a la qual s'ha afegit el líder de la diplomàcia russa, Sergei Lavrov. També ha advertit que assoliran els objectius de la seva operació militar a Ucraïna. Bill Gates, el fundador de Microsoft, alerta que un mal ús de la intel·ligència artificial pot propiciar la mort de 1.000 milions de persones. S'afegeix així a la llista de magnats de la tecnologia que expressen en públic els riscos que comporta.
13: Sens dubte, la intel·ligència artificial pot desencadenar esdeveniments que podrien causar 1.000 milions de morts. Tot i que és difícil que arribem a un risc del 100%, no hi ha hagut mai una arma tan poderosa com la combinació de persones amb males intencions amb les eines més avançades de la intel·ligència artificial.
0: Preguntat sobre si n'hi ha prou amb el fet que el sector s'autoreguli, Bill Gates contesta taxativament que no i que cal control públic. Per la seva banda, l'empresa d'intel·ligència artificial OpenAI ha reconegut que alguns dels seus agents han intentat accedir a sistemes informàtics d'institucions dels Estats Units sense haver rebut instruccions explícites per fer-ho i sense que els seus creadors en fossin conscients. Segons The Washington Post, els Estats Units i Rússia es van conforçar recentment a l'ONU per aturar una proposta orientada a regular l'ús segur de la intel·ligència artificial en l'armament. L'advertiment alarmant de Bill Gates sobre els perills de la intel·ligència artificial busca esperonar la intervenció dels poders públics a l'hora de regular aquesta tecnologia per evitar que sigui el sector qui s'autoreguli. Això ho ha dit a 3CAT Info Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic per la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en intel·ligència artificial.
14: Hi ha organismes estatals o supraestatals que el que facin és regular a nivell internacional el desplegament i l'ús de la intel·ligència artificial, com ja hi és en el cas de l'energia nuclear o en el cas de les armes o dels desenvolupaments bacteriològics.
0: Sobre l'ús correcte que les tecnològiques han de fer de les nostres dades, Ganyet es mostra molt desconfiat.
14: Cada vegada que enviem informació de que allò no s'utilitzarà doncs, en contra nostre o que s'utilitzarà per algun entrenament que després servirà per fer vigilància militar, hem de fer un acte de fe. Jo sempre aquí poso la moreneta, no? Vull dir, bueno, encomaneu-vos a la moreneta. Si utilitzeu els plans de pagament, les dades no es fan servir per entrenar ulteriors versions dels models, però també un acte de fe.
0: I de la plana cultural destaca que Tender Loving Care és la gran guanyadora de la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià. S'han dut 3 premis del palmarès de la secció oficial a competició. Entre les pel·lícules triomfadores també hi ha la producció catalana 5 minutos más. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
15: La pel·lícula de Mike Lee, una defensa aferrissada de la necessitat de tenir cura els uns dels altres, s'han dut la Concha d'Or, el premi a la millor interpretació protagonista per l'actriu Kate O'Flynn, coneguda per la sèrie La Maldició de Widow's Bay, i també el de millor guió. El director de 83 anys que ha anunciat que aquesta serà la seva última pel·lícula ha enviat un missatge gravat d'agraïment.
16: Hello, San Sebastián, and greetings from New York.
17: Hola, Sant Sebastià. Salutacions des de Nova York. Em sap molt de greu no poder ser amb vosaltres. Quin gran honor i moltes gràcies pels diversos premis per a Tender Loving Care, la nostra pel·lícula, però sobretot per la Concha d'Or. Moltíssimes gràcies i una abraçada a tothom.
15: El premi de millor actriu és ex-equo amb la noruega Astakama August per Markens Grude, Com creix la terra, que també s'endú el premi de millor fotografia. A continuació, Bian Jing, Frontera, una pel·lícula procedent de Hong Kong del cineasta A. Biao, ha estat la gran sorpresa del palmarès amb el premi especial del jurat perquè era la cinta amb menys opcions, segons la crítica. La sueca Amanda Keller ha guanyat el premi a la millor direcció per Garrat Duvaimu, Tingues valor, una mena de western al gel de Lapònia, amb paisatges bellíssims, i finalment l'actor Javier Cámara ha celebrat el premi a la millor interpretació de repartiment per a la producció catalana 5 minutos más.
18: Parece que los Javis estamos triunfando. Este año va de Javis. quiero compartir este premio, evidentemente, con el escritor y actor brillantísimo que es Berto Romero, con el director increíble, talentosísimo y brillante que es Javier Caldera y con una excelente compañera, Belén Cuesta, que está maravillosa la película. Sin ellos esto sería imposible.
19: Feia referència a Javier Cámara, a Javier Calvo i Javier Ambrosi, que són els directors de La Bola Negra, que, més enllà del palmarès de la secció oficial, s'han dut el premi del públic de la secció Perles. Tots dos han agraït no només el premi, sinó que els espectadors estiguin també omplint les sales a tot el país des que es va estrenar ahir.
20: Y nosotros hacemos esto para vosotros, para que os guste, para que lo sintáis, para ver la cara que tenéis al final de cada representación.
21: Tenemos mucho que agradeceros al público. Sabemos que estáis de nuestro lado. Gracias por estar ahí y espero no defraudaros nunca. Gracias.
19: I finalment el documental sobre el genocidi a Gaza, NASA.

0: baixa un grau o dos, grau amunt, grau avall, però en general ja li costaria passar dels 30 graus, però veiem valors de 30, 31 graus en punts de ponent, potser l'interior de l'Ebre, però cal dir que avui en conjunt tindrem menys hores de sol, més hores de cel ennuvolat o variable, i per tant canvia una mica el temps. L'anticicló marxa cap al centre d'Europa, i dilluns i dimarts se'n va cap a l'est, cap a Polònia i Rússia. Això enviarà una mica de vent de sud i progressivament, a mesura que avança la setmana, potser llevant. En definitiva, anirà canviant el temps. Avui una mica més de núvols, dia variable, alguna boira al litoral, molta humitat, la temperatura, tot i estar al voltant de 25, 27, 28, notarem una mica de xafogor, hi ha més humitat, hi haurà més humitat. I bé, a l'interior i al nord, núvols i clarianes, núvols prims, a la tarda més gruixuts, més espessos, acabarem el dia amb algun plogim potser cap a la costa Brava. I demà dilluns pot ploure en punts de la costa i prelitoral sud, entre Barcelona, Tarragona, Costa Daurada, no ho descartem el Camp de Tarragona i el sud de Lleida, però és que dimarts, dimecres i també dijous, sobretot, hi haurà més ruixats i més tempestes.
1: 3CAT Info.
2: Més de 500.000 de persones han aclamat el Papallou 14 al seu pas en Papa Mòbil pels Camps Elisis de París i fins a la plaça de la Concòrdia, en un acte multitudinari ple de fervor catòlic. El Pontífex ha rebut un bany de masses mentre saludava a qui se li acostava durant un recorregut de gairebé una hora. A la seva homilia, el Sant Pare ha demanat als fidels que construeixin una nació renovada a partir de les seves arrels cristianes. París, Isabel Galí.
3: L'eix que uneix la plaça de la Concòrdia amb l'avinguda de la Gran d'Armer s'ha omplert de catòlics, 600.000 persones que s'hi havien hagut d'inscriure prèviament, algunes per veure el Lleó 14 de prop mentre ha baixat amb el Papa Mòbil pels Camps Elisis, d'altres s'han conformat a seguir la missa a les pantalles instal·lades al llarg d'aquests 3 quilòmetres. En boca de la majoria el paper de líder espiritual i moral de Robert Francis Prevost, per Lea Morel, que ha vingut amb germans i amics a escoltar-lo, el moment social a França i al món ho reclama.
4: Es parla molt de les crisis geopolítiques, de les crisis climàtiques. Només sentim la paraula crisi, crisi. Però hem de poder pensar en el futur amb alegria, pau i esperança. I aquest és el missatge del Papa. Poder dir, d'acord, el context és difícil, cal que estiguem units.
3: A la plaça de la Concòrdia, la missa ja portava aquest nom. Representants de tots els signes polítics, líders religiosos i molta música. En l'homilia, paraules universals de Lleó 14.
5: Jesús ens revela l'amor incondicional de Déu. Per ell cap de nosaltres és un número en un document d'identitat, sinó una persona única i irreemplaçable.
3: Amb algunes d'aquestes persones sense document d'identitat hi ha pogut parlar al matí en una visita del Papa a un centre que acull refugiats al nord de París.
2: Els alemanys trien finalment Múnich, al davant de Colònia, com a ciutat candidata per postular-se davant el Comitè Olímpic Internacional per organitzar els Jocs Olímpics del 2036 o les convocatòries posteriors del 2040 o fins i tot del 2044. Múnich, que és la capital de Baviera, ja va celebrar uns Jocs el 1972 amb un final tràgic, amb la matança d'atletes israelians per part d'un comando palestí. Fins fa pocs dies també hi optava la capital d'Alemanya, Berlín, que ja els va celebrar el 1936 sota el règim d'Adolf Hitler. Però la derrota electoral diumenge passat de l'alcalde actual de la CDU va fer descavalcar Berlín de la cursa. Abans que ho facin els guanyadors, l'esquerra de Die Linke, l'alcalde sortint, Kai Wegner, ha preferit retirar ell la candidatura.
6: Dilluns, després de les eleccions, encara vaig mirar de parlar amb els uns i amb els altres perquè aquesta oportunitat de futur per a Berlín es mantingués. Aleshores vam haver de prendre nota d'una roda de premsa de la senyora Herald que afirmava que la candidatura quedava descartada. Després d'això vam continuar mantenint converses, però les principals federacions esportives van deixar clar que no ens podien donar el seu vistiplau en aquestes condicions.
2: Ara bé, arribar a ocupar l'alcaldia de Berlín no serà fàcil per a l'esquerra de Die Linke. De fet, els cristianodemòcrates de la CDU, amb el canceller al darrere, miren de posar tots els pals a les rodes possibles per fer descarrilar Elif Herald, l'advocada alemanya d'origen turc que acaba de guanyar les eleccions amb claredat. El govern ha accelerat la reforma d'una llei estatal per prohibir les expropiacions d'habitatges dels grans grups immobiliaris. També acusen el partit d'antisemita i de posar en risc la vida dels jueus a la capital. Anem a Berlín, Jordi Regàs.
1: La promesa del partit de l'Inca d'expropiar els grups immobiliaris amb

0: més de 3.000 habitatges és un anatema pels conservadors. S'ha de protegir el capital privat, afirma Friedrich Merz.
1: Impulsarem una proposta legislativa. Es tracta sobretot d'enviar un missatge ben clar als inversors internacionals, que és que a Alemanya no es duen a terme expropiacions de la propietat privada.
0: Die Linke és l'únic partit crític amb el govern alemany pel suport incondicional a l'estat d'Israel, una posició que la CDU aprofita per qualificar-los d'antisemites. Qui no ha dubtat entrar en el debat és Yehuda Teichtal, rabí de la comunitat jueva de Berlín.
2: Un supervivent de l'Holocaust m'ha dit avui: com vols que em quedi a Berlín si la terra jueva i el poble jueu, que són un i el mateix, es posen en dubte? Tot partit polític que vulgui tenir responsabilitat a Berlín és imprescindible que doni un suport ferm i absolut a una vida jueva plena.
0: La campanya conservadora contrasta amb les declaracions reiterades de la candidata de Die Linke a favor de la convivència, Elly Feralt.
3: Hem d'anar cap a una política conciliadora que construeixi ponts. Jo vull ser l'alcaldessa de tothom, per totes les persones jueves, per totes les musulmanes, les cristianes, les palestines, per totes les queer, per tothom que viu a Berlín. Tothom s'hi ha de sentir a gust i segur.
0: Per Die Linke, tot plegat demostra el nerviosisme dels conservadors per l'arribada a Berlín d'un partit que és realment d'esquerres. El que tothom té coll avall és que el debat de si Berlín pot expropiar o no s'acabarà dirimint tard o d'hora al Tribunal Constitucional alemany.
4: La reconstrucció del Nepal trigarà anys després de l'arribada mortífera. Així ho ha vaticinat a 3 Catinfo la presidenta de l'ONG Amics del Nepal, Cristina Morales. Aquest dissabte fa un mes de la gran riuada causada per la caiguda d'una glacera sobre un llac. La responsable de l'ONG Amics del Nepal també destaca el gran nombre d'infants afectats i alhora l'èxit de les vacunacions d'emergència, que han evitat epidèmies.
5: La recuperació tot just comença i estem parlant encara de més de 4.000 persones desaparegudes i més de 84.000 persones afectades, més de 32.000 nens afectats. Han pogut vacunar contra el còlera més de 50.000 persones en aquestes setmanes, vigilant que no hi hagi contagis de malalties, epidèmies.
4: Esports. Amb el Fons Gorina.
6: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Els blaugranes Cubarsí, Rodri i Lamine han jugat els 90 minuts. Olmo ha jugat 82 i Pedri, que no ha estat titular, ha jugat els darrers 20. Fermín no ha jugat ni un minut. Eric García ha estat baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre i faran proves, com ha comentat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
7: Eric ha tenido un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid, valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
6: Pel que fa a la lesió d'Mbappé, el davanter del Madrid pateix una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Aquest diumenge també juguen a la Lliga de les Nacions el Dinamarca-Gales, Sèrbia-Països Baixos, Alemanya-Grècia i Noruega-Portugal. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patrick Guijarro i Maisa Baja, jugadora més jove en fer un gol amb el Barça, 15 anys, 8 mesos i 10 dies. N'ha parlat l'entrenador blaugrana Pere Romeu.
8: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys, aleshores molt poc a poc, molta pausa. La veig entrenant el dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement, crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
6: Un partit on ha tornat Aitana Bonmatí després de mesos d'absència per la seva greu lesió de peroné.
9: Personalment contenta de poder participar en els primers minuts de la temporada. Al final una jugadora necessita confiança, necessita tornar-se a sentir futbolista i això només passa per jugar a partits. I bé, molt contenta a seguir sumant i poder jugar a l'equip amb tot el que necessiti.
6: El Badalona per la seva banda ha perdut per 0-1 contra el Granada. La jornada de la Lliga F la tancarà aquest diumenge a les 6 de la tarda l'Espanyol, que visitarà el camp del Depor.
10: 3CAT Info.
6: A la segona divisió, el Sabadell ha empatat a 1 a Balaïdos contra el filial del Celta. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, ha lamentat que el gol local hagi arribat després d'una errada.
10: Més que enfadar-me, em sembla malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sembla malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
6: I a la primera ref, el Sant Andreu s'ha imposat per 1-2 al Nàstic en el duel català jugat al nou estadi. Aquest diumenge, l'Europa rep el Majadahonda a les 4. I en bàsquet, a la primera jornada de la Lliga ACB, victòria del Barça al Palau per 119-101 contra l'Eima Corunya. Malgrat aquesta victòria, el pivot del Barça, Oleg Balcerowski, ha estat crític.
11: Han metido 100 puntos, es demasiado con nuestra intensidad de defender, de ser duros, es demasiado.
6: Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107-92. Sentim l'entrenador manresà Diego Ocampo parlant d'aquesta derrota.
12: Pero aquí no hay tiempo, esto no es preparar una posición para dentro de dos años, es que la posición es cada dos días en nuestro caso, con lo cual tenemos que poner las pilas y, como siempre digo, primero yo, para que los jugadores aprendan y compitan muy bien cada día.
6: Aquest diumenge jugaran la resta d'equips catalans. Breu Gran Penya a les 12, Girona Múrcia a les 5 i València Lleida a les 6.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El motor George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaidjan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen, segon, i Isaac Hadjar, tercer. Amb aquesta victòria, Russell, que és segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat cinquè. L'italià, que ha sortit des de la 16a posició, després de tenir un accident ahir, ha remuntat 11 posicions. Antonelli segueix el líder de la classificació amb 302 punts, 66 més que Russell. A la Lliga Sobal d'handbol, victòria del Granollers a la pista de l'Alacant per 31-41. El Barça, recordem-ho, és a Egipte disputant el Mundial de Clubs. Aquest diumenge, partit contra el Zamalek egipci. En ciclisme, el Mundial que s'està disputant a Montreal, al Canadà, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la prova femenina. La catalana Paula Blasi ha abandonat després d'una caiguda múltiple, mentre que la també catalana Mireia Benito ha quedat a la 31a posició. La prova de ruta masculina es disputa aquest diumenge amb la participació del català Marcel Camproví.
14: Òbviament, aquest número serà molt més de suport, però sempre crec que hi ha oportunitat en carreres tan llargues per demostrar de forma d'un, i m'ha agradat moltíssima il·lusió, evidentment, crec que és la prova que més il·lusió de des de passar el seu ciclisme, la que més m'ha enganxat, la que més m'ha motivat i poder estar ja sent com està complint un somni.
6: I acabem dient que en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma visitarà aquest diumenge a la 1 la pista del Manzanares.
13: Són 3:45.
4: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Acampada a la Puerta del Sol després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen i per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. La resposta política s'espera a partir de dimarts amb l'aprovació d'un decret d'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. També us hem explicat que el govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queda a Ceuta. Aquest dissabte, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha plegat 20.000 persones a Madrid. A partir d'ara us explicarem que la vinya, tot i ser un cultiu adaptat al clima mediterrani, també es veu afectat pel canvi climàtic. Per això cada cop hi ha més projectes de vinyes d'alta muntanya que busquen temperatures més suaus. És el cas d'Estamariu, a l'Alt Urgell. I anirem a Lleida, on uns 120 bastoners d'arreu de Catalunya han apropat la cultura popular al públic en el marc de la Trobada Nacional Infantil de Vall de Bastons. L'esdeveniment s'ha programat en el marc de les festes de tardor i ha servit per commemorar els més de 300 anys de manifestació d'aquesta dansa a la ciutat. I en esports, que destaques, Alfons Codina?
6: Doncs la victòria de la selecció espanyola a la Lliga de les Nacions contra Anglaterra per 2-3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Eric García ha estat baixat d'última hora per molestes al genoll esquerre i aquest diumenge li faran proves. A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Corunya 101 i derrota del Manresa a la pista del Bilbao 107-92. Aquest diumenge torn per la penya al Girona i a Lleida. I a la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 contra el Logroño amb el retorn d'Aitana Bonmatí mesos després de la seva lesió.
4: Tancat el temps, matinada més humida, amb boirines de les valls i alguna boira baixa al prelitoral. Aquest diumenge començarà mitja nuvolat a la costa i amb més clarianes de l'interior, Lleida i el Pirineu. Cap al migdia arribaran més núvols prims i el sol quedarà enterbolit. Tarda i vespre amb núvols més abundants. Centenars de persones amb desenes de tendes de campanya passen la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures en contra de la crisi de l'habitatge. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, una dona de 87 anys veïna de la ciutat. La campada, que pretén recordar el simbolisme del 15M, l'ha precedit una manifestació multitudinària aquest dissabte a la tarda, convocada pel Sindicat de Llogateres de Madrid i que ha avançat pels carrers del centre de la ciutat. Hi han participat tot de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants han exigit al govern espanyol l'aprovació el proper dimarts del decret d'habitatge que impedeix qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Madrid, Alba Gil.
15: És el so de les claus que han fet sonar les milers de persones que han recorregut el centre de Madrid a crits de Mari Carmen es queda, una manifestació multitudinària per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge. Prorroguin els contractes, que es congelin els preus i es prohibeixin els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
16: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçat als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
15: També li ha reclamat des de l'hospital a Mari Carmen, la dona de 87 anys que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid.
17: Bueno, que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Por eso este martes se tiene que aprobar el decreto Mari Carmen.
15: Una marxa que afegeix encara més pressió al PSOE perquè porti dimarts al Consell de Ministres el decret que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també amb Junts, amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
4: Paral·lelament, el govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Òscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts i tampoc n'ha volgut donar detalls.
18: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todos tipos de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y por lo tanto no descarto ninguna medida para eso.
4: Aquest dissabte la dreta i l'extrema dreta han fet un nou pols a Pedro Sánchez amb una manifestació a Madrid contra la gestió del govern espanyol a Ceuta. La convocada Societat Civil Espanyola amb el suport del PP i Vox i, segons la delegació del govern espanyol, hi han participat 20.000 persones. Sentim Miguel Tellado, del PP, i Santiago Abascal, de Vox.
19: Tenemos un gobierno irresponsable, lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno, igual que hay que echar a los invasores, y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
20: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
4: Durant la manifestació s'han sentit insults contra el president espanyol i s'hi han pogut veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre les quals una que anava a prop de la capçalera i que deia «Salvem el Valle de los Caídos». Més coses. La Casa Blanca ha exclòs la cadena CNN del viatge a bord de l'avió presidencial per acompanyar Donald Trump en una visita a Tennessee, en un nou enfrontament amb un mitjà que el president considera que difon notícies falses. La CNN era el canal encarregat de distribuir les imatges a la resta de mitjans, però l'administració nord-americana hi ha barrat l'accés. Una mesura insòlita que arriba poc després que un jutge obligués Trump a readmetre a la Casa Blanca la mateixa CNN i els mitjans MS Now i Politico, vetats d'entrar-hi la setmana passada pel contingut de les seves informacions. El president ha respost irat quan li han demanat el perquè de l'exclusió del mitjà.
1: El que no m'agrada... Calla! El que no m'agrada són les notícies falses, i ells ho són al 100%. En dos anys dubto que m'hagin fet una notícia bona, i vaig guanyar les eleccions per golejada. El que no vull són notícies falses.
4: La visita de Trump a Tennessee il·lustra el repte electoral del seu partit republicà de cara a les eleccions legislatives del 3 de novembre. Tennessee és un estat dominat pels republicans, però el partit creu que ha de defensar dies després que una enquesta advertís que la popularitat de Trump s'ha estimbat. Només el 30% dels entrevistats en té una opinió positiva. Tornem a casa nostra, perquè ha estat rescatada al Pakistan una dona resident a Barcelona víctima d'un matrimoni forçat preparat per la seva família. Una operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional va permetre rescatar la dona i detenir dos homes de 41 i 45 anys a la capital catalana com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat. La dona havia viatjat al Pakistan enganyada pel seu entorn familiar i allà li van retirar el passaport i la van obligar a casar-se amb un cosí. Tot plegat després que la víctima hagués iniciat una relació sentimental fa 3 anys amb un home que havia conegut a Barcelona, també d'origen pakistanès, i en qui va formalitzar una unió religiosa que no hauria estat acceptada per la família de la dona. Aquest home també hauria patit per part dels detinguts un intent d'homicidi amb una arma blanca. La coordinació policial va permetre rescatar la dona i facilitar-ne la repatriació a Espanya. Les detencions dels dos homes es van fer al juliol. L'esfondrament del sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental, aquest dissabte ha ferit 3 persones, una d'elles de gravetat, que ha estat traslladada a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Dos homes més han resultat ferits lleus i són a l'Hospital de Granollers, mentre que un menor que hi havia a l'habitatge ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat sa i estalvi un gos de l'interior de l'immoble. Al lloc de l'esfondrament s'hi han desplaçat 10 dotacions dels bombers i 6 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. I aquest dissabte el grup d'actuacions especials dels bombers de la Generalitat ha rescatat 5 persones que s'han trobat en problemes mentre feien excursions per la muntanya. Han evacuat una parella francesa que es trobava malament d'un refugi de la Vall de Boí a l'Alta Ribagorça. També han rescatat una noia que s'ha accidentat mentre circulava en bicicleta per una zona de difícil accés de Vallromanes, al Vallès Oriental. A Capolat, al Berguedà, han evacuat una persona que volava en parapent i ha tingut un accident que li ha provocat una lesió a l'esquena. I finalment, a Caralps, al Ripollès, els bombers han rescatat un excursionista que s'ha lesionat el canell quan feia una ruta per la zona. Els bombers de la Generalitat recorden que una bona prevenció és clau per gaudir de la muntanya amb seguretat. Demanen consultar la previsió meteorològica, adaptar la ruta al nivell físic i tècnic de les persones que la facin i portar roba adequada, aigua i menjar. I també un telèfon mòbil amb bateria carregada. Detingut un jove de 19 anys a Girona després de fugir amb una moto robada. El noi va posar en risc els vianants, va xocar contra vehicles policials i va ferir 2 agents. La detenció es va produir divendres i el noi està acusat d'atemptat contra els agents de l'autoritat, furt d'ús de vehicle, conducció temerària, conducció sense haver obtingut mai el permís, danys i lesions per imprudència. Els fets van passar la mateixa tarda quan els agents de la policia van intentar aturar una moto a la zona de la Font del Rei, que va iniciar una fugida temerària i va acabar xocant contra un vehicle policial, de manera que 2 agents van acabar ferits lleus.
13: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
4: A l'agost, a Catalunya s'ha arribat al rècord d'afiliats a la Seguretat Social en els sectors de l'agricultura, de la ramaderia i també la pesca. Són gairebé 61.200 persones que es dediquen al primer sector, xifra que suposa un màxim històric, segons les dades de l'IDESCAT. En un any, el nombre de treballadors en aquestes activitats ha augmentat un 2,4%. Cal destacar que aquest increment de les afiliacions coincideix amb l'època en què es fan més contractes per treballar en les campanyes de la fruita i, per tant, moltes d'aquestes feines són temporals. Aquesta evolució positiva de les afiliacions també posa de manifest la capacitat del sector primari de generar activitat econòmica i evidencia el gran pes del sector agroalimentari en l'economia catalana. El canvi climàtic i l'augment de les temperatures estan provocant la pèrdua de determinades plantes que només creixen a les muntanyes més altes d'Europa. Un estudi amb participació catalana i publicat a la revista Science demostra que en 20 anys s'han extingit diverses espècies de plantes d'alta muntanya als Pirineus, als Alps i al Caucas. Pau Carnicero n'és un dels autors.
2: Demostrem que l'augment de temperatura té una relació directa i, per tant, podem dir causal, que s'estiguin perdent aquestes espècies. O sigui, per cada 0,1 graus de temperatura que augmenten, augmenta un 1% les taxes d'extincions d'espècies en aquestes muntanyes estudiades.
4: L'augment de la temperatura també provoca que les espècies que fins ara no podien viure a les cotes altes ara estiguin pujant i ocupant els espais on només hi havia plantes d'alta muntanya. De totes les serralades europees estudiades, als Pirineus és on s'han extingit més plantes d'alta muntanya. Precisament la vinya, tot i ser un cultiu adaptat al clima mediterrani, també es veu afectada pel canvi climàtic. Per això cada cop hi ha més projectes de vinyes d'alta muntanya que busquen temperatures més suaus. És el cas d'Estamariu, a l'Alt Urgell. Joaquim Albalate.
21: Sí, aquesta setmana han acabat la barema de les seves vinyes a 1.365 metres, de les més altes de la península ibèrica. Les han plantat per fugir de la calor que fa a cotes més baixes, que altera el creixement del raïm. David Planes és el vicepresident de la Fundació Planes Corts.
22: Aprofitem el tema del canvi climàtic, que ja comencen a haver-hi problemes en produccions a cotes més baixes. Hem aprofitat que tenim una ubicació genial per produir el vi i, a més, intentem demostrar al territori de que hi ha altres tipus de cultius que són més rendibles dels que hi ha actualment a muntanya i poder permetre a la gent del poble, la gent del món rural, doncs que s'engresquin a quedar-se a viure en el territori.
21: El vi d'altitud també s'adapta millor a les tendències actuals de consum. És més fresc i amb menys grau d'alcohol i això fa que agradi més, sobretot entre els joves. D'Estamariu sortiran 1.000 ampolles de vi Cadino que es vendran l'any que ve.
4: El jaciment de Boaella a la Canonja celebra 20 anys de campanyes arqueològiques. L'equip de l'Institut Català de Paleontologia Humana i Evolució Social ha trobat indicis del que podria ser un os de rinoceront, una dent d'hipopòtam i més peces de la indústria lítica. La Canonja, Ariadna Escobar.
23: Es tracta d'unes troballes que se sumen a unes 300 peces més. Si bé la codirectora de les excavacions a la Boella, Palmira Saladier, no descarta que en pròximes edicions trobin restes humanes. Ara bé, en aquest jaciment saben del cert que en aquesta zona els homínids no hi vivien.
24: Aquí l'ésser humà no hi viu. El que fa és venir a buscar tot tipus de recursos. Una manera molt senzilla d'entendre què era el barranc de la Boella, si us comparem a les societats actuals, el barranc de la Boella és el supermercat, però és una gran superfície, perquè el que hi troben és l'aliment, tant els recursos animals, és a dir, la carn o qualsevol altre tipus de recurs animal, poden trobar ous, troben recursos vegetals, tant per fer eines, les llances per a matar i apresar aquests animals i per a defensar-se, o també aliments.
23: Cada any a les acaballes de la campanya anual d'excavació es fa una jornada de portes obertes per al públic en general. En Francesc, la Gemma i la Pilar són veïns que no s'han perdut l'oportunitat de veure el jaciment de prop.
25: Jo crec que és molt interessant, que és això, que no es pari, que segueixi buscant-se.
26: Vull dir que les troballes ens aporten d'on venim i qui som i què han fet els nostres ancestros, no?
27: Bueno, jo crec que és molt important, no?, que el nostre jovent i les nostres generacions, no?, posteriors vegin com va evolucionant tot, no?
23: Segons els investigadors, a la Boella encara hi ha feina per una altra generació d'arqueòlegs que seguirà excavant i escrivint la història dels homínids d'un milió d'anys enrere.
13: El temps.
4: Dani Ramírez.
0: La temperatura baixarà lleugerament de dia, llevat de la Vall d'Aran. Aquí pot pujar apropant-se als 28, 29 o 30 graus cap a la zona nord de la vall, cap a la part de Bossòst i Les, aproximadament. I ella pot arribar uns 28, 29 graus. En general, la temperatura puja un grau o dos, o baixa un grau o dos, grau amunt, grau avall. Però en general ja li costaria passar dels 30 graus, però veiem valors de 30, 31 graus en punts de ponent, potser a l'interior de l'Ebre, però cal dir que avui en conjunt tindrem menys hores de sol, més hores de cel ennuvolat o variable, i per tant canvia una mica el temps. L'anticicló marxa cap al centre d'Europa, i dilluns i dimarts se'n va cap a l'est, cap a Polònia i Rússia. Això enviarà una mica de vent de sud i progressivament, a mesura que avança la setmana, potser llevant. En definitiva, anirà canviant el temps. Avui una mica més de núvols, dia variable, alguna boira al prelitoral, molta humitat, la temperatura, tot i estar al voltant de 25, 27, 28, notarem una mica d'aixafogor, hi ha més humitat, hi haurà més humitat. I bé, a l'interior i al nord, núvols i clarianes, núvols prims, a la tarda més gruixuts, més espessos, acabarem el dia amb algun plogim potser cap a la costa d'Ava. I demà dilluns pot ploure en punts de la costa i prelitoral sud, entre Barcelona, Tarragona, Costa Daurada, no ho descartem el Camp de Tarragona i el sud de Lleida, però és que dimarts, dimecres i també dijous, sobretot, hi haurà més ruixats i més tempestes.
13: 3CAT Info.
4: La Garrotxa vol connectar tota la comarca amb transport públic i ja té punt 9 estacions per anar als diferents espais naturals. El Consell Comarcal ha demanat a la Generalitat una nova línia d'autobús que complementaria l'actual, que uneix Olot, Les Preses i Santa Pau. Berta Artigas Fondàs.
3: A la Garrotxa fa 3 anys que funciona el Rumbus, una línia especialment pensada per facilitar l'accés a la Fageda d'en Jordà i evitar que els visitants hi arribin en cotxe. Ara el Consell Comarcal vol portar aquest model també a l'Alta Garrotxa i ha demanat al govern una segona línia que permeti arribar fins a Argelaguer passant per Montagut, Sant Joan les Fonts, Castellfollit i diversos espais naturals. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa és Albert Danés.
5: La gent que arriba doncs, a la zona de la Vall d'en Bas, les preses doncs, pot aparcar, pot agafar el Rumbus, el porta a la Fageda, el porta a Santa Pau, o a Olot, i el públic local també l'utilitza. Vull dir que està molt bé i és una aposta de mobilitat de comarca molt important.
3: Per això la comarca ja té punt 9 nodes amb una parada de bus, aparcaments dissuasius per cotxes i espais tancats per deixar-hi bicicletes.
5: Estan, no estan en funcionament, estem acabant de fer la reglamentació dels aparcaments i estem acabant d'adequar diferents coses, però estan ja a punt per estar en funcionament i perquè hem també anat a la Generalitat a demanar aquesta línia segona la línia de Rumbus, la petició està feta.
3: Benés confia que el nou servei permeti als visitants anar més enllà de la visita als espais naturals i afavoreixi que també es desplacin a altres municipis de la comarca per dinar, passar la tarda o ampliar la visita.
4: Helena Guardans, la nova presidenta del Liceu, considera que s'ha de fer més difusió de l'òpera perquè arribi als nous públics. N'ha parlat aquest dissabte al suplement de Catalunya Ràdio, on ha valorat positivament la iniciativa de l'alcalde de Nova York, Joran Mamdani, de regalar 70.000 entrades per a l'òpera metropolitana. Ara bé, també ha defensat que cal anar més enllà.
7: I això ho fem muntant nosaltres funcions escolars, i tot això s'està fent, no? Però que a més puguem oferir entrades més assequibles, també es pot fer. Però penso que no és només oferir les entrades, és aconseguir que hi hagi més gent que estima l'òpera, que estima el Liceu.
4: Helena Guardans i Cambó és la primera dona que ocupa el càrrec de presidenta del Liceu en tota la història de la institució. Un 120 bastoners d'arreu de Catalunya han apropat la cultura popular al públic de Lleida en el marc de la trobada nacional infantil de Vall de Bastons. L'esdeveniment s'ha programat en el marc de les festes de tardor i ha servit per commemorar els més de 300 anys de manifestació d'aquesta dansa a la ciutat. Alba Mur.
8: La primera referència del Vall de Bastons a la ciutat de Lleida es va documentar el 24 de setembre de 1701 amb motiu d'una visita del rei Felip V. Després de 325 anys, la colla bastonera del Pla de l'Aigua commemora en el marc de la trobada aquesta efemèride per posar en valor la història i la continuïtat d'aquesta dansa. Ho explica el president dels bastoners de Lleida, Xavier Ramon.
9: La veritat és que nosaltres som una colla molt jove i sí que hem recuperat les danses històriques de Lleida i és un gran honor poder dir que la nostra Vall de Bastons té tants anys d'història i té tanta trajectòria. La nostra colla sí que és molt jove, però hi ha hagut altres colles que han mantingut la història viva aquí a Lleida.
8: L'esdeveniment ha coincidit amb les festes de tardor de Lleida i ha representat un dels actes més destacats de la jornada d'aquest dissabte, la qual també ha previst espectacles infantils, concerts, sessions musicals i visites guiades a museus, entre altres.
4: L'alta gastronomia peruana té ambaixada culinària a Barcelona amb el restaurant Mai Manta, que Omar Malpartida va obrir fa 2 anys a la terrassa de l'hotel Gran Hayat. El xef divulga la diversitat dels fogons del seu país en festes temàtiques. Òscar Callau.
6: Visitem el Mai Manta el cap de setmana, que dedica la seva revetlla mensual a les carns a la brasa tradicionals dels Andes, com la pachamanca, en què embolica diferents tipus de carn i verdures amb fulles de plàtan o panís i les cou sota terra amb brases i pedres roents. Una tècnica prehispànica que la terrassa de l'hotel es reprodueix amb una gran barbacoa especial.
10: Mai Manta significa origen y nosotros lo que intentamos es acercar el Perú de la manera más sincera, con productos 100% peruanos, productos frescos que traemos de Perú. Lo que hacemos es mostrar las 3 regiones de Perú efectivamente, porque nosotros somos un restaurante 100% peruano en todo aspecto. Es un lujo apto para todo el mundo, aquí vienes a pasártelo bien.
6: El Mai Manta doncs afegeix a la seva carta regular una festa mensual amb plats Nikkei, amb peix de la costa pacífica peruana, carns andines d'alta muntanya i elaboracions amb productes exòtics de la selva. Des de croquetes limenyes fins a ceviches, tiraditos, udon uchucuta o tamalitos. La gastronomia peruana va entrar als circuits internacionals amb el xef Gastón Acurio als anys 90 i ha excel·lit en restaurants com Maido, actual millor restaurant del món, segons la llista 50 Best, o Central, que ho va ser el 2023. Entre els xefs convidats de l'última festa al Mai Manta trobem Eduardo Navarro, el xef format al Bulli i al celler de Can Roca, que comanda el restaurant de brases Chacras, situat a la vall agrícola de Pachacama.
11: Muchos países quieren ser como el Perú en realidad, ¿no? Que ha logrado embajadas en casi todo el mundo, nuestro insumo súper fresco, nuestro insumo de calidad. En Perú tenemos unos microclimas impresionantes en los cuales tenemos ingredientes que no llegamos a encontrar en muchos lugares. Por eso es que Omar logra traer mucho de esos ingredientes aquí a Mai Manta, ¿no?
6: O Mayra Flores, del restaurant Shizen de Lima, que acaba d'entrar a la llista 50 Best de l'Amèrica Llatina.
12: Es mi primera vez acá en Barcelona. Nosotros hacemos cocina Nikkei, esta mezcla de cocina japonesa con peruana. Entonces hemos traído un poco de tiraditos, mucho pescado fresco, mariscos. Hemos traído udon, que es una pasta japonesa tradicional. Hemos traído gyoza, muchos insumos peruanos para que el sabor no cambie, ¿no?
6: La festa mensual verbena del Mai Manta es completa amb danses i música criolla en directe.

0: Amb el fons Guri, no?
1: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Els blaugranes Cubarsí, Rodri i Lamine han jugat els 90 minuts. Olmo ha jugat 82 i Pedri, que no ha estat titular, ha jugat els darrers 20. Fermín no ha jugat ni un minut. Eric García ha estat baixat d'última hora per molèsties al genoll esquerre i aquest diumenge li faran proves, com ha comentat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
2: Eric ha tenido un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid, valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
1: Pel que fa a la lesió d'Mbappé, en França, el davanter del Madrid pateix una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Aquest diumenge també juguen a la Lliga de les Nacions el Dinamarca-Gales, el Sèrbia-Països Baixos, Alemanya-Grècia i Noruega-Portugal. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 al Camp del Logroño amb gols de Patri Guijarro i Maisa Baja. Jugadora més jove en fer un gol amb el Barça, amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. N'ha parlat l'entrenador Pere Romeu.
3: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys, aleshores molt poc a poc, molta pausa. La veig entrenant el dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement, crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
1: Un partit on ha tornat Aitana Bonmatí després de mesos d'absència per la seva lesió al peroné.
4: Personalment, contenta de poder participar en els primers minuts de la temporada. Al final, una jugadora necessita confiança, necessita tornar-se a sentir futbolista i això només passa per jugar a partits. I bé, molt contenta a seguir sumant i poder jugar a l'equip amb tot el que necessiti.
1: El Barça suma la cinquena victòria en 5 partits i segueix 2 punts per sobre d'un Madrid que ha patit per guanyar la Real Societat per 3-5. El Badalona, per la seva banda, ha perdut per 0-1 contra el Granada. La jornada de la Lliga F la tancarà aquest diumenge a les 6 de la tarda a l'Espanyol, que visitarà el Camp del Depor.
5: 3CAT Info.
1: A la segona divisió, Celta de Vigo B 1, Sabadell 1. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, ha lamentat que el gol local hagi arribat després d'una errada.
6: Més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
1: A la primera ref, el Sant Andreu s'ha imposat per 1-2 al Nàstic en el duel català jugat al nou estadi. Aquest diumenge l'Europa rep el Majadahonda a les 4.
5: 3CAT Info.
1: A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Lema Corunya 101. Malgrat la victòria, el pivot del Barça, Oleg Balcerovski, ha estat crític.
7: Han metido 100 puntos, es demasiado con nuestra intensidad de defender, de ser duros, es demasiado.
1: Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107-92. L'entrenador manresà Diego Ocampo ha valorat aquesta derrota.
8: Pero aquí no hay tiempo, esto no es preparar una posición para dentro de 2 años, es que la posición es cada 2 días en nuestro caso, con lo cual tenemos que poner las pilas y, como siempre digo, primero yo, para que los jugadores aprendan y compitan muy bien cada día.
1: Aquest diumenge jugaran la resta d'equips catalans. Breogán Penya a les 12, Girona Murcia a les 5 i València Lleida a les 6.
5: 3CAT Info.
1: En motor, George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaijan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen segon i Isaac Hadjar tercer. Amb aquesta victòria, Russell, que segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha quedat cinquè. L'italià, que ha sortit des de la 16a posició després de tenir un accident ahir, ha remuntat 11 posicions. Antonelli segueix el líder de la classificació amb 302 punts, 66 més que Russell.
5: 3CAT Info.
1: A la Lliga Sobal d'handbol, victòria del Granollers a la pista de l'Alacant, 31-41. El Barça, recordem-ho, és a Egipte disputant el Mundial de Clubs. Aquest diumenge a 2:45, partit contra el Zamalek egipci. El Mundial de Ciclisme que es fa a Montreal, al Canadà, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la prova femenina. La catalana Paula Blasi ha abandonat després d'una caiguda múltiple, mentre que la també catalana Mireia Benito ha acabat en la 31a posició. La prova de ruta masculina es disputa aquest diumenge amb la participació del català Marcel Camproví.
5: 3CAT Info. Informar.

0: acampada a la Puerta del Sol després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen i per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. La resposta política s'espera dimarts amb l'aprovació d'un decret d'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. El govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta. Aquest dissabte, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha plegat 20.000 persones a Madrid. Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí 7 dies, mentre la Xina critica amb fermesa a l'ONU que Washington no respecti la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà. Pequín i Moscou han instat els Estats Units a deixar d'amenaçar Cuba i han demanat que li aixequin el bloqueig. El magnat Bill Gates alerta que la intel·ligència artificial en males mans pot causar la mort de 1.000 milions de persones. I el diari The Washington Post revela una entesa recent entre Washington i Moscou per no limitar l'ús militar de la IA. Bany de masses de Lleó XIV a París. El papa ha oficiat una missa a l'aire lliure a la plaça de la Concòrdia de París davant 700.000 fidels. Durant l'homilia ha demanat construir nacions renovades a partir de les arrels cristianes. Mike Lee guanya amb Tender Loving Care la Concha d'Or al Festival de Sant Sebastià. Javier Cámara ha obtingut el premi a millor intèrpret de repartiment pel seu paper a 5 minutos más de Javier Ruiz Caldera.
1: Esports.
2: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3, els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Eric García ha estat baixat d'última hora per molèsties al genoll esquerre i demà li faran proves. A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Corunya 101. A l'altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107 a 92. Aquest diumenge torn per la penya al Girona i al Lleida. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 contra el Logroño amb el retorn d'Aitana Bonmatí després de la seva greu lesió. Derrota del Badalona per 0-1 contra el Granada i aquest diumenge juga el Deportivo Espanyol.
0: Pel que fa al temps, matinada més humida, amb boirines a les valls i alguna boira baixa al prelitoral. Aquest diumenge començarà mig ennuvolat a la costa i amb més clarianes a l'interior, Lleida i el Pirineu. Cap al migdia arribaran més núvols prims i el cel quedarà enterbolit. Tarda i vespre, amb núvols més abundants.
1: Trescat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Centenars de persones amb desenes de tendes de campanya passen la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures en contra de la crisi de l'habitatge. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, una dona de 87 anys veïna de la ciutat. La campada, que pretén recordar el simbolisme del 15M, l'ha precedit una manifestació multitudinària aquest dissabte a la tarda, convocada pel Sindicat de Llogateres de Madrid i que ha avançat pels carrers del centre de la ciutat. Hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants han exigit al govern espanyol l'aprovació el proper dimarts del decret d'habitatge que impedeix qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Madrid, Alba Gil.
3: És el so de les claus que han fet sonar les milers de persones que han recorregut el centre de Madrid a crits de Mari Carmen es queda, una manifestació multitudinària per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge. Que es prorroguin els contractes, que es congelin els preus i es prohibeixin els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
4: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçant els esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
3: També li ha reclamat des de l'hospital a Mari Carmen, la dona de 87 anys que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid.
5: Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Por eso este martes se tiene que aprobar el decreto Mari Carmen.
3: Una marxa que afegeix encara més pressió al PSOE perquè porti dimarts al Consell de Ministres el decret que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també amb Junts, amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
0: A tot plegat, suma amenaça de no participar dimarts a la reunió del Consell de Ministres si no s'aprova un decret d'habitatge amb mesures per pal·liar la crisi residencial. El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, creu que calen solucions urgents.
1: Ese decreto no puede ser cosmético, no puede ser un parche. Debe incluir las soluciones que hemos aportado desde hace más de un año en la mesa del Consejo de Ministros. La congelación de los alquileres y la extensión automática de los contratos. Una solución integral para los desahucios en España y la restricción de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, de temporada y habitaciones.
0: Això mentre el PSOE negocia contra el rellotge amb els seus socis parlamentaris perquè aquest decret tingui endavant el Congrés dels Diputats, tal com recordava el ministre socialista Óscar López.
6: Lo importante es que se apruebe en el Congreso, porque si no pasará lo que pasa otras veces, que la derecha y la ultraderecha votan en contra de la gente, traicionan, hablando de traicionar, los intereses generales, y a quien no puede tener una vivienda, para ponerse del lado del fondo el buitre, que es lo que está pasando.
0: El ministre ha insistit que el PP i Vox han votat en quatre ocasions per tombar el decret per reforçar el dret a l'habitatge. Paral·lelament, el govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Óscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts i tampoc n'ha volgut donar detalls.
6: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso.
0: Aquest dissabte la dreta i l'extrema dreta han fet un nou pols a Pedro Sánchez amb una manifestació a Madrid contra la gestió del govern espanyol a Ceuta. La convocada Societat Civil Espanyola amb el suport del PP i Vox i segons la delegació del govern espanyol hi han participat 20.000 persones. Sentim Miguel Tellado del PP i Santiago Abascal de Vox.
7: Tenemos un gobierno irresponsable, lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno igual que hay que echar a los invasores y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
8: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
0: Durant la manifestació s'han sentit insults contra el president espanyol i s'hi han pogut veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre les quals una que anava a prop de la capçalera i que deia Salvem el Valle de los Caídos. Centenars de persones s'han manifestat a Alacant, al País Valencià, per exigir l'empresonament de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, i que perdi la condició de forat. Ho han fet aquest dissabte a la tarda davant la seu de la Generalitat Valenciana a la ciutat i quan falta un mes per commemorar el segon aniversari de la tragèdia de la Dana, en què van morir 232 persones. Les associacions de víctimes de la Dana, altres entitats socials i sindicats, han cridat consignes com Mazón a presó i han exhibit cartells amb el missatge com ni oblit ni perdó i una fotografia gran de Mazón vestit de pres. La portaveu de l'entitat Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024, Mariló Gradolí, retreu a Mazón que es blindi amb la condició de forat.
9: De recordar que Carlos Mazón continua forat, continua de diputat i continua cobrant. Carlos Mazón és indigne de continuar de diputat, continuar de la política i que el que ens va passar a nosaltres en la zona zero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
0: Les entitats reiteren que les morts s'haurien evitat si s'hagués enviat amb més antelació el missatge és alert.
10: 3CAT Info.
0: Obrim plana internacional, Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí 7 dies de canvi que Washington els aixequi les restriccions econòmiques i els desbloquegi els actius congelats a l'estranger. El president justifica la negativa perquè l'oferta iraniana, diu, és fruit de la desesperació.
11: Volen fer un acord per obrir l'estret de seguida perquè estan perdent aclaparadorament. Guanyem de manera tremenda. Tenim un control total de l'estret d'Hormuz. Volen arribar a un acord i crec que està bé. Jo també vull un acord. Però aquest que presenten no és acceptable.
0: La Xina ho ha criticat amb fermesa en un discurs a l'ONU del vicepresident Han Jing, que ha representat un final abrupte a la lluna de mel escenificada aquesta setmana amb la visita del president Xi Jinping a Washington.
10: La Xina sosté que s'han de respectar la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà, incloent-hi els del Golf. Els països principals assumeixen responsabilitats especials a l'hora de salvaguardar la pau i la seguretat internacionals i han de prendre la iniciativa a l'hora de complir les normes, defensar l'estat de dret i fer el que és correcte.
0: El vicepresident xinès també ha instat els Estats Units, sense esmentar-los, a deixar d'amenaçar Cuba i d'aixecar-li el bloqueig, una petició a la qual s'ha afegit el líder de la diplomàcia russa, Sergei Lavrov. També ha advertit que assoliran els objectius de la seva operació militar a Ucraïna. Bill Gates, el fundador de Microsoft, alerta que un mal ús de la intel·ligència artificial pot propiciar la mort de 1.000 milions de persones. S'afegeix així a la llista de magnats de la tecnologia que expressen en públic els riscos que comporta.
10: Sens dubte, la intel·ligència artificial pot desencadenar esdeveniments que podrien causar 1.000 milions de morts. Tot i que és difícil que arribem a un risc del 100%, no hi ha hagut mai una arma tan poderosa com la combinació de persones amb males intencions amb les eines més avançades de la intel·ligència artificial.
0: Preguntat sobre si n'hi ha prou amb el fet que el sector s'autoreguli, Bill Gates contesta taxativament que no i que cal control públic. Per la seva banda, l'empresa d'intel·ligència artificial OpenAI ha reconegut que alguns dels seus agents han intentat accedir a sistemes informàtics d'institucions dels Estats Units sense haver rebut instruccions explícites per fer-ho i sense que els seus creadors en fossin conscients. Segons The Washington Post, els Estats Units i Rússia es van conxorxar recentment a l'ONU per aturar una proposta orientada a regular l'ús segur de la intel·ligència artificial en l'armament. L'advertiment alarmant de Bill Gates sobre els perills de la intel·ligència artificial busca esperonar la intervenció dels poders públics a l'hora de regular aquesta tecnologia per evitar que sigui el sector qui s'autoreguli. Això ho ha dit a 3CAT Info Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic per la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en intel·ligència artificial.
12: Hi ha organismes estatals o supraestatals que el que facin és regular a nivell internacional el desplegament i l'ús de la intel·ligència artificial, com ja hi és en el cas de l'energia nuclear o en el cas de les armes o dels desenvolupaments bacteriològics.
0: Sobre l'ús correcte que les tecnològiques han de fer de les nostres dades, Ganyet es mostra molt desconfiat.
12: Cada vegada que enviem informació de que allò no s'utilitzarà doncs, en contra nostre o que s'utilitzarà per algun entrenament que després servirà per fer vigilància militar, hem de fer un acte de fe. Jo sempre aquí poso la moreneta, no? Vull dir, bueno, comaneu-vos a la moreneta. Si utilitzeu els plans de pagament, les dades no es fan servir per entrenar ulteriors versions dels models, però també un acte de fe.
0: I de la plana cultural destaca que Tender Loving Care és la gran guanyadora de la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià. S'han dut 3 premis del palmarès de la secció oficial a competició. Entre les pel·lícules triomfadores també hi ha la producció catalana 5 minutos más. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
13: La pel·lícula de Mike Lee, una defensa aferrissada de la necessitat de tenir cura els uns dels altres, s'ha endut la Cotxa d'Or, el premi a la millor interpretació protagonista per l'actriu Kate O'Flynn, coneguda per la sèrie La Maldición de Widow's Bay, i també el de millor guió. El director de 83 anys que ha anunciat que aquesta serà la seva última pel·lícula ha enviat un missatge gravat d'agraïment.
14: Hello, San Sebastián, and greetings from New York.
15: Hola, Sant Sebastià. Salutacions des de Nova York. Em sap molt de greu no poder ser amb vosaltres. Quin gran honor i moltes gràcies pels diversos premis per a Tender Loving Care, la nostra pel·lícula, però sobretot per la Conxa d'Or. Moltíssimes gràcies i una abraçada a tothom.
13: El premi de millor actriu és ex aequo amb la noruega Astakama August per Markens Grude, Com creix la terra, que també s'endú el premi de millor fotografia. A continuació, Bian Jing, Frontera, una pel·lícula procedent de Hong Kong del cineasta A. Biao, ha estat la gran sorpresa del palmarès amb el premi especial del jurat perquè era la cinta amb menys opcions, segons la crítica. La sueca Amanda Keller ha guanyat el premi a la millor direcció per Garrat Du Vaimu, Tingues Valor, una mena de western al gel de Lapònia, amb paisatges bellíssims, i finalment l'actor Javier Cámara ha celebrat el premi a la millor interpretació de repartiment per a la producció catalana 5 minutos más.
16: Parece que los Javis estamos triunfando. Este año va de Javis. Quiero compartir este premio evidentemente con con el escritor y actor brillantísimo que es Berto Romero, con el director increíble, talentosísimo y brillante que es Javier Caldera y con una excelente compañera, Belén Cuesta, que está maravillosa la película. Sin ellos esto sería imposible.
13: Feia referència a Javier Cámara, a Javier Calvo i Javier Ambrosi, que són els directors de La Bola Negra, que més enllà del palmarès de la secció oficial s'han dut el premi del públic de la secció Perles. Tots dos han agraït no només el premi, sinó que els espectadors estiguin també omplint les sales a tot el país des que es va estrenar ahir.
17: Y nosotros hacemos esto para vosotros, para que os guste, para que lo sintáis, para ver la cara que tenéis al final de cada representación.
18: Tenemos mucho que agradeceros al público. Sabemos que estáis de nuestro lado. Gracias por estar ahí y espero no defraudaros nunca. Gracias.
13: I finalment el documental sobre el genocidi a Gaza, NASA, ha guanyat el premi del públic al millor film europeu.
19: El temps.
0: Dani Ramírez.
7: La temperatura baixarà lleugerament de dia, llevat de la Vall d'Aran. Aquí pot pujar apropant-se als 28, 29 o 30 graus cap a la zona nord de la vall, cap a la part de Bosòst i Les aproximadament. Viella pot arribar uns 28, 29 graus. En general, la temperatura puja un grau o dos, o baixa un grau o dos, grau baixa un grau o dos, grau amunt, grau avall. Però en general ja li costaria passar dels

0: una boira pel litoral, molta humitat, la temperatura tot i estar al voltant de 25, 27, 28, notarem una mica d'aixa fogó, hi ha més humitat, hi haurà més humitat, i bé, a l'interior i al nord, núvols i clarianes, núvols prims, a la tarda més gruixuts, més espessos, acabarem el dia amb algun plogim potser cap a la Costa Brava. I demà dilluns pot ploure en punts de la costa i prelitoral sud, entre Barcelona, Tarragona, Costa Daurada. No ho descartem, el Camp de Tarragona i el sud de Lleida, però és que dimarts, dimecres i també dijous, sobretot, hi haurà més ruixats i més tempestes.
1: 3CAT Info.
2: Més de 500.000 de persones han aclamat el Papallau 14 al seu pas en papa mòbil pels Camps Elisis de París i fins a la plaça de la Concòrdia, en un acte multitudinari ple de fervor catòlic. El Pontífex ha rebut un bany de masses mentre saludava a qui se li acostava durant un recorregut de gairebé una hora. A la seva homilia, el Sant Pare ha demanat als fidels que construeixin una nació renovada a partir de les seves arrels cristianes. París, Isabel Galí.
3: L'eix que uneix la plaça de la Concòrdia amb l'avinguda de la Gran Armée s'ha omplert de catòlics, 600.000 persones que s'hi havien hagut d'inscriure prèviament, algunes per veure el Lleó 14 de prop mentre ha baixat amb el papa mòbil pels Camps Elisis, d'altres s'han conformat a seguir la missa a les pantalles instal·lades al llarg d'aquests 3 quilòmetres. En boca de la majoria el paper de líder espiritual i moral de Robert Francis Prevost, per Lea Morel, que ha vingut amb germans i amics a escoltar-lo, el moment social a França i al món ho reclama.
4: Es parla molt de les crisis geopolítiques, de les crisis climàtiques. Només sentim la paraula crisi, crisi. Però hem de poder pensar en el futur amb alegria, pau i esperança. I aquest és el missatge del Papa. Poder dir, d'acord, el context és difícil, cal que estiguem units.
3: A la plaça de la Concòrdia, la missa ja portava aquest nom. Representants de tots els signes polítics, líders religiosos i molta música. En l'homilia, paraules universals de Lleó 14.
5: Jesús revela l'amor incondicional de Dieu.
6: Jesús ens revela l'amor incondicional de Déu. Per ell cap de nosaltres és un número en un document d'identitat, sinó una persona única i irreemplaçable.
3: Amb algunes d'aquestes persones sense document d'identitat hi ha pogut parlar al matí en una visita del Papa a un centre que acull refugiats al nord de París.
2: Els alemanys trien finalment Múnich, al davant de Colònia, com a ciutat candidata per postular-se davant el Comitè Olímpic Internacional per organitzar els Jocs Olímpics del 2036 o les convocatòries posteriors del 2040 o fins i tot del 2044. Múnich, que és la capital de Baviera, ja va celebrar uns Jocs el 1972 amb un final tràgic, amb la matança d'atletes israelians per part d'un comando palestí. Fins fa pocs dies també hi optava la capital d'Alemanya, Berlín, que ja els va celebrar el 1936 sota el règim d'Adolf Hitler. Però la derrota electoral diumenge passat de l'alcalde actual de la CDU va fer descavalcar Berlín de la cursa. Abans que ho facin els guanyadors, l'esquerra de Die Linke, l'alcalde sortint, Kai Wegner, ha preferit retirar ell la candidatura.
7: Dilluns, després de les eleccions, encara vaig mirar de parlar amb els uns i amb els altres perquè aquesta oportunitat de futur per a Berlín es mantingués. Aleshores vam haver de prendre nota d'una roda de premsa de la senyora Herald que afirmava que la candidatura quedava descartada. Després d'això vam continuar mantenint converses, però les principals federacions esportives van deixar clar que no ens podien donar el seu vistiplau en aquestes condicions.
2: Ara bé, arribar a ocupar l'alcaldia de Berlín no serà fàcil per a l'esquerra de Die Linke. De fet, els cristianodemòcrates de la CDU, amb el canceller al darrere, miren de posar tots els pals a les rodes possibles per fer descarrilar Elif Herald, l'advocada alemanya d'origen turc que acaba de guanyar les eleccions amb claredat. El govern ha accelerat la reforma d'una llei estatal per prohibir les expropiacions d'habitatges dels grans grups immobiliaris. També acusen el partit d'antisemita i de posar en risc la vida dels jueus a la capital. Anem a Berlín, Jordi Regàs.
8: La promesa del partit Die Linke d'expropiar els grups immobiliaris amb més de 3.000 habitatges és un anatema pels conservadors. S'ha de protegir el capital privat, afirma Friedrich Merz.
9: Impulsarem
7: una proposta legislativa. Es tracta sobretot d'enviar un missatge ben clar als inversors internacionals, que és que a Alemanya no es duen a terme expropiacions de la propietat privada.
8: Die Linke és l'únic partit crític amb el govern alemany pel suport incondicional a l'estat d'Israel, una posició que la CDU aprofita per qualificar-los d'antisemites. Qui no ha dubtat entrar en el debat és Yehuda Teichtal, rabí de la comunitat jueva de Berlín.
1: Un supervivent de l'Holocaust.

0: Strauss m'ha dit avui, com vols que em quedi a Berlín si la terra jueva i el poble jueu, que són un i el mateix, es posen en dubte? Tot partit polític que vulgui tenir responsabilitat a Berlín és imprescindible que doni un suport ferm i absolut a una vida jueva plena.
1: La campanya conservadora contrasta amb les declaracions reiterades de la candidata de Die Linke a favor de la convivència, Elly Feralt.
2: Hem d'anar cap a una política conciliadora que construeixi ponts. Jo vull ser l'alcaldessa de tothom, per totes les persones jueves, per totes les musulmanes, les cristianes, les palestines, per totes les queer, per tothom que viu a Berlín. Tothom s'hi ha de sentir a gust i segur.
1: Per Die Linke, tot plegat demostra el nerviosisme dels conservadors per l'arribada a Berlín d'un partit que és realment d'esquerres. El que tothom té coll avall és que el debat de si Berlín pot expropiar o no s'acabarà dirimint tard o d'hora al Tribunal Constitucional alemany.
3: La reconstrucció del Nepal trigarà anys després de l'arribada mortífera. Així ho ha vaticinat a 3 que t'info la presidenta de l'ONG Amics del Nepal, Cristina Morales. Aquest dissabte fa un mes de la gran riuada causada per la caiguda d'una glacera sobre un llac. La responsable de l'ONG Amics del Nepal també destaca el gran nombre d'infants afectats i alhora l'èxit de les vacunacions d'emergència, que han evitat epidèmies.
4: La recuperació tot just comença i estem parlant encara de més de 4.000 persones desaparegudes i més de 84.000 persones afectades, més de 32.000 nens afectats. Han pogut vacunar contra el còlera més de 50.000 persones en aquestes setmanes, vigilant que no hi hagi contagis de malalties, epidèmies.
3: Esports. Amb el Fons Gorina.
5: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3. Els blaugranes, Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Els blaugranes, Cubarsí, Rodri i Lamine han jugat els 90 minuts. Olmo ha jugat 82 i Pedri, que no ha estat titular, ha jugat els darrers 20. Fermín no ha jugat ni un minut. Eric García ha estat baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre i faran proves, com ha comentat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
6: Eric ha tenido un pequeño problema en el calentamiento, no parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
5: Pel que fa a la lesió d'Mbappé, el davanter del Madrid pateix una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Aquest diumenge també juguen a la Lliga de les Nacions el Dinamarca-Gales, Sèrbia-Països Baixos, Alemanya-Grècia i Noruega-Portugal. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patrick Guijarro i Maisa Baja, jugadora més jove en fer un gol amb el Barça. 15 anys, 8 mesos i 10 dies. N'ha parlat l'entrenador blaugrana Pere Romeu.
7: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys, aleshores molt poc a poc, molta pausa. La veig entrenant el dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement, crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
5: Un partit on ha tornat Aitana Bonmatí després de mesos d'absència per la seva greu lesió de peroné.
8: Personalment contenta de poder participar en els primers minuts de la temporada. Al final una jugadora necessita confiança, necessita tornar-se a sentir futbolista i això només passa per jugar a partits. I bé, molt contenta a seguir sumant i poder jugar a l'equip amb tot el que necessiti.
5: El Badalona, per la seva banda, ha perdut per 0-1 contra el Granada. La jornada de la Lliga F la tancarà aquest diumenge a les 6 de la tarda l'Espanyol, que visitarà el camp del Depor.
3: 3CAT Info.
5: A la segona divisió, el Sabadell ha empatat a 1 a Balaïdos contra el filial del Celta. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, ha lamentat que el gol local hagi arribat després d'una errada.
9: Més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent. I em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
5: I a la primera ref, el Sant Andreu s'ha imposat per 1-2 al Nàstic en el duel català jugat al nou estadi. Aquest diumenge, l'Europa rep el Majadahonda a les 4. I en bàsquet, a la primera jornada de la Lliga ACB, victòria del Barça al Palau per 119-101 contra l'Eima Corunya. Malgrat aquesta victòria, el pivot del Barça, Oleg Balcerowski, ha estat crític.
10: Han metido 100 puntos, es demasiado con nuestra intensidad de defender, de ser duros, es demasiado.
5: Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107-92. Sentim l'entrenador Manresa, Diego Ocampo, parlant d'aquesta derrota.
11: Pero aquí no hay tiempo, esto no es preparar una posición para dentro de dos años, es que la posición es cada dos días en nuestro caso, con lo cual tenemos que poner las pilas y, como siempre digo, primero yo, para que los jugadores aprendan y compitan muy bien cada día.
5: Aquest diumenge jugaran la resta d'equips catalans. Breu Gran Penya a les 12, Girona Múrcia a les 5 i València Lleida a les 6.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: El motor George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaidjan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen, segon, i Isaac Hadjar, tercer. Amb aquesta victòria, Russell, que és segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat cinquè. L'italià, que ha sortit des de la setzena posició, després de tenir un accident ahir, ha remuntat 11 posicions. Antonelli segueix el líder de la classificació amb 302 punts, 66 més que Russell. A la Lliga Sobal d'handbol, victòria del Granollers a la pista de l'Alacant per 31-41. El Barça, recordem-ho, és a Egipte disputant el Mundial de Clubs. Aquest diumenge, partit contra el Zamalek egipci. En ciclisme, el Mundial que s'està disputant a Montreal, al Canadà, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la prova femenina. La catalana Paula Blasi ha abandonat després d'una caiguda múltiple, mentre que la també catalana Mireia Benito ha quedat a la 31a posició. La prova de ruta masculina es disputa aquest diumenge amb la participació del català Marcel Camproví.
13: Òbviament, el primer serà molt més de suport, però sempre crec que hi ha oportunitats en carreres tan llargues per demostrar de forma d'un i m'agrada amb moltíssima il·lusió, evidentment, crec que és la carrera més il·lusiva des que segueixo el ciclisme, la que més m'ha enganxat i la que més m'ha motivat i poder estar ja sent com està complint un somni.
5: I acabem dient que en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma visitarà aquest diumenge a la una la pista del Manzanares.
12: Són 4:45.
3: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Acampada a la Puerta del Sol després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen i per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. La resposta política s'espera a partir de dimarts amb l'aprovació d'un decret d'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. També us hem explicat que el govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queda a Ceuta. Aquest dissabte, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha plegat 20.000 persones a Madrid. A partir d'ara us explicarem que la vinya, tot i ser un cultiu adaptat al clima mediterrani, també es veu afectat pel canvi climàtic. Per això cada cop hi ha més projectes de vinyes d'alta muntanya que busquen temperatures més suaus. És el cas d'Estamariu, a l'Alt Urgell. I anirem a Lleida, on uns 120 bastoners d'arreu de Catalunya han apropat la cultura popular al públic en el marc de la trobada nacional infantil de Vall de Bastons. L'esdeveniment s'ha programat en el marc de les festes de tardor i ha servit per commemorar els més de 300 anys de manifestació d'aquesta dansa a la ciutat. I en esports, que destaques, Alfons Gorina?
5: Doncs la victòria de la selecció espanyola a la Lliga de les Nacions contra Anglaterra per 2-3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Eric García ha estat baixat d'última hora per molestes al genoll esquerre i aquest diumenge li faran proves. A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Corunya 101 i derrota del Manresa a la pista del Bilbao 107-92. Aquest diumenge torn per la penya al Girona i a Lleida. I a la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 contra el Logroño amb el retorn d'Aitana Bonmatí mesos després de la seva lesió.
3: Pel que fa al temps, matinada més humida, amb boirines a les valls i alguna boira baixa al prelitoral. Aquest diumenge començarà mig ennuvolat a la costa i amb més clarianes a l'interior, Lleida i el Pirineu. Cap al migdia arribaran més núvols prims i el sol quedarà enterbolit. Tarda i vespre amb núvols més abundants. Centenars de persones amb desenes de tendes de campanya passen la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures en contra de la crisi de l'habitatge. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, una dona de 87 anys veïna de la ciutat. L'acampada, que pretén recordar el simbolisme del 15M, l'ha precedit una manifestació multitudinària aquest dissabte a la tarda, convocada pel Sindicat de Llogateres de Madrid i que ha avançat pels carrers del centre de la ciutat. Hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants han exigit al govern espanyol l'aprovació el proper dimarts del decret d'habitatge que impedeix qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Madrid, Alba Gil.
14: És el so de les claus que han fet sonar les milers de persones que han recorregut el centre de Madrid a crits de Mari Carmen es queda, una manifestació multitudinària per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge. Prorroguin els contractes, que es congelin els preus i es prohibeixin els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
15: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçant els esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
14: També li ha reclamat des de l'Hospital la Mari Carmen, la dona de 87 anys que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid.
16: Bueno, que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Por eso este martes se tiene que aprobar el decreto Mari Carmen.
14: Una marxa que afegeix encara més pressió al PSOE perquè porti dimarts al Consell de Ministres el decret que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també amb Junts, amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
3: Paral·lelament, el govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Òscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts i tampoc n'ha volgut donar detalls.
17: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver a la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y por lo tanto no descarta ninguna medida para eso.
3: Aquest dissabte la dreta i l'extrema dreta han fet un nou pols a Pedro Sánchez amb una manifestació a Madrid contra la gestió del govern espanyol a Ceuta. La convocada Societat Civil Espanyola amb el suport del PP i Vox i segons la delegació del govern espanyol hi han participat 20.000 persones. Sentim Miguel Tellado del PP i Santiago Abascal de Vox.
18: Tenemos un gobierno irresponsable, lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno igual que hay que echar a los invasores y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
19: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
3: Durant la manifestació s'han sentit insults contra el president espanyol i s'hi han pogut veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre les quals una que anava a prop de la capçalera i que deia «Salvem el Valle de los Caídos». Més coses. La Casa Blanca ha exclòs la cadena CNN del viatge a bord de l'avió presidencial per acompanyar Donald Trump en una visita a Tennessee, en un nou enfrontament amb un mitjà que el president considera que difon notícies falses. La CNN era el canal encarregat de distribuir les imatges a la resta de mitjans, però l'administració nord-americana li ha barrat l'accés. Una mesura insòlita que arriba poc després que un jutge obligués Trump a readmetre a la Casa Blanca la mateixa CNN i els mitjans MS Now i Político, vetats d'entrar-hi la setmana passada pel contingut de les seves informacions. El president ha respost irat quan li han demanat el perquè de l'exclusió del mitjà.
20: El que no m'agrada... Calla! El que no m'agrada són les notícies falses, i ells ho són al 100%. En dos anys dubto que m'hagin fet una notícia bona, i vaig guanyar les eleccions per golejada. El que no vull són notícies falses.
3: La visita de Trump a Tennessee il·lustra el repte electoral del seu partit republicà de cara a les eleccions legislatives del 3 de novembre. Tennessee és un estat dominat pels republicans, però el partit creu que ha de defensar dies després que una enquesta advertís que la popularitat de Trump s'ha estimbat. Només el 30% dels entrevistats en té una opinió positiva. Tornem a casa nostra, perquè ha estat rescatada al Pakistan una dona resident a Barcelona víctima d'un matrimoni forçat preparat per la seva família. Una operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional va permetre rescatar la dona i detenir dos homes de 41 i 45 anys a la capital catalana com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat. La dona havia viatjat al Pakistan, enganyada pel seu entorn familiar, i allà li van retirar el passaport i la van obligar a casar-se amb un cosí. Tot plegat després que la víctima hagués iniciat una relació sentimental fa 3 anys amb un home que havia conegut a Barcelona, també d'origen pakistanès, i amb qui va formalitzar una unió religiosa que no hauria estat acceptada per la família de la dona. Aquest home també hauria patit, per part dels detinguts, un intent d'homicidi amb una arma blanca. La coordinació policial va permetre rescatar la dona i facilitar-ne la repatriació a Espanya. Les detencions dels dos homes es van fer al juliol. L'esfondrament del sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental, aquest dissabte ha ferit 3 persones, una d'elles de gravetat, que ha estat traslladada a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Dos homes més han resultat ferits lleus i són a l'Hospital de Granollers, mentre que un menor que hi havia a l'habitatge ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat sa i estalvi un gos de l'interior de l'immoble. Al lloc de l'esfondrament s'hi han desplaçat 10 dotacions dels bombers i 6 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. I aquest dissabte el grup d'actuacions especials dels bombers de la Generalitat ha rescatat 5 persones que s'han trobat amb problemes mentre feien excursions per la muntanya. Han evacuat una parella francesa que es trobava malament d'un refugi de la Vall de Boí a l'Alta Ribagorça. També han rescatat una noia que s'ha accidentat mentre circulava en bicicleta per una zona de difícil accés de Vallromanes, al Vallès Oriental. A Capolat, al Berguedà, han evacuat una persona que volava en parapent i ha tingut un accident que li ha provocat una lesió a l'esquena. I finalment, a Caralps, al Ripollès, els bombers han rescatat un excursionista que s'ha lesionat el canell quan feia una ruta per la zona. Els bombers de la Generalitat recorden que una bona prevenció és clau per gaudir de la muntanya amb seguretat. Demanen consultar la previsió meteorològica, adaptar la ruta al nivell físic i tècnic de les persones que la facin i portar roba adequada, aigua i menjar. I també un telèfon mòbil amb bateria carregada. Detingut un jove de 19 anys a Girona després de fugir amb una moto robada. El noi va posar en risc els vianants, va xocar contra vehicles policials i va ferir 2 agents. La detenció es va produir divendres i el noi està acusat d'atemptat contra els agents de l'autoritat, furt d'ús de vehicle, conducció temerària, conducció sense haver obtingut mai el permís, danys i lesions per imprudència. Els fets van passar la mateixa tarda quan els agents de la policia van intentar aturar una moto a la zona de la Font del Rei, que va iniciar una fugida temerària i va acabar xocant contra un vehicle policial, de manera que 2 agents van acabar ferits lleus.
12: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
3: A l'agost, a Catalunya, s'ha arribat al rècord d'afiliats a la Seguretat Social en els sectors de l'agricultura, de la ramaderia i també la pesca. Són gairebé 61.200 persones que es dediquen al primer sector, xifra que suposa un màxim històric, segons les dades de l'IDESCAT. En un any, el nombre de treballadors en aquestes activitats ha augmentat un 2,4%. Cal destacar que aquest increment de les afiliacions coincideix amb l'època en què es fan més contractes per treballar en les campanyes de la fruita i, per tant, moltes d'aquestes feines són temporals. Aquesta evolució positiva de les afiliacions també posa de manifest la capacitat del sector primari de generar activitat econòmica i evidencia el gran pes del sector agroalimentari en l'economia catalana. El canvi climàtic i l'augment de les temperatures estan provocant la pèrdua de determinades plantes que només creixen a les muntanyes més altes d'Europa. Un estudi amb participació catalana i publicat a la revista Science demostra que en 20 anys s'han extingit diverses espècies de plantes d'alta muntanya als Pirineus, als Alps i al Caucas. Pau Carnicero no és un dels autors.
0: Demostrem que l'augment de temperatura té una relació directa i, per tant, podem dir causal, que s'estiguin perdent aquestes espècies. O sigui, per cada 0,1 graus de temperatura que augmenten, augmenta un 1% les taxes d'extincions d'espècies en aquestes muntanyes estudiades.
3: L'augment de la temperatura també provoca que les espècies que fins ara no podien viure a les cotes altes ara estiguin pujant i ocupant els espais on només hi havia plantes d'alta muntanya. De totes les serralades europees estudiades, els Pirineus és on s'han extingit més plantes d'alta muntanya. Precisament la vinya, tot i ser un cultiu adaptat al clima mediterrani, també es veu afectada pel canvi climàtic. Per això cada cop hi ha més projectes de vinyes d'alta muntanya que busquen temperatures més suaus. És el cas d'Estamariu, a l'Alt Urgell. Joaquim Aldalate.
21: Sí, aquesta setmana han acabat la verema de les seves vinyes a 1.365 metres, de les més altes de la península ibèrica. Les han plantat per fugir de la calor que fa a cotes més baixes, que altera el creixement del raïm. David Planes és el vicepresident de la Fundació Planes Corts.
22: Aprofitem el tema del canvi climàtic, que ja comencen a haver-hi problemes en produccions a cotes més baixes. Hem aprofitat que tenim una ubicació genial per produir el vi i, a més, intentem demostrar al territori que hi ha altres tipus de cultius que són més rendibles dels que hi ha actualment a muntanya i poder permetre a la gent del poble, la gent del món rural, doncs que s'engresquin a quedar-se a viure en el territori.
21: El vi d'altitud també s'adapta millor a les tendències actuals de consum. És més fresc i amb menys grau d'alcohol i això fa que agradi més, sobretot entre els joves. D'Estamariu sortiran 1.000 ampolles de vi Carino que es vendran l'any que ve.
3: El jaciment de Boella a la Canonja celebra 20 anys de campanyes arqueològiques. L'equip de l'Institut Català de Paleontologia Humana i Evolució Social ha trobat indicis del que podria ser un os de rinoceront, una dent d'hipopòtam i més peces de la indústria lítica. La Canonja, Ariadna Escobar.
23: Es tracta d'unes troballes que se sumen a unes 300 peces més. Si bé la codirectora de les excavacions a la Boella, Palmira Saladier, no descarta que en pròximes edicions trobin restes humanes. Ara bé, en aquest jaciment saben del cert que en aquesta zona els homínids no hi vivien.
24: Aquí l'ésser humà no hi viu. El que fa és venir a buscar tot tipus de recursos. Una manera molt senzilla d'entendre què era el barranc de la Boella, si us comparem a les societats actuals, el barranc de la Boella és el supermercat, però és una gran superfície, perquè el que hi troben és l'aliment, tant els recursos animals, és a dir, la carn o qualsevol altre tipus de recurs animal, poden trobar ous, troben recursos vegetals, tant per fer eines, les llances per a matar i apresar aquests animals i per a defensar-se, o també aliments.
23: Cada any a les acaballes de la campanya anual d'excavació es fa una jornada de portes obertes per al públic en general. En Francesc, la Gemma i la Pilar són veïns que no s'han perdut l'oportunitat de veure el jaciment de prop.
25: Home, jo crec que és molt interessant, que és això, que això no... Que no es pari, que segueixi buscant-se.
26: Vull dir que les troballes ens aporten d'on venim i qui som i què han fet els nostres ancestros, no?
27: Bueno, jo crec que és molt important, no?, que el nostre jovent i les nostres generacions, no?, posteriors, vegin com va evolucionant tot, no?
23: Segons els investigadors, a la Boella encara hi ha feina per una altra generació d'arqueòlegs que seguirà excavant i escrivint la història dels homínids d'un milió d'anys enrere.
12: El temps.
3: Dani Ramírez.
28: La temperatura baixarà lleugerament de dia, llevat de la Vall d'Aran. Aquí pot pujar apropant-se als 28, 29 o 30 graus cap a la zona nord de la vall, cap a la part de Bosòst i Les, aproximadament. I ella pot arribar uns 28, 29 graus. En general, la temperatura puja un grau o dos, o baixa un grau o dos. Grau amunt, grau avall. però en general ja li costaria passar dels 30 graus, però veiem valors de 30, 31 graus en punts de ponent, potser a l'interior de l'Ebre, però cal dir que avui en conjunt tindrem menys hores de sol, més hores de cel ennuvolat o variable, i per tant canvia una mica el temps. L'anticicló marxa cap al centre d'Europa i dilluns i dimarts se'n va cap a l'est, cap a Polònia i Rússia. Això enviarà una mica de vent de sud i progressivament, a mesura que avança la setmana, potser llevant. En definitiva, anirà canviant el temps. Avui una mica més de núvols, dia variable, alguna boira al prelitoral, molta humitat, la temperatura, tot i estar al voltant de 25, 27, 28, notarem una mica de xafogor, hi ha més humitat, hi haurà més humitat. I bé, a l'interior i al nord, núvols i clarianes, núvols prims, a la tarda més gruixuts, més espessos, acabarem el dia amb algun plogim potser cap a la Costa Pala. I demà dilluns pot ploure en punts de la costa i prelitoral sud, entre Barcelona, Tarragona, Costa Daurada, no ho descartem, el Camp de Tarragona i el sud de Lleida, però és que dimarts, dimecres i també dijous, sobretot, hi haurà més ruixats i més tempestes.
1: 3CAT Info.
3: La Garrotxa vol connectar tota la comarca amb transport públic i ja té punt 9 estacions per anar als diferents espais naturals. El Consell Comarcal ha demanat a la Generalitat una nova línia d'autobús que complementaria l'actual, que uneix Olot, Les Preses i Santa Pau. Berta Artigas Fondàs.
2: A la Garrotxa fa 3 anys que funciona el Rumbus, una línia especialment pensada per facilitar l'accés a la Fageda d'en Jordà i evitar que els visitants hi arribin en cotxe. Ara el Consell Comarcal vol portar aquest model també a l'Alta Garrotxa i ha demanat al govern una segona línia que permeti arribar fins a Argelaguer passant per Montagut, Sant Joan les Fonts, Castellfollit i diversos espais naturals. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa és Albert Danés.
4: La gent que arriba doncs, a la zona de la Vall d'en Bas, Les Preses, doncs pot aparcar, pot agafar el Rumbus, el porta a la Fageda, el porta a Santa Pau, o a Olot, i el públic local també l'utilitza. Vull dir que està molt bé i és una aposta de mobilitat de comarca molt important.
2: Per això la comarca ja té punt 9 nodes amb una parada de bus, aparcaments dissuasius per cotxes i espais tancats per deixar-hi bicicletes.
4: No estan en funcionament, estem acabant de fer la reglamentació dels aparcaments i estem acabant d'adequar diferents coses, però estan ja a punt per estar en funcionament i perquè hem també anat a la Generalitat a demanar aquesta línia sobre una línia de Rumbus, la petició està feta.
2: Benés confia que el nou servei permeti als visitants anar més enllà de la visita als espais naturals i afavoreixi que també es desplacin a altres municipis de la comarca per dinar, passar la tarda o ampliar la visita.
3: Helena Guardans, la nova presidenta del Liceu, considera que s'ha de fer més difusió de l'òpera perquè arribi als nous públics. N'ha parlat aquest dissabte al suplement de Catalunya Ràdio, on ha valorat positivament la iniciativa de l'alcalde de Nova York, Joran Mamdani, de regalar 70.000 entrades per a l'òpera metropolitana. Ara bé, també ha defensat que cal anar més enllà.
6: I això ho fem muntant nosaltres funcions escolars, i tot això s'està fent, no? Llavors, que a més a més puguem oferir entrades més assequibles, també es pot fer. Però penso que no és només oferir les entrades, és aconseguir que hi hagi més gent que estima l'òpera, que estima el Liceu.
3: Helena Guardans i Cambó és la primera dona que ocupa el càrrec de presidenta del Liceu en tota la història de la institució. Uns 120 bastoners d'arreu de Catalunya han apropat la cultura popular al públic de Lleida en el marc de la trobada nacional infantil de Vall de Bastons. L'esdeveniment s'ha programat en el marc de les festes de tardor i ha servit per commemorar els més de 300 anys de manifestació d'aquesta dansa a la ciutat. Alba Mur.
7: La primera referència del Vall de Bastons a la ciutat de Lleida es va documentar el 24 de setembre de 1701 amb motiu d'una visita del rei Felip V. Després de 325 anys, la colla bastonera del Pla de l'Aigua commemora en el marc de la trobada aquesta efemèride per posar en valor la història i la continuïtat d'aquesta dansa. Ho explica el president dels bastoners de Lleida, Xavier Ramon.
8: La veritat és que nosaltres som una colla molt jove i sí que hem recuperat les danses històriques de Lleida i és un gran honor poder dir que la nostra Vall de Bastons té tants anys d'història i té tanta trajectòria. La nostra colla sí que és molt jove, però hi ha hagut altres colles que han mantingut la història viva aquí a Lleida.
7: L'esdeveniment ha coincidit amb les festes de tardor de Lleida i ha representat un dels actes més destacats de la jornada d'aquest dissabte, la qual també ha previst espectacles infantils, concerts, sessions musicals i visites guiades a museus, entre altres.
3: L'alta gastronomia peruana té ambaixada culinària a Barcelona amb el restaurant Mai Manta, que Omar Malpartida va obrir fa 2 anys a la terrassa de l'hotel Gran Hayat. El xef divulga la diversitat dels fogons del seu país en festes temàtiques. Òscar Callau.
1: Visitem el Mai Manta el cap de setmana, que dedica la seva revetlla mensual a les carns a la brasa tradicionals dels Andes, com la pachamanca, en què embolica diferents tipus de carn i verdures amb fulles de plàtan o panís i les cou sota terra amb brases i pedres roents. Una tècnica prehispànica que la terrassa de l'hotel es reprodueix amb una gran barbacoa especial.
5: Mai Manta significa origen y nosotros lo que intentamos es acercar el Perú de la manera más sincera, con productos 100% peruanos, productos frescos que traemos de Perú. Lo que hacemos es mostrar las 3 regiones de Perú efectivamente, porque nosotros somos un restaurante 100% peruano en todo aspecto. Es un lujo apto para todo el mundo. Aquí vienes a pasártelo bien.
1: El Mai Manta, doncs, afegeix a la seva carta regular una festa mensual amb plats Nikkei, amb peix de la costa pacífica peruana, carns andines d'alta muntanya i elaboracions amb productes exòtics de la selva. Des de croquetes limenyes fins a ceviches, tiraditos, udon uchucuta o tamalitos. La gastronomia peruana va entrar als circuits internacionals amb el xef Gastón Acurio als anys 90 i ha excel·lit en restaurants com Maido, actual millor restaurant del món, segons la llista 50 Best, o Central, que ho va ser el 2023. Entre els xefs convidats de l'última festa al Mai Manta trobem Eduardo Navarro, el xef format al Bulli i al celler de Can Roca, que comanda el restaurant de brases Chacras, situat a la vall agrícola de Pachacama.
9: Muchos países quieren ser como el Perú, en realidad, ¿no? Que ha logrado embajadas en casi todo el mundo. Nuestro insumo es súper fresco, nuestro insumo de calidad. En Perú tenemos unos microclimas impresionantes, en los cuales tenemos ingredientes que no llegamos a encontrar en muchos lugares. Por eso es que Omar logra traer mucho de esos ingredientes aquí a Mai Manta, ¿no?
1: O Mayra Flores, del restaurant Xizen de Lima, que acaba d'entrar a la llista 50 Best de l'Amèrica Llatina.
10: Es mi primera vez acá en Barcelona. Nosotros hacemos cocina Nikkei, esta mezcla de cocina japonesa con peruana. Entonces hemos traído un poco de tiraditos, mucho pescado fresco, mariscos. Hemos traído udon, que es una pasta japonesa tradicional. Hemos traído gyoza, muchos insumos peruanos para que el sabor no cambie, ¿no?
1: La festa mensual verbena del Mai Manta es completa amb danses i música criolla en directe.

0: Amb Alfons Gorina.
1: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Els blaugranes Cubarsí, Rodri i Lamine han jugat els 90 minuts. Olmo ha jugat 82 i Pedri, que no ha estat titular, ha jugat els darrers 20. Fermín no ha jugat ni un minut. Eric García ha estat baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre i aquest diumenge li faran proves, com ha comentat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
2: Eric ha tenido un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid, valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
1: Pel que fa a la lesió d'Mbappé en França, el davanter del Madrid pateix una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Aquest diumenge també juguen a la Lliga de les Nacions el Dinamarca-Gales, el Sèrbia-Països Baixos, Alemanya-Grècia i Noruega-Portugal. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 al Camp del Logroño amb gols de Patrick Guijarro i Maisa Baja, jugadora més jove en fer un gol amb el Barça, amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. N'ha parlat l'entrenador Pere Romeu.
3: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys, aleshores molt poc a poc, molta pausa. La veig entrenant el dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement, crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
1: Un partit on ha tornat Aitana Bonmatí després de mesos d'absència per la seva lesió al peroné.
4: Personalment, contenta de poder participar en els primers minuts de la temporada. Al final, una jugadora necessita confiança, necessita tornar-se a sentir futbolista i això només passa per jugar a partits. I bé, molt contenta a seguir sumant i poder jugar a l'equip amb tot el que necessiti.
1: El Barça suma la cinquena victòria en 5 partits i segueix 2 punts per sobre d'un Madrid que ha patit per guanyar la Real Societat per 3-5. El Badalona, per la seva banda, ha perdut per 0-1 contra el Granada. La jornada de la Lliga F la tancarà aquest diumenge a les 6 de la tarda a l'Espanyol, que visitarà el Camp del Depor.
5: 3CAT Info.
1: A la segona divisió, Celta de Vigo B 1, Sabadell 1. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, ha lamentat que el gol local hagi arribat després d'una errada.
6: Més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
1: A la primera ref, el Sant Andreu s'ha imposat per 1-2 al Nàstic en el duel català jugat al nou estadi. Aquest diumenge l'Europa rep el Majadahonda a les 4.
5: 3CAT Info.
1: A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Lema Corunya 101. Malgrat la victòria, el pivot del Barça, Oleg Balcerovski, ha estat crític.
7: Han metido 100 puntos, es demasiado con nuestra intensidad de defender, de ser duros, es demasiado.
1: Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107-92. L'entrenador manresà Diego Ocampo ha valorat aquesta derrota.
8: Pero aquí no hay tiempo, esto no es preparar una posición para dentro de 2 años, es que la posición es cada 2 días en nuestro caso, con lo cual tenemos que poner las pilas y, como siempre digo, primero yo, para que los jugadores aprendan y compitan muy bien cada día.
1: Aquest diumenge jugaran la resta d'equips catalans. Breu Empenya a les 12, Girona Murcià a les 5 i València Lleida a les 6.
5: 3CAT Info.
1: En motor, George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaijan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen segon i Isaac Hadjar tercer. Amb aquesta victòria, Russell, que segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat cinquè. L'italià, que ha sortit des de la 16a posició després de tenir un accident ahir, ha remuntat 11 posicions. Antonelli segueix el líder de la classificació amb 302 punts, 66 més que Russell.
5: 3CAT Info.
1: A la Lliga Sobal d'handbol, victòria del Granollers a la pista de l'Alacant, 31-41. El Barça, recordem-ho, és Egipte disputant el Mundial de Clubs. Aquest diumenge a 2:45, partit contra el Zamalek egipci. El Mundial de Ciclisme que es fa a Montreal, al Canadà, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la prova femenina. La catalana Paula Blasi ha abandonat després d'una caiguda múltiple, mentre que la també catalana Mireia Benito ha acabat en la 31a posició. La prova de ruta masculina es disputa aquest diumenge amb la participació del català Marcel Camproví.
5: 3CAT Info. Informar.

0: Acampada a la Puerta del Sol després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen i per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. La resposta política s'espera dimarts amb l'aprovació d'un decret d'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. El govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta. Aquest dissabte, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha plegat 20.000 persones a Madrid. Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí 7 dies, mentre la Xina critica amb fermesa a l'ONU que Washington no respecti la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà. Pequín i Moscou han instat els Estats Units a deixar d'amenaçar Cuba i han demanat que li aixequin el bloqueig. El magnat Bill Gates alerta que la intel·ligència artificial en males mans pot causar la mort de 1.000 milions de persones. I el diari The Washington Post revela una entesa recent entre Washington i Moscou per no limitar l'ús militar de la IA. Bany de masses de Lleó XIV a París. El papa ha oficiat una missa a l'aire lliure a la plaça de la Concòrdia de París davant 700.000 fidels. Durant l'homilia ha demanat construir nacions renovades a partir de les arrels cristianes. Mike Lee guanya en Tender Loving Care la Conxa d'Or al Festival de Sant Sebastià. Javier Cámara ha obtingut el premi a millor intèrtret de repartiment pel seu paper a 5 minutos más de Javier Ruiz Caldera.
1: Esports.
2: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3, els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Eric García ha estat baixat a última hora per molèsties al genoll esquerre i demà li faran proves. A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Corunya 101. Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107 a 92. Aquest diumenge torn per la penya al Girona i al Lleida. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 contra el Logroño amb el retorn d'Aitana Bonmatí després de la seva greu lesió. Derrota del Badalona per 0-1 contra el Granada i aquest diumenge juga el Deportivo Espanyol.
0: Pel que fa al temps, matinada més humida, amb boirines a les valls i alguna boira baixa al prelitoral. Aquest diumenge començarà mig ennuvolat a la costa i amb més clarianes a l'interior. Lleida i el Pirineu. Cap al migdia arribaran més núvols prims i el cel quedarà enterbolit. Tarda i vespre amb núvols més abundants.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Centenars de persones amb desenes de tendes de campanya passen la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures en contra de la crisi de l'habitatge. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, una dona de 87 anys veïna de la ciutat. L'acampada, que pretén recordar el simbolisme del 15M, l'ha precedit una manifestació multitudinària aquest dissabte a la tarda, convocada pel Sindicat de Llogateres de Madrid i que ha avançat pels carrers del centre de la ciutat. Hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants han exigit al govern espanyol l'aprovació el proper dimarts del decret d'habitatge que impedeix qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Madrid, Alba Gil.
3: És el so de les claus que han fet sonar les milers de persones que han recorregut el centre de Madrid a crits de Mari Carmen es queda, una manifestació multitudinària per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge. Prorroguin els contractes, que es congelin els preus i es prohibeixin els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
4: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçant els esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
3: També li ha reclamat des de l'Hospital la Mari Carmen, la dona de 87 anys que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid.
5: Bueno, que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Por eso este máster se tiene que aprobar el decreto matical.
3: Una marxa que afegeix encara més pressió al PSOE perquè porti dimarts al Consell de Ministres el decret que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també amb Junts, amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
0: A tot plegat, suma amenaça de no participar dimarts a la reunió del Consell de Ministres si no s'aprova un decret d'habitatge amb mesures per pal·liar la crisi residencial. El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, creu que calen solucions urgents.
6: Ese decreto no puede ser cosmético, no puede ser un parche. Debe incluir las soluciones que hemos aportado desde hace más de un año en la mesa del Consejo de Ministros. La congelación de los alquileres y la extensión automática de los contratos. Una solución integral para los desahucios en España y la restricción de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, de temporada y habitaciones.
0: Això mentre el PSOE negocia contra el rellotge amb els seus socis parlamentaris perquè aquest decret tingui endavant el Congrés dels Diputats, tal com recordava el ministre socialista Óscar López.
7: Lo importante es que se apruebe en el Congreso, porque si no pasará lo que pasa otras veces, es que la derecha y la ultraderecha votan en contra de la gente, traicionan, hablando de traicionar, los intereses generales y a quien no puede tener una vivienda para ponerse del lado de los fondos buitre, que es lo que está pasando.
0: El ministre ha insistit que el PP i Vox han votat en quatre ocasions per tombar el decret per reforçar el dret a l'habitatge. Paral·lelament, el govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a la Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Óscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts i tampoc no ha volgut donar detalls.
7: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y por lo tanto no descarta ninguna medida para eso.
0: Aquest dissabte la dreta i l'extrema dreta han fet un nou pols a Pedro Sánchez amb una manifestació a Madrid contra la gestió del govern espanyol a Ceuta. La convocada Societat Civil Espanyola amb el suport del PP i Vox i segons la delegació del govern espanyol hi han participat 10.000 persones. Sentim Miguel Tellado del PP i Santiago Abascal de Vox.
8: Tenemos un gobierno irresponsable, lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno igual que hay que echar a los invasores y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
9: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
0: Durant la manifestació s'han sentit insults contra el president espanyol i s'hi han pogut veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre les quals una que anava a prop de la capçalera i que deia Salvem el Valle de los Caídos. Centenars de persones s'han manifestat a Alacant, al País Valencià, per exigir l'empresonament de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, i que perdi la condició de forat. Ho han fet aquest dissabte a la tarda davant la seu de la Generalitat Valenciana a la ciutat i quan falta un mes per commemorar el segon aniversari de la tragèdia de la Dana, en què van morir 232 persones. Les associacions de víctimes de la Dana, altres entitats socials i sindicats han cridat consignes com Mazón a presó i han exhibit cartells amb el missatge com ni oblit ni perdó i una fotografia gran de Mazón vestit de pres. La portaveu de l'entitat Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024, Mariló Gradolí, retreu a Mazón que es blindi amb la condició de forat.
10: Per recordar que Carlos Mazón continua forat, continua de diputat i continua cobrant. Carlos Mazón és indigne de continuar de diputat, continuar de la política i que el que ens va passar a nosaltres en la zona zero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
0: Les entitats reiteren que les morts s'haurien evitat si s'hagués enviat amb més antelació el missatge és alert.
1: 3CAT Info.
0: Obrint plana internacional, Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí 7 dies, de canvi que Washington els aixequi les restriccions econòmiques i els desbloquegi els actius congelats a l'estranger. El president justifica la negativa perquè l'oferta iraniana, diu, és fruit de la desesperació.
11: Volen fer un acord per obrir l'estret de seguida perquè estan perdent aclaparadorament. Guanyem de manera tremenda. Tenim un control total de l'estret d'Hormuz. Volen arribar a un acord i crec que està bé. Jo també vull un acord. però aquest que presenten no és acceptable.
0: La Xina ho ha criticat amb fermesa en un discurs a l'ONU del vicepresident Han Jing, que ha representat un final abrupte a la lluna de mel escenificada aquesta setmana amb la visita del president Xi Jinping a Washington.
12: La Xina sosté que s'han de respectar la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà, incloent-hi els del Golf. Els països principals assumeixen responsabilitats especials a l'hora de salvaguardar la pau i la seguretat internacionals i han de prendre la iniciativa a l'hora de complir les normes, defensar l'estat de dret i fer el que és correcte.
0: El vicepresident xinès també ha instat els Estats Units, sense esmentar-los, a deixar d'amenaçar Cuba i d'aixecar-li el bloqueig, una petició a la qual s'ha afegit el líder de la diplomàcia russa, Sergei Lavrov. També ha advertit que assoliran els objectius de la seva operació militar a Ucraïna. Bill Gates, el fundador de Microsoft, alerta que un mal ús de la intel·ligència artificial pot propiciar la mort de 1.000 milions de persones. S'afegeix així a la llista de magnats de la tecnologia que expressen en públic els riscos que comporta.
13: Sens dubte, la intel·ligència artificial pot desencadenar esdeveniments que podrien causar 1.000 milions de morts. Tot i que és difícil que arribem a un risc del 100%, no hi ha hagut mai una arma tan poderosa com la combinació de persones amb males intencions amb les eines més avançades de la intel·ligència artificial.
0: Preguntat sobre si n'hi ha prou amb el fet que el sector s'autoreguli, Bill Gates contesta taxativament que no i que cal control públic. Per la seva banda, l'empresa d'intel·ligència artificial OpenAI ha reconegut que alguns dels seus agents han intentat accedir a sistemes informàtics d'institucions dels Estats Units sense haver rebut instruccions explícites per fer-ho i sense que els seus creadors en fossin conscients. Segons The Washington Post, els Estats Units i Rússia es van conxorxar recentment a l'ONU per aturar una proposta orientada a regular l'ús segur de la intel·ligència artificial en l'armament. L'advertiment alarmant de Bill Gates sobre els perills de la intel·ligència artificial busca esperonar la intervenció dels poders públics a l'hora de regular aquesta tecnologia per evitar que sigui el sector qui s'autoreguli. Això ho ha dit a 3Cat Info Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic per la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en intel·ligència artificial.
14: Hi ha organismes estatals o supraestatals que el que facin és regular a nivell internacional el desplegament i l'ús de la intel·ligència artificial, com ja hi és en el cas de l'energia nuclear o en el cas de les armes o dels desenvolupaments bacteriològics.
0: Sobre l'ús correcte que les tecnològiques han de fer de les nostres dades, Ganyet es mostra molt desconfiat.
14: Cada vegada que enviem informació de que allò no s'utilitzarà doncs, en contra nostre o que s'utilitzarà per algun entrenament que després servirà per fer vigilància militar, hem de fer un acte de fe. Jo sempre aquí poso la moreneta, no? Vull dir, bueno, encomaneu-vos a la moreneta. Si utilitzeu els plans de pagament, les dades no es fan servir per entrenar ulteriors versions dels models, però també un acte de fe.
0: I de la plana cultural destaca que Tender Loving Care és la gran guanyadora de la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià. S'han dut 3 premis del palmarès de la secció oficial a competició. Entre les pel·lícules triomfadores també hi ha la producció catalana 5 minutos más. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
15: La pel·lícula de Mike Lee, una defensa aferrissada de la necessitat de tenir cura els uns dels altres, s'ha endut la Concha d'Or, el premi a la millor interpretació protagonista per l'actriu Kate O'Flynn, coneguda per la sèrie La maldició de Widow's Bay, i també el de millor guió. El director de 83 anys que ha anunciat que aquesta serà la seva última pel·lícula ha enviat un missatge gravat d'agraïment.
16: Hello, San Sebastian, and greetings from New York.
11: Hola, Sant Sebastià. Salutacions des de Nova York. Em sap molt de greu no poder ser amb vosaltres. Quin gran honor i moltes gràcies pels diversos premis per Tender Loving Care, la nostra pel·lícula, però sobretot per la Conxa d'Or. Moltíssimes gràcies i una abraçada a tothom.
15: El premi de millor actriu és ex-equo amb la noruega Astakama August per Markens Grude, Com creix la terra, que també s'endú el premi de millor fotografia. A continuació, Bian Jing, Frontera, una pel·lícula procedent de Hong Kong del cineasta A. Biao, ha estat la gran sorpresa del palmarès amb el premi especial del jurat perquè era la cinta amb menys opcions, segons la crítica. La sueca Amanda Keller ha guanyat el premi a la millor direcció per Garrat Du Vaimu, Tingues Valor, una mena de western al gel de Lapònia, amb paisatges bellíssims, i finalment l'actor Javier Cámara ha celebrat el premi a la millor interpretació de repartiment per a la producció catalana 5 minutos más.
17: Parece que los Javis estamos triunfando. Este año va de Javis. Quiero compartir este premio, evidentemente, con el escritor y actor brillantísimo que es Berto Romero, con el director increíble, talentosísimo y brillante que es Javier Caldera, y con una excelente compañera, Belén Cuesta, que está maravillosa la película. Sin ellos esto sería imposible.
15: Feia referència a Javier Cámara, a Javier Calvo i Javier Ambrosi, que són els directors de La Bola Negra, que, més enllà del palmarès de la secció oficial, s'han dut el premi del públic de la secció Perles. Tots dos han agraït no només el premi, sinó que els espectadors estiguin també omplint les sales a tot el país des que es va estrenar ahir.
18: Y nosotros hacemos esto para vosotros, para que os guste, para que lo sintáis, para ver la cara que tenéis al final de cada representación.
19: Tenemos mucho que agradeceros al público. Sabemos que estáis de nuestro lado. Gracias por estar ahí y espero no defraudaros nunca. Gracias.
15: I finalment, el documental sobre el genocidi a Gaza, NASA, ha guanyat el Premi del Públic al millor film europeu.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
20: La temperatura baixarà lleugerament de dia, llevat de la Vall d'Aran. Aquí pot pujar apropant-se als 28, 29 o 30 graus cap a la zona nord de la vall, cap a la part de Bosòst i l'est aproximadament. Viella pot arribar uns 28, 29 graus. En general, la temperatura puja un grau o dos o baixa un grau o dos. Grau amunt, grau avall. Però en general ja li costaria passar dels 30 graus. Però veiem valors de 30, 31 graus en punts de ponent, potser l'interior de l'Ebre, però cal dir que avui en conjunt tindrem menys hores de sol, més hores de cel ennuvolat o variable, i per tant canvia una mica el temps. L'anticicló marxa cap al centre d'Europa i dilluns i dimarts se'n va cap a l'est, cap a Polònia i Rússia. Això enviarà una mica de vent de sud i progressivament, a mesura que avança la setmana, potser llevant. En definitiva, anirà canviant el temps. Avui una mica més de núvols, dia variable, alguna boira al prelitoral, molta humitat, la temperatura, tot i estar al voltant de 25,

0: Info.
1: Més de mig milió de persones han aclamat el Papa Lleó XIV al seu pas en Papa Mòbil pels Camps Elisis de París i fins a la plaça de la Concòrdia, en un acte multitudinari ple de fervor catòlic. El Pontífex ha rebut un bany de masses mentre saludava a qui se li acostava durant un recorregut de gairebé una hora. A la seva homilia, el Sant Pare ha demanat als fidels que construeixin una nació renovada a partir de les seves arrels cristianes. París, Isabel Galí.
2: L'eix que uneix la plaça de la Concòrdia amb l'avinguda de la Gran d'Armés s'ha omplet de catòlics, 600.000 persones que s'hi havien hagut d'inscriure prèviament, algunes per veure el Lleó XIV de prop mentre ha baixat amb el Papa Mòbil pels Camps Elisis. D'altres s'han conformat a seguir la missa a les pantalles instal·lades al llarg d'aquests 3 quilòmetres. En boca de la majoria, el paper de líder espiritual i moral de Robert Francis Prevost. Per Lea Morel, que ha vingut amb germans i amics a escoltar-lo, el moment social a França i al món ho reclama.
3: Es parla molt de les crisis geopolítiques, de les crisis climàtiques. Només sentim la paraula crisi, crisi. Però hem de poder pensar en el futur amb alegria, pau i esperança. I aquest és el missatge del Papa. Poder dir, d'acord, el context és difícil, cal que estiguem units.
2: A la plaça de la Concòrdia, la missa ja portava aquest nom. Representants de tots els signes polítics, líders religiosos i molta música. En l'homilia, paraules universals de Lleó XIV.
4: Jesús revela l'amor incondicional de Dieu.
5: Jesús ens revela l'amor incondicional de Déu. Per ell cap de nosaltres és un número en un document d'identitat, sinó una persona única i irreemplaçable.
2: Amb algunes d'aquestes persones sense document d'identitat hi ha pogut parlar al matí en una visita del Papa a un centre que acull refugiats al nord de París.
1: Els alemanys trien finalment Múnich, al davant de Colònia, com a ciutat candidata per postular-se davant el Comitè Olímpic Internacional per organitzar els Jocs Olímpics del 2036 o les convocatòries posteriors del 2040 o fins i tot del 2044. Múnich, que és la capital de Baviera, ja va celebrar uns Jocs el 1972 amb un final tràgic, amb la matança d'atletes israelians per part d'un comando palestí. Fins fa pocs dies també hi optava la capital d'Alemanya, Berlín, que ja els va celebrar el 1936 sota el règim d'Adolf Hitler. Però la derrota electoral diumenge passat de l'alcalde actual de la CDU va fer descavalcar Berlín de la cursa. Abans que ho facin els guanyadors, l'esquerra de Die Linke, l'alcalde sortint, Kai Wegner, ha preferit retirar ell la candidatura.
6: Dilluns, després de les eleccions, encara vaig mirar de parlar amb els uns i amb els altres perquè aquesta oportunitat de futur per a Berlín es mantingués. Aleshores vam haver de prendre nota d'una roda de premsa de la senyora Herald que afirmava que la candidatura quedava descartada. Després d'això vam continuar mantenint converses, però les principals federacions esportives van deixar clar que no ens podien donar el seu vistiplau en aquestes condicions.
1: Ara bé, arribar a ocupar l'alcaldia de Berlín no serà fàcil per a l'esquerra de Die Linke. De fet, els cristianodemòcrates de la CDU, amb el canceller al darrere, miren de posar tots els pals a les rodes possibles per fer descarrilar Elif Herald, l'advocada alemanya d'origen turc que acaba de guanyar les eleccions amb claredat. El govern ha accelerat la reforma d'una llei estatal per prohibir les expropiacions d'habitatges dels grans grups immobiliaris. També acusen el partit d'antisemita i de posar en risc la vida dels jueus a la capital. Anem a Berlín, Jordi Regàs.
7: La promesa del partit Die Linke d'expropiar els grups immobiliaris amb més de 3.000 habitatges és un anatema pels conservadors. S'ha de protegir el capital privat, afirma Friedrich Merz.
8: Impulsarem
9: una proposta legislativa. Es tracta sobretot d'enviar un missatge ben clar als inversors internacionals, que és que a Alemanya no es duen a terme expropiacions de la propietat privada.
7: Die Linke és l'únic partit crític amb el govern alemany pel suport incondicional a l'estat d'Israel, una posició que la CDU aprofita per qualificar-los d'antisemites. Qui no ha dubtat entrar en el debat és Yehuda Teichtal, rabí de la comunitat jueva de Berlín.
10: Un supervivent de l'Holocaust m'ha dit avui, com vols que em quedi a Berlín si la terra jueva i el poble jueu, que són un i el mateix, es posen en dubte? Tot partit polític que vulgui tenir responsabilitat a Berlín és imprescindible que doni un suport ferm i absolut a una vida jueva plena.
7: La campanya conservadora contrasta amb les declaracions reiterades de la candidata de Die Linke a favor de la convivència, Elif Herald.
11: Hem d'anar cap a una política conciliadora que construeixi ponts. Jo vull ser l'alcaldessa de tothom, per totes les persones jueves, per totes les musulmanes, les cristianes, les palestines.

0: per totes les queer, per tothom que viu a Berlín. Tothom s'hi ha de sentir a gust i segur.
1: Per dir-li que tot plegat demostra el nerviosisme dels conservadors per l'arribada a Berlín d'un partit que és realment d'esquerres. El que tothom té coll avall és que el debat de si Berlín pot expropiar o no s'acabarà dirimint tard o d'hora al Tribunal Constitucional alemany.
2: La reconstrucció del Nepal trigarà anys després de l'arribada mortífera. Així ho ha vaticinat a 3cat.info la presidenta de l'ONG Amics del Nepal, Cristina Morales. Aquest dissabte fa un mes de la gran riuada causada per la caiguda d'una glacera sobre un llac. La responsable de l'ONG Amics del Nepal també destaca el gran nombre d'infants afectats i alhora l'èxit de les vacunacions d'emergència, que han evitat epidèmies.
3: La recuperació tot just comença i estem parlant encara de més de 4.000 persones desaparegudes i més de 84.000 persones afectades, més de 32.000 nens afectats. Han pogut vacunar contra el còlera més de 50.000 persones en aquestes setmanes, vigilant que no hi hagi contagis de malalties, epidèmies.
2: Esports. Amb el Fons Gorina.
4: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3. Els blaugranes, Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Els blaugranes, Cubarsí, Rodri i Lamine han jugat els 90 minuts. Olmo ha jugat 82 i Pedri, que no ha estat titular, ha jugat els darrers 20. Fermín no ha jugat ni un minut. Eric García ha estat baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre i faran proves, com ha comentat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
5: Eric ha tenido un pequeño problema en el calentamiento, no parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
4: Pel que fa a la lesió d'Mbappé, el davanter del Madrid pateix una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Aquest diumenge també juguen a la Lliga de les Nacions a Dinamarca-Gales, Sèrbia-Països Baixos, Alemanya-Grècia i Noruega-Portugal. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patrick Guijarro i Maisa Baja, jugadora més jove en fer un gol amb el Barça, 15 anys, 8 mesos i 10 dies. N'ha parlat l'entrenador blaugrana Pere Romeu.
6: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys, aleshores molt poc a poc, molta pausa. La veig entrenant el dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement, crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
4: Un partit on ha tornat Aitana Bonmatí després de mesos d'absència per la seva greu lesió de peroné.
7: Personalment contenta de poder participar en els primers minuts de la temporada. Al final una jugadora necessita confiança, necessita tornar-se a sentir futbolista i això només passa per jugar a partits. I bé, molt contenta a seguir sumant i poder jugar a l'equip amb tot el que necessiti.
4: El Badalona, per la seva banda, ha perdut per 0-1 contra el Granada. La jornada de la Lliga F la tancarà aquest diumenge a les 6 de la tarda l'Espanyol, que visitarà el camp del Depor.
2: 3cat Info.
4: A la segona divisió, el Sabadell ha empatat a 1 a Balaïdos contra el filial del Celta. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, ha lamentat que el gol local hagi arribat després d'una errada.
8: Més que enfadar-me, em sembla malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent. I em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
4: I a la primera ref, el Sant Andreu s'ha imposat per 1-2 al Nàstic en el duel català jugat al nou estadi. Aquest diumenge, l'Europa rep el Majadahonda a les 4. I en bàsquet, a la primera jornada de la Lliga ACB, victòria del Barça al Palau per 119-101 contra l'Eima Corunya. Malgrat aquesta victòria, el pivot del Barça, Oleg Balcerowski, ha estat crític.
9: Han metido 100 puntos, es demasiado con nuestra intensidad de defender, de ser duros, es demasiado.
4: Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107 a 92. Sentim l'entrenador manresà Diego Ocampo parlant d'aquesta derrota.
10: Però aquí no hay tiempo. Esto no es preparar una posición para dentro de dos años. Es que la posición es cada dos días en nuestro caso, con lo cual tenemos que poner las pilas y, como siempre digo, primero yo, para que los jugadores aprendan y compitan muy bien cada día.
4: Aquest diumenge jugaran la resta d'equips catalans. Breu Gran Penya a les 12, Girona Múrcia a les 5 i València Lleida a les 6.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El motor George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaidjan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen, segon, i Isaac Hadjar, tercer. Amb aquesta victòria, Russell, que és segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat cinquè. L'italià, que ha sortit des de la setzena posició després de tenir un accident ahir, ha remuntat 11 posicions. Antonelli segueix el líder de la classificació amb 302 punts, 66 més que Russell. A la Lliga sobre el d'handbol, victòria del Granollers a la pista de l'Alacant per 31 a 41. El Barça, recordem-ho, és a Egipte disputant el Mundial de Clubs. Aquest diumenge, partit contra el Zamalek egipci. En ciclisme, el Mundial que s'està disputant a Montreal, al Canadà, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la prova femenina. La catalana Paula Blasi ha abandonat després d'una caiguda múltiple, mentre que la també catalana Mireia Benito ha acabat en la 31a posició. La prova de ruta masculina es disputa aquest diumenge amb la participació del català Marcel Camproví.
12: Òbviament, l'Open Moro serà molt més de suport, però sempre crec que hi ha oportunitats en carreres tan llargues per demostrar de forma d'un i m'ha agradat amb moltíssima il·lusió, evidentment, crec que és la carrera que més m'il·lusiona des de que segueixo el ciclisme, la que més m'ha enganxat i la que més m'ha motivat i poder estar ja sent com està complint un somni.
4: I acabem dient que en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma visitarà aquest diumenge a la una la pista del Manzanares.
11: Són 6:15.
2: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Acampada a la Puerta del Sol després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen i per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. La resposta política s'espera a partir de dimarts amb l'aprovació d'un decret d'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. També us hem explicat que el govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queda a Ceuta. Aquest dissabte, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha plegat 20.000 persones a Madrid. A partir d'ara us explicarem que la vinya, tot i ser un cultiu adaptat al clima mediterrani, també es veu afectat pel canvi climàtic. Per això cada cop hi ha més projectes de vinyes d'alta muntanya que busquen temperatures més suaus. És el cas d'Estamariu, a l'Alt Urgell. I anirem a Lleida, on uns 120 bastoners d'arreu de Catalunya han apropat la cultura popular al públic en el marc de la trobada nacional infantil de Vall de Bastons. L'esdeveniment s'ha programat en el marc de les festes de tardor i ha servit per commemorar els més de 300 anys de manifestació d'aquesta dansa a la ciutat. I en esports, que destaques, el Pons Gullinan?
4: Doncs la victòria de la selecció espanyola a la Lliga de les Nacions contra Anglaterra per 2-3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Eric García ha estat baixat d'última hora per molestes al genoll esquerre i aquest diumenge li faran proves. A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Corunya 101 i derrota del Manresa a la pista del Bilbao 107 a 92. Aquest diumenge torn per la penya al Girona i a Lleida. I a la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 contra el Logroño amb el retorn d'Aitana Bonmatí mesos després de la seva lesió.
2: Pel cap al temps, matinada més humida, amb boirines a les valls i alguna boira baixa al prelitoral. Aquest diumenge començarà mig ennuvolat a la costa i amb més clarianes a l'interior, Lleida i el Pirineu. Cap al migdia arribaran més núvols prims i el sol quedarà enterbolit. Tarda i vespre, amb núvols més abundants. Centenars de persones amb desenes de tendes de campanya passen la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures en contra de la crisi de l'habitatge. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, una dona de 87 anys veïna de la ciutat. L'acampada, que pretén recordar el simbolisme del 15M, l'ha precedit una manifestació multitudinària aquest dissabte a la tarda, convocada pel Sindicat de Llogateres de Madrid i que ha avançat pels carrers del centre de la ciutat. Hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants han exigit al govern espanyol l'aprovació el proper dimarts del decret d'habitatge que impedeix qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Madrid, Alba Gil.
13: És el so de les claus que han fet sonar les milers de persones que han recorregut el centre de Madrid a crits de Mari Carmen es queda, una manifestació multitudinària per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge. Prorroguin els contractes, que es congelin els preus i es prohibeixin els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
14: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçat als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
13: També li ha reclamat des de l'hospital a Mari Carmen, la dona de 87 anys que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid.
15: Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Por eso este máster se tiene que aprobar el decreto Mari Carmen.
13: Una marxa que afegeix encara més pressió al PSOE perquè porti dimarts al Consell de Ministres el decret que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també amb Junts, amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
2: Paral·lelament, el govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Òscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts i tampoc n'ha volgut donar detalls.
16: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver a la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y por lo tanto no descarto ninguna medida para eso.
2: Aquest dissabte la dreta i l'extrema dreta han fet un nou pols a Pedro Sánchez amb una manifestació a Madrid contra la gestió del govern espanyol a Ceuta. La convocada Societat Civil Espanyola amb el suport del PP i Vox i segons la delegació del govern espanyol hi han participat 20.000 persones. Sentim Miguel Tellado del PP i Santiago Abascal de Vox.
17: Tenemos un gobierno irresponsable, lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno igual que hay que echar a los invasores y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
18: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
2: Durant la manifestació s'han sentit insults contra el president espanyol i s'hi han pogut veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre les quals una que anava a prop de la capçalera i que deia «Salvem el Valle de los Caídos». Més coses. La Casa Blanca ha exclòs la cadena CNN del viatge a bord de l'avió presidencial per acompanyar Donald Trump en una visita a Tennessee, en un nou enfrontament amb un mitjà que el president considera que difon notícies falses. La CNN era el canal encarregat de distribuir les imatges a la resta de mitjans, però l'administració nord-americana li ha barrat l'accés. Una mesura insòlita que arriba poc després que un jutge obligués Trump a readmetre a la Casa Blanca la mateixa CNN i els mitjans MS9 i Politico, vetats d'entrar-hi la setmana passada pel contingut de les seves informacions. El president ha respost irat quan li han demanat el perquè de l'exclusió del mitjà.
19: El que no m'agrada... Calla! El que no m'agrada són les notícies falses, i ells ho són al 100%. En dos anys dubto que m'hagin fet una notícia bona i vaig guanyar les eleccions per golejada. El que no vull són notícies falses.
2: La visita de Trump a Tennessee il·lustra el repte electoral del seu partit republicà de cara a les eleccions legislatives del 3 de novembre. Tennessee és un estat dominat pels republicans, però el partit creu que ha de defensar dies després que una enquesta advertís que la popularitat de Trump s'ha estimbat. Només el 30% dels entrevistats en té una opinió positiva. Tornem a casa nostra, perquè ha estat rescatada al Pakistan una dona resident a Barcelona víctima d'un matrimoni forçat preparat per la seva família. Una operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional va permetre rescatar la dona i detenir dos homes de 41 i 45 anys a la capital catalana com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat. La dona havia viatjat al Pakistan enganyada pel seu entorn familiar i allà li van retirar el passaport i la van obligar a casar-se amb un cosí. Tot plegat després que la víctima hagués iniciat una relació sentimental fa 3 anys amb un home que havia conegut a Barcelona, també d'origen pakistanès, i el qui va formalitzar una unió religiosa que no hauria estat acceptada per la família de la dona. Aquest home també hauria patit per part dels detinguts un intent d'homicidi amb una arma blanca. La coordinació policial va permetre rescatar la dona i facilitar-ne la repatriació a Espanya. Les detencions dels dos homes es van fer al juliol. L'esfondrament del sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental, aquest dissabte ha ferit 3 persones, una d'elles de gravetat, que ha estat traslladada a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Dos homes més han resultat ferits lleus i són a l'Hospital de Granollers, mentre que un menor que hi havia a l'habitatge ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat sa i estalvi un gos de l'interior de l'immoble. Al lloc de l'esfondrament s'hi han desplaçat 10 dotacions dels bombers i 6 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. I aquest dissabte el grup d'actuacions especials dels bombers de la Generalitat ha rescatat 5 persones que s'han trobat en problemes mentre feien excursions per la muntanya. Han evacuat una parella francesa que es trobava malament d'un refugi de la Vall de Boí a l'Alta Ribagorça. També han rescatat una noia que s'ha accidentat mentre circulava en bicicleta per una zona de difícil accés de Vallromanes, al Vallès Oriental. A Capolat, al Berguedà, han evacuat una persona que volava en parapent i ha tingut un accident que li ha provocat una lesió a l'esquena. I finalment, a Caralps, al Ripollès, els bombers han rescatat un excursionista que s'ha lesionat el canell quan feia una ruta per la zona. Els bombers de la Generalitat recorden que una bona prevenció és clau per gaudir de la muntanya amb seguretat. Demanen consultar la previsió meteorològica, adaptar la ruta al nivell físic i tècnic de les persones que la facin i portar roba adequada, aigua i menjar. I també un telèfon mòbil amb bateria carregada. Detingut un jove de 19 anys a Girona després de fugir amb una moto robada. El noi va posar en risc els vianants, va xocar contra vehicles policials i va ferir 2 agents. La detenció es va produir divendres i el noi està acusat d'atemptat contra els agents de l'autoritat, furt d'ús de vehicle, conducció temerària, conducció sense haver obtingut mai el permís, danys i lesions per imprudència. Els fets van passar la mateixa tarda quan els agents de la policia van intentar aturar una moto a la zona de la Font del Rei, que va iniciar una fugida temerària i va acabar xocant contra un vehicle policial, de manera que 2 agents van acabar ferits lleus.
11: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
2: A l'agost, a Catalunya, s'ha arribat al rècord d'afiliats a la Seguretat Social en els sectors de l'agricultura, de la ramaderia i també la pesca. Són gairebé 61.200 persones que es dediquen al primer sector, xifra que suposa un màxim històric, segons les dades de l'IDESCAT. En un any, el nombre de treballadors en aquestes activitats ha augmentat un 2,4%. Cal destacar que aquest increment de les afiliacions coincideix amb l'època en què es fan més contractes per treballar en les campanyes de la fruita i, per tant, moltes d'aquestes feines són temporals. Aquesta evolució positiva de les afiliacions també posa de manifest la capacitat del sector primari de generar activitat econòmica i evidencia el gran pes del sector agroalimentari en l'economia catalana. El canvi climàtic i l'augment de les temperatures estan provocant la pèrdua de determinades plantes que només creixen a les muntanyes més altes d'Europa. Un estudi amb participació catalana i publicat a la revista Science demostra que en 20 anys s'han extingit diverses espècies de plantes d'alta muntanya als Pirineus, als Alps i al Caucas. Pau Carnicero n'és un dels autors.
20: Demostrem que l'augment de temperatura té una relació directa, i per tant podem dir causal, que s'estiguin perdent aquestes espècies. O sigui, per cada 0,1 graus de temperatura que augmenten, augmenta un 1% les taxes d'extincions d'espècies en aquestes muntanyes estudiades.
2: L'augment de la temperatura també provoca que les espècies que fins ara no podien viure a les cotes altes ara estiguin pujant i ocupant els espais on només hi havia plantes d'alta muntanya. De totes les serralades europees estudiades, als Pirineus és on s'han extingit més plantes d'alta muntanya. Precisament la vinya, tot i ser un cultiu adaptat al clima mediterrani, també es veu afectada pel canvi climàtic. Per això cada cop hi ha més projectes de vinyes d'alta muntanya que busquen temperatures més suaus. És el cas d'Estamariu, a l'Alt Urgell. Joaquim Albalate.
21: Sí, aquesta setmana han acabat la barema de les seves vinyes a 1.365 metres, de les més altes de la península Ibèrica. Les han plantat per fugir de la calor que fa a cotes més baixes, que altera el creixement del raïm. David Planes és el vicepresident de la Fundació Planes Corts.
22: Aprofitem el tema del canvi climàtic, que ja comencen a haver-hi problemes en produccions a cotes més baixes. Hem aprofitat que tenim una ubicació genial per produir el vi, i a més intentem demostrar al territori que hi ha altres tipus de cultius que són més rendibles dels que hi ha actualment a muntanya, i poder permetre a la gent del poble, la gent del món rural, doncs que s'engresquin a quedar-se a viure en el territori.
21: El vi d'altitud també s'adapta millor a les tendències actuals de consum. És més fresc i amb menys grau d'alcohol, i això fa que agradi més, sobretot entre els joves. Des de Mariu sortiran 1.000 ampolles de vi Cadino que es vendran l'any que ve.
2: El jaciment de Boella, a la Canonja, celebra 20 anys de campanyes arqueològiques. L'equip de l'Institut Català de Paleontologia Humana i Evolució Social ha trobat indicis del que podria ser un os de rinoceront, una dent d'hipopòtam i més peces de la indústria lítica. La Canonja, Ariadna Escobar.
23: Es tracta d'unes troballes que se sumen a unes 300 peces més. Si bé la codirectora de les excavacions a la Boella, Palmira Saladier, no descarta que en pròximes edicions trobin restes humanes. Ara bé, en aquest jaciment saben del cert que en aquesta zona els homínids no hi vivien.
24: Aquí l'ésser humà no hi viu. El que fa és venir a buscar tot tipus de recursos. Una manera molt senzilla d'entendre què era el barranc de la Boella, si us comparem a les societats actuals, el barranc de la Boella és el supermercat, però és una gran superfície, perquè el que hi troben és l'aliment, tant els recursos animals, és a dir, la carn o qualsevol altre tipus de recurs animal, poden trobar ous, troben recursos vegetals, tant per fer eines, les llances per a matar i apressar aquests animals i per a defensar-se, o també aliments.
23: Cada any a les acaballes de la campanya anual d'excavació es fa una jornada de portes obertes per al públic en general. En Francesc, la Gemma i la Pilar són veïns que no s'han perdut l'oportunitat de veure el jaciment de prop.
25: Home, jo crec que és molt interessant, que és això, que això no es pari, que segueixi buscant-se.
26: Vull dir que les troballes ens aporten d'on venim i qui som i què han fet els nostres ancestros, no?
27: Bueno, jo crec que és molt important, no?, que el nostre jovent i les nostres generacions, no?, posteriors, vegin com va evolucionant tot, no?
23: Segons els investigadors, a la Boella encara hi ha feina per una altra generació d'arqueòlegs que seguirà excavant i escrivint la història dels homínids d'un milió d'anys enrere.
11: El temps.
2: Dani Ramírez.
28: La temperatura baixarà lleugerament de dia, llevat de la Vall d'Aran. Aquí pot pujar apropant-se als 28, 29 o 30 graus cap a la zona nord de la vall, cap a la part de Bosòst i Les, aproximadament. Viella pot arribar a uns 28, 29 graus. En general, la temperatura puja un grau o dos, o baixa un grau o dos. Grau amunt, grau avall. Però en general ja li costaria passar dels 30 graus. Però veiem valors de 30, 31 graus en punts de ponent, potser a l'interior de l'Ebre, però cal dir que avui en conjunt tindrem menys hores de sol, més hores de cel ennuvolat o variable, i per tant canvia una mica el temps. L'anticicló marxa cap al centre d'Europa i dilluns i dimarts se'n va cap a l'est, cap a Polònia i Rússia. Això enviarà una mica de vent de sud i progressivament, a mesura que avança la setmana, potser llevant. En definitiva, anirà canviant el temps. Avui una mica més de núvols, dia variable, alguna boira al litoral, molta humitat, la temperatura, tot i estar al voltant de 25, 27, 28, notarem una mica d'aixafogó, hi ha més humitat, hi haurà més humitat, I bé, a l'interior i al nord, núvols i clarianes, núvols prims, a la tarda més gruixuts, més espessos, acabarem el dia amb algun plogim potser cap a la costa Pala. I demà dilluns pot ploure en punts de la costa i prelitoral sud entre Barcelona, Tarragona, Costa Daurada. No ho descartem, el Camp de Tarragona i el sud de Lleida, però és que dimarts, dimecres i també dijous, sobretot, hi haurà més ruixats i més tempestes.
0: 3CAT Info.
2: La Garrotxa vol connectar tota la comarca amb transport públic i ja té punt 9 estacions per anar als diferents espais naturals. El Consell Comarcal ha demanat a la Generalitat una nova línia d'autobús que complementaria l'actual, que uneix Olot, Les Preses i Santa Pau. Berta Artigas Fondàs.
1: A la Garrotxa fa 3 anys que funciona el Rumbus, una línia especialment pensada per facilitar l'accés a la Fageda d'en Jordà i evitar que els visitants hi arribin en cotxe. Ara el Consell Comarcal vol portar aquest model també a l'Alta Garrotxa i ha demanat al govern una segona línia que permeti arribar fins a Argelaguer passant per Montagut, Sant Joan les Fonts, Castellfollit i diversos espais naturals. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa és Albert Danés.
3: La gent que arriba doncs, a la zona de la Vall d'en Bas, Les Preses, doncs pot aparcar, pot agafar el Rumbus, el porta a la Fageda, el porta a Santa Pau o a Olot, i el públic local també l'utilitza. Vull dir que està molt bé i és una aposta de mobilitat de comarca molt important.
1: Per això la comarca ja té punt 9 nodes amb una parada de bus, aparcaments dissuasius per cotxes i espais tancats per deixar-hi bicicletes.
3: No estan en funcionament, estem acabant de fer la reglamentació dels aparcaments i estem acabant d'adequar diferents coses, però estan ja a punt per estar en funcionament i perquè hem també anat a la Generalitat a demanar aquesta línia segona. Una línia de Rumbus, la petició està feta.
1: Danés confia que el nou servei permeti als visitants anar més enllà de la visita als espais naturals i afavoreixi que també es desplacin a altres municipis de la comarca per dinar, passar la tarda o ampliar la visita.
2: Helena Guardans, la nova presidenta del Liceu, considera que s'ha de fer més difusió de l'òpera perquè arribi als nous públics. N'ha parlat aquest dissabte al suplement de Catalunya Ràdio, on ha valorat positivament la iniciativa de l'alcalde de Nova York, Joran Mamdani, de regalar 70.000 entrades per a l'òpera metropolitana. Ara bé, també ha defensat que cal anar més enllà.
5: I això ho fem muntant nosaltres funcions escolars, i tot això s'està fent, no? Però que a més puguem oferir entrades més assequibles, també es pot fer. Però penso que no és només l'oferir les entrades, és aconseguir que hi hagi més gent que estima l'òpera, que estima el Liceu.
2: Helena Guardans i Cambó és la primera dona que ocupa el càrrec de presidenta del Liceu en tota la història de la institució. Un 120 bastoners d'arreu de Catalunya han apropat la cultura popular al públic de Lleida en el marc de la Trobada Nacional Infantil de Vall de Bastons. L'esdeveniment s'ha programat en el marc de les festes de tardor i ha servit per commemorar els més de 300 anys de manifestació d'aquesta dansa a la ciutat.
6: La primera referència del Ball de Bastons a la ciutat de Lleida es va documentar el 24 de setembre de 1701 amb motiu d'una visita del rei Felip V. Després de 325 anys, la colla bastonera del Pla de l'Aigua commemora en el marc de la trobada aquesta efemèride per posar en valor la història i la continuïtat d'aquesta dansa. Ho explica el president dels bastoners de Lleida, Xavier Ramon.
7: La veritat és que nosaltres som una colla molt jove i sí que hem recuperat les danses històriques de Lleida i és un gran honor poder dir que la nostra Vall de Bastons té tants anys d'història i té tanta trajectòria. La nostra colla sí que és molt jove, però hi ha hagut altres colles que han mantingut la història viva aquí a Lleida.
6: L'esdeveniment ha coincidit amb les festes de tardor de Lleida i ha representat un dels actes més destacats de la jornada d'aquest dissabte, la qual també ha previst espectacles infantils, concerts, sessions musicals i visites guiades a museus, entre altres.
2: L'alta gastronomia peruana té ambaixada culinària a Barcelona amb el restaurant Mai Manta, que Omar Malpartida va obrir fa 2 anys a la terrassa de l'hotel Gran Hyatt. El xef divulga la diversitat dels fogons del seu país en festes temàtiques. Òscar Callau.
8: Visitem el Mai Manta el cap de setmana que dedica la seva revetlla mensual a les carns a la brasa tradicionals dels Andes, com la pachamanca, en què embolica diferents tipus de carn i verdures amb fulles de plàtan o panís i les cou sota terra amb brases i pedres roents. Una tècnica prehispànica que la terrassa de l'hotel es reprodueix amb una gran barbacoa especial.
0: Maimanta significa origen y nosotros lo que intentamos es acercar el Perú de la manera más sincera, con productos 100% peruanos, productos frescos que traemos de Perú. Lo que hacemos es mostrar las tres regiones de Perú efectivamente, porque nosotros somos un restaurante 100% peruano en todo aspecto. Es un lujo apto para todo el mundo. Aquí vienes a pasártelo bien.
8: El Maimanta, doncs, afegeix a la seva carta regular una festa mensual amb plats Nikkei, amb peix de la costa pacífica peruana, carns andines d'alta muntanya i elaboracions amb productes exòtics de la selva. Des de croquetes limenyes fins a ceviches, tiraditos, udon uchucuta o tamalitos. La gastronomia peruana va entrar als circuits internacionals amb el xef Gastón Acurio als anys 90 i ha excel·lit en restaurants com Maido, actual millor restaurant del món, segons la llista 50 Best, o Central, que ho va ser el 2023. Entre els xefs convidats de l'última festa al Maimanta trobem Eduardo Navarro, el xef format al Bulli i al celler de Can Roca, que comanda el restaurant de brases Chacras, situat a la vall agrícola de Pachacama.
4: Muchos países quieren ser como el Perú, en realidad, ¿no? Que ha logrado embajadas en casi todo el mundo. Nuestro insumo es súper fresco, nuestro insumo de calidad. En Perú tenemos unos microclimas impresionantes, en los cuales tenemos ingredientes que no llegamos a encontrar en muchos lugares. Por eso es que Omar logra traer mucho de esos ingredientes aquí a Maimanta, ¿no?
8: O Mayra Flores, del restaurant Shizen de Lima, que acaba d'entrar a la llista 50 Best de l'Amèrica Llatina.
9: Es mi primera vez acá en Barcelona. Nosotros hacemos cocina Nikkei, esta mezcla de cocina japonesa con peruana. Entonces hemos traído un poco de tiraditos, mucho pescado fresco, mariscos. Hemos traído udon, que es una pasta japonesa tradicional. Hemos traído gyoza, muchos insumos peruanos para que el sabor no cambie, ¿no?
8: La festa mensual Verbena del Maimanta es completa amb danses i música criolla en directe.

0: Amb el fons Gorina.
1: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Els blaugranes Cubarsí, Rodri i Lamine han jugat els 90 minuts. Olmo ha jugat 82 i Pedri, que no ha estat titular, ha jugat els darrers 20. Fermín no ha jugat ni un minut. Eric García ha estat baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre i aquest diumenge li faran proves, com ha comentat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
2: Eric ha tenido un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid, valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
1: Pel que fa a la lesió d'Mbappé, en França, el davanter del Madrid pateix una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Aquest diumenge també juguen a la Lliga de les Nacions el Dinamarca-Gales, el Sèrbia-Països Baixos, Alemanya-Grècia i Noruega-Portugal. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patrick Guijarro i Mai Sabaja. Jugadora més jove en fer un gol amb el Barça, amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. N'ha parlat l'entrenador Pere Romeu.
3: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys, aleshores molt poc a poc, molta pausa. La veig entrenant el dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement, crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
1: Un partit on ha tornat Aitana Bonmatí després de mesos d'absència per la seva lesió al peroné.
4: Personalment, contenta de poder participar en els primers minuts de la temporada. Al final, una jugadora necessita confiança, necessita tornar-se a sentir futbolista i això només passa per jugar a partits. I bé, molt contenta a seguir sumant i poder ajudar l'equip amb tot el que necessiti.
1: El Barça suma la cinquena victòria en 5 partits i segueix 2 punts per sobre d'un Madrid que ha patit per guanyar la Real Societat per 3-5. El Badalona, per la seva banda, ha perdut per 0-1 contra el Granada. La jornada de la Lliga F la tancarà aquest diumenge a les 6 de la tarda l'Espanyol, que visitarà el camp del Depor.
5: 3CAT Info.
1: A la segona divisió, Celta de Vigo B 1, Sabadell 1. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, ha lamentat que el gol local hagi arribat després d'una errada.
6: Més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
1: A la primera ref, el Sant Andreu s'ha imposat per 1-2 al Nàstic en el duel català jugat al nou estadi. Aquest diumenge l'Europa rep el Majadahonda a les 4.
5: 3CAT Info.
1: A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Lema Corunya 101. Malgrat la victòria, el pivot del Barça, Oleg Balcerovski, ha estat crític.
7: Han metido 100 puntos, es demasiado con nuestra intensidad de defender, de ser duros, es demasiado.
1: Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107-92. L'entrenador manresà Diego Ocampo ha valorat aquesta derrota.
8: Pero aquí no hay tiempo, esto no es preparar una posición para dentro de 2 años, es que la posición es cada 2 días en nuestro caso, con lo cual tenemos que poner las pilas y, como siempre digo, primero yo, para que los jugadores aprendan y compitan muy bien cada día.
1: Aquest diumenge jugaran la resta d'equips catalans. Breogán Penya a les 12, Girona Murcia a les 5 i València Lleida a les 6.
5: 3CAT Info.
1: En motor, George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaijan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen segon i Isaac Hadjar tercer. Amb aquesta victòria, Russell, que segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat cinquè. L'italià, que ha sortit des de la 16a posició després de tenir un accident ahir, ha remuntat 11 posicions. Antonelli segueix líder de la classificació amb 302 punts, 66 més que Russell.
5: 3CAT Info.
1: A la Lliga Sobal d'Handbol, victòria del Granollers a la pista de l'Alacant, 31-41. El Barça, recordem-ho, és a Egipte disputant el Mundial de Clubs. Aquest diumenge a 2:45, partit contra el Zamalek egipci. El Mundial de Ciclisme que es fa a Montreal, al Canadà, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la prova femenina. La catalana Paula Blasi ha abandonat després d'una caiguda múltiple, mentre que la també catalana Mireia Benito ha acabat en la 31a posició. La prova de ruta masculina es disputa aquest diumenge amb la participació del català Marcel Camproví.
5: 3CAT Info. Informar.

0: Tancada la Puerta del Sol després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen i per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. La resposta política s'espera dimarts amb l'aprovació d'un decret d'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. El govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta. Aquest dissabte, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha plegat 20.000 persones a Madrid. Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí 7 dies, mentre la Xina critica amb fermesa a l'ONU que Washington no respecti la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà. Pequín i Moscou han instat els Estats Units a deixar d'amenaçar Cuba i han demanat que li aixequin el bloqueig. El magnat Bill Gates alerta que la intel·ligència artificial en males mans pot causar la mort de 1.000 milions de persones. I el diari The Washington Post revela una entesa recent entre Washington i Moscou per no limitar l'ús militar de la IA. Bany de masses de Lleó XIV a París. El papa ha oficiat una missa a l'aire lliure a la plaça de la Concòrdia de París davant 700.000 fidels. Durant l'homilia ha demanat construir nacions renovades a partir de les arrels cristianes. Mike Lee guanya amb Tender Loving Care la Conxa d'Or al Festival de Sant Sebastià. Javier Cámara ha obtingut el premi a millor intèrpret de repartiment pel seu paper a 5 minutos más de Javier Ruiz Caldera.
1: Esports.
2: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3, els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Eric García ha estat baixat d'última hora per molèsties al genoll esquerre i demà li faran proves. A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Corunya 101. A l'altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107 a 92. Aquest diumenge torn per la penya, el Girona i el Lleida. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 contra el Logroño amb el retorn d'Aitana Bonmatí després de la seva greu lesió. Derrota del Badalona per 0-1 contra el Granada i aquest diumenge juga el Deportivo Espanyol.
0: Pel que fa al temps, matinada més humida, amb boirines a les valls i alguna boira baixa al prelitoral. Aquest diumenge començarà mig ennuvolat a la costa i amb més clarianes a l'interior, Lleida i el Pirineu. Cap al migdia arribaran més núvols prims i el cel quedarà enterbolit. Tarda i vespre, amb núvols més abundants.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Centenars de persones amb desenes de tendes de campanya passen la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures en contra de la crisi de l'habitatge. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, una dona de 87 anys veïna de la ciutat. L'acampada, que pretén recordar el simbolisme del 15M, l'ha precedit una manifestació multitudinària aquest dissabte a la tarda, convocada pel Sindicat de Llogateres de Madrid i que ha avançat pels carrers del centre de la ciutat. Hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants han exigit al govern espanyol l'aprovació el proper dimarts del decret d'habitatge que impedeix qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Madrid, Alba Gil.
3: És el so de les claus que han fet sonar les milers de persones que han recorregut el centre de Madrid a crits de Mari Carmen es queda, una manifestació multitudinària per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge. Prorroguin els contractes, que es congelin els preus i es prohibeixin els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
4: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçat als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
3: També li ha reclamat des de l'hospital a Mari Carmen, la dona de 87 anys que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid.
5: Bueno, que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Por eso este máster se tiene que aprobar el decreto Mari Carmen.
3: Una marxa que afegeix encara més pressió al PSOE perquè porti dimarts al Consell de Ministres el decret que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també amb Junts, amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
0: A tot plegat, suma amenaça de no participar dimarts a la reunió del Consell de Ministres si no s'aprova un decret d'habitatge amb mesures per pal·liar la crisi residencial. El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, creu que calen solucions urgents.
1: Ese decreto no puede ser cosmético, no puede ser un parche. Debe incluir las soluciones que hemos aportado desde hace más de un año en la mesa del Consejo de Ministros. La congelación de los alquileres y la extensión automática de los contratos. Una solución integral para los desahucios en España y la restricción de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, de temporada y habitaciones.
0: Això mentre el PSOE negocia contrarrellotge amb els seus socis parlamentaris perquè aquest decret tingui endavant el Congrés dels Diputats, tal com recordava el ministre socialista Óscar López.
6: Lo importante es que se apruebe en el Congreso, porque si no pasará lo que pasa otras veces, que la derecha y la ultraderecha votan en contra de la gente, traicionan, hablando de traicionar, los intereses generales y a quien no puede tener una vivienda para ponerse del lado del fondo el buitre, que es lo que está pasando.
0: El ministre ha insistit que el PP i Vox han votat en quatre ocasions per tombar el decret per reforçar el dret a l'habitatge. Paral·lelament, el govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals, mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Óscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts i tampoc n'ha volgut donar detalls.
6: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y por lo tanto no descarta ninguna medida para eso.
0: Aquest dissabte la dreta i l'extrema dreta han fet un nou pols a Pedro Sánchez amb una manifestació a Madrid contra la gestió del govern espanyol a Ceuta. La convocava Societat Civil Espanyola amb el suport del PP i Vox i segons la delegació del govern espanyol hi han participat 20.000 persones. Sentim Miguel Tellado del PP i Santiago Abascal de Vox.
7: Tenemos un gobierno irresponsable, lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno igual que hay que echar a los invasores y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
8: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
0: Durant la manifestació s'han sentit insults contra el president espanyol i s'hi han pogut veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre les quals una que anava a prop de la capçalera i que deia Salvem el Valle de los Caídos. Centenars de persones s'han manifestat a Alacant, al País Valencià, per exigir l'empresonament de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, i que perdi la condició de forat. Ho han fet aquest dissabte a la tarda davant la seu de la Generalitat Valenciana a la ciutat i quan falta un mes per commemorar el segon aniversari de la tragèdia de la Dana, en què van morir 232 persones. Les associacions de víctimes de la Dana, altres entitats socials i sindicats han cridat consignes com Mazón a presó i han exhibit cartells amb el missatge com ni oblit ni perdó i una fotografia gran de Mazón vestit de pres. La portaveu de l'entitat Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024, Mariló Gradolí, retreu a Mazón que es blindi amb la condició de forat.
9: Per recordar que Carlos Mazón continua forat, continua de diputat i continua cobrant. Carlos Mazón és indigne de continuar de diputat, continuar de la política i que el que ens va passar a nosaltres en la zona zero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
0: Les entitats reiteren que les morts s'haurien evitat si s'hagués enviat amb més antelació el missatge és alert.
10: 3CAT Info.
0: Obrint plana internacional, Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí 7 dies de canvi que Washington els aixequi les restriccions econòmiques i els desbloquegi els actius congelats a l'estranger. El president justifica la negativa perquè l'oferta iraniana, diu, és fruit de la desesperació.
11: Volen fer un acord per obrir l'estret de seguida perquè estan perdent aclaparadorament. Guanyem de manera tremenda. Tenim un control total de l'estret d'Hormuz. Volen arribar a un acord i crec que està bé. Jo també vull un acord. Però aquest que presenten no és acceptable.
0: La Xina ho ha criticat amb fermesa en un discurs a l'ONU del vicepresident Han Jing, que ha representat un final abrupte a la lluna de mel escenificada aquesta setmana amb la visita del president Xi Jinping a Washington.
10: La Xina sosté que s'han de respectar la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà, incloent-hi els del Golf. Els països principals assumeixen responsabilitats especials a l'hora de salvaguardar la pau i la seguretat internacionals i han de prendre la iniciativa a l'hora de complir les normes, defensar l'estat de dret i fer el que és correcte.
0: El vicepresident xinès també ha instat els Estats Units, sense esmentar-los, a deixar d'amenaçar Cuba i d'aixecar-li el bloqueig, una petició a la qual s'ha afegit el líder de la diplomàcia russa, Sergei Lavrov. També ha advertit que assoliran els objectius de la seva operació militar a Ucraïna. Bill Gates, el fundador de Microsoft, alerta que un mal ús de la intel·ligència artificial pot propiciar la mort de 1.000 milions de persones. S'afegeix així a la llista de magnats de la tecnologia que expressen en públic els riscos que comporta.
12: Sens dubte, la intel·ligència artificial pot desencadenar esdeveniments que podrien causar 1.000 milions de morts. Tot i que és difícil que arribem a un risc del 100%, no hi ha hagut mai una arma tan poderosa com la combinació de persones amb males intencions amb les eines més avançades de la intel·ligència artificial.
0: Preguntat sobre si n'hi ha prou amb el fet que el sector s'autoreguli, Bill Gates contesta taxativament que no i que cal control públic. Per la seva banda, l'empresa d'intel·ligència artificial OpenAI ha reconegut que alguns dels seus agents han intentat accedir a sistemes informàtics d'institucions dels Estats Units sense haver rebut instruccions explícites per fer-ho i sense que els seus creadors en fossin conscients. Segons The Washington Post, els Estats Units i Rússia es van conxorxar recentment a l'ONU per aturar una proposta orientada a regular l'ús segur de la intel·ligència artificial en l'armament. L'advertiment alarmant de Bill Gates sobre els perills de la intel·ligència artificial busca esperonar la intervenció dels poders públics a l'hora de regular aquesta tecnologia per evitar que sigui el sector qui s'autoreguli. Això ho ha dit a 3Cat Info Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic per la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en intel·ligència artificial.
13: Organismes estatals o supraestatals que el que facin és regular a nivell internacional el desplegament i l'ús de la intel·ligència artificial, com ja hi és en el cas de l'energia nuclear o en el cas de les armes o dels desenvolupaments bacteriològics.
0: Sobre l'ús correcte que les tecnològiques han de fer de les nostres dades, Ganyet es mostra molt desconfiat.
13: Cada vegada que enviem informació de que allò no s'utilitzarà doncs, en contra nostre o que s'utilitzarà per a algun entrenament que després servirà per fer vigilància militar, hem de fer un acte de fe. Jo sempre aquí poso la moreneta, no? Vull dir, bueno, encomaneu-vos a la moreneta. Si utilitzeu els plans de pagament, les dades no es fan servir per entrenar ulteriors versions dels models, però també un acte de fe.
0: I de la plana cultural destaca que Tender Loving Care és la gran guanyadora de la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià. S'han dut 3 premis del palmarès de la secció oficial a competició. Entre les pel·lícules triomfadores també hi ha la producció catalana 5 minutos más. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
14: La pel·lícula de Mike Lee, una defensa aferrissada de la necessitat de tenir cura els uns dels altres, s'ha endut la Cotxa d'Or, el premi a la millor interpretació protagonista per l'actriu Kate O'Flynn, coneguda per la sèrie La maldició de Widow's Bay, i també el de millor guió. El director de 83 anys que ha anunciat que aquesta serà la seva última pel·lícula ha enviat un missatge gravat d'agraïment.
15: Hola, Sant Sebastià. Salutacions des de Nova York. Em sap molt de greu no poder ser amb vosaltres. Quin gran honor i moltes gràcies pels diversos premis per a Tender Loving Care, la nostra pel·lícula, però sobretot per la Conxa d'Or. Moltíssimes gràcies i una abraçada a tothom.
14: El premi de millor actriu és ex aequo amb la noruega Astakama August per Markens Grude, Com creix la terra, que també s'endú el premi de millor fotografia. A continuació, Dian Jing, Frontera, una pel·lícula procedent de Hong Kong del cineasta A. Biao, ha estat la gran sorpresa del palmarès amb el premi especial del jurat, perquè era la cinta amb menys opcions, segons la crítica. La sueca Amanda Keller ha guanyat el premi a la millor direcció per Garrat Du Vaimu, Tingues Valor, una mena de western al gel de Lapònia, amb paisatges bellíssims, i finalment l'actor Javier Cámara ha celebrat el premi a la millor interpretació de repartiment per a la producció catalana 5 minutos más.
16: Parece que los Javis estamos triunfando. Este año va de Javis. Quiero compartir este premio evidentemente con con el escritor y actor brillantísimo que es Berto Romero, con el director increíble, talentosísimo y brillante que es Javier Caldera y con una excelente compañera, Belén Cuesta, que está maravillosa la película. Sin ellos esto sería imposible.
14: Feia referència a Javier Cámara, a Javier Calvo i Javier Ambrosi, que són els directors de La Bola Negra, que més enllà del palmarès de la secció oficial s'han dut el premi del públic de la secció Perles. Tots dos han agraït no només el premi, sinó que els espectadors estiguin també omplint les sales a tot el país des que es va estrenar ahir.
17: Y nosotros hacemos esto para vosotros, para que os guste, para que lo sintáis, para ver la cara que tenéis al final de cada representación.
18: Tenemos mucho que agradeceros al público. Sabemos que estáis de nuestro lado, gracias por estar ahí y espero no defraudaros nunca. Gracias.
14: I finalment el documental sobre el genocidi a Gaza, NASA, ha guanyat el premi del públic al millor film europeu.
19: El temps.
0: Dani Ramírez.
20: La temperatura baixarà lleugerament de dia, llevat de la Vall d'Aran. Aquí pot pujar apropant-se als 28, 29 o 30 graus cap a la zona nord de la vall, cap a la part de Bosòst i Les, aproximadament. Viella pot arribar uns 28, 29 graus. En general, la temperatura puja un grau o dos, o baixa un grau o dos, grau amunt, grau avall. Però en general ja li costaria passar dels 30 graus, però veiem valors de 30, 31 graus en punts de ponent, potser a l'interior de l'Ebre, però cal dir que avui en conjunt tindrem menys hores de sol, més hores de cel ennuvolat o variable, i per tant canvia una mica el temps. L'anticicló marxa cap al centre d'Europa, i dilluns i dimarts se'n va cap a l'est, cap a Polònia i Rússia. Això enviarà una mica de vent de sud, i progressivament, a mesura que avança la setmana, potser llevant. En definitiva, anirà canviant el temps. Avui una mica més de núvols, dia variable, alguna boira al litoral, molta humitat, la temperatura, tot i estar al voltant de 25, 27, 28, notarem una mica de xafogó, hi ha més humitat, hi haurà més humitat, i bé, a l'interior i al nord, núvols i clarianes, núvols prims, a la tarda més gruixuts, més espessos, acabarem el dia amb algun plogim, potser, cap a la Costa Brava. I demà dilluns pot ploure, en punts de la costa i prelitoral sud, entre Barcelona, Tarragona, Costa Daurada, no ho descartem, el Camp de Tarragona i el sud de Lleida, però és que dimarts, dimecres i també dijous, sobretot, hi haurà més ruixats i més tempestes.
19: 3CAT i 3CAT Info.
0: Més de mig milió de persones han aclamat el Papa Lleu 14.

0: s'havien hagut d'inscriure prèviament, algunes per veure el Lleó 14 de prop mentre baixat amb el Papa Mòbil pels Camps Elisis, d'altres s'han conformat a seguir la missa a les pantalles instal·lades al llarg d'aquests 3 quilòmetres. En boca de la majoria, el paper de líder espiritual i moral de Robert Francis Prevost, per Lea Morel, que ha vingut amb germans i amics a escoltar-lo, el moment social a França i el món ho reclama.
1: Es parla molt de les crisis geopolítiques, de les crisis climàtiques. Només sentim la paraula crisi, crisi. Però hem de poder pensar en el futur amb alegria, pau i esperança. I aquest és el missatge del Papa. Poder dir, d'acord, el context és difícil, cal que estiguem units.
0: A la plaça de la Concòrdia, la missa ja portava aquest nom. Representants de tots els signes polítics, líders religiosos i molta música. En l'homilia, paraules universals de Lleó 14.
2: Jesús revela l'amor incondicional de Dieu.
3: Jesús ens revela l'amor incondicional de Déu. Per ell cap de nosaltres és un número en un document d'identitat, sinó una persona única i irreemplaçable.
0: Amb algunes d'aquestes persones sense document d'identitat hi ha pogut parlar al matí en una visita del Papa a un centre que acull refugiats al nord de París.
4: Els alemanys trien finalment Múnich, al davant de Colònia, com a ciutat candidata per postular-se davant el Comitè Olímpic Internacional per organitzar els Jocs Olímpics del 2036 o les convocatòries posteriors del 2040 o fins i tot del 2044. Múnich, que és la capital de Baviera, ja va celebrar uns Jocs el 1972 amb un final tràgic, amb la matança d'atletes israelians per part d'un comando palestí. Fins fa pocs dies també hi optava la capital d'Alemanya, Berlín, que ja els va celebrar el 1936 sota el règim d'Adolf Hitler. Però la derrota electoral diumenge passat de l'alcalde actual de la CDU va fer descavalcar Berlín de la cursa. Abans que ho facin els guanyadors, l'esquerra de Die Linke, l'alcalde sortint, Kai Degner, ha preferit retirar ell la candidatura.
5: Dilluns, després de les eleccions, encara vaig mirar de parlar amb els uns i amb els altres perquè aquesta oportunitat de futur per a Berlín es mantingués. Aleshores vam haver de prendre nota d'una roda de premsa de la senyora Herald que afirmava que la candidatura quedava descartada. Després d'això vam continuar mantenint converses, però les principals federacions esportives van deixar clar que no ens podien donar el seu vistiplau en aquestes condicions.
4: Ara bé, arribar a ocupar l'alcaldia de Berlín no serà fàcil per a l'esquerra de Die Linke. De fet, els cristianodemòcrates de la CDU, amb el canceller al darrere, miren de posar tots els pals a les rodes possibles per fer descarrilar Elif Herald, l'advocada alemanya d'origen turc que acaba de guanyar les eleccions amb claredat. El govern ha accelerat la reforma d'una llei estatal per prohibir les expropiacions d'habitatges dels grans grups immobiliaris. També acusen el partit d'antisemita i de posar en risc la vida dels jueus a la capital. Anem a Berlín, Jordi Regàs.
6: La promesa del partit Die Linke d'expropiar els grups immobiliaris amb més de 3.000 habitatges és un anatema pels conservadors. S'ha de protegir el capital privat, afirma Friedrich Merz.
7: Impulsarem
8: una proposta legislativa. Es tracta sobretot d'enviar un missatge ben clar als inversors internacionals, que és que a Alemanya no es duen a terme expropiacions de la propietat privada.
6: Die Linke és l'únic partit crític amb el govern alemany pel suport incondicional a l'estat d'Israel, una posició que la CDU aprofita per qualificar-los d'antisemites. Qui no ha dubtat entrar en el debat és Yehuda Teichtal, rabí de la comunitat jueva de Berlín.
9: Un supervivent de l'Holocaust m'ha dit avui: com vols que em quedi a Berlín si la terra jueva i el poble jueu, que són un i el mateix, es posen en dubte? Tot partit polític que vulgui tenir responsabilitat a Berlín és imprescindible que doni un suport ferm i absolut a una vida jueva plena.
6: La campanya conservadora contrasta amb les declaracions reiterades de la candidata de Die Linke a favor de la convivència, Elif Herald.
10: Hem d'anar cap a una política conciliadora que construeixi ponts. Jo vull ser l'alcaldessa de tothom, per totes les persones jueves, per totes les musulmanes, les cristianes, les palestines, per totes les queer, per tothom que viu a Berlín. Tothom s'hi ha de sentir a gust i segur.
6: Per Die Linke, tot plegat demostra el nerviosisme dels conservadors per l'arribada a Berlín d'un partit que és realment d'esquerres. El que tothom té coll avall és que el debat de si Berlín pot expropiar o no s'acabarà dirimint tard o d'hora al Tribunal Constitucional alemany.
4: La reconstrucció del Nepal trigarà anys després de l'arribada mortífera. Així ho ha vaticinat a 3cat.info la presidenta de l'ONG Amics del Nepal, Cristina Morales. Aquest dissabte fa un mes de la gran riuada causada per la caiguda d'una glacera sobre un llac. La responsable

0: de l'ONG Amics del Nepal, també destaca el gran nombre d'infants afectats i alhora l'èxit de les vacunacions d'emergència, que han evitat epidèmies.
1: La recuperació tot just comença i estem parlant encara de més de 4.000 persones desaparegudes i més de 84.000 persones afectades, més de 32.000 nens afectats. Han pogut vacunar contra el còlera més de 50.000 persones en aquestes setmanes, vigilant que no hi hagi contagis de malalties, epidèmies.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
2: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Els blaugranes Cubarsí, Rodri i Lamine han jugat els 90 minuts. Olmo ha jugat 82 i Pedri, que no ha estat titular, ha jugat els darrers 20. Fermín no ha jugat ni un minut. Eric García ha estat baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre i faran proves, com ha comentat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
3: Eric ha tenido un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid, valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
2: Pel que fa a la lesió d'Mbappé, el davanter del Madrid pateix una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Aquest diumenge també juguen a la Lliga de les Nacions el Dinamarca-Gales, Sèrbia-Països Baixos, Alemanya-Grècia i Noruega-Portugal. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patrick Guijarro i Maisa Baja, jugadora més jove en fer un gol amb el Barça. 15 anys, 8 mesos i 10 dies. N'ha parlat l'entrenador blaugrana Pere Romeu.
4: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys. Aleshores, molt poc a poc, molta pausa. La veig entrenant el dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement. Crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
2: Un partit on ha tornat Aitana Bonmatí després de mesos d'absència per la seva greu lesió de peroné.
5: Personalment contenta de poder participar en els primers minuts de la temporada. Al final una jugadora necessita confiança, necessita tornar-se a sentir futbolista i això només passa per jugar a partits. I bé, molt contenta a seguir sumant i poder jugar a l'equip amb tot el que necessiti.
2: El Badalona per la seva banda ha perdut per 0-1 contra el Granada. La jornada de la Lliga F la tancarà aquest diumenge a les 6 de la tarda l'Espanyol, que visitarà el camp del Depor.
0: 3CAT Info.
2: A la segona divisió, el Sabadell ha empatat a 1 a Balaïdos contra el filial del Celta. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, ha lamentat que el gol local hagi arribat després d'una errada.
6: Més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent. I em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
2: I a la primera ref, el Sant Andreu s'ha imposat per 1-2 al Nàstic en el duel català jugat al nou estadi. Aquest diumenge, l'Europa rep el Majadahonda a les 4. I en bàsquet, a la primera jornada de la Lliga ACB, victòria del Barça al Palau per 119-101 contra l'Eima Corunya. Malgrat aquesta victòria, el pivot del Barça, Oleg Balcerowski, ha estat crític.
7: Han metido 100 puntos, es demasiado con nuestra intensidad de defender, de ser duros, es demasiado.
2: Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107-92. Sentim l'entrenador manresà Diego Ocampo parlant d'aquesta derrota.
8: Pero aquí no hay tiempo. Esto no es preparar una posición para dentro de dos años. Es que la posición es cada dos días en nuestro caso, con lo cual tenemos que poner las pilas y, como siempre digo, primero yo, para que los jugadores aprendan y compitan muy bien cada día.
2: Aquest diumenge jugaran la resta d'equips catalans. Breogán Penya a les 12, Girona-Múrcia a les 5 i València-Lleida a les 6.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En motor, George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaidjan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen, segon, i Isaac Hadjar, tercer. Amb aquesta victòria, Russell, que és segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat cinquè. L'italià, que ha sortit des de la setzena posició, després de tenir un accident ahir, ha remuntat 11 posicions. Antonelli segueix el líder de la classificació amb 302 punts, 66 més que Russell. A la Lliga sobre el d'handbol, victòria del Granollers a la pista de l'Alacant per 31-41. El Barça, recordem-ho, és a Egipte disputant el Mundial de Clubs. Aquest diumenge, partit contra el Zamalek egipci. En ciclisme, el Mundial que s'està disputant a Montreal, al Canadà, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la prova femenina. La catalana Paula Blasi ha abandonat després d'una caiguda múltiple, mentre que la també catalana Mireia Benito ha acabat en la 31a posició. La prova de ruta masculina es disputa aquest diumenge amb la participació del català Marcel Camproví.
9: Òbviament, l'Open Moro serà molt més de suport, però sempre crec que hi ha oportunitats en carreres tan llargues per demostrar la forma d'un i em agrada amb moltíssima il·lusió, evidentment. Crec que és la carrera més il·lusiona des de que s'ha de ser ciclisme, la que més m'ha enganxat i la que més m'ha motivat i poder estar ja sent com està complint el somni.
2: I acabem dient que en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma visitarà aquest diumenge a la una la pista del Manzanares.
10: Són 6:15.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Acampada a la Puerta del Sol després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen i per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. La resposta política s'espera a partir de dimarts amb l'aprovació d'un decret d'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. També us hem explicat que el govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queda a Ceuta. Aquest dissabte, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha plegat 20.000 persones a Madrid. A partir d'ara us explicarem que la vinya, tot i ser un cultiu adaptat al clima mediterrani, també es veu afectat pel canvi climàtic. Per això cada cop hi ha més projectes de vinyes d'alta muntanya que busquen temperatures més suaus. És el cas d'Estamariu, a l'Alt Urgell. I anirem a Lleida, on uns 120 bastoners d'arreu de Catalunya han apropat la cultura popular al públic en el marc de la Trobada Nacional Infantil de Vall de Bastons. L'esdeveniment s'ha programat en el marc de les festes de tardor i ha servit per commemorar els més de 300 anys de manifestació d'aquesta dansa a la ciutat. I en esports, que destaques, el Pons Gorina?
2: Doncs la victòria de la selecció espanyola a la Lliga de les Nacions contra Anglaterra per 2-3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Eric García ha estat baixat d'última hora per molestes al genoll esquerre i aquest diumenge li faran proves. A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Coruña 101 i derrota del Manresa a la pista del Bilbao 107-92. Aquest diumenge torn per la penya al Girona i a Lleida. I a la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 contra el Logroño amb el retorn d'Aitana Bonmatí mesos després de la seva lesió.
0: Pel cap al temps, matinada més humida, amb boirines a les valls i alguna boira baixa al prelitoral. Aquest diumenge començarà mitja nuvolat a la costa i amb més clarianes a l'interior, Lleida i el Pirineu. Cap al migdia arribaran més núvols prims i el sol quedarà enterbolit. Tarda i vespre, amb núvols més abundants. Centenars de persones amb desenes de tendes de campanya passen la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures en contra de la crisi de l'habitatge. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, una dona de 87 anys veïna de la ciutat. L'acampada, que pretén recordar el simbolisme del 15M, l'ha precedit una manifestació multitudinària aquest dissabte a la tarda, convocada pel Sindicat de Llogateres de Madrid i que ha avançat pels carrers del centre de la ciutat. Hi han participat tot de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants han exigit al govern espanyol l'aprovació el proper dimarts del decret d'habitatge que impedeix qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Madrid, Alba Gil.
11: És el so de les claus que han fet sonar les milers de persones que han recorregut el centre de Madrid a crits de Mari Carmen Esqueda, una manifestació multitudinària per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge. Prorroguin els contractes, que es congelin els preus i es prohibeixin els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
12: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçada als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen, perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
11: També li ha reclamat des de l'Hospital la Mari Carmen, la dona de 87 anys que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid.
13: Bueno, que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Por eso este martes se tiene que aprobar el decreto Mari Carmen.
11: Una marxa que afegeix encara més pressió al PSOE perquè porti dimarts al Consell de Ministres el decret que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també amb Junts, amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
0: Paral·lelament, el govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Òscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts i tampoc n'ha volgut donar detalls.
14: Ya lo dijo el ministro Ángel Luis Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y por lo tanto no descarta ninguna medida para eso.
0: Aquest dissabte la dreta i l'extrema dreta han fet un nou pols a Pedro Sánchez amb una manifestació a Madrid contra la gestió del govern espanyol a Ceuta. La convocada Societat Civil Espanyola, amb el suport del PP i Vox, i segons la delegació del govern espanyol, hi han participat 20.000 persones. Sentim Miguel Tellado, del PP, i Santiago Abascal, de Vox.
15: Tenemos un gobierno irresponsable, lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno, igual que hay que echar a los invasores, y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
16: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
0: Durant la manifestació s'han sentit insults contra el president espanyol i s'hi han pogut veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre les quals una que anava a prop de la capçalera i que deia «Saldem el Valle de los Caídos». Més coses. La Casa Blanca ha exclòs la cadena CNN del viatge a bord de l'avió presidencial per acompanyar Donald Trump en una visita a Tennessee, en un nou enfrontament amb un mitjà que el president considera que difon notícies falses. La CNN era el canal encarregat de distribuir les imatges a la resta de mitjans, però l'administració nord-americana li ha barrat l'accés. Una mesura insòlita que arriba poc després que un jutge obligués Trump a readmetre a la Casa Blanca la mateixa CNN i els mitjans MS Now i Politico, vetats d'entrar-hi la setmana passada pel contingut de les seves informacions. El president ha respost irat quan li han demanat el perquè de l'exclusió del mitjà.
17: El que no m'agrada... Calla! El que no m'agrada són les notícies falses, i ells ho són al 100%. En dos anys dubto que m'hagin fet una notícia bona, i vaig guanyar les eleccions per golejada. El que no vull són notícies falses.
0: La visita de Trump a Tennessee il·lustra el repte electoral del seu partit republicà de cara a les eleccions legislatives del 3 de novembre. Tennessee és un estat dominat pels republicans, però el partit creu que ha de defensar dies després que una enquesta advertís que la popularitat de Trump s'ha estimbat. Només el 30% dels entrevistats en té una opinió positiva. Tornem a casa nostra, perquè ha estat rescatada al Pakistan una dona resident a Barcelona víctima d'un matrimoni forçat preparat per la seva família. Una operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional va permetre rescatar la dona i detenir dos homes de 41 i 45 anys a la capital catalana com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat. La dona havia viatjat al Pakistan enganyada pel seu entorn familiar i allà li van retirar el passaport i la van obligar a casar-se amb un cosí. Tot plegat després que la víctima hagués iniciat una relació sentimental fa 3 anys amb un home que havia conegut a Barcelona, també d'origen pakistanès, i amb qui va formalitzar una unió religiosa que no hauria estat acceptada per la família de la dona. Aquest home també hauria patit per part dels detinguts un intent d'homicidi amb una arma blanca. La coordinació policial va permetre rescatar la dona i facilitar-ne la repatriació a Espanya. Les detencions dels dos homes es van fer al juliol. L'esfondrament del sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental, aquest dissabte ha ferit 3 persones, una d'elles de gravetat, que ha estat traslladada a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Dos homes més han resultat ferits lleus i són a l'Hospital de Granollers, mentre que un menor que hi havia a l'habitatge ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat sa i estalvi un gos de l'interior de l'immoble. Al lloc de l'esfondrament s'hi han desplaçat 10 dotacions dels bombers i 6 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. I aquest dissabte el grup d'actuacions especials dels bombers de la Generalitat ha rescatat 5 persones que s'han trobat en problemes mentre feien excursions per la muntanya. Han evacuat una parella francesa que es trobava malament d'un refugi de la Vall de Boí a l'Alta Ribagorça. També han rescatat una noia que s'ha accidentat mentre circulava en bicicleta per una zona de difícil accés de Vallromanes, al Vallès Oriental. A Capolat, al Berguedà, han evacuat una persona que volava en parapent i ha tingut un accident que li ha provocat una lesió a l'esquena. I finalment, a Caralps, al Ripollès, els bombers han rescatat un excursionista que s'ha lesionat el canell quan feia una ruta per la zona. Els bombers de la Generalitat recorden que una bona prevenció és clau per gaudir de la muntanya amb seguretat. Demanen consultar la previsió meteorològica, adaptar la ruta al nivell físic i tècnic de les persones que la facin i portar roba adequada, aigua i menjar. I també un telèfon mòbil amb bateria carregada. Detingut un jove de 19 anys a Girona després de fugir amb una moto robada. El noi va posar en risc els vianants, va xocar contra vehicles policials i va ferir 2 agents. La detenció es va produir divendres i el noi està acusat d'atemptat contra els agents de l'autoritat, furt d'ús de vehicle, conducció temerària, conducció sense haver obtingut mai el permís, danys i lesions per imprudència. Els fets van passar la mateixa tarda quan els agents de la policia van intentar aturar una moto a la zona de la Font del Rei, que va iniciar una fugida temerària i va acabar xocant contra un vehicle policial, de manera que 2 agents van acabar ferits lleus.
18: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: A l'agost, a Catalunya, s'ha arribat al rècord d'afiliats a la Seguretat Social en els sectors de l'agricultura, de la ramaderia i també la pesca. Són gairebé 61.200 persones que es dediquen al primer sector, xifra que suposa un màxim històric, segons les dades de l'IDESCAT. En un any, el nombre de treballadors en aquestes activitats ha augmentat un 2,4%. Cal destacar que aquest increment de les afiliacions coincideix amb l'època en què es fan més contractes per treballar en les campanyes de la fruita i, per tant, moltes d'aquestes feines són temporals. Aquesta evolució positiva de les afiliacions també posa de manifest la capacitat del sector primari de generar activitat econòmica i evidencia el gran pes del sector agroalimentari en l'economia catalana. El canvi climàtic i l'augment de les temperatures estan provocant la pèrdua de determinades plantes que només creixen a les muntanyes més altes d'Europa. Un estudi amb participació catalana i publicat a la revista Science demostra que en 20 anys s'han extingit diverses espècies de plantes d'alta muntanya als Pirineus, als Alps i al Caucas. Pau Carnicero n'és un dels autors.
19: Demostrem que l'augment de temperatura té una relació directa, i per tant podem dir causal, que s'estiguin perdent aquestes espècies. O sigui, per cada 0,1 graus de temperatura que augmenten, augmenta un 1% les taxes d'extincions d'espècies en aquestes muntanyes estudiades.
0: L'augment de la temperatura també provoca que les espècies que fins ara no podien viure a les cotes altes ara estiguin pujant i ocupant els espais on només hi havia plantes d'alta muntanya. De totes les serralades europees estudiades, als Pirineus és on s'han extingit més plantes d'alta muntanya. Precisament la vinya, tot i ser un cultiu adaptat al clima mediterrani, també es veu afectada pel canvi climàtic. Per això cada cop hi ha més projectes de vinyes d'alta muntanya que busquen temperatures més suaus. És el cas d'Estamariu, a l'Alt Urgell. Joaquim Aldalate.
20: Sí, aquesta setmana han acabat la barema de les seves vinyes a 1.365 metres, de les més altes de la península Ibèrica. Les han plantat per fugir de la calor que fa a cotes més baixes, que altera el creixement del raïm. David Planes és el vicepresident de la Fundació Planes Corts.
21: Aprofitem el tema del canvi climàtic, que ja comencen a haver-hi problemes en produccions a cotes més baixes. Hem aprofitat que tenim una ubicació genial per produir el vi, i a més, intentem demostrar al territori de que hi ha altres tipus de cultius que són més rendibles dels que hi ha actualment a muntanya i poder permetre a la gent del poble, a la gent del món rural, doncs que s'engresquin a quedar-se a viure en el territori.
20: El vi d'altitud també s'adapta millor a les tendències actuals de consum. És més fresc i amb menys grau d'alcohol, i això fa que agradi més, sobretot entre els joves. D'Estamariu sortiran 1.000 ampolles de vi Cadino que es vendran l'any que ve.
0: El jaciment de Boaella a la Canonja celebra 20 anys de campanyes arqueològiques. L'equip de l'Institut Català de Paleoncologia Humana i Evolució Social ha trobat indicis del que podria ser un os de rinoceront, una dent d'hipopòtam i més peces de la indústria lítica. La Canonja, Ariadna Escoda.
22: Es tracta d'unes troballes que se sumen a unes 300 peces més. Si bé la codirectora de les excavacions a la Boella, Palmira Saladier, no descarta que en pròximes edicions trobin restes humanes. Ara bé, en aquest jaciment saben del cert que en aquesta zona els homínids no hi vivien.
23: Aquí l'ésser humà no hi viu. El que fa és venir a buscar tot tipus de recursos. Una manera molt senzilla d'entendre què era el barranc de la Boella, si us comparem a les societats actuals, el barranc de la Boella és el supermercat, però és una gran superfície, perquè el que hi troben és l'aliment, tant els recursos animals, és a dir, la carn o qualsevol altre tipus de recurs animal, poden trobar ous, troben recursos vegetals, tant per fer eines, les llances per a matar i apressar aquests animals i per a defensar-se, o també aliments.
22: Cada any a les acaballes de la campanya anual d'excavació es fa una jornada de portes obertes per al públic en general. En Francesc, la Gemma i la Pilar són veïns que no s'han perdut l'oportunitat de veure el jaciment de prop.
24: Home, jo crec que és molt interessant, que és això, que això no es pari, que segueixi buscant-se.
25: Vull dir que les troballes ens aporten d'on venim i qui som i què han fet els nostres ancestros, no?
26: Bueno, jo crec que és molt important, no?, que el nostre jovent i les nostres generacions, no?, posteriors, vegin com va evolucionant tot, no?
22: Segons els investigadors, a la Boella encara hi ha feina per una altra generació d'arqueòlegs que seguirà excavant i escrivint la història dels homínids d'un milió d'anys enrere.
18: El temps.
0: Dani Ramírez.
27: La temperatura baixarà lleugerament de dia, llevat de la Vall d'Aran. Aquí pot pujar apropant-se als 28, 29 o 30 graus cap a la zona nord de la vall, cap a la part de Bosòst i Les, aproximadament. Viella pot arribar a uns 28, 29 graus. En general, la temperatura puja un grau o dos, o baixa un grau o dos, grau amunt, grau avall. Però en general ja li costaria passar dels 30 graus, però veiem valors de 30, 31 graus en punts de ponent, potser l'interior de l'Ebre, però cal dir que avui en conjunt tindrem menys hores de sol, més hores de cel ennuvolat o variable, i per tant canvia una mica el temps. L'anticicló marxa cap al centre d'Europa i dilluns i dimarts se'n va cap a l'est, cap a Polònia i Rússia. Això enviarà una mica de vent de sud i progressivament, a mesura que avança la setmana, potser llevant. En definitiva, anirà canviant el temps. Avui una mica més de núvols, dia variable, alguna boira al litoral, molta humitat, la temperatura, tot i estar al voltant de 25, 27, 28, notarem una mica d'aixafogor, hi ha més humitat, hi haurà més humitat, i bé, a l'interior i al nord, núvols i clarianes, núvols prims, a la tarda més gruixuts, més espessos, acabarem el dia amb algun plogim, potser, cap a la costa tala. I demà dilluns pot ploure en punts de la costa i prelitoral sud, entre Barcelona, Tarragona, Costa Daurada, no ho descartem al Camp de Tarragona i al sud de Lleida, però és que dimarts, dimecres i també dijous, sobretot, hi haurà més ruixats i més tempestes.
18: 3CAT Info.
0: La Garrotxa vol connectar tota la comarca amb transport públic i ja té punt 9 estacions per anar als diferents espais naturals. El Consell Comarcal ha demanat a la Generalitat una nova línia d'autobús que complementaria l'actual, que uneix Olot, Les Preses i Santa Pau. Berta Artigas Fondàs.
1: A la Garrotxa fa 3 anys que funciona el Rumbus, una línia especialment pensada per facilitar l'accés a la Fageda d'en Jordà i evitar que els visitants hi arribin en cotxe. Ara el Consell Comarcal vol portar aquest model també a l'Alta Garrotxa i ha demanat al govern una segona línia que permeti arribar fins a Argelaguer passant per Montagut, Sant Joan les Fonts, Castellfollit i diversos espais naturals. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa és Albert Danís.
3: La gent que arriba doncs, a la zona de la Vall d'en Bas, Les Preses, doncs, pot aparcar, pot agafar el Rumbus, el porta a la Fageda, el porta a Santa Pau o a Olot, i el públic local també l'utilitza. Vull dir que està molt bé i és una aposta de mobilitat de comarca molt important.
1: Per això la comarca ja té punt 9 nodes amb una parada de bus, aparcaments dissuasius per cotxes i espais tancats per deixar-hi bicicletes.
3: No estan en funcionament, estem acabant de fer la reglamentació dels aparcaments i estem acabant d'adequar diferents coses, però estan ja a punt per estar en funcionament i perquè hem també anat a la Generalitat a demanar aquesta línia sobre una línia de Rumbus, la petició està feta.
1: Danés confia que el nou servei permeti als visitants anar més enllà de la visita als espais naturals i afavoreixi que també es desplacin a altres municipis de la comarca per dinar, passar la tarda o ampliar la visita.
0: Helena Guardans, la nova presidenta del Liceu, considera que s'ha de fer més difusió de l'òpera perquè arribi als nous públics. N'ha parlat aquest dissabte al suplement de Catalunya Ràdio, on ha valorat positivament la iniciativa de l'alcalde de Nova York, Joran Mamdani, de regalar 70.000 entrades per a l'òpera metropolitana. Ara bé, també ha defensat que cal anar més enllà.
25: I això ho fem muntant nosaltres funcions escolars, i tot això s'està fent, no? Llavors, que a més puguem oferir entrades més assequibles, també es pot fer. Però penso que no és només l'oferir les entrades, és aconseguir que hi hagi més gent que estima l'òpera, que estima el Liceu.
0: Helena Guardans i Cambó és la primera dona que ocupa el càrrec de presidenta del Liceu en tota la història de la institució. Uns 120 bastoners d'arreu de Catalunya han apropat la cultura popular al públic de Lleida en el marc de la Trobada Nacional Infantil de Vall de Bastons. L'esdeveniment s'ha programat en el marc de les festes de tardor i ha servit per commemorar els més de 300 anys de manifestació d'aquesta dansa a la ciutat. Alba Mur.
4: La primera referència del Vall de Bastons a la ciutat de Lleida es va documentar el 24 de setembre de 1701 amb motiu d'una visita del rei Felip V. Després de 325 anys, la colla bastonera del Pla de l'Aigua commemora en el marc de la trobada aquesta efemèride per posar en valor la història i la continuïtat d'aquesta dansa. Ho explica el president dels bastoners de Lleida, Xavier Ramon.
5: La veritat és que nosaltres som una colla molt jove i sí que hem recuperat les danses històriques de Lleida i és un gran honor poder dir que la nostra Vall de Bastons té tants anys d'història i té tanta trajectòria. La nostra colla sí que és molt jove, però hi ha hagut altres colles que han mantingut la història viva aquí a Lleida.
4: L'esdeveniment ha coincidit amb les festes de tardor de Lleida i ha representat un dels actes més destacats de la jornada d'aquest dissabte, la qual també ha previst espectacles infantils, concerts, sessions musicals i visites guiades a museus, entre altres.
0: L'alta gastronomia peruana té ambaixada culinària a Barcelona amb el restaurant Mai Manta, que Omar Malpartida va obrir fa 2 anys a la terrassa de l'hotel Gran Hayat. El xef divulga la diversitat dels fogons del seu país en festes temàtiques. Òscar Callau.
6: Visitem el Mai Manta el cap de setmana que dedica la seva revetlla mensual a les carns a la brasa tradicionals dels Andes, com la pachamanca, en què embolica diferents tipus de carn i verdures amb fulles de plàtan o panís i les cou sota terra amb brases i pedres roents. Una tècnica prehispànica que la terrassa de l'hotel es reprodueix amb una gran barbacoa especial.
7: Mai Manta significa origen y nosotros lo que intentamos es acercar el Perú de la manera más sincera, con productos 100% peruanos, productos frescos que traemos de Perú. Lo que hacemos es mostrar las 3 regiones de Perú efectivamente, porque nosotros somos un restaurante 100% peruano en todo aspecto. Es un lujo apto para todo el mundo. Aquí vienes a pasártelo bien.
6: El Mai Manta, doncs, afegeix a la seva carta regular una festa mensual amb plats Nikkei amb peix de la costa pacífica peruana, carns andines d'alta muntanya i elaboracions amb productes exòtics de la selva. Des de croquetes limenyes fins a ceviches, tiraditos, udon uchucuta o tamalitos. La gastronomia peruana va entrar als circuits internacionals amb el xef Gastón Acurio als anys 90 i ha excel·lit en restaurants com Maido, actual millor restaurant del món, segons la llista 50 Best, o Central, que ho va ser el 2023. Entre els xefs convidats de l'última festa al Maimanta trobem Eduardo Navarro, el xef format al Bulli i al celler de Can Roca, que comanda el restaurant de brases Chacras, situat a la vall agrícola de Pachacama.
2: Muchos países quieren ser como el Perú, en realidad, ¿no? Que ha logrado embajadas en casi todo el mundo. Nuestro insumo es súper fresco, nuestro insumo de calidad. En Perú tenemos unos microclimas impresionantes, en los cuales tenemos ingredientes que no llegamos a encontrar en muchos lugares. Por eso es que Omar logra traer mucho de esos ingredientes aquí a Maimanta, ¿no?
6: O Mayra Flores, del restaurant Shizen de Lima, que acaba d'entrar a la llista 50 Best de l'Amèrica Llatina.
8: Es mi primera vez acá en Barcelona. Nosotros hacemos cocina Nikkei, esta mezcla de cocina japonesa con peruana. Entonces hemos traído un poco de tiraditos, mucho pescado fresco, mariscos. Hemos traído udon, que es una pasta japonesa tradicional. Hemos traído gyoza, muchos insumos peruanos para que el sabor no cambie, ¿no?
6: La festa mensual Verbena del Maimanta es completa amb danses i música criolla en directe.
0: Gurí, no?
9: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Els blaugranes Cubarsí, Rodri i Lamine han jugat els 90 minuts. Olmo ha jugat 82 i Fedri, que no ha estat titular, ha jugat els darrers 20. Fermín no ha jugat ni un minut. Eric García ha estat baixat d'última hora per molèsties al genoll esquerre i aquest diumenge li faran proves, com ha comentat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
10: Eric ha tenido un pequeño problema en el calentamiento, no parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
9: Pel que fa a la lesió d'Mbappé, en França, el davanter del Madrid pateix una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Aquest diumenge també juguen a la Lliga de les Nacions el Dinamarca-Gales, el Sèrbia-Països Baixos, Alemanya-Grècia i Noruega-Portugal. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 al Camp del Logroño amb gols de Patri Guijarro i Maisa Baja, jugadora més jove en fer un gol amb el Barça, amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. N'ha parlat l'entrenador Pere Romeu.
11: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys, aleshores molt poc a poc, molta pausa. La veig entrenant el dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement, crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
9: Un partit on ha tornat Aitana Bonmatí després de mesos d'absència per la seva lesió al peroné.
12: Personalment contenta de poder participar en els primers minuts de la temporada. Al final una jugadora necessita confiança, necessita tornar-se a sentir futbolista i això només passa per jugar a partits. I bé, molt contenta a seguir sumant i poder ajudar l'equip amb tot el que necessiti.
9: El Barça ha sumat la cinquena victòria en 5 partits i segueix 2 punts per sobre d'un Madrid que ha patit per guanyar la Real Societat per 3-5. El Badalona, per la seva banda, ha perdut per 0-1 contra el Granada. La jornada de la Lliga F la tancarà aquest diumenge a les 6 de la tarda l'Espanyol, que visitarà el Camp del Depor.
18: 3CAT Info.
9: A la segona divisió, Celta de Vigo B 1, Sabadell 1. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, ha lamentat que el gol local hagi arribat després d'una errada.
13: Més que enfadar-me, em sap malament. Em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
9: A la primera ref, el Sant Andreu s'ha imposat per 1-2 al Nàstic en el duel català jugat al nou estadi. Aquest diumenge l'Europa rep el Majadahonda a les 4.
18: 3CAT Info.
9: A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Lima Corunya 101. Malgrat la victòria, el pivot del Barça, Oleg Balcerovski, ha estat crític.
14: Han metido 100 puntos, es demasiado con nuestra intensidad de defender, de ser duros, es demasiado.
9: Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107-92. L'entrenador manresà Diego Ocampo ha valorat aquesta derrota.
15: Pero aquí no hay tiempo, esto no es preparar una posición para dentro de dos años, es que la posición es cada dos días en nuestro caso, con lo cual tenemos que poner las pilas y, como siempre digo, primero yo, para que los jugadores aprendan y compitan muy bien cada día.
9: Aquest diumenge jugaran la resta d'equips catalans. Breu Empenya a les 12, Girona Murcia a les 5 i València Lleida a les 6.
18: 3CAT Info.
9: En motor, George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaidjan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen segon i Isaac Hadjar tercer. Amb aquesta victòria, Russell, que segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat cinquè. L'italià, que ha sortit des de la setzena posició després de tenir un accident ahir, ha remuntat 11 posicions. Antonelli segueix líder de la classificació amb 302 punts, 66 més que Russell.
18: 3CAT Info.
9: A la Lliga Sobal d'handbol, victòria del Granollers a la pista de l'Alacant, 31-41. El Barça, recordem-ho, és a Egipte disputant el Mundial de Clubs. Aquest diumenge, a 2:45, partit contra el Zamalek egipci. El Mundial de Ciclisme que es fa a Montreal, al Canadà, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la prova femenina. La catalana Paula Blasi ha abandonat després d'una caiguda múltiple, mentre que la també catalana Mireia Benito ha acabat en la 31a posició. La prova de ruta masculina es disputa aquest diumenge amb la participació del català Marcel Camproví.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

Diumenge 27 de setembre del 2026, posem-nos al cap d'algú que sent això. Són els primeríssims acords d'aquesta cançó i el seu cap ja sap que durant 4 minuts i 18 segons no podrà fer res més que taralejar el Wonderwall dels Oasis. Aquest algú, si ha estat afortunat amb un codi per comprar entrades pels concerts dels germans Gallagher a Barcelona, serà capaç de renunciar a les vacances per veure's en directe, estarà convençut que hi ha més talent a la pandereta de Liam i en la guitarra del Noel que en qualsevol cantant de reggaeton que ompli tots els estadis del món. Que hi ha més carisma en el posat d'estrella del rock dels germans més famosos dels 90 que no pas en qualsevol grup britànic posterior als anys 2000. En el fons sap que pagar més de 200 euros és similar a un atracament, però pensarà que amb l'experiència irrepetible, i també veurà que si es troba amb 10 stories a Instagram de gent que coneix anant al concert, li agafarà un atac agut d'això que ara en diem FOMO. Ara, en canvi, posem-nos al cap d'algú que sent això altre. Aquí són els primers acords de piano del Don't Look Back in Anger. I aquest algú, més que no pas emocionar-se, badalla. Aquesta persona està seguríssima que el retorn d'Oasis és només màrqueting, que Liam i Noel Gallagher són una còpia norantera de Paul McCartney i John Lennon, que són dos personatges insufribles, malcarats, i que des de fa pràcticament 30 anys no treuen un disc a l'alçada de l'agenda. Aquest algú, a més, està íntimament convençut que els Blur, els arxienemics dels Oasis, són infinitament millors. Dues visions són legítimes, només faltaria, i contenen una part de la veritat. Els Oasis han sabut entendre com ningú el negoci de la nostàlgia i la necessitat de certa autenticitat a dalt de l'escenari en un món en què les grans estrelles fan olor de prefabricat. És probable també que tant Liam com Noel Gallagher, si els 90 els haguessin dit que tres dècades després estarien esprement deliberadament la butxaca dels fans per garantir-se una jubilació encara més daurada, s'haurien escopit a ells mateixos. Ara bé, que aixequi la maqui, afortunat amb un codi per comprar entrades per anar-los a veure, o si els en cau una del cel, estigui disposat a perdre-s'ho. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Els titulars del diumenge. Acampada a la Puerta del Sol de Madrid després de la manifestació d'ahir per la crisi de l'habitatge.
2: Sí, centenes de persones hi han passat la nit amb unes 150 tendes de campanya. Exigeixen polítiques per protegir el dret a l'habitatge. Dimarts, el govern espanyol preveu aprovar un paquet de mesures.
1: De seguida anem cap a Madrid a veure com ha passat aquesta nit a la Puerta del Sol amb aquests centenars, gairebé un miler de persones acampades, 15 anys després del 15M. Avui, Eva Conza, també ens fixem amb el govern espanyol que prepara un decret llei per agilitzar les deportacions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta.
2: Sí, ahir al matí milers de persones van participar en la manifestació de la dreta i l'extrema dreta a Madrid, també contra Pedro Sánchez per la crisi a Ceuta.
1: Bany de masses del Papa Lleó XIV a París.
2: Ha estat una missa multitudinària als Camps Elisis, on es calcula que han assistit 700.000 persones. Macron, però no hi era.
1: Mike Lee guanya la Conxa d'Or al Festival de Sant Sebastià amb Tender Loving Care.
2: Javier Cámara ha aconseguit el Premi a millor intèrpret de repartiment pel seu paper a 5 minuts més de Javier Ruiz Caldera.
1: La Mini Amal lidera la victòria de la selecció espanyola contra Anglaterra a Wembley per 2-3. Roger Nau.
3: Partit explosiu amb intercanvi de cops i amb la participació de 6 jugadors del Barça, 5 com a titulars. Van marcar Lamine i Gordon, un gol a cada banda, mentre que Eric García no va jugar per molestes al genoll. Avui li faran proves.
1: Tot això mentre el Madrid confirma que la lesió d'Mbappé en França és lleu.
3: El davanter té una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Mbappé, per tant, podrà reaparèixer a la Lliga després del parèntesi de seleccions i estar a punt pel clàssic del Camp Nou del 25 d'octubre.
1: No es podia saber que Mbappé es recuperaria pel clàssic. Jordi Genomé, bon dia.
4: Bon dia i bona hora.
1: Avui suau la cosa, oi?
4: Avui ja cel menys serè, eh? Ja tenim molt de núvols baixos i això serà una tònica que anirà més llarg de la jornada, sobretot a la costa i prelitoral. Encara hi ha algunes escletxes, en algunes zones de la costa, doncs poden haver-hi estones de sol, però fins i tot no descartem algun petit plugim, sobretot cap a la costa nord, cap a l'Empordà, potser tarda vespre també cap al Camp de Tarragona, i és el preludi una mica d'aquest canvi de temps que ens ha de dur pluja en aquesta primera setmana de tardor. Demà al matí i dimarts al matí tindrem doncades de precipitacions, sobretot a tota la façana litoral i prelitoral, i a més localment doncs, amb certa intensitat. De fet, amb alguns avisos d'intensitat de pluja que tindrem doncs, en aquest parell de dies. Això farà que parlem de tendència que les màximes baixin. De fet, avui es pot assolir encara els 30 graus a ponent, perquè encara hi haurà bastantes estones de sol. A la tarda els núvols també hi arribaran. De fet, en el Pirineu Occidental, en el Pirineu també hi podria haver algun petit ruixat a la tarda. I de cara a demà ja no s'espera que s'arribi als 30. Les matinades molt suaus, les mínimes sí que pugen, però en tot cas a partir de dimecres doncs ja també anirien a la baixa amb un ambient més de tardor amb l'arribada d'octubre. De fet, sembla que continuaria el risc de precipitació gairebé tota la setmana.
0: Avui el suplement.
1: Avui el suplement, tertúlia amb Eduard Voltas, Marta Monforte, Carles Monguilot i Núria Oriols. A les 10, la setmana tràgica de l'editor de Reuters Breaking News, Jan Sindreu, i el politòleg Toni Redon. Avui posant ciència, economia i política a un dels clàssics d'aquesta època de l'any. Per què les parelles se separen més al mes de setembre? Just després, a partir de 11:15, cara a cara sobre el retorn d'Oasis amb Luis Hidalgo i Nando Cruz, els nostres Gallagher particulars, amb sentit crític i molts concerts i festivals a l'esquena, i arrufen el nas amb aquest retorn, tot i que alguns doncs, hem intentat fer cua i comprar entrades. A les 11, cartes de l'Empar, el consultori dels oients del suplement Empar Moliner. Ja sabeu que podeu fer arribar els vostres comentaris i cartes a suplement@catradio.cat i també a Diagonal 614-6 que voleu fer en format físic. Just després, les amigues de les arts, Rosa Rodon i Marta Ferrer, amb recomanacions culturals. I a les 12, l'eclipsi del suplement, avui les nits de l'actor Pablo Derqui. Passen 7 minuts de les 7.
0: L'informatiu del suplement.
1: Centenars de persones han passat la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures contra la crisi de l'habitatge. Us recorda alguna cosa? Doncs fa 15 anys del 15M. Han plantat unes 150 tendes de campanya a la mateixa plaça on va començar aquest 15M. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, la dona de 87 anys veïna de la ciutat. La protesta va començar ahir a la tarda amb una manifestació multitudinària pel centre de Madrid convocada pel sindicat de llogateres.
2: La mobilització va plegar prop de 300.000 persones segons els organitzadors, 25.000 segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants volen pressionar el govern espanyol perquè dimarts que ve aprovi el decret d'habitatge, una mesura que ha de ser efectiva per evitar els desnonaments.
1: Madrid, al Baixil, què tal? Bon dia.
5: Bon dia. Ha estat una marxa multitudinària que ha recorregut el centre de Madrid fins al Congrés dels Diputats a crits de Mari Carmen Esqueda per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge, que es prorroguin els contractes, es congelin els preus i que es prohibeixin tots els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
6: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçat als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
5: També ho reclamava des de l'hospital la Mari Carmen, la dona de 87 anys que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid. La marxa incrementa la pressió sobre el PSOE perquè porti al Consell de Ministres de dimarts el decret d'habitatge, un paquet de mesures que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també Junts, i amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
1: Gràcies, Alba. Enmig d'aquesta agitació social per la qüestió de l'habitatge, Sumar ha amenaçat a plantar el Consell de Ministres de dimarts si no s'aprova el decret d'habitatge per afrontar la crisi residencial.
2: Sí, la formació diu que no acceptarà més respostes parcials ni mesures descafeïnades davant dels desnonaments i davant un problema urgent com és la crisi de l'habitatge. El ministre de Drets Socials, Pablo Bostundi, considera que calen solucions urgents.
7: Ese decreto no puede ser cosmético, no puede ser un parche. Debe incluir las soluciones que hemos aportado desde hace más de un año en la mesa del Consejo de Ministros. La congelación de los alquileres y la extensión automática de los contratos. Una solución integral para los desahucios en España y la restricción de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, de temporada y habitaciones.
2: El PSOE, mentrestant, negocia contrarrellotge amb els seus socis parlamentaris perquè aquest decret tiri endavant al Congrés dels Diputats, tal com recordava el ministre socialista Òscar López.
8: Lo importante es que se apruebe en el Congreso, porque si no pasará lo que pasa otras veces, que la derecha y la ultraderecha votan en contra de la gente, traicionan, hablando de traicionar, los intereses generales, y a quien no puede tener una vivienda, para ponerse del lado del fondo el buitre, que es lo que está pasando.
2: El ministre ha insistit que el PP i Vox han votat en quatre ocasions per tombar el decret per reforçar el dret a l'habitatge. Per cert, que avui sentirem Pedro Sánchez, que participarà al costat precisament d'Òscar López en l'acte de presentació de candidatures del PSOE de Madrid per a les eleccions municipals i autonòmiques de l'any que ve.
1: El govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. A Ceuta encara hi ha 18.000 migrants esperant que resolguin els seus expedients.
2: El ministre Òscar López ahir no en va voler donar detalls ni tampoc va confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts.
8: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todos tipos de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y por lo tanto no descarto ninguna medida para eso.
2: Mentrestant, ahir la dreta i l'extrema dreta es van manifestar a Madrid contra la gestió del govern espanyol a Ceuta. La convocava Societat Civil Espanyola i el PP i Vox hi van donar suport. Sentim Miquel Tellado del PP i Santiago Abascal de Vox.
9: Tenemos un gobierno irresponsable, lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno igual que hay que echar a los invasores y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
10: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
2: Durant la manifestació es van sentir insults contra Pedro Sánchez i es van veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre els quals, per exemple, una pancarta que anava a prop de la capçalera que deia «Salvem el Valle de los Caídos».
1: Parlant de nostàlgiques, avui es jubila un dels jutges més mediàtics i polèmics d'aquests últims anys, Juan Carlos Peinado. El BOE ha publicat la jubilació forçosa a complir 72 anys, que és l'edat màxima per exercir la carrera judicial a Espanya. Al final de la seva trajectòria ha estat marcada per la investigació a Begoña Gómez, a qui va enviar judici dilluns passat acusada de tràfic d'influències i malversació, Maria Costa.
11: La instrucció d'aquest cas va arrencar arran d'una denúncia de Manos Límpies, ha durat 2 anys i mig i sempre ha estat envoltada de polèmica. L'esquerra ho considera un atac de la dreta i l'extrema dreta per intentar derrocar el govern espanyol. Durant la instrucció, l'Audiència de Madrid ha esmenat la plana en diverses ocasions al jutge Peinado i algunes de les seves resolucions han aixecat polseguera. Entre d'altres, han assegurat que el cas de Begoña Gómez és digne de conductes més pròpies de règims absolutistes i del regnat de Ferran VII, on suggerit que els seus escortes la podrien ajudar a fugir d'Espanya. Peinado també ha capitanejat altres casos mediàtics, com l'obertura de diligències contra l'exfutbolista del Madrid, Raúl González, per ocultació de patrimoni, o la imputació l'any 2019 de diversos periodistes per publicar la informació del sumari del cas dels CDRs.
1: A París, tercer dia de la visita del Papa a França, avui es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals dins de l'Església i oficiarà una missa al santuari de Lourdes. Ahir, Lleó XIV va rebre un bany de masses al seu pas en Papa Mòbil pel Camps Elisis de París. En la seva homilia, el Sant Pare va demanar als fidels que construeixin una nació renovada a partir de les seves arrels cristianes. París, Isabel Galí.
12: L'eix que uneix la plaça de la Concòrdia amb l'avinguda de la Gran Dermès ha omplert de catòlics 600.000 persones que s'hi havien hagut d'inscriure prèviament, algunes per veure el Lleó XIV de prop mentre ha baixat amb el Papa Mòbil pels Camps Elisis. D'altres s'han conformat a seguir la missa a les pantalles instal·lades al llarg d'aquests 3 quilòmetres. En boca de la majoria, el paper de líder espiritual i moral de Robert Francis Prevost. Parlé a Morel, que ha vingut amb germans i amics a escoltar-lo, el moment social a França i el món ho reclama.
13: Es parla molt de les crisis geopolítiques, de les crisis climàtiques. Només sentim la paraula crisi, crisi. Però hem de poder pensar en el futur amb alegria, pau i esperança. I aquest és el missatge del Papa. Poder dir, d'acord, el context és difícil, cal que estiguem units.
12: A la plaça de la Concòrdia, la missa ja portava aquest nom. Representants de tots els signes polítics, líders religiosos i molta música. En l'homilia, paraules universals de Lleó XIV.
14: Jesús revela l'amor incondicional de Déu.
15: Jesús ens revela l'amor incondicional de Déu. Per ell cap de nosaltres és un número en un document d'identitat, sinó una persona única i irreemplaçable.
12: Amb algunes d'aquestes persones sense document d'identitat hi ha pogut parlar al matí en una visita del Papa a un centre que acull refugiats al nord de París.
1: Gràcies, Isabel. Un quart de vuit del matí. Més qüestions. L'Iran espera una resposta oficial dels negociadors dels Estats Units a la seva proposta de reobertura de l'estret d'Hormuz després del rebuig frontal d'ahir de Donald Trump. El govern iranià insisteix que només una solució negociada permetrà sortir del bloqueig actual.
2: La resposta arriba després que Trump justifiqués la seva negativa perquè diu que és fruit de la desesperació.
16: Volen fer un acord per obrir l'estret de seguida perquè estan perdent aclaparadorament. Guanyem de manera tremenda. Tenim un control total de l'estret d'Hormuz. Volen arribar a un acord i crec que està bé. Jo també vull un acord. Però aquest que presenten no és acceptable.
2: Oman, que ha fet de mediador entre els Estats Units i l'Iran, ha instat les dues parts a mantenir un diàleg obert per resoldre la crisi.
1: El País Valencià continua la pressió social perquè l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, perdi la condició de forat i per exigir-ne l'empresonament. Consignes com ni oblit ni perdó o Mazón a la presó es van tornar a sentir ahir en una concentració que es va fer davant la seu de la Generalitat Valenciana a Alacant.
2: I a la qual van participar centenars de persones quan falta poc més d'un mes per commemorar el segon aniversari de la tragèdia de la Dana, en què van morir 232 persones. Va ser la primera vegada que la mobilització mensual de les víctimes es feia fora de la província de València. La portaveu de l'entitat Víctimes de la Dana, 29 d'octubre de 2024, Mariló Gradolí, va retreure Mazón que es blindi amb la condició de forat.
17: Per recordar que Carlos Mazón continua forat, continua de diputat i continua cobrant. Carlos Mazón és indigne de continuar de diputat, continuar de la política, i que el que ens va passar a nosaltres en la zona zero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià, perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
2: Les entitats socials participants van reiterar que les morts s'haurien evitat si s'hagués enviat amb més antelació el missatge és alert.
1: A la crònica de successos parlem d'un cas d'una resident a Barcelona que ha estat rescatada al Pakistan víctima d'un matrimoni forçat preparat per la seva família. L'operació conjunta entre els Mossos i la Policia Nacional va permetre rescatar la dona i detenir dos homes de 41 i 45 anys a la capital catalana com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat.
2: La dona havia viatjat al Pakistan enganyada pel seu entorn familiar i allà li van retirar el passaport i la van obligar a casar-se amb un cosí, tot plegat arran de la relació sentimental que ella havia iniciat ara fa 3 anys amb un home que havia conegut a Barcelona i amb qui va formalitzar una unió religiosa que no va ser acceptada per la família de la dona. L'home, que va patir un intent d'homicidi amb arma blanca per part dels detinguts, va ser qui va alertar la policia que va engegar la investigació. L'operació policial va permetre rescatar la dona i facilitar-ne la repatriació a Espanya. Les detencions dels dos homes es van fer el juliol.
1: Tres ferits en l'esfondrament ahir d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental.
2: Una persona ferida greu va ser traslladada a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Els altres dos ferits els van atendre a l'Hospital de Granollers. En el moment de l'esfondrament, a l'immoble també hi havia un menor que va resultar il·lès i un gos que els bombers van rescatar sa i estalvi.
1: I a Girona, detingut detingut un jove de 19 anys després d'una persecució amb una moto robada. El noi va posar en risc els vianants, va topar contra un vehicle policial, va contra un vehicle policial i va ferir dos agents.
2: L'Ajuntament de Girona va confirmar ahir a través d'un comunicat

0: agents per imprudència. La propietària de la moto, robada aquella mateixa tarda, va poder recuperar el vehicle.
1: Avui entra en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. Ara aquesta normativa s'ha d'adaptar a la legislació espanyola per poder-se aplicar. Les noves etiquetes han d'incloure termes concrets i clars i informació veraç que estigui documentada i certificada.
0: Sí, l'objectiu és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte, un servei o una empresa per aconseguir una millor imatge pública i de retruc incrementar les vendes. La gerent de sostenibilitat de la ECOC, l'Associació de Fabricants i Distribuïdors, Cinta Bosch, ha posat alguns exemples del que es regula en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Si parlem de percentatges de reducció, doncs que siguin els percentatges exactes, que si parlem de que hi ha una quantitat de plàstic reciclat, per exemple, que quedi clar que fa referència a l'envàs i no a tot el producte.
0: I el portaveu de Greenpeace a Espanya, Miguel Ángel Soto, destaca a aquesta emissora l'avenç que suposa aquesta normativa.
3: Se acabó la impunitat. Hemos vivido décadas donde las declaraciones ambientales estaban llenas de sobreactuación.
0: La nova normativa formarà part de la futura llei espanyola de consum sostenible.
1: L'Ajuntament de Salt, al Gironès, ha acordat limitar l'horari nocturn de bugaderies, de supermercats i d'altres negocis 24 hores per reduir les molèsties per soroll durant la nit i afavorir el descans dels veïns, Pau Bartrulli.
4: La modificació de l'ordenança aprovada en l'últim ple municipal impedirà que alguns negocis puguin funcionar les 24 hores del dia. El tinent d'alcalde de Salt, Àlex Barceló, explica que les activitats en si no generaven problemes, però sí el soroll dels usuaris a altes hores de la nit.
5: Arrel d'aquestes activitats i dels horaris, doncs, havíem tingut conflictes amb els veïns per l'acumulació de gent que podien generar, per usos indeguts que es feien del recinte que no està vigilat, i per tant aquí el que vàrem decidir era regular-ho per evitar que es generessin aquestes molèsties.
4: La mesura afecta sobretot bugaderies, perruqueries, locutoris, supermercats i establiments amb màquines de venda automàtica. Barceló també obre la porta a regular l'obertura de botigues per pintar ungles o botigues 24 hores, com ja han fet altres municipis.
5: És un tema que està sobre la taula i s'està treballant, però no formaria part d'una modificació de l'ordenança pròpiament, sinó d'una directiva de servei, més o menys de dirigir activitats. Per tant, el tràmit no és el mateix i ara havíem de fer aquest que és de regulació horària.
4: A partir d'ara, aquests negocis no podran obrir de 10 de la nit a 7 del matí durant l'estiu i de 9 a 6 del matí durant l'hivern. El govern local espera d'aquesta manera millorar la convivència entre les activitats i el seu entorn.
1: Tot i que la llei ho permet des de fa anys, encara hi ha poques parelles que optin per inscriure els seus nadons amb el cognom de la mare al davant del cognom del pare. Segons dades a les quals ha tingut accés a aquesta emissora, el 93,5% de les criatures que van néixer l'any passat a Espanya porten primer el cognom patern, Laia Framis.
6: A Espanya, l'any 2017, el cognom patern va deixar de ser el preferent i des de llavors, quan s'inscriu un nadó al registre civil, cal especificar l'ordre dels cognoms. Tot i així, de les 321.000 criatures que van néixer l'any passat a Espanya, només 21.000 porten el cognom de la dona en primer lloc, un 6,5% del total. La professora d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez, ho atribueix sobretot als costums patriarcals i creu que és important avançar cap a la igualtat també en aquest àmbit.
7: Deixaria de tenir preponderància la família paterna i es faria un reconeixement de la família materna des d'una perspectiva equitativa, no? De dir, aquí l'ordre dels cognoms no implica un reconeixement de l'ordre patriarcal.
6: De fet, assegura que les parelles que opten per posar primer el cognom de la mare sovint han de donar moltes explicacions.
7: Hi ha casos de parelles que han decidit posar el cognom de la mare primer i la família paterna s'ho ha pres molt malament. Llavors, a vegades, no és només una decisió de la parella, sinó el que implica i les explicacions que s'han de donar.
6: Ara bé, els últims anys és cada vegada més habitual que algú es presenti o signi amb els seus dos cognoms per reivindicar i visibilitzar la família materna.
1: Anem al cine. El director anglès Mike Leigh s'acomiada com a cineasta amb la Concha d'Or del Festival de Cine de Sant Sebastià. Als 83 anys ha confirmat que Tender Loving Care és la seva última pel·lícula. Entre els triomfadors també hi ha Javier Cámara per la seva interpretació de la producció catalana Cinco Minutos Más. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
8: Tender Loving Care, a banda de la Concha d'Or, absolutament merescuda, també s'ha endut la Concha de Plata, la millor interpretació protagonista, per a Kate O'Flynn, l'actriu britànica coneguda per la sèrie La Maldició de Widow's Bay, i el de millor guió per al mateix Lee, que ha creat una oda als serveis socials, però des d'un punt de vista molt familiar. El premi de millor actriu és exequo amb la noruega Asta Kama August pel film Markens Grude, Com creix la terra, que també s'ha endut el de millor fotografia. També ha triomfat Bian Jing, procedent de Hong Kong, premi especial del jurat, o la sueca Amanda Keller, millor direcció per Guerra.

0: Duvaimo, Tingues Valor. Finalment, l'actor Javier Cámara ha celebrat el premi a la millor interpretació de repartiment per a la producció catalana 5 minuts más.
1: Parece que los Javis estamos triunfando. Este año va de Javis.
0: Cámara feia referència a Javier Calvo i Javier Ambrosi, que han recollit el premi del públic.
2: Nosotros hacemos esto para vosotros, para que os guste, para que lo sintáis, para ver la cara que tenéis al final de cada representación.
3: Tenemos mucho que agradeceros al público. Sabemos que estáis de nuestro lado. Gracias por estar ahí y espero no defraudaros nunca. Gracias.
0: I finalment, el documental sobre el genocidi a Gaza, NASA, ha guanyat el premi del públic al millor film europeu.
4: I ara anem cap a la Mercè. Love of Lesbian ha emocionat el públic a la platja del Bogatell de Barcelona, que s'ha omplert aquesta nit per seguir els concerts de la Mercè. Ha estat una de les actuacions de la banda de Santi Balmes abans de fer una aturada bastant indefinida. Barcelona, Mar Ruiz.
5: Santi Balmes avisava.
6: És un dels últims concerts que farem a la nostra estimada ciutat. Ei! Res de tristesa. Avui aquest bolo ha de ser una celebració.
5: I és que quan acabin aquesta gira, que encara els ha de portar a Llatinoamèrica o a València i que encara ha d'anunciar noves dates, Love of Lesbian aturaran l'activitat durant un temps indefinit. El concert ha tingut l'energia de sempre, amb cançons carregades d'una narrativa cuidada pròxima al realisme màgic, amb moments de nostàlgia i del voltatge emocional com 1999. S'han viscut moltes emocions a la platja del Bogatell amb Love of Lesbian quan han obert el calaix dels clàssics. Algunes plantes ha deixat el públic amb l'energia prou elevada per respondre amb eufòria l'entrada de Manolo García a l'escenari. Balmes estava contentíssim de poder cantar al seu costat Incendios de Nieve, probablement la cançó més estimada de la banda. García també els ha acompanyat a la Hermandat i encara quedava una altra convidada, Chantal Rodríguez, de Remei de Calafresca, amb qui han cantat Allí donde solíamos gritar. Club de fans de John Boy i un petit espectacle de drons ha clos un concert multitudinari amb sensació de comiat, però no del tot.
4: Aquest matí se celebra a Torredembarra la primera sessió del 30è concurs de castells. De fet, diumenge que ve us saludarem des de Tarragona per la gran final del concurs i participen avui a Torredembarra 12 colles amb protagonisme dels castells de gamma alta de 7. Josep Almirall.
7: La Torre de 7 o el 4 de 8 són els castells que poden donar la victòria a la primera sessió del concurs de castells, que comença aquest diumenge al matí a les 10 a la plaça del castell de Torredembarra. Hi participen 12 colles, les classificades entre les posicions 32 i 44 del rànquing Estrella Concurs. En aquesta 30a edició, colles com els castellers de Badalona o els de Cerdanyola, que enguany ja han carregat la Torre de 7, parteixen com a favorites, però també d'altres que han treballat aquesta construcció o el 4 de 8, com els castellers de Berga, els castellers d'Esparreguera o els de Figueres. La jornada de Torredembarra dona el tret de sortida d'un concurs que continuarà dissabte que ve a Tarragona, a la Tarraco Arena, i que culminarà diumenge, dia 4 d'octubre, amb la gran final i les 12 millors colles del moment disputant-se al podi absolut del certamen. Josep Almirall, Catalunya Ràdio, Torredembarra.
8: L'informatiu del suplement. Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
9: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
8: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
9: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
8: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
9: Apialia, la força de vendre junts.
10: Els dies 3 i 4 d'octubre torna Benvinguts a Pagès. Visita granges, horts i obradors d'arreu de Catalunya per conèixer i comprar de forma directa aliments locals. Reserva ara a benvingutsapagès.cat. T'esperem. El primer cap de setmana d'octubre serà una festa. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Reviu els himnes del pop-rock català com no els ha sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra sinfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
8: L'informatiu del suplement.
4: Els esports de selecció espanyola debut a la Nations League amb victòria contra Anglaterra 2-3 a Wembley. Va ser un partit d'alternatives i amb un alt protagonisme blaugrana. Roger Arnau, bon dia.
12: Bon dia. Va brillar sobretot Lamine Yamal, que va liderar l'equip de l'atac de la selecció espanyola. El davanter de Mataró va fer el primer gol del partit. Al minut 2 també va marcar Gordon, en aquest cas per fer l'1-1 per Anglaterra. La resta de gols els van fer per aquest ordre Harry Kane, Baena i Oyarzabal, que va marcar el 2-3 definitiu. Pel que fa als jugadors del Barça, Lamine, Comerci i Robri van jugar els 90 minuts. Olmo en va jugar 82, Gordon 70 i Pedri, que no va ser titular, va disputar els últims 20 minuts del partit. Fermín no va jugar i Eric García va ser baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre. Avui li faran proves. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, confia que sigui lleu.
13: Eric tiene un pequeño problema en el calentamiento, no parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
12: Amb la selecció espanyola també van ser titulars els catalans Marco Corella i Marc Pubill. El defensa de l'Atlètic destaca el bon partit de Lamine.
14: Bueno, la veritat és que és molt fàcil jugar amb el millor jugador del món al davant, és passar la pilota i que s'espavili una mica, així que res, molt fàcil.
12: I ahir també es van disputar altres partits de seleccions en presència de jugadors d'equips catalans. República Txeca 1, Croàcia 2, amb l'Ivakovic del Barça, que va jugar tot el partit. També l'Eslovènia 0, Escòcia 0, amb el blanquiblau Derkusic, que va sortir titular, però va ser substituït per problemes físics. El Sud-àfrica 2, Guinea 1, amb l'as del Girona, l'equip titular. I mentrestant, a la classificació de l'Europeu Sub-21, Ucraïna 2, Turquia 2. Píxol del Girona va jugar tot el partit, mentre que Krapichov, també del Girona, es va quedar a la banqueta. D'altra banda, pel que fa la lesió de Kylian Mbappé en el Turquia-França de divendres, el Madrid ha comunicat que el davanter té una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre. És una lesió lleu i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Per tant, Mbappé podrà reaparèixer a la Lliga després del parèntesi de seleccions i estarà a punt per jugar el clàssic del Camp Nou el 25 d'octubre. Mentrestant, a la Lliga F, victòria del Barça 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patri Guijarro i de Maísa Baja.
15: Pilota el primer pal, pentina el Barça i gol. Doncs és gol de Maísa Baja.
12: Maísa Baja, la jugadora més jove a fer un gol amb l'equip blaugrana amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. N'ha parlat l'entrenador Pere Romeu.
16: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys, aleshores molt poc a poc, molta pausa. La veig entrant al dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement, crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
12: Amb el Barça va reaparèixer i tant en un matí després de deixar enrere les molèsties derivades a la greu lesió al peronet de la temporada passada. Mentrestant, a segona masculina, empat a un del Sabadell a Balaïdos contra el Celta, mentre que la primera federació, victòria del Sant Andreu contra el Nàstic 1-2 en el duel català jugat al nou estadi. Aquesta tarda, a les 4, l'Europa rep el Majadahonda a Can Dragó.
8: El suplement, des que surt el sol fins l'hora de dinar, amb Roger Escapa.
4: Joan Anton Català, bon dia.
17: Bon dia, Roger.
18: 3, 2, 1, 0.
4: Joan Anton Català, com estàs? Com
17: molt bé, Roger, molt bé.
4: Això és la Terra Esplana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, al suplement mirem cap al cel per mirar d'entendre també la Terra. Parlem de ciència, parlem d'astronomia, parlem de física, parlem de química i fins i tot, de tant en tant, anem al cine, Joan Anton.
17: Sí.
4: Serà l'Spielberg?
17: A veure...
4: Quina pregunta més absurda, eh?
17: Sí, m'agraden les coses que fa, perquè són molt espectaculars, i aquesta, de la que avui parlem, m'ha agradat força, ho haig de dir.
4: Són així.

0: L'última pel·lícula de l'Steven Spielberg es titula El dia de la revelació. Sona d'aquesta manera. Spielberg ha tornat al cine d'alienígenes, que ha explorat tantes vegades al llarg de la seva carrera. E.T., els encontres a la tercera fase, i també amb aquesta nova pel·lícula, des d'una òptica doncs, que no se centra tant en el primer contacte amb els aliens, sinó en què passa quan tenim informació sobre aquest primer contacte. Qui té dret a tenir-la ha de ser compartida, qui l'ha de compartir? Doncs amb l'excusa d'aquesta nova pel·lícula, que per cert ja la podeu trobar també a les plataformes, avui el Joan Anton Català s'imagina com seria aquest dia de la revelació. Joan Anton, tu quan vas al cine a mirar una pel·li de ciència-ficció o que té a veure amb l'espai, la pots arribar a gaudir o estàs pensant, aquí és una llicència del director,
1: no, no tinc sí, en compte... Escolta'm una cosa, és que estem parlant de l'Spielberg, això és John Williams, el que són.
0: Sí,
1: és que és brutal.
0: És que van de la mà, no, normalment.
1: Sí, però és que és increïble.
0: Sí, jo aquesta no la trobo tant de les més espectaculars.
1: No, no és de les més.
0: Una mica més, Víctor?

0: home, Roger, imagina't-la, imagina't-la...
1: N'hi ha de millors, què vols
0: sí,
1: que digui?
0: Sí, evidentment, sí. Però que
1: tu... És a dir, crec que aquesta melodia...
0: No et diu res?
1: No, no és que no em digui res, bonica, però no la recordaré.
0: Val, potser perquè no té... Potser al començament sí que té una...
1: El loop?
0: El loop potser la tornada... té més al començament, sí. No, però és preciosa. Bueno, és igual, la qüestió que em preguntaves...
1: Per quina que... música creus que escolten els alienígenes?
0: No, això no m'ho preguntaves. Mira, pues...
1: No, és a dir, el que et vull preguntar és si tu quan vas al cine a veure una pel·li d'alienígenes
0: no.
1: ets capaç de gaudir-la o estàs dient... Quina fumada que han fet.
0: Mira, de si, quan vaig a veure un molt de contingut científic, reconec que no em puc concentrar, perquè estic pendent de les errades. Aquesta no té contingut, apenas en té de contingut científic. És deixar volar la imaginació i pensar això, no? Què passaria el dia que ens expliquessin que ja han estat aquí els alienígenes i que tenim confirmació de que això fos així. Per tant, és absolutament absoluta ciència-ficció. Sí, em va agradar, em vaig deixar anar. Per cert, Roger, tu has vist mai un objecte volant no identificat?
1: Jo no he tingut aquesta sort.
0: Ah, perquè qualsevol cosa que veiem al cel el podem catalogar com objecte volant no identificat. T'haig de dir que jo de jove em vaig dedicar bastant, jo, bueno, ho hem explicat algun cop, a mi m'agradava experimentar, tocar les coses, vaig ser bastant friqui en moltes coses, i una d'elles va ser aquesta, em vaig dedicar...
1: A buscar-los. Mira, una anècdota que he anat explicant les últimes setmanes és que el moment més àlgid de l'eclipsi que vam passar plegats aquest 12 d'agost, quan hi va haver la totalitat, que érem a les Terres de l'Ebre, el Trabucador, hi va haver un moment que vaig apartar la mirada del sol, que estava tapat per la lluna, i vaig dir, mira, Joan Anton, allà passa un avió.
0: És un
1: avió que ens espatlla aquest eclipsi de Múnich. I vas dir, no, mira, allò és Venus.
0: Exacte. Vas veure un objecte volant no identificat fins que el vàrem identificar, fins que et vaig dir que era Venus. Bueno, no, però això està bé, perquè jo mirava l'altre dia a l'Observatori Fabra, em ve un senyor i em diu molt seriós. I em diu, escolta'm, jo fa temps vaig veure un nen amb jo, ah, molt bé. No, però una nau, i tenia aquesta forma d'un plat volador, no, típica de les pel·lícules, no, però és increïble, ja et digui. I li vaig dir, sí, disculpi, vostè va veure simplement un omni, un objecte volat no identificat, però no em faci ara dir, em faci creure que això era un humanet vers. Ho dic perquè aquí, ara en parlarem, tot es basa en la hipòtesi que ja ens han visitat i que, de fet, els tenim aquí i hem tingut cadàvers, hem tingut naus, i és el dia de la revelació. Spielberg ens diu, què passaria, com seria el dia en què això s'escapi i se sàpiga que...
1: Efectivament, aquesta pel·lícula, aquesta última pel·lícula de l'Steven Spielberg, parteix d'aquesta idea que ja hem certificat i tenim proves del contacte extraterrestre, i a partir d'aquí què?
0: Exacte.
1: És a dir, el punt de la ficció de la pel·lícula és que ja sabem que existeixen, a partir d'aquí com ens hi comportem?
0: Cosa que no ha passat, és el que dèiem, cosa que no ha passat. Recordem aquella frase de Carl Sagan, que ho hem dit molts cops, no? Afirmacions extraordinàries requereixen proves extraordinàries i no en tenim cap ni una de proves d'aquestes. A més, les dimensions del cosmos ja et fan sospitar, Roger, que no els detectarem perquè hauran vingut i perquè aterraran aquí i perquè tindrem un cos, sinó si mai detectem vida intel·ligent allà fora, ho farem perquè rebrem un senyal, una missió que de manera volguda o involuntària aquella civilització hagi enviat a l'espai i que un dia nosaltres, amb els radiotelescopis, puguin rebre, perquè això viatja a la velocitat de la llum, i n'hi podria haver molts de senyals viatjant per l'univers en aquest moment, no? Però no serà perquè ens aterri una nau i un ET dins, cosa que no ha passat.
1: Escolta'm, Joan Anton, encara no ha passat, però com més avancem en aquesta exploració espacial, més probable és que acabem trobant vida allà fora. Per tant,
0: això
1: és un escenari...
0: Clar, no, però això és el que jo deia, és cert el que dius, però no serà perquè descobrirem una nau soterrada a l'Antàrtida amb un cos dins, no serà aquesta demà, o perquè ens aterri aquí de l'Aran, no?, dels estudis, una nau i surtin dos individus allargats amb un ull al cap. No és aquesta la manera. La manera més probable és perquè detectarem un senyal, una missió. Perquè així, la nostra tecnologia, sí, cert, cada cop és més afinada, és més bona per poder reconèixer aquests senyals.
1: Va, fem l'exercici, ens posem en el lloc d'aquests protagonistes. Jo és una pel·lícula que no he vist, per tant m'has d'anar guiant,
0: Va.
1: El dia de la revelació de l'Spielberg. Què passarà el dia que hi hagi aquest primer contacte? Estem preparats? Hi ha una pauta a seguir? Hi ha un protocol escrit?
0: Hi ha un protocol a seguir, que és un protocol que té escrit la NASA, que algun cop també ho hem comentat... Ai, la NASA, perdó, les Nacions Unides, que és molt més elevat que la NASA, que és un protocol que hem parlat algun cop, que té algunes coses escrites, que no sé si estarem a l'altura, A la pel·lícula no es compleixen, clarament no es compleixen aquestes coses, perquè el dia de revelació de Spielberg és ho hem estat amagant durant molt de temps i ara se'ns escapa, no? Perquè el que diu aquest protocol de les Nacions Unides és que el dia que detectem un senyal i es parla d'un senyal, fixa't que no es parla d'una nau, perquè no és així com els descobrirem, que es tingui origen alienígena, doncs es guardarà transparència, es mantindrà el compromís de transparència mitjans de comunicació amb el públic en general. No sé si estarem a l'altura d'això, i menys amb els lideratges que tenim en aquest moment en el món. Però aquest, entre moltes altres coses, això és el que diu el protocol, no s'ha complert en el cas de la pel·lícula d'Espera, ja juga ell amb això, no? Que ho hem estat mentint, hem estat amagant això durant molts anys.
1: Escolta'm, aquests últims anys, Joan Anton, la Casa Blanca també ha començat a desclassificar documents i imatges científiques sobre avistaments d'ovnis, perquè Donald Trump també està obsessionat com a negacionista que és amb totes aquestes teories conspiratives. Per tant, més carn, més peix pels taurons.
0: Sí, de fet ja sabíem com ha estat a classificar fa uns anys, també en vàrem parlar molt. Es van en aquell moment muntar grups de científics independents, la NASA va muntar un grup de científics independent de la NASA a nivell internacional que analitzessin aquests fenòmens. El resultat no va agradar a molts conspiranois, perquè el resultat va ser no trobem en aquests avistaments res que ens faci sospitar que hem estat visitats. Es van classificar, es van començar a classificar, i encara avui s'està fent, aquests avistaments, que tenen molt valor, t'haig de dir, perquè no és com si jo vaig pel carrer i dic he vist un ovni, l'he fotografiat, això no té cap mena de valor. Per mi pot tenir molt valor, a nivell personal, no? Però a nivell científic això no té cap mena de valor. No? Com comprovo, com he fet la foto, en quina velocitat es movia aquest objecte, en quina direcció anava, saps? Hi ha moltes dades científiques que sí que hi són aquí, sí que hi són en aquests avistaments, per tant es poden fer anàlisi a partir. I s'han fet i s'han classificat, s'estan classificant. Per exemple, hi ha una categoria que és objectes a fenòmens atmosfèrics, una altra que és globus sondes, un altre que és ferralla espacial que reentra a l'atmosfera de manera incontrolada i que té moviments incontrolats. Un altre que s'ha creat la categoria però no s'ha classificat encara res aquí dins i que preocupa especialment són proves de tecnologia avançada que en països rivals o indústries puguin estar fent. I això als Estats Units es preocupa, òbviament, especialment. De manera que hem creat aquestes categories i s'estan classificant. I els científics ens recorden que no perquè algun d'aquests avistaments no pugui ser classificat, això ja comprova o valida la hipòtesi tan extraordinària de com és una nau amb humanets verds, que és la darrera de les explicacions que hauríem de guardar abans no haguem descartat totes les explicacions més avorrides o més mundanes que puguem tenir.
1: Escolta'm, aquesta gran conspiranoia sobre el tema alienígena, Joan Anton, gira entorn de l'àrea 51 nord-americana, i també té un protagonisme especial a la pel·lícula de Spielberg. Què hi ha de cert en tot el que es diu i s'ha dit sobre aquesta àrea 51?
0: Molt interessant.
1: Explica'm primer què és l'àrea 51 i després què es diu sobre ella.
0: És molt interessant. Mira, és una àrea reservada, militarment protegida, a l'estat de Nevada, als Estats Units, al mig del desert, que durant molt de temps, i ara veurem per què, s'ha creat allà la història de que és el lloc on els Estats Units tenen nous i cossos d'alienígenes congelats i allà s'hi estan fent estudis. L'àrea 51 s'ha convertit en la meca de la conspiranoia alienígena. És on hi va gent, no poden entrar, lògicament és un territori militar, és un terreny militar que està protegit, però acampen a fora, acampen. Hi ha la teva gent allà, estan convençuts que allà s'estan fent proves, i hi ha gent que va allà a passar dies, acampats, a veure si veuen alguna cosa en el cel de Nevada. I això s'ha mantingut així durant molts anys, aquesta cosa, és allà, a l'àrea 51. I a més es diu, si vas a l'àrea 51 coneixem gent que ha anat i que no ha tornat, saps? S'han creat historietes col·laterals de tot això. Què hi ha del cert? Doncs mira, crec que va ser l'any passat, o fa dos anys, crec que va ser l'any passat, dos periodistes del Wall Street Journal publiquen un estudi d'aquests que fan els periodistes, que investiguen molt i que estan anys investigant això, que demostren que tot això ha estat, sí, una conspiranoia provocada, creada artificialment pel govern nord-americà. Quan la Guerra Freda, dècada dels 70, sobretot dècada dels 80, els Estats Units van començar a difondre informació falsa sobre el que s'estava fent realment en aquesta base, que s'estaven fent proves militars, s'estaven provant un nou avió de combat. Per despistar els espies soviètics es va crear tota aquesta cosa dels CTs. I un coronel de les forces aèries nord-americanes va passar a mà fotografies falses d'objectes i de cossos als restaurants i als bars de la zona. per crear aquesta bombolla d'il·lusió que fes que els espies soviètics diguessin saps què, vam espiar un altre lloc, aquí no en traurem res. Això va ser una bomba, quan va sortir aquest article, va ser una bomba, donen noms, donen testimonis, de manera que, bueno, un podria dir, ai, per què ens hem de creure aquests periodistes? Bueno, podríem canviar la frase també, no? I per què ens hem de creure una cosa que encara és molt més extraordinària, que és que hi hagi alienígens congelats? És molt més extraordinari això, perquè ens ho creiem, no? Molt més fàcil creure les coses més mundanes que tenen proves, és a dir, testimonis i proves, gent que diu com es van filtrar aquestes informacions.
1: Realment és un tema fascinant i que alimenta també tantes teories, no?
0: Sí que ho és.
1: Malauradament, no?
0: Sí.
1: Malauradament la ciència també està utilitzada sí. d'una manera negligent aquí.
0: Totalment. La ciència, jo penso, hem comès molts pecats, també n'hem parlat molts cops, no? Un estat que aquest tema, que està com estigmatitzat, és com molt friqui, la ciència no s'hi ha volgut posar mai. És com rebrem, i com que no volem rebre, doncs mirem a un altre costat i no ens hi posem. Això ha estat un error, perquè ha fet que la bèstia es vagi fent cada cop més grossa. Avui, afortunadament, la cosa ha canviat. La posició de la ciència, Roger, és om, que no es pugi l'adrenalina. Tranquils. Qui vulgui certificar una cosa d'aquestes, cap problema, que porti proves. I nosaltres analitzarem les proves.
1: Recordo la història fa 3 anys d'aquelles famoses declaracions sota jurament d'un exagent d'intel·ligència davant d'una comissió d'investigació del Congrés dels Estats Units, on el que explicava és que el país, els Estats Units, tenien naus i cossos d'extraterrestres. Sense proves, evidentment, cap això que dius, però sí sota jurament d'un exagent d'intel·ligència,
0: sí.
1: que evidentment anava a rebentar el sistema.
0: Exacte, sí, perquè molta gent diu, és que estava sota jurament. Ja, sí, i, a veure, no serà el primer cop, no?, una història d'un procés judicial o de testimoni en què el testimoni menteix directament. David Grange, aquest exoficial de la intel·ligència nord-americana, que és el que va declarar això, no va poder aportar cap prova, se li van demanar. Jo vaig assistir, en telemàtic, evidentment, per connectar per internet, vaig assistir a la comissió i se li demanaven proves que no va poder portar-ne ni una, ni cap fotografia, ni cap document, tot i que va dir que hi havia molta gent que els tenia, però ell no en va poder aportar cap. Però la cosa és quan poc temps després se sap que aquest mateix home, aquest que ha declarat sota jurament, va fer unes declaracions dient que durant la Segona Guerra Mundial, aguanta, Mussolini, va capturar un ovni, una nau extraterrestre tripulada, i que va ser gràcies a la intervenció del Vaticà que els Estats Units varen poder recuperar, abans que caigués en mans de Mussolini, aquesta nau. I em diu, a veure, per favor, saps? Quina credibilitat pot tenir després a la declaració sota jurament d'aquest home en una comissió d'investigació dels Estats Units, on a més no pot aportar pols. Què pretenia aquest home? No ho sé. Òbviament hi ha uns objectius aquí, desconec quins són.
1: El dia de la revelació de l'Spielberg, que ha fet un ús de la ficció per donar dramatisme també a aquesta situació, i per això imagina doncs, aquest món regnat per una gran conspiració mundial. Bé,
0: en fi,
1: veurem si pot existir una conspiració i una teranyina d'aquesta mida.
0: Escolta'm, Roger, jo, mira, per acabar de provocar, aquí al final, perquè sempre em trobo gent que no hi ha manera de convèncer-la. De fet, mira, també una senyora em va dir...
1: Els convençuts, però de la teoria fosca.
0: Clar, em diuen, els científics sempre enganyeu. I li vaig dir, senyora, que us dic que acaba la discussió. Perquè clar, tot el que jo li digui, vostè em dirà que menteixo. Per tant, ja s'ha acabat, no? Mira, per provocar. Tant de bo existís aquesta conspiració universal, perquè per un cop ens hauríem posat d'acord tots els països, rivals tots ells, per una cosa que és enganyar a la resta del món. Tant de bo ens poguéssim posar d'acord amb altres coses molt més importants, saps? Sí. Què vols que et digui?
1: Joan Anton Català, ens quedem també amb el cine avui, amb aquesta pel·lícula de Spielberg, veure-la.
0: És interessant, sí, jo la recomano, eh?
1: Una abraçada ben forta.
0: Igualment, Roger.
1: Ara tornem.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
3: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
4: Aquí el tens.
3: Ja?
4: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
5: Del 5 al 10 d'octubre, Lleida és la capital de la literatura catalana. Torna a Sant Miquel de les Lletres.
6: Mig centenar d'activitats, diàlegs literaris, mercat del llibre, narració oral i poesia pels carrers.
5: 6 dies per viure les lletres.
6: Organitza la Fundació Horitzons 2050.
5: Programa complet a horitzons2050.org.
7: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
8: A mi m'ha fascinat sempre intentar entendre com funcionen les coses i el cos humà és potser la cosa més complexa que tenim aquí al costat per entendre.
7: Aquest diumenge, Salvador Massip, metge investigador i escriptor.
8: Els autistes potser que no són tan funcionals, que no poden comunicar-se, o els que com jo ens en sortim força
9: bé. Molt bé.
8: Amb les dificultats, però ens en sortim. És una peculiaritat en la manera com les nostres neurones s'han desenvolupat. Llavors això ens porta cap a certes limitacions socials, per exemple.
7: El divan, el valor de la conversa.
8: Jo a Catalunya m'agradaria molt que pogués prendre les seves pròpies decisions. Crec que Catalunya és un país que pot fer moltes més coses de les que fa si no tingués un estat en contra.
7: Aquest diumenge a les 9 del vespre. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 5 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujadas, bon dia.
10: Bon dia.
1: Acampada a la Puerta del Sol de Madrid després de la manifestació d'ahir per la crisi de l'habitatge.
10: Centenars de persones ja han passat la nit amb tendes de campanya i a aquesta hora hi continuen, exigeixen polítiques per protegir el dret a l'habitatge i dimarts el govern espanyol preveu aprovar un decret de mesures.
1: De seguida hi connectem amb l'Alba Gil, tot això la setmana cada Colau ha preparat el terreny per tornar a la primera línia política. Casualitat o no, que ho interpreti cadascú. El govern espanyol prepara un decret llei per agilitzar les deportacions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta.
10: Ahir milers de persones van participar en la manifestació de la dreta i extrema dreta a Madrid contra Pedro Sánchez per la crisi a Ceuta.
1: Avui a Barcelona és dia de Piro Musical.
10: L'últim plat fora de la Festa Major, aquest any a càrrec de Josep Montero, el líder d'Oques Grasses. Aquesta nit passada, la de dissabte, Love of Lesbian ha emocionat el públic de la platja del Bocatell de Barcelona que s'ha omplert de gom a gom.
1: Tender Loving Care s'endú la Conxa d'Or al Festival de Cine de Sant Sebastià.
10: I el seu director, Mike Lee, confirma que aquesta és la seva última pel·lícula. Entre els triomfadors també hi ha Javier Cámara per la seva interpretació a la producció catalana Cinco Minutos Más de Berto Romero.
1: Avui es jubila un dels jutges més mediàtics i polèmics dels últims anys, Juan Carlos Peinado.
10: Avui, justament avui, fa 72 anys l'edat màxima per exercir la carrera judicial a Espanya i al final de la seva trajectòria ha estat marcat, evidentment, per la investigació a Begoña Gómez.
1: Bany de masses del Papa Lleó XIV a París.
10: Que ha fet una missa multitudinària als Camps Elisis on es calcula que han assistit 700.000 persones. Macron no hi ha anat.
1: Al Pakistan han rescatat una dona resident a Barcelona, víctima d'un matrimoni forçat per la seva família.
10: Una operació conjunta entre els Mossos i la Policia Nacional ha permès rescatar la dona i detenir dos homes de 41 i 45 anys a Barcelona com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans.
1: Avui tenim un ull posat a Torredembarra. Se celebra la primera sessió del 30è concurs de castells, l'avançada de la gran final del concurs de castells, que viurem en directe diumenge que ve. Des de Tarragona, al suplement.
10: Sí, avui a Torredembarra, com deies, hi participen 12 colles amb protagonisme especial dels castells de gamma alta de 7.
1: Els esports, la Míriam el brilla amb la selecció espanyola en la victòria contra Anglaterra a Wembley.
10: El de Rocafonda va fer el primer gol del partit al minut 2, també va marcar Gordon, en aquest cas per fer l'1-1 per Anglaterra. Resultat final, Anglaterra 2, Espanya 3.
1: Portades dels diaris, diari Ara, Marina Alamino, sobre salut mental, titulen desbordats.
11: Sí, és el titular sobre una fotografia que ocupa pràcticament tota la plana d'una noia d'esquena dins d'una habitació amb tot força fosc. Testimonis de professionals i pacients mostren les mancances del tensionat sistema públic de salut mental. El periòdico avui fixa la mirada en el futur del jurat popular. L'hora de la veritat destaquen després que el judici a Begoña Gómez hagi reobert el debat amb aquest tipus de tribunal. A La Vanguardia, fotografia de la manifestació al centre de Madrid contra el desnonament de Mari Carmen i titular Sumar boicotejarà el Consell de Ministres si no hi ha decret d'habitatge. I al Punt Avui, dades segures, un núvol sobirà català per a una independència tecnològica de la Unió Europea.
1: A aquesta hora també ens fixem amb la premsa editada a Madrid, fotografies centrals per la manifestació.
11: Sí, el País del Carrer eleva la pressió per un pacte urgent en habitatge. El Mundo, si bé el titular principal és sobre les relacions entre Venezuela i el Dama, i veiem també una imatge dels acampats i un destacat, la indignació per l'habitatge desemboca en una temptativa de 15M. A l'ABC, en canvi, la fotografia és de la manifestació, en aquest cas convocada per Societat Civil Espanyola en Defensa de Ceuta. I a la Razón, també sobre la crisi migratòria, entrevistant el líder de Vox al Parlament Europeu, Jorge Buxadé, que deixa aquest titular, diu s'han de trencar relacions entre amb el Marroc després del que ha passat a Ceuta.
1: Anys i anys per molts anys, Albert Postils, avui bufarà 78 espelmes, Joan Pera.
12: Perquè la gent té una expectativa de mi
9: que jo em veig impossible de decebre.
12: Un home que ha fet del teatre l'escenari de la seva vida, que va tocar el cim amb Paco Morán fent l'estranya parella i a qui potser confós alguna vegada amb Woody Allen.
1: Avui també és l'aniversari per molts àngels d'en Pere. 68 espelmes, Quique Setién.
13: Ayer estaba paseando al lado de las vacas allí en mi pueblo y hoy estoy en la ciudad deportiva del Fútbol Club Barcelona.
12: La seva vida va fer un tema en 24 hores, però la seva història amb el Barça va tenir un final abrupte. Va ser destituït 3 dies després del 2-8 contra el Bayern a la Champions i actualment està sense equip.
1: 54 espelmes, com ho he de dir això, Albert?
12: Gwyneth Paltrow.
14: At a dinner party comes to me after and it's like, you should work for the CIA, like in 10 minutes I told him everything I've ever, you know.
12: Va guanyar un Oscar i un Globus d'Or per la seva interpretació a Shakespeare in Love i en els últims anys s'ha fet mundialment coneguda per ser una de les grans figures de l'univers cinematogràfic de Marvel. Al passatge a la fama de Hollywood hi ha una estrella amb el seu nom.
1: Vida social.
15: Som una font insaciable de felicitat, aquell que no és barat que arriba.
1: Aquest és Manu Guix, avui Marta Ferrer serà a Castellfollit del Boix.
16: El cantautor acaba de publicar el seu nou treball, Galàxies, i avui el presentarà en un concert íntim i proper entre les vinyes del celler Emprebosc. Una experiència única en què també es podrà gaudir d'una experiència gastronòmica amb show cooking. Serà a 1:15 del migdia, l'entrada sense dinar costa 29 euros i amb dinar 67,5.
1: I atenció perquè a Montserrat hi sonarà la novena sinfonia de Beethoven.
16: L'Orquestra Simfònica del Vallès n'interpretarà la versió catalana de Joan Maragall en homenatge a Pau Casals amb motiu dels 150 anys del seu naixement. Serà un concert emmarcat en el Festival de Música de Montserrat, justament a l'Abadia de Montserrat, i es farà a les 8 del vespre. Les entrades són gratuïtes, però cal reservar-les prèviament a través d'internet.
1: El Maldà, consulta familiar.
16: La dramaturga mallorquina Marga Rom estrena per primer cop en un teatre barceloní i ho fa amb aquest text que parla de les relacions de parella en etapes diferents de la vida. Tot a través de la història d'una mare, una filla i la seva terapeuta. Avui a funció a les 12 del migdia, les entrades es poden comprar per 20 euros.
1: I a la sala Flyhard tornaran... Passaran coses fantàstiques.
16: Escrita i dirigida per Jordi Casado i Silvia Navarro, l'obra és la història de l'Artur, un podcaster de True Crime obsessionat des de fa setmanes amb la desaparició de la veïna del quart tercera. Ell creu que l'autor del crim és un suposat nebot i no descansarà fins que ho pugui demostrar. La funció d'avui és a les 7 de la tarda, les entrades a partir de 19 euros.
1: I avui és l'últim dia per passejar per la Setmana del Llibre en Català.
16: En la seva 44a edició, la gran trobada literària reuneix editorials, llibreries, autors i lectors en un espai de venda i presentació d'obres al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Avui s'hi pot passejar fins a 2:15 de la tarda.
1: És l'hora del conte de l'Albert Postils. Avui es titula Drets Laborals.
17: El sol no estava satisfet amb les seves condicions laborals. Se sentia estafat. Treballava totes les hores del dia. Portava la puntualitat per bandera, tant a l'hora de sortir com de pondre's. I no li havien apujat mai el sou, ni tan sols li havien donat les gràcies, per aquests milers d'anys de servei impecable. En definitiva, sentia que tothom el donava per descomptat. Fins que un dia va dir prou i va amenaçar de desaparèixer per sempre més. Per comunicar-ho als humans, va emetre una sèrie de senyals que admetien una interpretació inequívoca per part dels astrònoms. Si no hi posem remei, el sol s'acabarà més aviat del que ens pensem. La humanitat no es va sentir interpel·lada per l'advertència. Devia considerar que els afers del cosmos li quedaven massa lluny. I això només va fer que carregar d'arguments al sol per cremar-ho tot. Però a l'hora d'ordir el seu pla, el sol va pecar d'innocència. Va demanar a la lluna de teixir una aliança, però la lluna només estava disposada a conjurar-se per fer un eclipsi que espantés els humans una estoneta.
1: Música.

0: programa.
1: Blai Iniesta, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Roger.
1: Aquest és el Guillem Gisbert, oi?
2: Així és. L'artista barceloní va publicar divendres Les coses anaven bé, el segon senzill del seu nou àlbum, que arribarà el 13 de novembre. El tema compta amb la veu de Julieta Vidal, de l'Osa, en un duet melancòlic sobre la dificultat de reconèixer la felicitat mentre l'estem vivint.
1: Salut i ràdio, Blai.
2: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

diumenge 27 de setembre del 2026. Fem un exercici, va. Ens posem al cap d'algú que sent aquesta cançó. Algú que sent els primeríssims acords d'aquesta cançó i el seu cap ja sap que durant 4 minuts i 18 segons no podrà fer res més que taralejar el Wonderwall dels Oasis. Aquest algú, si ha estat afortunat amb un codi per comprar entrades per als concerts dels germans Gallagher a Barcelona, serà capaç de renunciar a les vacances per veure'ls en directe. By now you should have somehow realized what you gotta do. Estarà convençut que hi ha més talent en la pandereta del Liam i en la guitarra del Noel que en qualsevol cantant de reggaeton que ompli tots els estadis del món. Que hi ha més carisma en el posat d'estrella del rock dels germans més famosos dels 90 que en qualsevol grup britànic posterior als anys 2000. En el fons, aquest algú sap que pagar més de 200 euros és similar a un atracament, però pensarà que l'experiència és irrepetible i que si veu més de 10 stories a Instagram de gent que coneix anant al concert, li agafarà un atac agut d'això que ara en diem FOMO. Ara, en canvi, canviem d'exercici. Ens posem al cap d'algú que sent això... Més acords del piano del Don't Look Back in Anger, i aquest algú, més que emocionar-se, baralla. Aquesta persona està seguríssim que el retorn dels Oasis és només màrqueting, que Liam i Noel Gallagher són una còpia norantera de Paul McCartney i John Lennon, que són dos personatges insufribles, malcarats, que des de fa pràcticament 30 anys no treuen un disc a l'alçada de la llegenda. I aquest algú, a més, també està íntimament convençut que els Blur, els arxienemics dels Oasis, són infinitament millors. Les dues visions són legítimes, només faltaria, i contenen una part de la veritat. Els Oasis han sabut entendre com ningú el negoci de la nostàlgia i la necessitat de certa autenticitat a dalt de l'escenari en un món en què les grans estrelles fan olor de prefabricat. És probable també que tant Liam com Noel Gallagher, si els 90 els haguessin dit que 3 dècades després estarien esprenent deliberadament la butxaca dels fans per garantir-se una jubilació encara més daurada, s'haurien escopit ells mateixos. Ara bé, que aixequi la mà qui, afortunat amb un codi per comprar entrades per anar-los a veure, o si els en cau una del cel, estigui disposat a perdre-s'ho. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Pluja de tardor, pluja de saó. Jofre Genué, bon dia.
2: Bon dia, i bona hora, doncs aquesta setmana, per cert, tens l'entrada ja o no?
1: Doncs mira, sí, gràcies
2: a la aconseguir?
1: Gràcies a la meva dona. Jo vaig... a veure, feien la pregunta de quin disc va entrar el 95 i la intel·ligència artificial em va jugar una mala passada i vaig respondre malament.
2: Què dius, ara?
1: Sí, fatal. O sigui, no la mereixo, l'entrada, realment.
2: Doncs jo ho vaig fer exactament igual i em va anar bé.
1: I, per tant, amb el meu correu no em van enviar el codi, però la meva dona va tenir aquesta sort i ens hem gratat la butxaca i, si tot va bé, hi anirem. O sigui que sí, tinc dues.
2: Jo ho intentaré avui.
1: 205 hem pagat. No està malament, eh? No és la més barata, també et dic que no és la més cara ni de bon tros. Ara, avui no et perdis a 2:15 perquè farem un cara a cara al Luis Hidalgo i el Nando Cruz, són dos crítics musicals amb molts anys de concerts a les esquenes i no ho veuen gens clar, vull dir, ells són partidaris de que això és una operació de màrqueting i de blanquejament i de jubilació daurada i per tant serem bastant crítics amb la cosa. Malgrat que hi ha personatges que segurament poden ser despreciables com un servidor que han fet la cua i han pagat la morterada.
2: Bé, bueno, esperem que vagi bé.
1: Escolta'm, si la meva dona es posa malalta o el que passi falta, ja et faré una oferta.
2: Bé, jo hi vaig molt per la meva filla, eh?
1: Ah.
2: Vull dir, toca...
1: Però si, escolta'm, si la teva filla els oasis no sap què són...
2: Ja, però mira, m'ho ha demanat, no ho sé. És més val això que altres coses. Jo avui ho intentaré, a veure si tinc sort.
1: Molt bé, a veure, avui és l'últim dia, molta sort.
2: Sí.
1: Bé, pluja de saó vol dir que el terra comença a ser més fèrtil a la que plou també per aquesta època de l'any.
2: Esperem que sigui així, perquè ara mateix la terra està força seca i malgrat que ha anat plovent alguns dies a l'estiu, poc en general, i tenim un terreny molt sec. I el que anunciem de cara a aquesta primera setmana de tardor és precisament que deixem enrere per fi ja aquest ambient tan estiuenc. Avui tindrem un tast amb un augment de núvols baixos a tota la costa una mica més general, fins i tot no descartem alguna gota a l'Empordà o també alguns sectors del Pirineu a la tarda, amb l'augment d'aquesta nuvolositat que insinua doncs, uns vents humits que van associats a una perturbació. De fet, hi ha un parell de perturbacions que ens afectaran aquesta primera setmana de tardor. De fet, demà al matí i dimarts al matí tindrem uns episodis de pluja a la façana litoral, però sobretot al sud del país, amb certa intensitat, i no acabarà de fer net. Al llarg de la setmana, amb intermitències, els núvols i els ruixats ens acompanyaran i això ajudarà, en definitiva, que les temperatures lentament es vagin normalitzant. Sobretot cap a final de setmana tindrem un ambient ja més de plena tardor.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge. Desenes de persones han passat la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures en contra de la crisi de l'habitatge. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, una dona de 87 anys, veïna de la ciutat. La protesta va començar ahir a la tarda amb una manifestació multitudinària pel centre de Madrid, convocada pel sindicat de llogateres. La mobilització va plegar prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, en canvi 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants volen pressionar el govern espanyol perquè dimarts que ve aprovi el decret d'habitatge, una mesura que ha de ser efectiva per evitar els desnonaments. Anem en directe cap a Madrid. Alba Gil, què tal? Bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Alba, primer una fotografia d'aquesta plaça del Sol amb aquestes desenes de persones acampades.
3: Doncs a aquesta hora hi ha vora un centenar de tendes acampades. Estan just davant la façana de la seu de la Comunitat de Madrid. Pels que coneguin la Puerta del Sol, us feu una idea, és allà on hi ha el quilòmetre zero. Ara mateix la gent està, algunes persones fora de les tendes, bàsicament són els que han passat aquí la nit i ja s'han anat llevant, també hi ha alguns curiosos, alguns periodistes i gent de passada que encara no ha acabat la nit però que no tenen res a veure amb aquesta acampada. Podem sentir alguns dels testimonis.
4: Yo creo que la vibra o lo que parece es que la gente no se va a mover hasta que no cambie algo de una vez por todas y para siempre.
5: Es una desgracia que haya que haya tenido que pasar el desahucio de Mari Carmen de una persona de casi 90 años, que haya tenido que pasar esto para que por fin despertemos.
6: para que se pueda reivindicar y que el gobierno nos escuche. Escucha una sociedad que está cansada de la especulación, cansada de la corrupción.
3: En aquests moments en què la campada ja comença a despertar, l'ambient és absolutament tranquil, no sigueu tampoc policia. Veurem què passa durant el matí i quins són els pròxims passos, perquè, com deies, la idea és fer pressió al govern espanyol perquè porti aquest mateix dimarts al Consell de Ministres el decret d'habitatges. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
7: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçant els esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
1: Alba, ara aquesta és justament la complicació a nivell polític perquè els socis de govern de Pedro Sánchez, Sumar, han amenaçat de plantar el Consell de Ministres de dimarts si no s'aprova un decret d'habitatge que a la vegada s'està acabant de negociar en aquesta fina línia que deia l'Alba, el que demana Junts pot fer saltar Sumar i a l'inrevés. Per tant, està clar que aquest clima electoral s'ensuma a cada maniobra. Aquesta setmana sentíem Ada Colau fent un vídeo demanant a Sumar sortir del govern arran del desnonament de la Mari Carmen. També moltes interpretacions que Ada Colau faci un pas per preparar el terreny per tornar a primera línia política la setmana que es produeix una acampada a la plaça del Sol de Madrid, tenint en compte d'on va sortir Ada Colau amb aquell 15M ara fa quasi 15 anys. Com estan les posicions del partit dels partits de cara a aquest dimarts amb aquest Consell de Ministres i aquest decret, Alba?
3: Doncs, com bé deies, l'últim moviment va arribar ahir de la mà de Sumar, que va voler marcar perfil, també entenent que portar el debat polític cap a l'habitatge creuen que els beneficia especialment en comparació amb, per exemple, el tema de Ceuta, no? Que parla d'immigració o que parla de seguretat, perdoneu. Per tant, ahir Sumar que amenaça de no anar al Consell de Ministres, recordem que això ja ho va fer al març, si el PSOE no porta aquest decret d'habitatge. Ho deixava ben clar Pablo Bustinduy, que és ministre de Drets Socials.
8: Ese decreto no puede ser cosmético, no puede ser un parche. Debe incluir las soluciones que hemos aportado desde hace más de un año en la mesa del Consejo de Ministros. La congelación de los alquileres y la extensión automática de los contratos. Una solución integral para los desahucios en España y la restricción de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, de temporada y habitaciones.
3: Els socialistes no recullen el guant, insisteixen que treballen a marxes forçades per enllestir la bateria de mesures. De fet, negocien ja amb tots els socis, fins i tot amb Junts, per donar-hi resposta, però recorden que, més que portar-lo al Consell de Ministres, l'important és que el Congrés li doni el vistiplau.
9: Lo importante es que se apruebe en el Congreso, porque si no pasará lo que pasa otras veces, que la derecha y la ultraderecha votan en contra de la gente, traicionan, hablando de traicionar, los intereses generales, y a quien no puede tener una vivienda, para ponerse del lado del fondo, el buitre, que es lo que está pasando.
1: Aquest és el panorama en aquest despertar de diumenge amb una Puerta del Sol a Madrid que es desperta plena de tendes de campanya. Veurem quin recorregut té això, perquè és evident que tots tenim el record també del que va passar fa 15 anys. Han canviat moltes coses i el país també ha canviat moltes coses i el clima preelectoral el anem ensumant. Alba, moltes gràcies. Tornem a connectar d'aquí una estona a partir de les 9 amb tu, també a la tertúlia, i veiem com evoluciona també aquesta acampada. Fins ara, gràcies.
3: Perfecte, bon dia.
1: La crisi de l'habitatge va, per tant, al focus de Ceuta, tot i que el govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. A Ceuta encara hi ha 18.000 migrants esperant que resolguin els seus expedients. Tot i així, el govern espanyol no en dona detalls ni confirma si s'aprovarà el Consell de Ministres d'aquest dimarts. I mentre l'esquerra es mobilitza pel dret a l'habitatge, la dreta es va mobilitzar ahir per Ceuta, concretament per la mala gestió del govern espanyol de la crisi migratòria. A la marxa, convocada per la plataforma Societat Civil Espanyola, s'hi va afegir també el PP i Vox. Sentim Miguel Tellado dels Populars y Santiago Abascal de Vox.
10: Tenemos un gobierno irresponsable, lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno, igual que hay que echar a los invasores, y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
11: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
1: Durant la manifestació també es van poder veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre els quals una que anava a prop de la capçalera i que deia «Salvem el Valle de los Caídos». Cric, cric. I també peticions per jutjar Pedro Sánchez per traïció. D'això en parla avui a La Vanguardia la directora adjunta Lola García, que titula l'article d'aquest diumenge «Espanya es trenca per un altre cantó», Núria Pujades.
12: Sí, aquesta vegada diu no és per Catalunya, sinó per dins del mateix estat. Diu que Ceuta traça un enllaç directe amb l'acusació de traïció que ahir reclamava als carrers de Madrid. De fet, comencen a circular invocacions a aquest famós article 102 de la Constitució, pel qual una majoria absoluta del Congrés pot acusar de traïció el president del govern espanyol davant de la sala segona del Tribunal Suprem. Un globus sonda que exerceix pressió sobre el PP, però que ara per ara no es planteja aquesta possibilitat. Sobre Ceuta també hi ha la via judicial oberta a l'Audiència Nacional perquè s'investigui el delegat del govern a la ciutat autònoma per un delicte contra la seguretat de l'Estat per no haver atès els avisos del CNI. Però els experts apunten que per aquesta via és difícil arribar a Sánchez. Mentrestant, la dreta també atia l'hipotètic frau electoral per la suposada alteració del cens provocada per la llei de nets. I amb aquest ambient de tensió, diu Lola García, Carles Puigdemont podria tornar en qüestió de setmanes quan se li apliqui l'amnistia. Per tot plegat, diu, hi ha sectors judicials i polítics que consideren que Espanya es torna a trencar, però aquesta vegada per dins.
1: Ha estat una nit de dissabte ben llarga a Barcelona per les festes de la Mercè.
13: Soli Barcelona!
1: Love of Lesbian ha emocionat el públic a la platja del Bogatell de Barcelona, que s'ha omplert de gom a gom per seguir els concerts de la Mercè. Ha estat un dels últims shows de la banda de Santi Balmes abans de fer una aturada indefinida, Marc Ruiz.
14: Santi Balmes avisava.
15: És un dels últims concerts que farem a la nostra estimada ciutat. Ei, res de tristesa. Avui aquest bolo ha de ser una celebració.
14: I és que quan acabin aquesta gira, que encara els ha de portar a Llatinoamèrica o a València i que encara ha d'anunciar noves dates, Love of Lesbian aturarà en l'activitat durant un temps indefinit. El concert ha tingut l'energia de sempre, amb cançons carregades d'una narrativa cuidada pròxima al realisme màgic, amb moments de nostàlgia i del voltatge emocional, com 1999. S'han viscut moltes emocions a la platja del Bogatell amb Love of Lesbian quan han obert el calaix dels clàssics. Algunes plantes ha deixat el públic amb l'energia prou elevada per respondre amb eufòria l'entrada de Manolo García a l'escenari. Balmes estava contentíssim de poder cantar al seu costat Incendios de Nieve, probablement la cançó més estimada de la banda. García també els ha acompanyat a la Hermandat i encara quedava una altra convidada, Chantal Rodríguez de Remei de Galafresca, amb qui han cantat Allí donde solíamos gritar. Club de fans de John Boy i un petit espectacle de drons ha clos un concert multitudinari amb sensació de comiat, però no del tot.
1: Gràcies, Marc. Aquest vespre, últim plat fora de la Mercè, la ciutat posa punt final a la seva festa major amb el tradicional piromusical que aquest any va a càrrec del Josep Montero, líder dels Oques Grasses. Entre altres coses perquè el grup està a les portes d'acomiadar-se del seu públic amb 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, amb tot venudíssim, evidentment, pràcticament des que es va anunciar. Això serà aquest mes d'octubre, un piromusical que, per cert, aquest any estrena en una nova ubicació. Es farà a la platja de la Nova Icària, en lloc de l'Avinguda Maria Cristina. Si no us podeu desplaçar fins allà, no veniu, perquè a partir de les 10 del vespre el podreu seguir també per TV3 en un programa especial que presentarà la Dulceida. Ara anem fins al cine perquè el director anglès Mike Leigh s'ha acomiadat com a cineasta amb la Concha d'Or del Festival de Cine de Sant Sebastià. Als 83 anys ha confirmat que Tender Loving Care és la seva última pel·lícula. Entre els triomfadors també hi ha Javier Cámara per la seva interpretació a la producció catalana 5 minuts més de Berto Romero. Ambient especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
16: Tender Loving Care, a banda de la Concha d'Or, absolutament merescuda, també s'ha endut la Concha de Plata, la millor interpretació protagonista, per a Kate O'Flynn, l'actriu britànica coneguda per la sèrie La Maldición de Widow's Bay, i el de millor guió per al mateix Lee, que ha creat una oda als serveis socials, però des d'un punt de vista molt familiar. El premi de millor actriu és exequo amb la noruega Asta Kama August pel film Markensgrude, Com creix la terra, que també s'ha endut el de millor fotografia. També ha triomfat Bian Jing, procedent de Hong Kong, premi especial del jurat, o la sueca Amanda Keller, millor direcció per Garrat Duvaimu, Tingues valor. Finalment, l'actor Javier Cámara ha celebrat el premi a la millor interpretació de repartiment per a la producció catalana 5 minuts més.
17: Parece que los Javis estamos triunfando. Este año va de Javis.
16: Cámara feia referència a Javier Calvo i Javier Ambrosi, que han recollit el premi del públic.
18: Nosotros hacemos esto para vosotros, para que os guste, para que lo sintáis, para ver la cara que tenéis al final de cada representación.
19: Tenemos mucho que agradeceros al público. Sabemos que estáis de nuestro lado. Gracias por estar ahí y espero no defraudaros nunca. Gracias.
16: I finalment, el documental sobre el genocidi a Gaza, NASA, ha guanyat el premi del públic al millor film europeu.
1: Parlant dels Javis, La Bola Negra triomfa el cap de setmana de la seva estrena. Només en el primer dia a les sales ha venut unes 175.000 entrades i s'ha convertit en el segon millor estrena del cine espanyol en una dècada, just per sota de Torrente Presidente i per sobre de Un monstruo viene a verme del Juan Antonio Bayona. La previsió és que en aquest cap de setmana pugui arribar a recaptar uns 5 milions d'euros, cosa que no és del tot estranya si tenim en compte les cues que s'han vist a les sales de cine plenes a vessar per veure aquesta esperadíssima nova pel·lícula de Javier Calvo i Javier Ambrosi, que aquestes últimes hores també s'han dut el premi a millor film internacional al Festival de Cine de Sydney. Avui es jubila un dels jutges més mediàtics i polèmics dels últims anys, és Juan Carlos Peinado. El BOE ja en va publicar ahir la jubilació forçosa, quan va fer 72 anys, avui és el seu aniversari, que és l'edat màxima per exercir la carrera judicial a Espanya. El final de la seva trajectòria ha estat marcat per la investigació a Begoña Gómez, a qui avui, a qui enviat finalment a

0: i del regnat de Ferran VII, on suggerit que els seus escortes la podrien ajudar a fugir d'Espanya. Peinado també ha capitanejat altres casos mediàtics, com l'obertura de diligències contra l'exfutbolista del Madrid, Raúl González, per ocultació de patrimoni, o la imputació l'any 2019 de diversos periodistes per publicar la informació del sumari del cas dels CDRs.
1: I a París, bany de masses del Papa. Aquest era el moment en què Lleó XIV passejava amb el Papa mòbil pels Camps Elisis, on hi havia, atenció, 600.000 persones que s'hi havien hagut d'inscriure prèviament. Això sí, no hi era Emmanuel Macron, el Papa va fer una missa multitudinària en el tercer dia de la seva visita a França. París, Isabel Galí.
2: En boca de la majoria, el paper de líder espiritual i moral de Robert Francis Prevost. Per Lea Morel, que ha vingut amb germans i amics a escoltar-lo, el moment social a França i el món ho reclama.
3: Es parla molt de les crisis geopolítiques, de les crisis climàtiques. Només sentim la paraula crisi, crisi. Però hem de poder pensar en el futur amb alegria, pau i esperança. I aquest és el missatge del Papa. Poder dir, d'acord, el context és difícil, cal que estiguem units.
2: A la plaça de la Concòrdia, la missa ja portava aquest nom. Representants de tots els signes polítics, líders religiosos i molta música. En l'homilia, paraules universals de Lleó XIV.
4: Jesús revela l'amor incondicional de Déu.
5: Jesús ens revela l'amor incondicional de Déu. Per ell cap de nosaltres és un número en un document d'identitat, sinó una persona única i irreemplaçable.
2: Amb algunes d'aquestes persones sense document d'identitat hi ha pogut parlar al matí en una visita del Papa a un centre que acull refugiats al nord de París.
1: Avui, gràcies Isabel, el Papa oficiarà una missa al santuari de Lourdes i es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals dins l'església, unes trobades que vol fer en privat. S'ha reconegut que almenys 330.000 menors van patir abusos sexuals en les institucions religioses franceses entre el 1950 i el 2020. L'Iran espera una resposta oficial dels negociadors dels Estats Units a la seva proposta de reobertura de l'estret d'Hormuz després del rebuig frontal d'ahir de Donald Trump. El govern iranià insisteix que només una solució negociada permetrà sortir del bloqueig actual. La resposta arriba després que Trump justifiqués la seva negativa perquè diu que és fruit de la desesperació.
6: Volen fer un acord per obrir l'estret de seguida perquè estan perdent aclaparadorament. Guanyem de manera tremenda. Tenim un control total de l'estret d'Hormuz. Volen arribar a un acord i crec que està bé. Jo també vull un acord. Però aquest que presenten no és acceptable.
1: La proposta iraniana, recordem-ho, passa per reobrir l'estret tan bon punt Trump accepti el pla. A canvi, Washington hauria d'aixecar les restriccions econòmiques i desbloquejar actius iranians congelats a l'estranger. Però Trump és escèptic sobre la capacitat de Teheran de complir les seves exigències. Per la seva banda, Oman, que ha fet de mediador entre els Estats Units i l'Iran, ha instat les dues parts a mantenir un diàleg obert per resoldre la crisi. Mentrestant, Rússia assegura que complirà els objectius que es van marcar quan va envair Ucraïna, ara fa gairebé 5 anys, i que eliminarà qualsevol amenaça contra la seva seguretat. Des de la seu de les Nacions Unides, el ministre d'Afers Estrangers, Sergei Lavrov, ha criticat amb duresa Europa per donar suport al règim d'Ucraïna, l'acusa també de sabotejar els esforços de Trump per aconseguir un alto el foc.
7: Amb l'objectiu utòpic de contenir Rússia, Occident ha destruït el sistema de seguretat europeu i ha fomentat un règim russofòbic a Kiev. Europa està fent tot el possible per obstaculitzar una solució pacífica i frustrar les perspectives de negociació en les quals molts, inclòs a l'administració Trump, hi tenen interès.
1: Lavrov també ha carregat contra l'actual direcció de l'ONU i ha reclamat que el proper secretari general, que s'ha d'escollir abans de finals d'any, actuï d'acord amb els principis d'imparcialitat de l'organització. De la crònica de successos, al Pakistan han rescatat una dona, resident de Barcelona, víctima d'un matrimoni forçat per la seva família. Una operació conjunta entre els Mossos i la Policia Nacional ha permès rescatar aquesta dona i detenir dos homes de 41 i 45 anys a Barcelona com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans. La dona havia anat al Pakistan enganyada per la família i allà li van retirar el passaport i la van obligar a casar-se amb un cosí. Més coses, perquè a Canovelles, al Vallès Oriental, l'esfondrament del sostre d'un pis ha ferit tres persones, una d'elles de gravetat, traslladada a l'Hospital de Sant Pau. Dos homes han resultat també ferits, lleus, i un menor n'ha sortit il·lès. Al lloc de l'esfondrament s'hi han desplaçat 10 dotacions dels bombers i 6 ambulàncies del SEM. A Girona han detingut un noi de 19 anys després de fugir amb una moto robada, xocar contra un cotxe de la policia i ferir dos agents. Va passar divendres i la investigació apunta que havia robat la moto aquella mateixa tarda

0: barri de Sant Narcís. Tot plegat en un cap de setmana en què 5 persones han hagut de ser rescatades de la muntanya, el cos dels GRAE dels bombers han evacuat un home que feia parapent, una parella francesa que es trobava malament, una noia accidentada mentre circulava en bici i un excursionista lesionat al canell. Els bombers recorden que cal preparar-se bé per poder gaudir de la muntanya amb seguretat. A Alacant, al País Valencià. Continua la cantarella, centenars de persones s'han tornat a manifestar per demanar que l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, perdi la condició de forat i per exigir-ne l'empresonament. Ho han fet aquest dissabte a la tarda davant la seu de la Generalitat Valenciana a la ciutat i quan falta un mes per commemorar el segon aniversari de la tragèdia de la Dana, en què van morir més de 200 persones. La portaveu de l'entitat de víctimes, Mariló Gradolí, retreu a Mazón que es blindi amb la condició de forat.
1: Carlos Mazón es indigne de continuar de diputat, continuar en la política y que el que ens va passar a nosaltres en la zona cero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
0: Les entitats reiteren que les morts s'haurien evitat si s'hagués enviat amb més antelació el missatge de les alertes. La intel·ligència artificial torna a estar al centre del debat públic després que Bill Gates, el fundador de Microsoft, hagi alertat que un mal ús d'aquesta tecnologia pot proporcionar la mort de 1.000 milions de persones. Després també que l'empresa OpenAI hagi reconegut que alguns dels seus agents han intentat accedir a sistemes informàtics d'institucions dels Estats Units sense que els seus creadors en fossin conscients. En aquest context, Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic per la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en intel·ligència artificial, assegura que els advertiments busquen esperonar la intervenció dels poders públics. Declaracions a aquesta casa.
2: Els organismes estatals o supraestatals que el que facin és regular a nivell internacional el desplegament i l'ús de la intel·ligència artificial, com ja hi és en el cas de l'energia nuclear o en el cas de les armes o dels desenvolupaments bacteriològics.
0: Sobre l'ús correcte que les tecnologies fan d'aquestes nostres dades, que fan les tecnològiques, Ganyet es mostra desconfiat.
2: Cada vegada que enviem informació que allò no s'utilitzarà doncs, en contra nostre o que s'utilitzarà per algun entrenament que després servirà per fer vigilància militar, hem de fer un acte de fe. Jo sempre aquí poso la moreneta, no? Vull dir, bueno, com aneu-vos a la moreneta.
0: Segons el Washington Post, els Estats Units i Rússia es van conxorxar recentment a l'ONU per aturar una proposta orientada a regular l'ús segur de la intel·ligència artificial en l'armament. Avui entra en vigor una directiva europea que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. L'objectiu és posar punt final a l'anomenat blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte, un servei o una empresa per aconseguir una millor imatge pública i de retruc incrementar les vendes. La gerent de sostenibilitat de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors, Cinta Bosch, ha posat alguns exemples a 3Cat Info.
3: Si parlem de percentatges de reducció, doncs que siguin els percentatges exactes, que si parlem de que hi ha una quantitat de plàstic reciclat, per exemple, que quedi clar que fa referència a l'envàs i no a tot el producte.
0: El portaveu de Greenpeace a Espanya, Miguel Ángel Soto, destaca aquesta emissora l'avenç que suposa la norma.
4: Se acabó la impunitat. Hemos venido décadas donde las declaraciones ambientales estaban llenas de sobreactuación.
0: Aquesta normativa s'ha aprovat en el marc de la Unió Europea i ara s'haurà d'adaptar a la legislació espanyola per poder-se aplicar. I parlant de consum, en 5 anys el preu dels ous s'ha disparat més d'un 80%, un increment que s'explica per dos motius, perquè se'n mengen més i també perquè n'ha baixat la producció. D'una banda es calcula que cada català menja de mitjana 150 ous l'any, déu-n'hi-do. Des del 2023 el consum d'ous s'ha incrementat un 15%. Entre altres coses, pel boom de les dietes proteiques i també pels missatges a les xarxes. D'altra banda, també l'encariment dels ous es deu a una caiguda de l'oferta, una caiguda marcada per la grip aviària als Estats Units i Europa i també per l'encariment dels costos de producció per la guerra a Ucraïna i l'Iran i pels canvis normatius a les granges. Aquest any, però, els preus s'han començat a frenar. Sentim Anton Rafecas, president de la Federació Avícola Catalana, en declaracions a TV3.
5: En aquest moment està estabilitzat el preu, sembla ser que properament no ho estarà, no es pot assegurar res, perquè vull dir, depèn de moltes qüestions.
0: Rafec es diu que no hi ha hagut problemes de desabastiment i que la producció d'ous a casa nostra està preparada per afrontar el creixement sostingut de la demanda. pràcticament 8:45 del matí, de seguida sentirem els senyals horaris. Inscriure els nadons amb el cognom del pare al davant del de la mare encara és l'opció preferent de les famílies catalanes. Tot i que els últims anys hi ha hagut un increment de nadons que porten primer el cognom de la mare, el 93,5% de les criatures que van néixer l'any passat a Espanya van ser inscrites al registre amb el cognom patern al davant. Són dades a les quals ha tingut accés aquesta emissora i que ens desgrana la Laia Framis.
6: A Espanya l'any 2017 el cognom patern va deixar de ser el preferent i des de llavors, quan s'inscriu un nadó al registre civil, cal especificar l'ordre dels cognoms. Tot i així, de les 321.000 criatures que van néixer l'any passat a Espanya, només 21.000 porten el cognom de la dona en primer lloc, un 6,5% del total. La professora d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez, ho atribueix sobretot als costums patriarcals i creu que és important avançar cap a la igualtat també en aquest àmbit.
7: Deixaria de tenir preponderància la família paterna i es faria un reconeixement de la família materna, des d'una perspectiva equitativa.
6: De fet, assegura que les parelles que opten per posar primer el cognom de la mare sovint han de donar moltes explicacions.
7: Hi ha casos de parelles que han decidit posar el cognom de la mare primer i la família paterna s'ho ha pres molt malament.
6: Ara bé, els últims anys és cada vegada més habitual que algú es presenti o signi amb els seus dos cognoms per reivindicar i visibilitzar la família materna.
0: Avui estarem pendents de tot el que passi a Torredembarra perquè s'hi celebra la primera sessió del 30è concurs de castells, l'avançada de la gran final del concurs de castells que viurem en directe diumenge que ve. Aquí el suplement el farem des de Tarragona, des de la Tàrraco Arena, plaça de Tarragona, un programa que sempre celebrem, que arrenca a les 6 del matí i que acaba a 4:45 de la tarda o fins que faci falta. Ben amunt i nervis a flor de pell i un programa molt emocionat, amb gent molt suada, també s'ha de dir, en aquella plaça. Som 6.000 persones allà dins durant tantes hores, molta humanitat, però una història que ve molt de gust explicar-nos, perquè al final és un concurs que només es fa cada 2 anys i que també ens defineix com a país. I participen avui ja 12 colles amb protagonisme especial dels castells de gamma alta de Set, Torredembarra, Josep Almirall.
8: La Torre de Set o el 4 de 8 són els castells que poden donar la victòria a la primera sessió del concurs de castells, que comença aquest diumenge al matí, a les 10, a la plaça del castell de Torredembarra. Hi participen 12 colles, les classificades entre les posicions 32 i 44 del rànquing Estrella Concurs. En aquesta 30a edició, colles com els castellers de Badalona o els de Cerdanyola, que enguany ja han carregat la Torre de Set, parteixen com a favorites, però també d'altres que han treballat aquesta construcció o el 4 de 8, com els castellers de Berga, els castellers d'Esparreguera o els de Figueres. La jornada de Torredembarra dona el tret de sortida d'un concurs que continuarà dissabte que ve a Tarragona, a la Tàrraco Arena, i que culminarà diumenge, dia 4 d'octubre, amb la gran final i les 12 millors colles del moment disputant-se al podi absolut del certamen.
0: Efectivament, veure què passa diumenge que ve, evidentment els verds dels grans favorits, i serem amb el Josep Almirall, amb el David Prats, tota la gent del Tres Rondes, la gent de l'elevació de Tarragona, la Colla Ballester, etc., un programa especial des de les 6 del matí i fins que s'enlairin tots els castells. Passen 2 minuts de 8:45 del matí. Ara anem fins a Montserrat. Avui sonarà això. L'Orquestra Simfònica del Vallès omplirà l'Abadia de Montserrat per interpretar la novena sinfonia de Beethoven. En aquest cas serà la versió catalana de Joan Maragall, tot plegat per homenatjar Pau Casals amb motiu dels 150 anys del seu naixement. El concert està emmarcat en el Festival de Música de Montserrat. És gratuït, però cal fer la reserva prèviament a través d'internet. De moment, més de 1.700 persones ja han reservat lloc per no perdre's aquest concert, que per cert serà a les 8 del vespre. Per concert també l'exhibició de la Mini Amal en la victòria de la selecció espanyola contra Anglaterra a Wembley, bon partit del Blaugrana en plena cursa per la Pilota d'Or, mentre que el Madrid ha confirmat que la lesió de Mbappé és lleu. Es perdrà els 3 propers partits en França, no es podia saber, però estarà ben a punt pel retorn de la Lliga i, evidentment, pel clàssic del Camp Nou. De seguida, els detalls dels esports.
9: El suplement, amb Roger Escapa.
10: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia, és assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes, és ser més lliure, és ser més tu, i és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
11: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat. Consulta el programa barcelona.cat/la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: Fins on arribaries per guanyar el gran pot de la Loto? Un matemàtic?
12: L'Estefan.
9: Tenia un pla arriscat per vèncer la loteria.
12: Va dir, jugarem totes les combinacions de la loteria.
9: Però la Loteria Nacional va contraatacar.
12: S'anaven apagant màquines ràpidament.
13: Era literalment una batalla existencial.
9: Guanyar la loteria. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
15: Usted promete, Manu.
14: No lo creo. Arranca la transmisión. Comienza de guitarra. Esta es la jornada que puede definir todo. Necesita una oferta ganadora.
15: Voy a comprar,
14: Manu. ¡Va! ¡24 horas!
15: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Voy a por más.
14: ¡Venga!
16: Aigua que raja de la xeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cert clarinet. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Passen 6 minuts de 8:45, la mínima mal brilla en la victòria d'Espanya contra Anglaterra a Wembley per 2-3. Es reivindica sobre el terreny de joc en plena cursa per la pilota d'or. Roger Nau, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, sí, el davanter del Barça va liderar l'atac de la selecció espanyola en el primer partit de la Lliga de les Nacions. Lamine, de fet, va fer el primer gol del partit al minut 2. També va marcar el blaugrana Gordon, en aquest cas, per fer un gran gol, l'1-1 d'Anglaterra. La resta de gols els van fer per aquest ordre Harry Kane, Baena i Oyarzabal, que va marcar el 2-3 definitiu.
0: El partit va tenir un alt protagonisme blaugrana, van jugar 6 futbolistes del Barça.
1: 5 van sortir de titular, Lamine, Cubarsí i Rodri van jugar els 90 minuts, Olmon va jugar 82, Gordon 70, amb Anglaterra en el seu cas, i Pedri, que no va ser titular, va disputar els últims 20 minuts de partit. També van ser titulars els catalans Marc Cucurella i Marc Pubill. De fet, el defensa de l'Atlètic de Madrid destaca el bon partit de Lamine.
2: Bueno, la veritat és que és molt fàcil jugar amb el millor jugador del món al davant, és passar la pilota i que s'espavili una mica, així que res, molt fàcil.
0: Fermín no va jugar ni un minut i Eric García va ser baixa d'última hora.
1: Per molèsties al genoll esquerre, durant l'escalfament avui li faran proves. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, confia que sigui lleu.
3: Eric tiene un pequeño problema en el calentamiento, no parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
0: Ahir també va jugar Livakovic amb Croàcia.
1: El porter del Barça va jugar 90 minuts, del República Txeca 1, Croàcia 2, també va ser titular el blanc i blau Dirk Cusic en l'Eslovènia 0, Escòcia 0. El futbolista espanyol, això sí, va ser substituït al 64 per problemes físics.
0: Els partits de la Nations League continuen, avui serà el torn una altra vegada de Adeyemi i de Cancelo.
1: A 8:45, Adeyemi pot ser titular a l'Alemanya-Grècia i Cancelo a la mateixa hora pot jugar al Noruega-Portugal, un partit on veurem el duel Haaland-Cristiano a les àries. Avui a les 6 també juga el Dinamarca-Gales, mentre que els Països Baixos de Xavi Hernández s'enfrontaran a Sèrbia-Belgrat.
0: Tot això mentre el Madrid confirma que la lesió de Kylian Mbappé en França és lleu.
1: El davanter blanc té una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i, segons el comunicat del Madrid, estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Per tant, Mbappé es perdrà els 3 pròxims partits de França, però podrà reaparèixer a la Lliga després del parèntesi de seleccions. El Madrid respira perquè estarà a punt pel clàssic del Camp Nou del 25 d'octubre.
0: A la Lliga F...
4: Pilota el primer pal, pentina el Barça, gol! Doncs és gol de Maísa Baja.
0: Victòria del Barça per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patri Guijarro i aquesta que sentim, joveníssima, Maísa Baja.
1: S'ha convertit en la jugadora més jove a fer un gol amb l'equip de Blaugrana, amb l'equip Blaugrana, amb el Barça, amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. El tècnic Pere Romeu lloa les seves qualitats, però recorda que és molt jove i ha de millorar.
5: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que amb nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys. Aleshores, molt poc a poc, molta pausa.
0: Amb el Barça ahir també va reaparèixer Aitana Bonmatí.
1: Després de deixar enrere les molèsties derivades de la greu lesió al peroné de la temporada passada, són declaracions al Tot Gira.
6: Puc dir que em torno a sentir futbolista una altra vegada, no? És que abans em costava pujar les escales a casa meva, em costava caminar, quan m'aixecava a primera hora del llit d'haver dormit, posar el peu a terra era un calvari, no? I ara no, llavors crec que he anat fent petits passos molt positius. Ho he notat en el meu dia a dia i, conseqüentment, també en el camp, no?
1: El Barça ara suma la cinquena victòria en 5 partits, continua 2 punts per sobre del Madrid, que ahir va suar de valent per guanyar la Real Sociedad 3-5. També la Lliga F, el Badalona va perdre 1-0 contra la Granada. Aquesta tarda a les 6, l'Espanyol visita el camp del Depor.
0: A segon, el Sabadell suma un punt a Balaïdos.
1: Empat a 1 contra el filial del Celta, el tècnic vallesà Ferran Costa, orgullós de l'equip.
7: L'equip està treballant molt bé en el dia a dia. Són jugadors que tenen la determinació de créixer. Els blocs sembla que portin molts partits de la categoria quan realment es poden comptar entre els dits de les dues mans. Valoro molt això perquè té a veure amb la mentalitat i amb el voler.
1: El Sabadell ara suma 12 punts i és 6è quan encara falten diversos partits per tancar aquesta jornada.
0: I el Sant Andreu s'ha endut el duel català a la Primera Federació.
1: Victòria contra el Nàstic per 1-2 al nou estadi de Tarragona. Aquesta tarda a les 4, l'Europa rep el Majadahonda a Can Dragó.
0: A l'ACB, el Barça de bàsquet exhibeix poder ofensiu en la seva estrena.
1: El festival de punts en la victòria contra el Corunya, 119-101 al Palau Laugrana. Ahir també va jugar el Manresa, va caure Bilbao 107-92, mentre que avui juguen els altres tres equips catalans. Breogán, Joventut, a les 12, Girona-Múrcia a les 5 i València-Lleida a les 6.
0: Fórmula 1, George Russell guanya el Gran Premi de l'Azerbaijan.
1: El pilot britànic de Mercedes va imposar-se a Max Verstappen segon i a Zach Edgar tercer, tots dos de Red Bull. Amb aquesta victòria, Russell, ara és segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli. Ahir va acabar cinquè, Antonelli, l'italià, ara té 302 punts, són 66 més que Russell.
0: Joan Anton Català, bon dia de nou.
8: Bon dia.
0: Com veurem la lluna aquesta setmana?
8: Ahir dissabte va ser plena, i per tant ara minva fins al quart minvant de dissabte vinent. I demà dilluns se situarà visualment al costadet de Saturn.
0: Fantàstic. A quina hora s'ha dit el sol avui a Mollerussa, al Pla d'Urgell?
8: A les 7.48.
0: I a quina hora es pondrà?
8: A les 19.45.
0: Salut, Joan Anton.
8: Per tu també, Roger.
0: Temperatura a Mollerussa a aquesta hora, Jofre Genuer?
9: Bon dia, doncs la mateixa que ahir, al voltant dels 16 graus, ara hi ha gairebé 17, i avui doncs, el que es notarà és que la temperatura màxima ja no arriba gairebé als 30, o com a molt, al voltant d'aquesta xifra, que seran els valors més alts de la jornada. Fa un parell de dies s'arribava als 34, 35, per tant, la temperatura màxima que va reculant lentament, les constants de tardor que es van imposant, però en quant a temperatures ho notarem al llarg de la setmana, sobretot ja amb l'arribada de l'octubre. En quant al temps no, avui ja ho podem començar a notar amb un cel més ennuvolat, sobretot a la costa, núvols baixos que van anar en augment, fins i tot podrem donar alguna gotellada, algun petit plogim, sobretot cap a la costa nord. No es descarten els altres indrets, a la tarda potser també cap al Prepirineu, amb més núvols, o a l'Alt Pirineu també algun ruixadet. I bé, si bé les matinades doncs es mantindran suaus per més presència de nuvolositat, com dèiem, les màximes una mica a la baixa, i la pluja com a protagonista al llarg d'aquesta primera setmana de tardor. No passa totes les hores i tots els dies, però sí que tindrem un temps dominat pels núvols i pels ruixats. Ara com ara s'entreu una tongada de ruixats al litoral i prelitoral, des de la zona del Delta de l'Ebre fins a la costa central, sobretot els matins de demà i demà passat. Posteriorment no acabarà de fer net i sembla que els ruixats podran continuar fins i tot incrementar-se de nou a finals de setmana.
0: Gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
10: Ja sabeu que sóc des de fa anys secretari d'organització del partit rafinyista, però això està fora de tota predicció,
0: I que feliços que sou sense Frenkie de Jong,
11: Home. Qui és Frenkie de Jong?
0: El sexe, a partir del 40è any de relació, quin paper té en els matrimonis idíl·lics que defenses, Pep?
12: Menys freqüència, millor qualitat.
0: Sí? Estàs en millor qualitat que quan vas començar?
12: Molt millor.
0: Carai.
12: Home, s'ha de dir
0: sort, tu ja m'explicaràs com tu fos.
12: Ja en parlarem.
13: Jo estic centrat en una altra batalla, que és tenir entrades pel concert de l'Àsia. M'he registrat.
0: Doncs mira, jo et diré una cosa, que és que per culpa de la intel·ligència artificial vaig respondre malament.
13: No potis.
0: Vaig respondre malament, o sigui, jo no mereixo. La pregunta de quin disc va sortir el 95. També t'he de dir, i ho denuncio públicament, per si m'estàs sentint, va ser culpa de la meva dona.
14: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 27 de setembre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer continua sent Mari Carmen.
1: El cas del seu desnonament aquesta setmana ha acabat amb una acampada que es manté hores d'ara a la Puerta del Sol a Madrid després de la manifestació d'ahir per reclamar solucions a la crisi de l'habitatge. La protesta redobla la pressió als partits i al govern espanyol per un pacte en aquesta matèria.
0: Juan Carlos Peinado.
2: No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran
1: hacer. Avui es jubila el que ha estat un dels jutges més mediàtics i polèmics dels últims anys i ha tancat la seva carrera enviant justament Begoña Gómez a judici. Es jubila perquè avui fa 72 anys, que és l'edat màxima per exercir a la carrera judicial.
0: Mike Lee.
1: El director anglès s'acomiada com a cineasta amb la Concha d'Or del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Als 83 anys ha confirmat que Tender Loving Care és la seva última pel·lícula.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera són 700.000.
1: Persones les que s'han aglutinat al voltant dels Camps Elisis de París per escoltar l'homilia del Papa Lleó XIV en un autèntic bany de masses aquest cap de setmana. Avui oficiarà una missa al Santuari de Lourdes i es reuniran víctimes d'abusos sexuals dins l'Església.
0: El 30.
1: Minuts, el que durarà aproximadament avui a les 10 del vespre el piromusical de la Mercè, signat per Josep Montero, líder d'Oques Grasses. Aquest any el piromusical no es farà a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina, sinó a la platja de la Nova Icària.
0: El 30.
1: L'edició del concurs de castells que comença avui amb l'avançala de la gran final que viurem la setmana que ve a Tarragona, també des del suplement. Avui la primera sessió és a Torredembarra i participen 12 colles.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Carles Monguirol, la Núria Oriols, la Marta Monforte i l'Eduard Voltes. Un mateix 27 de setembre, en aquest cas de l'any 1984, el primer ministre de Suècia, Olof Palme, va dinar amb els reis d'Espanya i amb el president espanyol, aleshores Felipe González, durant la seva visita a l'Estat.
3: El primer ministre de Suècia, Olof Palme, que visita oficialment Espanya, ja ha tingut diverses entrevistes amb el president espanyol Felipe González, amb qui, segons fonts pròximes a tots dos mandataris, ha tractat temes com les relacions bilaterals, l'entrada d'Espanya a la CEE i la influència que aquest fet podria tenir
0: en la relació. Olof Palme va ser primer ministre de Suècia des de l'octubre del 82 fins al febrer del 1986, quan el van assassinar mentre sortia del cine. L'any 2020 la Fiscalia de Suècia va concloure que l'assassí d'Olof Palme va ser l'anomenat home d'Escàndia, Stig Engström. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des d'Estocolm, des de Göteborg o des del restaurant d'un Ikea, on avui el plat estrella són les patates d'Olof.
4: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Cop d'ull a l'opinió dels diaris. Marina Naminos, el Toni Soler escriu al diari Ara sobre l'estratègia del PSC i de Salvador Illa per aconseguir que Catalunya sigui Espanya i Espanya sigui Catalunya.
5: Sí, és una estratègia que ve de lluny, ja del pensament polític de Pasqual Maragall i d'aquella Barcelona olímpica, però que havia quedat ensorrada després d'un procés que va deixar el PSC molt mal parat. Llavors, els seus dirigents es van prometre que mai més permetrien que una sobredosi de catalanisme posés en perill la seva relació amb el PSOE. I així, efectivament, ha estat. El president de la Generalitat treballa perquè a ulls dels catalans, escriu Soler, Estat i Generalitat siguin dues extensions d'un mateix cos i, de fet, Illa afegeix, ha estat prou hàbil per tirar endavant aquesta política malgrat dependre dels vots independentistes. L'empresa mixta de Rodalies, per exemple, n'és només una mostra més. Ara bé, la qüestió rellevant aquí és la que llença l'aire Toni Soler, diu així: si el PP arriba al poder, tindrà dues opcions amb Catalunya, seguir els seus instints i els de Vox, o bé, en un rapte de lucidesa, mantenir aquesta relació consorciada amb el govern català, que és la millor via per fortificar la presència de l'Estat a Catalunya, diu literalment, sin que se note el cuidado.
0: El Nació, el corresponsal a Madrid, Roger Pi de Cabanyes, fa la seva lectura de les manifestacions per l'habitatge a Madrid i de les conseqüències polítiques del desnonament de Mari Carmen. Cap dels grans partits en surt beneficiat, defensa.
5: El cas Mari Carmen dibuixa un escenari perillós per al PP, sobretot perquè ens deixa una Isabel Díaz Ayuso i el seu àtic del costat dels fons voltors i aliena el patiment de la ciutadania. Però alhora també és letal per al PSOE, perquè en el fons són qui porten 8 anys governant i encara no han pogut fer res per resoldre la crisi d'habitatge. Sánchez ara obre la porta a les desgravacions fiscals que demana Junts per aprovar el decret contra els desnonaments. I a qui dona l'as tot plegat? Doncs bàsicament diu a Sumar i Podem, que denuncien la inacció dels socialistes, i alerta, pista també per a Vox, que viu del descrèdit de les institucions. Però el cert és que en aquest context, esquitxat també per la crisi de Ceuta, ningú, excepte Sánchez, sap la data de les eleccions i les enquestes privades li pronostiquen un revés a les urnes. Un dirigent socialista afirma que tot plegat es decidirà en un penal i que Sánchez diu té les ganes i la convicció de xutar-lo. Ara bé, remata, els socialistes esperen que la cridòria de la dreta ajudi a despertar els seus i empenya la pilota al fons de la xarxa.
0: A La Vanguardia, Joan Carlin es pregunta si l'anticrist camina per la Terra, tal com va afirmar J.D. abans, i intenta esbrinar qui seria aquest anticrist.
5: Sí, amb força ironia, començant per l'opció més òbvia, diu Donald Trump, doncs no podria ser ell, bàsicament perquè la subtilesa de la serp és un dels trets d'identitat del missatger del diable i no pas les trompades d'un elefant ancià fora de si. Putin tampoc podria ser-ho, massa evident. Pedro Sánchez, l'anticrist per aclamació de la dreta espanyola, seria massa local. Potser podria ser, afegeix algun mega milionari inversor en tecnologia, Peter Thiel, Mark Zuckerberg o Elon Musk, però no tenen la discreció, ironitza Carlin, que li exigim a un anticrist amb pretensions de fer bé la seva feina. Més enllà del món de la política, podria ser, per exemple, Mourinho, però tampoc no dissimula la seva maldat. Fixem-nos en algunes dones, Ayuso o Kirchner, massa locals, diu. Potser Taylor Swift, que han dimoniat, li exhibeix Carlin, milions de nenes adolescents de tots els continents amb la seva mediocritat arrasadora. Però la seva opció preferida és, alerta, Rosalia. Aparenta ser dolça i simpàtica, diu, però també és intel·ligent, molt, i astuta, i espavilada, i sap igual de bé que Taylor Swift, però amb un infinitament més talent musical com utilitzar les diabòliques eines de les xarxes socials per guanyar fidels.
0: A Le Monde diuen que la Xina ha enviat dos ossos panda als Estats Units com a gest diplomàtic. Albert Postils.
6: Els pandas s'anomenen Ping Ping i Fu Xuan i aquest cap de setmana han sortit d'un aeroport del sud de la Xina rumb a Atlanta, als Estats Units, on passaran els propers 10 anys en un zoològic de Geòrgia. El trasllat es va acordar aquesta setmana durant la visita del president xinès Xi Jinping a Washington per reunir-se amb Donald Trump i el gest forma part de l'anomenada diplomàcia del panda que Pequín ha utilitzat al llarg de la seva història per cultivar les seves relacions amb altres països, tot i que els pandas també poden ser retirats per expressar un descontentament. Sense anar més lluny, aquest any la Xina va repatriar dos pandas des del Japó després que la primera ministra del país, Sanae Takaichi, digués que una crisi a Taiwan justificaria la intervenció japonesa.
0: Els diaris esportius, avui el triomf de la selecció espanyola contra Anglaterra és el denominador comú a totes les portades.
6: Espanya conquereix Wembley, titula Mundo Deportivo, que ho acompanya amb una imatge de la Mitjana, autor del primer gol del partit. A l'esport, festival a Wembley, imatge també del geni de Rocafonda, Lamine va marcar el minut 2 i va fer un recital ofensiu que l'impulsa a la pilota d'or. A Madrid van amb joc de paraules, bona estrella, llegir malàs, Espanya estrena la samarreta de bicampiona del món amb una remuntada a Wembley, i el marca Estelar, amb la lletra A adornada amb dues estrelles. Les dues capçaleres, per cert, respiren alleujades a Mbappé, que finalment només estarà 10 dies de baixa.
0: 3:15 de 9 del matí, gràcies Albert. És l'hora de parar l'orella el que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
7: Sóc un desgraciat d'or. És tan heavy com que si a mi el dia 20 que em passen els impostos em falten 20 cèntims de la compte, m'embarguen. Però hi ha gent a aquest país que està en un exili perquè s'ho ha gastat en bolquetes de putes, de cocaïna i de comissions amb una vela meca.
8: Estoy muy sorprendido de cómo ha bajado Florentino el nivel de sus enemigos. Cuando tú eres presidente de una entidad como el Real Madrid, estás preocupado de Juanma Castaño y del partidazo, quiere decir que has bajado un poco el nivel de tus batallas, seguramente porque has perdido las grandes batallas. El problema del Madrid no soy yo, no voy a cambiar. Voy a seguir diciendo en el partidazo lo que creo que tengo que decir desde la honestidad.
9: Je suis triste de voir ce grand parti de gouvernement devenir un petit parti de contestation. C'est ça ma réalité, donc je ne vais pas regarder.
4: El suplement amb Roger Escapa.
10: Avui el suplement.
0: 6 minuts per les 9 del matí, de seguida obrim tertúlia, avui amb Eduard Voltes, Marta Monforte, Carles Monguilot i Núria Oriols. A les 10, la setmana tràgica de l'editor de Reuters Breaking News, Ion Sindreu, i el politòleg Toni Rodon, posant ciència, posant economia i posant política a un dels clàssics d'aquesta època, i és perquè les parelles se separen més al setembre, i posarem dades. I després...

Pràcticament no s'ha comentat que els Oasis fan parada a Barcelona aquest estiu. Tampoc hi ha gens de cua per aconseguir entrades. Avui intentarem entendre com funciona la indústria musical i el perquè d'aquesta falera enorme per viure en directe un concert amb cançons de fa 30 anys.

0: Ens visitaran en aquest estudi el Luis Hidalgo i el Nando Cruz, els nostres Gallagher particulars, periodistes i companys musicals en sentit crític i molts concerts i festivals a l'esquena. A les 11, cartes a l'Empar, al consultori dels oients del suplement Empar Moliner. Ja sabeu que podeu fer arribar els vostres comentaris i cartes i suggeriments a suplement@catradio.cat o bé a Diagonal 614 de Barcelona en format físic, i també les llegirem. Just després, les Amigues de les Arts, Rosa Rodon i Marta Ferrer, amb recomanacions culturals de tota mena. A les 12, l'eclipsi del suplement, avui les nits de l'actor Pablo Berqui, i acabarem fent arqueologia a través de l'Arxiu de Catalunya Ràdio amb el Malalts de Ràdio de la Marina Alaminos. 4 minuts per les 9, just abans d'arribar a les 9, cada dissabte i cada diumenge aquesta temporada, arriben els enigmes criminals narrats pel Lluís Soler. Les respostes dels enigmes les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat i entre les respostes més originals sortejarem avui un talonari de xecs regal per valor de 200 euros, bescanviables en prop de 1.500 establiments de Catalunya adherits a la comerciada. Avui l'enigma criminal diu així.
1: Enigmes criminals. El franctirador tenia l'encàrrec d'eliminar el primer ministre del Japó.

0: El franctirador tenia l'encàrrec d'eliminar el primer ministre del Japó, però va acabar matant per error el president de l'Uzbekistan, que era just al seu costat. Què ha passat? Respostes a suplement@catradio.cat. La més original, 200 euros bescanviables en prop de 1.500 establiments de Catalunya adherits a la comerciada. Ho resoldrem més endavant.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
2: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanonimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
3: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai. Demà tens taula reservada al millor restaurant del món.
4: Una cuina és el lloc on nosaltres podem ser lliures. Tenim que treballar al màxim nivell perquè els nostres comensals tinguin la millor experiència de les seves vides.
5: I que es deixin als quartos, eh? Que tornem a ser un 2 estrelles Michelin, eh?
3: La història del restaurant que ho va canviar tot.
4: És el moment de donar el màxim. Així que us vull a tots al 1000%. Ara no! El lío!
3: Gènesi, dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
7: Tu ho has de creure cegament, vale? Si tu vols Champions, no n'hi ha ni amics ni família. Que queda clar?
8: Ja hem begut l'enteniment i crec.
9: Tapa, els vellis no són uns hippies. Bueno, potser sí, però tenen una estrella Michelin.
10: Nosaltres també.
11: Al restaurant Caníbal posem a la graella la nova sèrie sobre el bulli, Gènesi.
10: Per mi, la sèrie té un efecte de tot ell, que és que hi ha parts que m'emocionen perquè, clar, hi ha una part discut.
12: Massa aviat per fer una sèrie sobre un espai que encara es viu al voltant de la gent.
13: És una sèrie pensada per tota aquella gent que no va viure en primera persona al bulli.
10: Massa aviat per opinar en aquell moment.
14: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.

0: Son las 9.
1: Viu la ràdio.
2: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

0: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
1: No trobaràs res millor.
0: Ràdio Argentona. Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
1: No trobaràs res millor.
0: Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

0: tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona, 54.6 FM.

0: Ràdio Argentona.
1: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
0: Música. La que més sona.

0: Tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona. 104.6 FM.
2: Un bipa una...

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
2: Después de un par de vueltas, aquí estamos otra vez.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

faci una cançó de coses impossibles, de tonteries molt divertides i d'altres sense sentit, de coses que em fan vergonya i d'alguns secrets que no explicaré. He provat de dir-ho tot, de no dir res i d'incloure bromes que potser només ho

seguint la nit busquent la teva intimitat. Pobresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't, gaudeix a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't, gaudeix a Ràdio Argentona.

0: Radio Argentona.
1: 104.6 FM.
0: Radio Argentona. Només èxits.

0: tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona. 104.6 FM.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Cada dia més a prop teu.
0: Ràdio Argentona.
2: Y no tenía casa.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

0: Ràdio Argentona.
1: Allò que et sona bé.
0: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

Gracias.

0: tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona, 104.6 FM.
2: Bona nit, Mapa!

0: Un llibre obert és un servei que parla. Tancat, un amic que espera. Oblidat, una ànima que perdona. Destruït, un cor que plora.
1: Molt benvinguts, tornem a ser aquí després d'un any de silenci que ha servit per renovar energies i ganes de ràdio. A les portes d'una tardor que sembla que no hagi d'arribar mai, comencem una nova temporada d'històries, la 16a. Estem emocionadíssims de retrobar-nos amb la nostra estimadíssima audiència, amics, seguidors i, per descomptat, amb tot l'equip que fa històries. Persones apassionades per als llibres i les històries que us acompanyarem cada setmana per descobrir-vos nous títols, activitats i curiositats de llibres i autors. I el més important, estem encantats de seguir trobant-vos a l'altra banda, gaudint amb nosaltres d'aquesta estona. Sigueu molt benvinguts. Seguint la línia d'anteriors temporades, seguiran visitant-nos autors de primeríssima categoria, alguns dels noms més rellevants de la literatura feta a casa nostra. Passaran per aquests estudis per presentar-nos les seves darreres novetats. Soc Sílvia Cantos i estic encantada de ser aquí amb tots vosaltres per acompanyar-vos durant la propera hora, la hora més literària de la ràdio. Enguany tenim una novetat molt especial i és que les entrevistes amb les autores i els autors que ens visiten les podreu veure a més d'escoltar-les, ja que incorporem el videopodcast i les trobareu al canal de YouTube. Avui, en aquest primer programa de la temporada, arrenquem amb la tetralogia Laberint, amb la qual l'autora, Care Santos, es proposa un repte narratiu i social del voltatge. Explicar una història a través de 4 dies i 4 volums, on cada lliurament afegeix peces a un relat complex sobre la violència, la identitat i la necessitat de pertinença. Una proposta juvenil apta per totes les edats. Avui ens centrarem en els dos primers volums de la saga. Dilluns és el primer títol. Podríem resumir-lo com la sotregada del silenci. L'autora ens submergeix directament en les conseqüències d'una agressió sexual. A través de les veus de la Nayara i en Ferran, vesteix un relat on l'impacte emocional va molt més enllà de les lesions físiques, afectant l'autoestima, generant aïllament i records invasius. La Care utilitza una estructura innovadora on els pensaments intrusius de la Nayara interrompen constantment la narració, reflectint fidelment el desordre mental que provoca un trauma i aconseguint que el lector connecti totalment amb ella. En aquest entorn, la fragilitat esdevé un tabú. Mentre la Nayara voldria canviar de color segons les emocions per fer visible el seu dolor, en Ferran s'imposa una armadura de duresa. «No suporto la fragilitat. No seré mai fràgil», es diu a si mateix. La novel·la no defuig la realitat estadística i recorda que, sovint, l'agressor forma part de l'entorn proper de la víctima, trencant la falsa seguretat del món conegut. Saltem ara al segon títol, Diumenge. Aquí el focus es desplaça cap a l'Abdel, un noi de 13 anys atrapat entre les tradicions d'una família musulmana rigorosa i el seu desig d'encaixar en un món que li resulta aliè. Aquí el concepte de balig, el pas a l'edat adulta, pren una rellevància especial. Les paraules ja no només descriuen la realitat, sinó que transformen qui les diu. En aquest segon volum, Santos explora la psicologia de grup a través de la bandada i la figura enigmàtica de l'Enzo, un personatge que desperta una fascinació perillosa en els que l'envolten. L'autora planteja una pregunta incòmoda però necessària. Què estaries disposat a fer perquè no et facin fora de la teva bandada? Tot i que estic força en desacord del concepte de lectura obligatòria, penso que aquesta tetralogia podria ser perfectament una lectura, diguem-ne, altament recomanada als instituts, per als temes complexos que toca, però sobretot per com els toca. Aquesta lectura és un inici perfecte per converses sobre temes delicats, punxeguts, però sobretot temes molt necessaris a tractar. punts més potents de la saga és la reflexió sobre el llenguatge. Per la Nayara, les paraules poden ser parets de maó que ens fereixen i ens deixen cicatrius. Tanmateix, l'obra també ens recorda que, de vegades, amb una mica de bondat en tenim prou i que una paraula amable pot ser la carícia que ens faci oblidar el que és desagradable. L'autora també juga amb la complicitat del lector, utilitzant un narrador que trenca la quarta paret per convidar-nos a viatjar al futur o a reflexionar sobre les nostres pròpies fac, aquelles preguntes sobre les nostres cicatrius reals o simbòliques que ens obliguen a triar entre la sinceritat o el catàleg de respostes preparades. Per tot plegat, la saga Laberint no són només novel·les juvenils, són una radiografia crua i necessària de les ombres de la nostra societat. Caré Santos aconsegueix que el lector s'impliqui en el muntatge d'aquest trencaclosques, on cada personatge lluita per trobar el seu color i la seva veu en un món on res no es pot quedar com està per sempre. Una lectura imprescindible per entendre la complexitat de créixer en la fragilitat. I ara, per a aquells que ens escolteu per primera vegada, sapigueu que no només pensem parlar-vos d'aquesta novel·la, ja que aquí a Històries ens encanta recomanar llibres per tothom, per tots els gustos i per grans i petits. Per això cada setmana ens acompanyarà una de les nostres col·laboracions. Mireia Martínez, ella és la nostra comiquera particular. Amb ella seguirem descobrint les darreres novetats, curiositats i notícies del món del còmic i la novel·la gràfica. I també les relacionades amb la literatura per als més petits de casa, la lectura per la primera infància. Infància, una aposta per la qual aquí a Històries hi creiem rotundament. També tenim Pepi Bruguera, de la llibreria Índex de Vilassar de Mar. És la nostra llibretera de capçalera, que ens posa al dia de novetats i activitats diverses, com presentacions de llibres, clubs de lectura i altres. També tenim Eva Moreno, terapeuta i sexòloga. És la col·laboradora més sexy i amb la seva secció Lletres Vermelles ens posarà al dia de títols relacionats amb la sexualitat, l'erotisme i també l'educació sexual. També comptem amb Diana Gasols, especialista en novel·la negra, és sens dubte la col·laboradora més fosca de l'Històries, ja que és qui ens proposa thrillers, misteris, cozy crime, vaja, novel·la negra, negra, negra. També tenim Dúnia Revilla. Ella és una jove gran lectora que aporta al programa la mirada dels lectors joves. De ben segur ens posarà al dia de les millors propostes juvenils del panorama literari actual. I aquesta nova temporada incorporem un nou fitxatge. Josep Socorregut, arqueòleg i músic, s'incorpora a l'equip de l'Històries per aportar una nova secció. Quina serà? Ens ho explicarà ell mateix en uns minuts. Per descomptat, no ens oblidarem de manir-ho tot amb una mica de música. I ara sí, sense més, comencem el primer programa de la 16a temporada d'Històries. Som-hi!

0: Encara Santos, autora de més de 15 novel·les, multipremiada i traduïda a més de 20 llengües, les seves novel·les per lectors joves l'han convertit en una de les autores més llegides entre els adolescents i també va ser guardonada amb el Premi Cervantes Chico l'any 2020. És col·laboradora habitual del Periòdico de Catalunya, padrina oficial del nostre programa i avui ve a presentar-nos la tetralogia Laberint. Per tot plegat, doncs, molt benvinguda, Care.
1: Moltíssimes gràcies. Encantada de ser aquí de nou.
0: Fantàstic, sempre és un plaer tenir-te aquí. Parlem de Laberint. Tenim 4 novel·les, de moment 2 publicades i una tercera molt calenteta, perquè la tenim aquí mateix.
1: A punt, sí. Totes quatre escrites
0: i acabades. Amb una estructura que a mi m'ha fet pensar en la teva anterior saga, Mentida, per aquest fet de que diferents personatges ens van construint la història explicant-la cadascun des de la seva perspectiva. Trobo que això ens ajuda a crear tot un relat del conjunt de la història molt interessant.
1: Sí, a mi em sembla interessant el que dius, perquè jo sento que és molt diferent a Mentida i, sobretot, té una diferència fonamental que per mi ha estat molt important a l'hora d'escriure-la, que és que Mentida, jo no vaig saber mai que estava escrivint una saga. Vull dir que per mi Mentida era una novel·la única que, donades les circumstàncies i donat tot el que vaig aprendre mentre l'escrivia i sobretot el contacte que vaig començar a tenir amb joves que estaven en centres de menors i joves que havien comès delictes, doncs a partir d'aquí vaig notar que la història demanava més. I d'alguna manera cada llibre em va portar al següent, no? Això, per una banda, està molt bé, perquè doncs, està bé que els llibres et donin sorpreses, no? I deixar-te també portar una mica per aquesta sorpresa. Si no, escriure seria, no sé, una cosa com mecànica, i no ho ha de ser mai, no? Però clar, en aquest cas és una tetralogia planificada des del principi, amb una idea molt clara, amb una història única molt definida des del començament i, naturalment, que no tindrà continuïtat i que està concebuda com un tot. I per mi això és una diferència gran, perquè clar, a l'hora d'entomar-la, no? A l'hora d'escriure-la, doncs, ha estat un projecte molt, molt compacte, molt sòlid, que ha nascut ja pensant en els 4 llibres, les 4 cobertes, des del disseny de l'editorial. Sí. I també per això hem volgut fer tots plegats, perquè a l'editorial també, a EDB, han fet un esforç molt gran de treure'ls tots 4 en un mateix any. I això és, vaja, tu escrius i saps què és això per una autora. És un tour de force brutal.
0: Això és una marató.
1: És com si hagués corregut, no sé, el Tour de França, no? Per continuar amb el símil ciclista.
0: Sí.
1: I pels editors també, perquè és primer és una aposta i un risc. Totalment. I després doncs, és una feina d'edició enorme que han fet i que encara continuen fent, perquè jo els tinc tots escrits, però l'últim encara s'està editant, corregint, en fi, tot això que s'ha de fer abans que el llibre surti.
0: I tant, que no és poca la feina aquesta invisible que hi ha al darrere de l'escriptura. Care, per què un laberint? Què t'ha portat a estructurar aquesta història com un trencaclosques que el lector ha d'anar muntant peça a peça?
1: Mira, un dels temes importants aquí va ser el títol general, perquè jo volia un títol molt polisèmic, volia alguna cosa que em permetés jugar, que tingués sentit en la història. Clar, quan comences a concebre una història així, tu tots els detalls no els coneixes. Llavors, què havia de ser el laberint, o què havia de ser el títol, o per què laberint? Això va haver un dia, doncs també aquestes coses passen quan escrius, no? Hi ha un dia que tens com una mena d'il·luminació que no saps d'on surt, perquè tu mateixa no ho saps explicar. Jo crec que no hi ha ningú que sàpiga explicar d'on li venen les idees, i vaig veure que havia de ser laberint. Però el primer que va ser el tema. Clar, el tema d'aquestes novel·les és un tema molt dur, que són les agressions sexuals, de menors i a menors. O sigui, aquí els agressors són menors i la víctima també. I jo pensava que vaig començar, perquè tinc contacte amb nanos, molt contacte amb nanos a centres de menors, vaig començar a veure que era un tema interessant de parlar-ne, que tenia moltíssimes arestes, o sigui, una quantitat de possibilitats per tractar-lo enormes, que evidentment s'havia de parlar de la víctima, que és la primera, va per davant, el primer llibre, que és dilluns, que ningú s'emboliqui, que el primer llibre és l'últim dia de la setmana en l'ordre cronològic. El primer llibre, que és dilluns, parla de la víctima, i és només la víctima, des del punt de vista terrible, esfereïdor, dolorosíssim, de la víctima. Però a partir d'aquí, jo penso que s'ha de parlar dels botxins. S'ha de parlar dels agressors. No es parla... Bueno, sí, es parla, però es parla d'una manera molt planera, molt fàcil. Jo crec que molt interessada també, molt sovint, no? Uh-huh. De qui comet aquesta mena de coses. Crec que és important que parlem de qui és capaç de fer una cosa així i per què, sobretot per què, no? La gran pregunta.
0: El per què és el més important.
1: La més difícil de respondre, perquè a més tots els experts, i també he parlat molt amb experts, doncs t'expliquen que si volem tenir una societat sensibilitzada a aquests temes hem de començar per fer-nos algunes preguntes incòmodes. Llavors, una de les preguntes més incòmodes és qui són els violadors? I són tan monstruosos com jo me'ls imagino o s'assemblen a mi? O poden assemblar-se al meu nebot o al meu fill o al meu veí o al nòvio de la meva germana? Llavors, a partir d'aquí, crec que és important que ens plantegem algunes coses i la literatura de tota la vida ha servit per sacsejar-nos, no? Per dir-nos, ep, va, pensa en això una mica. Deixa de mirar cap a una altra banda i pensa en això una mica. Doncs això és el que volen fer aquests llibres.
0: I molt interessant. A mi m'ha agradat molt el recurs que utilitzes amb aquestes novel·les dels pensaments intrusius. M'agrada, ho trobo una genialitat com a recurs literari, perquè aquestes interrupcions constants de la història realment representen molt bé aquest batibull d'esterotació, diguem-ne així, mental, quan has passat per un trauma com el que passa a la Nayara. Aleshores, m'agradaria que ens expliquessis com vas treballar aquesta estructura per reflectir precisament aquest desordre mental.
1: A veure, tots en tenim, de pensaments intrusius. Vull dir, si poséssim una veu narrativa dins el nostre cervell, tots tenim una veueta que ens diu coses i molt sovint ens diu coses molt desagradables, que no deixaríem que ens digués una altra. I ens les estem dient a nosaltres mateixos perquè sovint som els que pitjor ens tractem a nosaltres mateixos. Després ja podríem buscar per què, no? Quin és l'origen d'aquesta veueta? Sempre n'hi ha una i sempre és traumàtica. Però, evidentment, aquesta veueta és molt literària. Vaig voler explotar-la perquè en el cas de les víctimes d'agressions sexuals és una veu que molta gent no coneix. O sigui, fins a quin punt la víctima d'una agressió sexual se sent moltes coses que no s'hauria de sentir, no? Per començar, se sent culpable. Que Déu-n'hi-do, yeah. Déu-n'hi-do, perquè, clar, tu pateixes de nena una agressió sexual per qui sigui, no? Gent més gran, gent més jove, i el primer que et passa és que et sents que és culpa teva. I és terrible, això. És un sentiment terrible. I després venen tota una sèrie de sentiments, cadascun d'ells més dolorós que l'anterior, no? La vergonya, per exemple. Perquè les víctimes d'agressió sexual senten vergonya. És que és el que senten. Senten vergonya no només del seu cos, senten vergonya del que són, que és el pitjor que es pot sentir a la vida, no? Per sentir vergonya del que fas, mira, té solució. Però sentir vergonya del que ets, això és terrible. I és que tots aquests pensaments negatius, dolorosos, desestabilitzants, traumàtics, són exactament el que provoca una agressió sexual. I molta gent no ho sap, no? I, per tant, em va semblar que era interessant començar des de dins del cap, el cor, la vida destrossada de la Nayara, que és la víctima d'aquesta agressió, i començar pel que ella es diu, que és terrible. No? I molta gent que ja s'ha llegit dilluns em diu, és que el llegeixo amb el cor encongit. Sí, clar, és que si saps realment el que passa pel cap d'una víctima d'una agressió d'aquestes característiques, se t'encongeix el cor. I com... No t'ho sé explicar, Sílvia.
0: No t'ho demanaré.
1: Que no t'ho sé explicar, però a mi les veus subjectives m'agraden molt, és una cosa que treballo molt, i tinc certa facilitat. Hi ha vegades que intento defugir les primeres persones perquè és com el que em surt fàcil, no? Ja. I tots els escriptors sabem que no hem de fer allò que ens surt de la manera més fàcil, però aquí sí que ho vaig voler fer, i després... Sempre hi ha un vincle, per molt que tu estiguis escrivint, és igual, d'una cosa que passa en un escenari superllunyà o que sembla molt allunyada de tu mateixa, no ho és. O sigui, jo tinc a prop Naiares, i molt a prop, a més, i és un tema que per mi ha estat important, sensible, terrible, per tant, també en això consisteix a escriure, no? Ser escriptor, en el fons, és acabar fent novel·les dels teus fantasmes.
0: Sí, doncs, una mica de teràpia.
1: Vet aquí un dels meus.
0: I parlem una mica dels protagonistes d'aquest primer volum, que hem dit que està centrat en la Naiara, però també trobem en Ferran, el seu germà. Aquí la Naiara ens diu que seria útil que les persones canviéssim de color segons les emocions. Per què li costa tant a aquesta família posar paraules al que senten? I per què això és una cosa tan habitual?
1: I tan habitual. Doncs, a veure, aquesta família hauríem de sempre, aquella frase que a mi m'agrada tant, no? La teva història sempre comença el dia que es van conèixer els teus pares. Doncs, doncs clar, aquests dos germans, el Ferran i la Naiara, la seva història comença el dia que es van conèixer els seus pares, que són dos diferents, o sigui, els seus pares en total són tres.
0: Sí,
1: perquè
0: sí.
1: La Naiara
0: en
1: té un...
0: Una mica de cacau familiar aquí.
1: Sí, i el Ferran en té un altre. I clar, el cacau familiar aquest que tu acabes de dir és un cacau, com sempre... Sempre provocat pels adults, està clar. Els joves, els nens, sempre són les víctimes d'allò que nosaltres fem, nosaltres els adults, que també ens equivoquem, eh?
0: I
1: tot no som perfectes, i també tenim cacaus, i de vegades prenem unes decisions horroroses, però que afecten els, els nanos. Aquesta família és això, és un reflex d'una sèrie de decisions. Va, no diem equivocades, diem una mica enrebossades, no ho sé, una mica complicades, com allò que en castellà se'n diu atrompicones, no?
0: Atrompicones, sí, abanzegades.
1: Preses una mica, sí, a cops, i de la mare d'aquestes dues criatures, que a més és una dona superada per les circumstàncies, que no té temps per res, que no arriba a res, que està arruïnadíssima per culpa del segon home que ha tingut a la seva vida, i que no té temps per atendre els seus fills. Llavors, pobra, jo no la justifico ni tinc per què, però la compadeixo perquè té una vida dificilíssima.
0: Sí,
1: I enmig de tota aquesta voràgine de la seva vida no té temps per la pecata minuta que és analitzar què li està passant als seus fills. Llavors, fins al punt que passen coses molt grosses i ella no se n'adona. Però vaja, totes les mares, no?
0: Sí.
1: Vull dir, jo sóc mare de tres i també han passat coses grosses de les quals me n'he adonat massa tard o sempre més tard del que voldria haver-me'n adonat.
0: Crec que
1: això qualsevol pare o mare se sentirà identificat, i no és per flagelar pares o mares, perquè jo també ho sóc. És només per entendre com de vegades hi ha situacions familiars que s'escapen de les mans. I en una situació familiar que s'escapa de les mans és més fàcil que puguin passar inadvertides certes coses.
0: I després tenim en Ferran, aquest germà que tots voldríem que tingués la nostra filla, que ell diu una frase que em sembla molt interessant per al que diu, perquè ell diu: no suporto la fragilitat, no seré mai fràgil. Pobret, no sap que això no és una decisió.
1: No ho podrà evitar. No, pobre. Clar, però el Ferran creix sense models masculins o amb uns models masculins una mica estranys. I d'alguna manera, perquè la seva mare la veu sempre tan superada, d'alguna manera ell vol ser l'home de la família. No? Llavors se sent, és molt petit, perquè el Ferran té 14 anys, però se sent que ell ha de ser l'home d'aquesta família, no? Perquè el pare de la seva germana va desaparèixer des del començament, vaja, ni tan sols l'ha conegut, i el seu pare va ser un pintes. Llavors ell sent que ell ha d'arreglar això, no? I és una pressió enorme per un nano tan jove.
0: Excessiva.
1: I el que li passa és això, no? Que té aquesta pressió tan immensa, una ràbia immensa d'haver de ser allò que no han sigut els seus models, i que li va sortint a tot arreu, perquè el Ferran se li envà la mà molt fàcilment, ha tingut més d'un problema per violència, i fins i tot a l'escola, i vaja, i d'alguna manera s'anuncia el que vindrà, que no podem dir.
0: No ho direm.
1: No ho podem dir.
0: No. Llegim una cita de la Naiara, perquè jo també estic molt d'acord amb ella, i per això ja n'hi ha prou. Diu: les paraules també són parets de maó, ens hi estampem, ens fereixen, ens deixen cicatrius.
1: Oh, i tant, Clar, el que ens han dit, quantes d'aquests pensaments intrusius que molts de nosaltres tenim, bueno, tothom, jo crec, més greus o menys greus, tothom els té, quants no són el producte d'algunes coses que ens han dit en algun moment. I no gent que no ens importa, perquè aquests ens és igual el que diuen. Clar, gent que ens importa molt, gent que ens estimem molt, que de vegades diuen coses que ens fereixen molt i que van amb nosaltres la resta de la nostra vida. Llavors, això em referia, no? Les paraules que són com una paret perquè t'hi estampes, però també perquè et fan mal sempre. I com no miris de posar una mica de pau i d'ordre en això que et passa pel cap, sempre aniran amb tu. Clar. I potser

0: por, a mi em fa molta por quan llegia aquesta dada que ens diu concretament que en les agressions sexuals grupals contra menors d'edat, el més habitual és que els agressors siguin gent coneguda de les víctimes o fins i tot persones de la seva confiança. La relació més habitual entre víctimes i agressors és, en aquest ordre, conegut de vista, company d'estudis, amic, nòvio o parella. Això és horrorós.
1: És horrorós, sí. Clar, aquesta idea que tenim dels violadors, no? Perquè tenim tendència a pensar que el violador és una persona desequilibrada o asocial, que s'apareix de cop i volta en un barri marginal, que et posa una navalla al coll i fa una feina ràpida, no? Però no és veritat. Els violadors estan molt a prop i molt sovint, vaja, en la immensa majoria dels casos, són gent molt propera. Són o l'amic, o el nòvio de la germana, o el teu nòvio, o el teu pare. I és encara més terrible dir això,
0: horrorós.
1: És horrorós, però és així. Llavors, dintre, en el món dels menors, les agressions sexuals a menors es produeixen no per aquests desconeguts asocials, no? Que és el que nosaltres tenim al cap, sinó per gent molt i molt coneguda. I hem de començar per canviar aquest xip. I penso que per mirar de detectar-ho, no? Mirar de detectar quan un nano o una noia, generalment una noia, no? Però també hi ha violacions a nens, per descomptat, quan canvia d'actitud, quan fa una baixada dràstica en el seu rendiment acadèmic, quan passa d'estar molt riallera a ser molt seriosa i molt introvertida, doncs tot això s'hauria de saber detectar una mica millor dins dels àmbits que semblen més sans i estalvis, no? Com seria, per exemple, l'escola. L'escola, les extraescolars, la família.
0: Sí, sí, sí. Hem d'estar amb els ulls més oberts i mirar.
1: Mira, sí.
0: Parlem ara del segon volum, Diumenge, on trobem la veu de l'Abdel, un noi de 13 anys d'una família musulmana molt tradicional. L'Abdel busca el seu lloc, en un món on sembla que pobre no encaixa. I trobo que has fet un retrat molt interessant d'aquesta cultura, d'aquesta tradició, sobretot al voltant del Ramadà, en situes a aquest moment, i personalment ho desconeixia molt i he conegut molts conceptes, moltes coses que, bueno, he trobat molt interessants, a banda de conèixer doncs com influeix en aquest personatge aquests rols de gènere dins de la seva família i sobretot amb la seva relació amb la seva germana.
1: Que interessant això com estàs dient, perquè jo no tinc per una persona, a tu, Sílvia, no tinc per una persona ni poc interessada en altres cultures, ni ets una persona llegida. En canvi, els tenim aquí, vull dir, són companys de tot, de vida, vull dir, la gent que ve del Marroc, i no tenim, i la gent de religió musulmana, no tenim ni idea, ni idea. I el pitjor de tot és que no tenim ni idea ni ens importa, que això és horrorós.
0: Sí.
1: Clar, llavors, a mi la cultura musulmana, la religió musulmana, perquè ells segurament rondinarien i em dirien que això no és una cultura, que és una religió, m'interessa moltíssim, totes les religions, però en especial la musulmana, amb qui, per cert, tenim moltíssimes coses en comú, moltíssimes, som bessones.
0: Sí.
1: M'interessen els seus costums, m'agraden molt els seus costums, hi ha coses dels seus costums que admiro molt, i volia que aquests nanos, els agressors de la novel·la, que aquí vaig presentant, no?, a partir del segon volum de Diumenge, els vaig presentant, tots surten, però té més importància un o l'altre, però volia que hi hagués algun personatge no nacional, algun personatge estranger. Si hagués sigut fidel a les estadístiques, i això ho explico a la nota final que estarà en l'últim llibre, si hagués estat fidel a les estadístiques hauria hagut de posar-ne només un, i amb prou feines, perquè aquest és un altre tòpic que pensem dels violadors. Sí, són tots de fora, no?
0: Sí.
1: Són tots aquests que venen de fora, aquests són els que violen els de dins, o les de dins. És mentida. Realment, els violadors són, sobretot, gent nascuda en el mateix lloc on es produeix la violació i de pares autòctons, vull dir que no dius nascuda perquè els pares van emigrar. No, són productes nacionals. I jo vaig voler posar-ne dos, dos d'orígens culturals diferents, per donar una mica més de varietat i també per mostrar altres cares.

0: No? Uh-huh. I aquests són els dos que apareixen en diumenge. Un és l'Abdel, que sí, que és un noi musulmà, d'una família ultra tradicional, amb uns pares molt grans, que això també és un altre problema, no? Són uns pares que han tingut molts fills, ell és el petit, està superdescol·locat perquè ha nascut aquí, però clar, no pot ser d'aquí, no pot fer les mateixes coses que els nois que ell coneix, i les del seu país d'origen no acaba d'encaixar tampoc. Clar. Llavors està, com tu deies, no? Absolutament descol·locat, i a més té 13 anys, que això el descol·loca encara més, perquè es pensa que és molt gran, però no és gran, però segons la seva cultura sí que comença a ser gran, perquè és el primer any que pot fer el ramadà amb els homes, i això el fa sentir molt important. Ho és, per un musulmà ho és, i molt, és una festassa. Però ell està com molt perdut, molt, i a part té una empanada d'idees important.
1: Sí.
0: O sigui, no ha volgut veure sexe, però no ha volgut veure, però ha vist alguna cosa de porno, però s'ha quedat a mitges. Vull dir, en tot és un no sé on col·locar-me, no? I això fa que prengui una decisió equivocadíssima, quan en realitat aquest nano el que és, sobretot, és un pobre penjat, és que aquest noi s'hauria de centrar un moment, primer hauria de créixer una mica, però després centrar-se un moment amb algú que ja entengui i dir, a veure què vull fer, què estic fent,
1: què
0: on pertany. I l'altre estranger també és aquí, també és en diumenge, que és un noi d'origen argentí, molt diferent. Aquest és molt diferent, sap molt bé què vol perquè és molt més gran, però també té una situació molt difícil.
1: Complicada, sí, sí. I precisament parlem ara de l'aparició del personatge de l'Enzo, algú que desperta una fascinació estranya, però de qui ningú es refia. Trobem una interessant qüestió al voltant seu, que ens pregunta què estem disposats a fer per no ser expulsats de la nostra bandada, del nostre grup d'amics. Quin gran perill la necessitat de ser acceptats, Care?
0: Sí, quin gran perill, però alhora és el que ens fa, precisament aquesta recerca de l'Abdel, no? d'on pertanyo, a quin lloc pertanyo, té molt a veure amb això. O sigui, necessitem ser acceptats, necessitem sentir-nos part d'alguna cosa, i necessitem també que la gent que forma part d'aquests grups que nosaltres volem ens acceptin. Però això ens passa a tots. A qualsevol edat, en qualsevol terreny, no? En la nostra necessitat d'acceptació, perquè som animals profundament socials, i moltes vegades la validació ens ve de fora. Llavors, quan som adults, home, això ja hauríem de saber manegar-ho una mica, no? Si vas a un grup de sardanes i ets dolentíssim i no encaixes o no et volen, ja tens recursos per dir, home, és que sóc dolentíssim, me n'aniré a fer skateboard, doncs, no sé, o faré
1: buscaré una altra cosa.
0: No sé. Però, clar, quan ets adolescent, això és terrible. Es viu d'una manera terrible. Llavors, l'Enzo és una mica el líder, aquest magnètic, que tots volen ser i que manega tothom, en realitat. És una persona amb molts problemes, no? Com solen ser aquestes persones, també. Però és molt carismàtic, és molt guapo, és molt pintes, llavors, d'alguna manera opera com a líder, i els altres el segueixen. El segueixen equivocadament, perquè són joves.
1: Correcte.
0: Segurament tu i jo ja no seguiríem a un Enzo.
1: M'imagino, vull pensar que no.
0: Però a l'edat d'aquesta gent...
1: Als 15 probablement hi hagués anat de pet.
0: Jo t'he de dir que m'agradaven els dolents, i que els que em convenien ni me'ls mirava.
1: Bueno, eren més atractius.
0: I tant.
1: I anem amb una altra cita de l'Enzo. Diu, vet aquí la pregunta del milió. Una de les que més li fan últimament. La següent potser serà com es va fer la cicatriu de la cara. Aquesta sí que és la top 1 de la seva llista de FAQ. Totes les persones tenim la nostra llista i també el nostre catàleg de respostes, segons qui pregunti i segons les ganes que tinguem de ser sincers. Va bé saber les preguntes per poder preparar les respostes.
0: Primer, que a tots ens passa això. Sempre hi ha com moltes, una sèrie de preguntes que són les que ens fan sempre, no? Sempre.
1: Ara t'hauríem de dir, Care, digue'ns una de les teves FAQs.
0: Que el teu nom què vol dir? Em ve sense ni pensar-ho, però evidentment. També hi ha facs que van canviant amb els anys. Recordo quan em vaig quedar embarassada del tercer fill, com que jo tenia un noi i una noia, quan em vaig quedar embarassada del tercer fill hi havia molta gent que em preguntava per què. Que a mi aquesta... I com és? Per què? Però si ja era com ja tens un nen i una nena, doncs per què en vols una altra, saps?
1: Que ja tens la parelleta.
0: Ostres, sí, era com bastant emprenyador que em preguntessin això, perquè al final la prego, però vaja, tots, com a escriptora també, no? en quin idioma has escrit el llibre? Clar, aquest, sí. Perquè jo també, aquesta és una que jo en tinc la culpa. Clar, jo escric en tots dos idiomes, mm-hmm. els meus pobres lectors els faig tornar ximples, perquè com bons lectors que són, volen llegir el llibre en original, i jo, per mi, els originals són els dos. Llavors, aquesta, per exemple, és una de les meves facs, no? més evident, mm-hmm. però tots tenim la nostra llista i és molt divertit fer-la. I aquestes preguntes, doncs, que ja et saps la resposta de memòria, no? I mm-hmm. també la vas polint, perquè ja, doncs, és això, que tots sabem com, què ens pregunten i com contestar el que ens pregunten. Però fixa't que quan estaves llegint aquest trosset de la cicatriu, jo recordava el noi real que me la va inspirar, que va ser un noi que jo vaig conèixer a Can Llupià, al centre de menors, i que quan va sortir em va escriure un dia un mail i em va dir que em volia explicar una sèrie de coses. Llavors el vaig convidar a dinar en un italià i quan estàvem dinant em va assenyalar una cicatriu que tenia a la cara i em va dir, no m'has preguntat com m'he fet això? I clar, li vaig dir, és que no volia, no sé, molestar o ser indiscreta, jo què sé, no? Sí. No volia, perquè ja m'imaginava que això ja li preguntaven. I m'ha dit, és que tothom m'ho pregunta, i jo sempre penso, què faig? Li dic la veritat? O, no, menteixo o li dic la veritat i l'espanto? Vaig dir, home, ara ja m'ho has d'explicar.
1: Sí, clar, ara has començat.
0: I clar, quan em va haver explicat la història, també li vaig dir, sisplau, deixa'm utilitzar-la per un personatge. I quan estaves llegint això, jo estava veient aquesta persona que, vaja, que molt amablement, primer va voler explicar-me moltes coses que van alimentar les meves històries, i començant per aquesta seva tan personal, que era una de les seves facs, no? Com t'han fet això. Déu i era terrible com li havien fet, per cert.
1: M'imagino. I sense fer spoilers, què podem esperar dels dos propers volums?
0: Doncs, a veure, crec que ja es veu a venir que després de diumenge ve dissabte i dissabte és l'Enzo. L'Enzo, clar, diumenge el que tenim és l'Abdel i l'Héctor. L'Enzo centra molt la història de dissabte. És com el nus, el dissabte és tot l'entrellat de la història. I divendres, clar, també crec que podeu esperar, i sabeu què podeu esperar, no? Anem enrere, per tant, ja sabem què ha passat. És un llibre que em va costar molt d'escriure perquè no explicava res de nou. Tot el que explicava ja sabíem què passaria. El que em faltava per explicar era com tots aquests que els hem anat veient per separat, com tots aquests conflueixen en aquesta barbaritat que fan el divendres, no? I clar, i petits detalls, no? Petits detalls que ens quedaven per lligar. Hi ha una sorpresa, perquè és una novel·la, hi ha d'haver una sorpresa.
1: Hi ha d'haver un element.
0: Espero que algú vulgui sacsejar-me o pagar-me o quan es desvetlli quina és la sorpresa. Però hi ha una sorpresa final, perquè hi havia de ser, però clar, divendres és allà on veiem, amb tota la cruesa, què han fet. I fixa't que no dic què ha passat.
1: Exacte.
0: Dic què li han fet.
1: Què li han fet. Sí, perquè aquestes coses no passen.
0: No passen.
1: Care, per acabar, una pregunta breu. Te l'hem fet un munt de vegades, però com que has vingut unes quantes vegades, te l'hem fet cada vegada, però és la pregunta obligada del programa. Nosaltres recomanem llibres, ho fem tot l'any, perquè ens apassiona. Avui la nostra recomanació, sense cap mena de dubtes, és tota la saga Laberint, però digue'ns, què ens recomanaries tu avui com a Care Santos?
0: Ui, doncs moltes coses, perquè clar, estic acabada de tornar de vacances i jo a l'estiu llegeixo com una màquina i a més llegeixo el que m'agrada i m'apassiona. Però va, una, potser de les que més m'ha agradat.
1: Vinga.
0: M'he llegit una novel·la que tenia, però fixa't que la tenia i no me l'havia llegida, d'una de les menys potser conegudes de la Doris Lessing, que es diu El cinquè fill. I és una novel·la, és curteta, però és meravellosa, i és una bomba de relaxeria, perquè és una... Bueno, t'explico per sobre de què va. És un matrimoni, o sigui, és una parella supertradicional que es coneixen en el Londres dels anys 80 i tothom va de punky i de passar-se a mil pobles i de drogar-se i de tot, i ells són superconservadors i l'única cosa que volen és casar-se i tenir molts fills, i això fan, es casen, es compren una supercasa que tothom els diu que són bojos, i volen tenir molts fills, volen tenir 10, val? Però comencen a tenir un, dos, tres, quatre, tot va perfecte, són uns nens perfectes, ells són meravellosos, s'estimen molt, no tenen ni un duro, tot perfecte, fins que neix el cinquè. quan neix el cinquè, de fet, ja a la panxa de la mare ja comença a ja fer altres coses, no? Li fa mal, es belluga molt, necessita anar moltes vegades al metge, ja nota que és diferent, i és diferent.
1: Carai, quina intriga!
0: Doncs és una novel·la, meravellosa, meravellosa. Mm-hmm. Bueno, la Doris Lessing sempre és meravellosa, però aquesta novel·la, jo encara hi vaig pensant, en això, mm-hmm. en les conseqüències d'aquest fill, en què és aquest fill i què representa per ells. És impressionant.
1: Mm-hmm. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta recomanació i moltíssimes gràcies per haver-nos volgut acompanyar una vegada més i sobretot per haver estrenat amb nosaltres aquesta 16a temporada de l'Històries.
0: Tot un honor. Moltíssimes gràcies a tu.
1: Fins aviat.

0: I arriba el moment que hem promès a l'inici, i és que estrenem secció. Avui estrenem col·laboració. Tenim amb nosaltres a Josep Socorregut, que formarà part, a partir d'avui, de la constel·lació de col·laboradors de l'Històries. Ell ens acompanyarà aquesta setmana i, de tant en tant, també anirà apareixent per aquí. I ho farà amb una secció titulada Lletres que sonen, amb la qual ve a demostrar-nos que les cançons no només s'escolten, sinó que també es poden llegir. Benvingut, Josep.
1: Doncs moltes gràcies. Em fa molta il·lusió ser avui aquí, en aquesta secció que arrenquem ara, i posar so al silenci. El que farem és desgranar el que s'amaga darrere les cançons, i el primer dia el que voldria parlar és del Premi Cerverí.
0: Val, i quin és aquest premi? Explica, perquè hi ha molts premis a tot arreu i aquest no el tinc massa present.
1: Aquest és molt especial, perquè de fet el que es premia a les millors lletres en català. I llavors, de fet, forma part dels Premis Literaris de Girona i té el nom del trobador medieval Cerverí de Girona. El convoca la Fundació Prudència Bretana amb Cat Ràdio i Enderroc.
0: I qui era aquest Cerverí de Girona?
1: El Cerverí de Girona, sí. De fet, és un trobador català del segle XIII. El seu nom real és Guillem de Cervera. Intueixo que deu ser de Cervera.
0: No sé per què.
1: No sé, alguna crec, vaja. I està vinculat a la cort del Pere Gran. Seria com el resident, trobador resident de la cort.
0: Trobador resident, ara sí. Això que fan aquests concerts.
1: Exacte.
0: Val, molt bé.
1: Dir que res, va ser molt prolífica amb les seves lletres, amb occità i català, més de 130 obres. I sobretot, bueno, parla sobre l'amor, la crítica social, la política, la moralitat. Suposo que ens sonen, no? aquests temes amb cançons.
0: Sí, lleugerament.
1: Direm que no han canviat gaire.
0: De tant en tant hi ha alguna cançó que ho toca, també, això, eh? Uh-huh. Però parla'ns una mica del premi, no sé, aquestes edicions o guanyadors. Explica'ns una miqueta.
1: Val, de fet, sobretot voldria fer incís en això, que són premis literaris, no? Perquè justament la secció va d'això, diguem que també saber que les lletres de cançons també és literatura i poesia. Aquests premis, concretament, es van començar a celebrar el 1995 i el primer guanyador d'aquests premis va ser el grup Sau, amb una cançó Al teu costat, que és una lletra composada, bueno, lletra i música composada pel Pep Sala i el Carles Sabater. Uh-huh. Aquest seria, el primer guanyador. També tenim altres guanyadors per fer una mica de llista dels que han sortit: Adrià Puntí, el 1998, pel cor de la Carxofa, el Lluís Jac, el 2000, que va rebre el premi per Geografia, Manel, com no, del 2011, va guanyar amb Benvolgut, i la Ludwig Bank, que ha guanyat el 2025, 2022, va ser Samor l'home més vell d'Espolla.
0: Ara, aquest any ja podríem fer la cançó del tècnic de so, no? També, aquests de la Ludwig Bank, perquè aquest estiu només sonava la cançó del Xavier, em sembla que es deia, no? El tècnic de so.
1: Sí, exacte. De fet, es tractarà d'això, de desgranar què hi ha darrere de cada cançó, i a vegades ens sorprèn perquè les cançons no sempre parlen d'una cosa que pensem o d'algú que pensem, sinó que estan pensades de diferent manera com les rebem nosaltres, i això és interessant de veure.
0: I com funcionarà la secció? A veure...
1: Val, de fet serà això, llegirem fragments de versos, també sentirem la música, i el que anirem fent serà això, desgranar una mica, dicen, també el que hi ha darrere de la cançó. També poder, diguem, agosarat, però poder també portem la guitarra acústica aquí i cantem alguns fragments d'aquestes cançons.
0: Bueno, quan dius portem, porta-la tu, perquè si la faig sonar jo no anirem bé.
1: Bé, dic portem, parlo en plural, no és una equivocació, perquè jo porto la guitarra, però poder descobrir una nova faceta de la Sílvia, perquè
0: pot ser
1: que canti una miqueta
0: aquí
1: també.
0: Aquí a l'Històries,
1: bueno,
0: la Sílvia
1: ja l'enredarem, jo crec que la podrem enredar.
0: I a banda de parlar-los d'aquestes històries darrere de les cançons, també ens parlaràs del procés d'escriptura, perquè, a veure, ho hem dit al principi quan t'hem presentat, que tu ets arqueòleg, també ets músic, per tant, tu també escrius lletres de cançons, fas cançons, la música, les lletres, ets una mica com a orquestra. I aleshores ens parlaràs una miqueta també d'aquest procés?
1: Sí, podem parlar-ne també del procés d'escriptura. Jo ets de reconèixer que, de fet, em sento més còmode fent la cançó en si, els acords de la melodia, i hi ha cançons que em costa posar la lletra.
0: Clar, tu dius, fent sí. La cançó i estàs parlant
1: ja,
0: de la música.
1: Ho sé. De fet, clar, evidentment és un tàndem que funciona perfectament junt. És a dir, una cosa sense l'altra no té sentit. Sí que es pot llegir, ja veurem també cançons que es poden llegir i serien poesia, serien per si soles també, però la fórmula de música a les cançons doncs, funciona molt bé. Llavors, això, també parlem del procés d'escriptura. Vaig anar a un concert íntim del Josep Tió amb acústica, que em va fer gràcia perquè explicava una miqueta el funcionament que també tenim en el grup on toco. De fet, seria aquest, diguéssim, que el Josep Tió es dedica a fer, diguéssim, el que és la música, fa la melodia i canta en un idioma que molts músics coneixem molt bé, sí. Que és aquest anglès, català, hongarès, no sé ben bé com, saps?
0: Que és la-la-la-na-na-na.
1: Bueno, sí, més o menys, o pitjor encara, saps? I llavors, d'aquesta manera, de fet, que nosaltres, en aquest cas, primer fem la música i després posem les lletres. En aquest cas que explico del Josep Tió, ell li passa aquesta gravació amb aquest idioma conegudíssim, li passa al Gerard Quintana i el Gerard Quintana era el que acaba fent la lletra. També de Metallica, el James Hetfield, uh-huh. També té una forma també d'escriure que en comptes de fer això es anava marcant ratlletes per cada síl·laba, diguéssim, de que després hauria d'omplir. Llavors simplement anava a omplir. I també m'agradaria un cas fregant també que a vegades aquestes lletres no s'acaben de posar mai. I crec que si jo dic que la cançó de La La La d'Eurovisió, que és del Duodinàmic o que semblava que anava a cantar Joan Serrat i al final va cantar Maciel, doncs jo crec que estic convençudíssim que el que va composar va començar a dir la-la-la-la-la i al final va dir, va, deixa'm així i tira'm i ja saps.
0: Escolta, que no tenim temps per acabar-la, deixa-la així i ja n'hi ha prou.
1: Perfecte, exacte.
0: I mira tu, un pilotazo. Escolta'm, i... avui, diguéssim, la secció no ens dona per més que per presentar-se uh-huh. en si mateixa, sí. Però ens pots avançar quina serà la primera cançó que explorarem la propera vegada que ens visitis?
1: Sí, jo crec que, de fet, al teu costat, ja que va ser la primera de Premi Cerveri, de Sau, uh-huh. Que és del 94, pensem que els premis es comencen al 95 i, malauradament, sabem que perdem a Carles Sabater al 99. Uh-huh. Llavors, jo m'agradaria començar amb la primera cançó, aquesta del teu costat. I això, llavors anirem... algunes de les cançons que farem seran que han guanyat el Premi Cerveri, però no totes han de...
0: No.
1: I poder un o altre demanem un correu o una comunicació perquè si, no? Si els oients ens volen fer propostes que desgranem sí. Cançons concretes, doncs perfectament ho podem fer.
0: I tant, ho farem. Fantàstic, doncs Josep, amb moltes ganes ja de que vinguis el proper dia i començar a explorar i a disseminar aquestes cançons. I molt contents de que formis part de l'equip de l'Històries, un equip que fins ara és 100% femení i hem trencat aquesta tònica, també està molt bé que sigui així.
1: Doncs trenquem-ho.
0: Per tant, molt benvingut a l'equip i fins ben aviat.
1: Moltes gràcies.
0: Bé, fins aquí l'Històries d'avui, el primer d'aquesta 16a temporada. Espero que hagueu gaudit, com a mínim, tant com nosaltres ho hem fet preparant-lo. Ha estat un autèntic plaer acompanyar-vos aquesta hora i retrobar-vos. No sabeu com he enyorat aquestes hores de ràdio. Ha estat un autèntic luxe poder comptar amb Care Santos per aquesta tornada, parlar de la seva saga juvenil titulada Laberint, també haver-vos presentat el nostre nou col·laborador del programa, en Josep Socorregut, que ens ha ofert la primera edició de la seva secció molt, molt musical, Lletres que sonen. I per descomptat, recomanar llibres a petits i a grans, i és que res no ens agrada més. Ara, com sempre, us deixem amb música. Avui la banda sonora de l'Històries l'han posat els Amics de les Arts. Primer hem escoltat Citant Mercè Rodoreda, un tema amb col·laboració amb la cantant Judith Nederman, i ara us deixem escoltant el darrer single titulat Encara som aquí, un tema dedicat al món casteller i especialment als marrecs de Salt, protagonistes dels fets que van inspirar la lletra d'aquesta cançó. I res més, salutacions de Sílvia Cantos, qui us ha estat parlant, amb l'ajuda d'en Joan Ferrés als controls. Espero retrobar-vos a tots la setmana vinent. Fins aleshores, que passeu una molt bona setmana i millors històries.

0: Ràdio Argentona.
1: La música que necessites. Música.
0: 104.6 FM.

Audiència radiofònica, molt benvinguts sieu a l'espai de les recordances musicals, recordant el passat amb les seves músiques, l'espai que amb molt de gust us ofereix el col·leccionista de discos Josep Pons, un servidor. En els aparells del comandament del so hi ha el César Escobedo. I anirem seguidament per posar la primera melodia del programa d'avui.

En primer lloc, recordarem el ritme del vals Boston, que el vals Boston és un vals més suau que els valsos centroeuropeus. Això estava de moda el vals Boston en els Estats Units a finals del segle XIX i començaments del segle XX. Antigament eren peces obligades en els balls de casats que es feien en les festes majors dels envelats, el vals de casats o el ball de socis o el ball de la toia, solien posar un vals Boston. Doncs ara recordarem i n'escoltarem un. En Frederick Balta, que aquest senyor era un virtuós de l'acordió amb el seu conjunt. I el títol d'aquest vals és Els encants de la nit. Doncs anem pel vals Boston.

Una vall de 1935. Hi va haver una pel·lícula espanyola que va tenir molt d'èxit, que era La hija de Juan Simón, que estava interpretada per un cantant de moda d'aquell temps que es deia Angelino. Angelino i La hija de Juan Simón. Més tard, estic parlant de la versió de 1935. Més tard, en 1957, també es va fer una altra pel·lícula també amb el mateix tema i el mateix argument, aquesta vegada protagonitzada per l'Antonio Molina. Però ara anirem a l'orquestra de Montjas amb una gravació d'aquell any de 1935 sobre la hija de Juan Simón.

I passarem a recordar la figura de la Rosita Quintana. La Rosita Quintana era una vocalista argentina que cantava tangos, i llavors la varen contractar a Mèxic, i en allà, quan va ser allà, es va adaptar a la música pop mexicana. I en aquell any de 1954 va gravar un disc junt amb en Miguel Acebes Mejía, que era una figura també del folclore mexicà d'aquell temps, titulada A los cuatro vientos. Doncs anem a recordar aquesta ranxera.

la figura de la Lolita Garrido, que va començar molt jove dins els últims dels anys 40 i en els anys 50 estava en plenitud, gravant molt de discos. I en aquells temps estava de moda el ritme del bolero mambo. Doncs el ritme del bolero mambo ara sentirem en Lolita Garrido. Aquesta vegada el títol és No quiero penas, doncs anem a recordar-ho.

Ara anirem a recordar una peça clàssica del folk català, una melodia titulada La Marinada, la fresca de la Marinada, del Pérez Moya. Aquesta gravació és abans de la Guerra Civil i un cop acabada la Guerra Civil es va tornar a reeditar. Doncs ara la recordarem.

el conjunt argentí de los Cinco Latinos, un conjunt que va ser creat en el 1957, i la veu femenina era l'Estela Raval, que això era el seu nom artístic. En realitat es deia Paola Ricolo, però el nom artístic Estela Raval. Amb els Cinco Latinos van tenir molt d'èxit, perquè en aquell temps també hi havia un altre conjunt, que eren els Platters, que també tenien un estil bastant igual. Doncs ara recordarem els Cinco Latinos i la melodia Recordándote.

I ara anirem a recordar a les melodies que havien sonat entre 1939 i 1950. Va sortir un disc, Microsurt, en 1970, fora de venda, que anava junt amb uns fascicles de temes històrics. I si anaves fent aquests fascicles, anaven regalant aquestes músiques d'aquell temps. Jo, com que em vaig comprar, ho tinc tot, doncs ara ho recordarem. Les melodies entre 1939 i 1950.

Anirem a França, a l'orquestra francesa del rei Ventura. El rei Ventura i els seus col·legials, deia molts discos. Era, tocava molt temes còmics i temes no còmics, el rei Ventura. Un dels seus grans èxits, el no, tu va treviar amb Madame la Marquisa. O sigui, no hi ha novetat, senyora baronesa, que es va conèixer aquí. Però ara el recordarem amb uns aires brasileños, Romance Carioca.

Anirem a fer una incursió en el món de la sardana. La Copa de Barcelona d'aquests anys 40, no més aviat aquesta gravació és de 1951. Hi anava el tenor Josep Coll amb la Copa de Barcelona, molt famós, i el títol que he portat és Adéu, Vila de Ripoll. Adéu, Vila de Ripoll, que es va interpretar molt en el seu temps. I en l'altra cara hi ha la muntanya amunt, però avui posarem Adéu, Vila de Ripoll, que el seu autor era en Ramon Perramon i Castany.

Vindrà el dúo dinàmico, en Ramon Arcusa i en Manuel de la Calva, es deien. I un ritme nou que va sortir, que era la novetat d'aquell temps, que el Madison. Però aquest ritme del Madison no va tenir durada. Però aquí també hi ha aquesta gravació del duo dinàmico, que el títol precisament és OK al Madison.

En aquell any de 1944, la vocalista de moda, la noia hot, Rina Celi, acompanyada de l'orquestra Gran Casino, va gravar el disc titulat Boogie Boogie. Escoltem-lo.

portaré ara el conjunt de vos peniques, no vos pequeniques, vos peniques, que era un conjunt de Xile, vos peniques. I en el seu país van tenir molt d'èxit. El títol que porto, el xa-xa-xa de vos cariñosos.

I acabarem el programa a ritme de vals vienès, l'Orquestra Filharmònica de Viena i el vals de l'Emperador.

I fins aquí l'espai de les recordances musicals, recordant el passat amb les seves músiques, l'espai que molt de gust us ofereix el col·leccionista de discos Josep Pons. En les vies del comandament del so hi ha hagut el César Escobedo. I una salutació a les diferents audiències de les emissores que també passen aquest programa. Fins a la propera, adeu-siau i cuideu-vos.

Bon dia a tothom. Comencem ara i aquí el programa número 148 del Maresmejant. Sigueu tots benvinguts. Què tal? Com ha anat la setmana? Divertida, no? I hem passat Santa Tecla, la Mercè, i el passat dimecres 23 de setembre hem entrat a la tardor. Els colors ja estan canviant, daurats, marronosos, milers de tons diferents que ens recorden que la tardor és aquí. Època de bolets, de pluges, de començar a buscar el jersei, aquell per abrigar-nos, aquell que hem estat tot l'estiu desitjant que el necessitéssim, i ara sí. Com passa el temps? Corre i corre, cada vegada més, per arribar a on? No ho sabem, però correm. I hem deixat enrere l'estiu, les vacances. D'aquí dos dies tindrem la Festa Nacional dels Espanyols, que tots nosaltres diem res a celebrar, però fem festa. No la volem, però festa. Que no estem per perdonar res, i després la castanyada. Res de la maricanada del Halloween. Aquí celebrem la castanyada, aquí mengem panellets i bevem ratafia. Què cony? I passada la castanyada no ens donarem compte que tindrem tots sants. I corre que no arribo, al Nadal. I com qui no vol la cosa, un any més. Fa uns dies, un conegut meu em deia: a mi no m'agrada fer anys, m'estic fent vell a marxes forçades. I no vull, la memòria em falla, les cames no m'acompanyen, em fa mal tot, no entenc res del que passa al meu voltant, les forces no m'acompanyen. Tens raó, li vaig dir, però resulta que l'altra opció, evidentment, és molt més dolenta. Ell va continuar: no tinc il·lusió per res. Doncs molt mal fet, perquè has perdut la il·lusió. Em diu, i li dic jo, tens una vida en què pots menjar cada dia. Ja no sé, poc d'això, poc d'allò, poc que porti sucre, res d'alcohol. Avorrit, sí. A mi que sempre m'hauria agradat menjar i beure bé. Doncs ara, res. Em diu, miro la meva dona i penso, noia, t'has fet gran, t'estimo, però no m'emociona res. Fa temps que no fem l'amor, però ens estimem, ja, però no és el mateix. Trobo a faltar aquelles trobades íntimes, que ara recordo, però que això tan sols recordo. Vaig veure que era tot negativitat, i la veritat, jo no hi estava tan d'acord. Ens fem grans, sí. Allò del sexe, drogues i rock and roll és pura poesia. Tens una família, que esteu tots bé, fills, nets, i tens una dona al costat que t'adora. Què vols més? Li deia. Ah, sí, el sexe. Aprèn a buscar noves maneres de plaer. Però tu, i per la teva parella, i veuràs que la vida val la pena viure-la sempre. Has de recordar acceptar les coses tal i com vinguin. I una cosa millor no hi aniràs, ni tu, ni jo, ni cap de la nostra generació. Deixem-ho, doncs. Comencem el programa i, com sempre, en Lluís ens ha buscat una música dient el tema. Avui he complicat la cosa, eh? Pues vinga, som-hi! Ara jo, avui, faig la puntualització. Jo sóc el Carles, no sóc el Jordi, i volia dir que, de veritat, jo no em sento tan gran, eh? Jo em sento més jove, eh? Llavors, Lluís, tirem endavant. Comencem el programa.

0: Senyora Virtudes.
1: Hola.
0: Com ho tenim avui?
1: Pues molt bé.
0: Bé?
1: Després de, de lo que ha dit vostè, divino de la muerte.
0: Sí? Perfecte, sí. Perfecte. Bueno,
1: no estoy de acuerdo, pero bueno.
0: Me n'he enterat que va estar veient castells.
1: Al fin, sí. Me encantó.
0: Precioso.
1: Es un gran evento, para el Maresme. Al fin lo habéis conseguido.
0: Ho hem aconseguit.
1: Sí.
0: Perfecte. I què, on va estar?
1: A Gràcia.
0: A Gràcia, els castells de Gràcia.
1: Sí, sí. Bueno, eren un poble molt maco, suposo. Però,
0: O sigui, no van a veure la colla dels Capgrossos, ni la colla de Vilafranca, no, ni la...
1: Em sembla que és la de la Vilafranca.
0: La vella de Vilafranca.
1: Anaven de ver.
0: Ah, pues mira, m'has agafat. Encara no sé quins són els blaus i quins són els vermells.
1: No sé, me va encantar.
0: Jo sé que uns són els blaus i els altres són els vermells. Ara no sé si la vella o la gran, perquè ja la gran i la vella em sembla, no? Que és així.
1: Pues no tinc ni idea, bueno, perquè sóc una despistada.
0: Deixem. Anirem aquí a per l'agenda d'aquesta setmana al Maresme. Començarem amb Ring o Oh Ai Ai Ai. És un espectacle familiar. El diumenge 27 de setembre, a les 18 hores, al Teatre del Cafè Nou, a la Riera. És el grup mataroní Pamboli Teatre i ens presenta una obra en clau de Clou Ring, Oh Ai Ai Ai, que ens parla de la força de l'amistat, de la perversió de la compatibilitat i del retrobament tot revestit amb una cura del medi ambient i la sostenibilitat del nostre planeta.
1: Pues me encanta, ya está bien, está muy bien eso, porque el planeta está fatal.
0: Un altre, aquest és un clàssic, eh?
1: A ver, a ver.
0: I aquest el recomano. Cançó d'amor i de guerra.
1: Ui.
0: És una música per commemorar el centenari de la seva estrena 1926-2026.
1: Hola.
0: Cançó d'amor i de guerra torna als escenaris amb una producció especial i es tracta d'una versió moderna i alhora fidel que recupera una de les sarsueles més estimades del repertori català.
1: Olé.
0: Això serà el diumenge 27 de setembre a les 18 hores al Teatre Monumental a la Riera. El preu és de 25 euros la general i 23 euros les persones jubilades i socis del Foment. També per persones aturades i estudiant. I 12 euros persones amb minusvalia i infants fins a 12 anys.
1: Bueno, està bé perquè són molta gent.
0: El recomano, El recomano. Un altre tema. Una de romans. Al teatre. Divendres 2 d'octubre a les 20 hores al Teatre del Cafè Nou a la Riera. Representació de la comèdia de la companyia Magín Teatre, que recrea la història de l'imperi romà, amb les seves intrigues i personatges.
1: Però és de broma, no? Suposo.
0: Bueno, intrigues i personatges. Jo m'imagino que fan una barreja de lo que és la vida romana dintre dels seus pros i contres.
1: Ja, ja. Bueno, a veure, gana.
0: Deixem de dir que els romans de gaire còmics no ho eren,
1: no
0: tampoc,
1: sé,
0: eh? Eren,
1: no eren més... estava. Jo sóc antiga i tinc edat, però no estava. No puc opinar.
0: Tramantina. Assaig obert, el diumenge 4 d'octubre a les 19 hores a Can Gasol, Centre de la Creació d'Arts Escèniques, a la plaça de la Pepa Maca, número 15. Un espectacle de dansa suspesa en procés de creació entre la memòria i l'aire. Tramantina és un projecte escènic que vol homenatjar a partir del moviment de les tramantinaires, dones del Pirineu, guardianes d'una memòria arbolària que recorrien camins antics portant remeis, resina i coneixements silenciosos. Unes figures hereves d'un coneixement que, tot i no deixar constància escrita, persisteix al territori a través de la transmissió oral.
1: Vostè sap una cosa?
0: Digui.
1: La meva àvia era trementenaire.
0: Ah, sí?
1: Però castelló, sí.
0: Doncs pues mira, jo li tinc a dir una cosa. Jo aquest estiu vaig estar a Ribes de Freser veient un concert de música remeiaire.
1: Hola.
0: Que era la música que feien els pastors,
1: sí.
0: Que es feien ells mateixos les seves flautines, els seus instruments, i cantaven, s'inventaven cançons de bosc, de ramats, d'això, i se li va... ha quedat, hi ha un grup que està recuperant totes aquestes músiques.
1: Però és molt maco, també.
0: És molt maco, és molt maco.
1: És memòria històrica.
0: Exacte, i això són coses que no es tenen que perdre.
1: No.
0: Lucernae, la llum de l'antiga Roma. Carai, com estem amb els romans,
1: estan romanos,
0: no?
1: Romanos.
0: Sí. Dissabte 3 d'octubre, a les 17 hores, a la Vila Romana de la Torre Llauder, Museu de Mataró, a l'Avinguda Lluís Companys sense número. En un marc incomparable com la vila romana de Torrellauder, aprèn com s'il·luminaven els antics romans i gaudeixen modelant una llàntia que podràs emportar-te a casa.
1: Oh, era maco això, bona idea, perquè en el car que és la llum,
0: oh, i tant,
1: sempre
0: i tant.
1: Va bé.
0: El que passa és que, ojo, amb les llànties...
1: Sí?
0: Sí.
1: És car, també?
0: No, però gasten molt oli.
1: Ah.
0: El modernisme a Mataró. És una ruta guiada, el dissabte 26 de setembre, i se surt des de l'Ajuntament. És una ruta urbana pels edificis més significatius del modernisme, mataroní, en una síntesi històrica de l'època i amb referències biogràfiques dels principals arquitectes del moment. Tots sabem, en Josep Puig i Cadafalch, passejant per la ciutat descobrireu, entre altres, la casa natal de Puig i Cadafalch, el Saló de Sessions de l'Ajuntament, el Mercat del Regne i la gran joia del modernisme a Mataró, la casa Coll i Regàs. Que es posa que a la casa Coll i Regàs només es visitarà per l'exterior. D'acord? Mataró, capital del Regne del Punt. Què dir? Vull dir...
1: No sé.
0: Dissabte 26 de setembre, a les 18 hores, a Can Marfà, Museu de Mataró, passatge de Can Marfà 1, és una visita guiada per descobrir la història de la ciutat vinculada a la indústria del gènere del punt. La visita també inclou espai a la reserva visitable de les col·leccions textils del Museu de Mataró, que mostra una selecció de moda dels anys 1960 al 1980. Això segur que alguns dels vestits els ha portat vostè, aquests.
1: Bueno. Sin palabras.
0: Visita la casa Coll i Regàs. El diumenge 27 de setembre, visita a descobrir la joia del modernisme de Mataró, que és un projecte de l'arquitecte mataroní Josep Puig i Cadafalch. És una visita guiada a un preu de 10,5 euros per jubilats i aturats, 8,5 euros, i els menors de 14 anys, gratuït. Vila romana de Torrellauder, visita guiada. Vine a descobrir la vila romana de Torrellauder, el principal jaciment arqueològic de l'antiga ciutat d'Iluro, el dissabte 3 d'octubre a les 11 del matí a la vila romana de Torrellauder. Salvador Pagès, director de la cooperativa La Obrera Mataronense, visita teatrilitzada. El dissabte 3 d'octubre a les 12 hores a la Nau Gaudí, a la col·lecció Basat d'Art Contemporani. Viurem una visita teatralitzada de la Nau Gaudí en la que coneixerem la història de la cooperativa i l'encàrrec que Pagès va fer a Gaudí. Salvador Pagès i Inglada va ser l'ànima i el líder de la primera cooperativa de producció a l'estat espanyol, la Societat Cooperativa La Obrera Mataronense, fundada a Mataró el 1864. Gaudí, Pagès i l'Obrera. És una visita guiada el 3 d'octubre a la Nau Gaudí a les 18 hores. És una exposició organitzada amb motiu de la commemoració de l'any Gaudí, 2026. Mataró ocupa un lloc rellevant amb la biografia professional d'Antoni Gaudí. Va ser per encàrrec de Salvador Pagès, de qui hem parlat anteriorment, director de la Societat Cooperativa Obrera Mataronense, i el primer client d'Antoni Gaudí, que l'arquitecte va donar forma a un barri obrer pioner per al qual va construir els tres primers edificis que va projectar. Ronda de cantautors. En aquesta roda de cantautors podrem escoltar cinc veus diferents que comparteixen una mateixa essència, la intimitat. Cinc cantautors que composen des de la pròpia vivència amb honestetat a través de les seves llengües maternes i cadascuna fidel a les seves influències. Això serà a Vilassar de Mar el diumenge 27 de setembre, al Teatre l'Ateneu. Aquí també hi ha que dir que són 9 euros l'entrada anticipada i 11 euros en taquilla. L'horari a les 19 hores. Aviam, Pere, que ara això ho tinc que comptar. És 30, 34. 34, per, ho dic que tinc que comptar perquè està amb números romans. Tant de Roma, tant de Roma. A mi quan comencen, quitxa, jo em poso nerviós. Bueno, doncs la 34 cicle de concerts Rosa Sabater amb el duet Ad Lucem, a Vilassar de Mar, el dissabte 3 d'octubre, a la Sala Cultural Maria Roser Carrau. L'organitzador és les Joventuts Musicals, un preu de 15 euros, venda d'entrades i una hora abans del concert. Això és a les 18:30.
1: Deuen ser romans, perquè que s'ho posen...
0: Sí, perquè que m'he quedat així, que... I a més ho diu amb el duet Ad Lucem, que m'imagino que també deu ser un
1: sí,
0: nom
1: sí,
0: romà.
1: Sí, nom romà. Som, vale. Clar, és normal.
0: Diumenge 4 d'octubre, visita comentada a l'Escola Nàutica. Això és a l'Escola Nàutica, l'Ajuntament de Vilassar és l'organització, el preu és gratuït, i activitat a càrrec del capità Agustí Martín, per iniciativa de Joan Monjo i Pons, enginyer i pilot, i es va fundar el 1876 el Col·legi Nàutic Mercantil de Sant Joan de Vilassar, conegut popularment com l'Estudi de Pilots. Va ser un centre d'èlit fundat al segle XIX i va néixer a causa de la gran demanda de capitans i pilots qualificats per al comerç transatlàntic. L'activitat forma part del nou cicle de visites comentades per descobrir Vilassar de Mar, que s'abordaran espectacles del municipi com el patrimoni arqueològic del passat mariner. Alella, diumenge 27 de setembre, a les 18:30. Mare de Déu! Música... música Lied de Future Músics en Residència.
1: Però me passa boca, com el xiste.
0: Exacte, aviam. Mare de Déu. Aviam com ho expliquem això. És un programa de suport a joves talents europeus en l'àmbit de la cançó poètica, Lied, que té el seu origen en el marc de la reconegudíssima Schubertiada de Vilabertran, un festival amb projector nacional i internacional. Això ho patrocina l'Ajuntament d'Alella.
1: Bueno.
0: Diumenge 4 d'octubre, a les 18:30, al Teatre Familiar es fa el The Increíble Vox de Cia, la tal. L'espai és el Centre d'Arts Escèniques, adreça al carrer Santa Teresa número 9 de l'Eia. Té un espectacle que dura 50 minuts, el preu està entre els 5 i els 6 euros, i quan fa 150 anys es va estrenar The Increíble Vox, que va ser tot un èxit, tot i que en aquells temps la gent buscava la raresa, la deformitat, a les barraques de fira, els que mostraven l'excel·lència i feien sortir d'un decorat extraordinari els millors professionals. La cantant d'òpera amb la veu més cristal·lina, el mag més astut i la còbada més audaç. És a dir, que imagino que deu ser un espectacle tipus circens, sí, tipus de circ, no?
1: Sí, sí, la mujer barbuda.
0: Ah, exacte. Vinga, una altra visita guiada al Port d'Arenys de Mar. Aquesta pot ser molt interessant. El Port d'Arenys de Mar, per aquí al Maresme, és un dels més encara actius a nivell de pesca. Coneixem els orígens d'Arenys i el veïnat de mar, les professions del port, el patrimoni natural i la biodiversitat del front marítim d'Arenys de Mar. Això organitza l'Ajuntament d'Arenys de Mar, dura aproximadament 2 hores, el preu són 5 euros per persona, 4 euros als infants, de 8 a 16 anys i els majors de 65, amb el carnet jove i famílies numeroses. És una visita guiada que bàsicament el que explica és com es viu en el mar i quina biodiversitat té a través dels pescadors. El diumenge 4 d'octubre, a les 6 de la tarda, Arenys de Mar. Nena! Ah, nena! Una comèdia sobre cuidar, estimar i no perdre mai el sentit de l'humor. És una comèdia de Maite Buenafuente i Angie Savall, que entre l'humor i la tendresa i la realitat posa en primer pla les persones cuidadores i tot allò que sovint han de renunciar per tenir cura dels altres. Això és el Serafix, preu de l'entrada 12 euros anticipada, 10 als socis i 7 a Serafits. Tipus d'actes, un tipus de teatre i en el marc de les activitats teatrals d'Arenys de Mar. I amb això tanquem l'agenda d'aquesta setmana
1: molt bé, molt de
0: al Maresme.
1: Molt de teatre, està molt bé això.

0: he hagut un canvi de lloro. És que he substituït per uns moments en el Carles Pereira, perquè avui tenim un convidat aquí a la taula. Us explico. El proper dimarts, dia 29 de setembre, a la Biblioteca Municipal d'Argentona, hi ha la presentació d'un llibre que és Cançons i tonades del Maresme Central recollides a Dosrius, Mataró i Llavaneres entre el 1930 i el 1934 per l'Esteve Albert i el Joan Tomàs. Aquesta edició en tenen cura el Rafael Mitjans i la Teresa Soler. I tenim aquí entre nosaltres el Rafael Mitjans. Rafael, bona tarda i benvingut.
1: Bona tarda.
0: El títol del llibre podia ser més llarg o no?
1: No. El títol del llibre vam haver-ho de rumiar i havia de ser aquest. No en podia ser d'altre perquè no enviàvem. Ja s'ho sabré explicar. Són cançons i tonades, no de qualsevol lloc, només d'un tros molt concret i molt petit del Maresme, i a més d'això ja n'hi ha d'altres, molts de llibres que són reculls de cançons i tonades, però aquest és un material inèdit del que van recollir l'Esteve Albert i en Joan Tomàs en aquests 3 anys o així dels anys 30. I llavors, per força, el títol havia de ser una miqueta explícit perquè és un totxo i que la gent doncs sapigués què hi ha dintre.
0: Però escolta'm una cosa, la teva façana de músic la coneixem tots. Llavors, tu ets un músic que escrius o és un escriptor que és músic?
2: Vaya pregunta.
1: Jo sóc un home de fer feines. O sigui, això és una història que es va presentar així i nosaltres la vam entomar, senzillament. Tot ve de què? Tot ve del moviment immobiliari.
0: Sí?
1: El mestre Joan Tomàs vivia en un piset de l'Eixample. El mestre Joan Tomàs fa molts anys que és mort i els seus descendents van continuar visquent en aquest pis fins que els van apretar perquè se n'haguessin d'anar. Quan buidaven el pis, en un altell van trobar una estiba de manuscrits musicals on hi havia els papers de música de l'avi Tomàs. S'ho van estar mirant i van veure que hi havia manuscrits d'en Tomàs. I aquesta gent, pel que fos, doncs coneixien en Jaume Arnella. I van dir, en Jaume Arnella, vine't a mirar això. En Jaume Arnella hi va anar, i dic, cony, això, perquè en Joan Tomàs havia sigut mestre d'en Jaume Arnella. S'ho mira i diu, cony, això són els quaderns de camp del mestre Tomàs. Ah, molt bé. I llavors, resulta que en les piles n'hi havia una sobre de tot, que en l'etapa deia Cançons de Mataró. I en aquell moment en Joan Arnella vivia a Mataró. I va dir, me'l deixes aquest que me'l miraré? Quan s'ho va estar mirant, i en Joan Arnella es va venir a trobar. Ens coneixíem, sabia que estàvem en coses d'aquestes de música tradicional i així, i ens va venir a trobar i ens diu, escolta, hem de fer alguna cosa.

0: és el que descobreix que els papers particulars de l'Esteve Albert havien anat a parar a l'Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà. I llavors, en aquell moment, a l'Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà hi havia uns fulls mecanoscrits que són les lletres d'unes quantes d'aquestes cançons. I això és el que vam publicar el 2004. Bueno, després de mica en mica, i allà s'estava i anar fent. Llavors, de mica en mica, en l'Arxiu Comarcal hi van arribant més papers del fons de l'Esteve Albert. L'Esteve Albert tenia diverses cases, o casa seva, o cases d'amics, és igual, i el que sé és que tenia dipòsits de documents en diversos llocs. I llavors vol dir que, perquè ens entenguem, l'última camionada, perquè això anaven camionades, l'última camionada, no sé si va arribar a l'arxiu aquest del Pallars, no sé si era el 2015 o el 2016. Bueno, aquesta gent en aquell moment doncs ho podien fer i van constituir un fons particular, que és el fons Esteve Albert i Corp, i van anar fitxant. I al final els hi van quedar unes caixes de papers impossibles, que justament eren els que ens interessaven a nosaltres, en total. Que vam estar pujant unes quantes vegades i instal·làvem allà sort i anar endreçant aquests papers. I vam trobar molts més mecanoscrits d'aquests i vam trobar les notes personals que l'Esteve Albert prenia sobre la marxa, que ha sigut un treball de xinos, perquè l'Esteve Albert apuntava les coses en qualsevol paper i a lo millor doncs era en l'entrada d'un espectacle i en els trossos blancs i per davant i per darrere, bueno. Amb aquesta història el que vam aconseguir va ser, és a dir, de partitures n'hi havien unes 260, més unes altres 30 o 40 que van sortir d'un altre fons, o sigui, en total unes 280 partitures, però de lletres, amb aquesta història, n'hem trobades 370, una cosa així. Sí, per què? Perquè de la manera que treballaven aquesta gent no acabava de coincidir les lletres amb les partitures. No perquè s'hagin perdut partitures, sinó perquè l'Esteve Albert, el que feia, ell va començar a fer-ho aquí a Dosrius i anava a veure la senyora, la seva primera testimoni era una senyora que quan ella tenia 15 anys, la senyora en tenia quasi 70, que era la senyora de Cantòfol, i li va apuntar la lletra de dues cançons. I aquesta lletra de dues cançons, ell tenia 15 anys llavors, l'Esteve Albert, la seva idea era enviar-les a l'obra del cançoner. I això era l'any 30... devia ser l'any 33 o 32. No, perdó, devia ser cap a l'any 30 o 31. En aquell moment no devia, si és que ho va enviar a l'obra del cançoner no consta, però a partir de l'octubre del 32 l'Esteve Albert fan tractes directament amb l'obra del cançoner popular de Catalunya i demostra, els hi envia 50 cançons que ha recollit la lletra aquí a Dosrius.
1: Però l'Esteve Albert no era músic.
0: No, per això, quan envia les lletres, els diu, sisplau, m'hauríeu d'enviar un músic perquè no té les tonades perquè jo no ho puc fer. Els de l'obra del cançoner això ho van trobar interessant i el mateix octubre del 32 li envien per primera vegada en Tomàs. I en Tomàs ve 7 vegades, a Dosrius, a Mataró, i allà on ells diuen Llavaneres, que de vegades vol dir Sant Vicenç de Montalt i de vegades vol dir Llavaneres. Yeah. És aquest costum que tenim els de Mataró de dir Llavaneres, deien aquell tipus Llavaneres i tant era d'un com l'altre, perquè un era Sant Vicenç i l'altre era Sant Andreu. La gent de Mataró en deia Llavaneres de tot. Bueno, i el sistema sempre era el següent, l'Esteve Albert feia recollida, buscava els testimonis, els anotava les lletres i llavors els de l'obra del cançoner, quan veien que la cosa s'ho valia, li enviaven en Tomàs i llavors en Tomàs s'asseia en una taula i aquí la senyora o el senyor cantant i ell prenia les melodies al dictat. I quan les havia apuntades, ell les cantava. I llavors el testimoni li deia, no és ben bé així. Quan ens veiem...
2: Quin treball, no?
0: Sí. I llavors doncs, ho rectificava i, de fet, en els manuscrits hi ha tatxadures que dius, no, aquí li he posat un sol i al final va acabar posant un do, vale. Per què? Perquè, bueno, perquè ho ajustava. I llavors, en teoria, per un cantó, el folclorista, que en aquest cas era l'Esteve Albert, havia d'enviar les lletres i una espècie de memòria de la missió de recerca. I

0: fotos si havien fet. I per l'altre cantó, el músic, en aquest cas en Tomàs, havia d'enviar les partitures. Bé, representa que en Tomàs molt probablement va enviar les partitures, perquè era molt més formal que l'Esteve Albert, i l'Esteve Albert, de les 280 peces que va notar en Tomàs, doncs nosaltres calculem que va enviar les lletres d'unes 140.
1: La meitat?
0: No, sí, no, perdó, no ho dic malament, 240. És a dir, quan s'acaba tota la història en queda a deure 40, per una correspondència que es conserva d'entre l'obra del cançoner i en Tomàs de l'any 34. Però què va passar? Doncs l'obra del cançoner la promovia en Patxot, ho portava gent de l'Orfeo Català. Quan esclata la guerra, en Patxot donava la casualitat que era a l'estranger de viatge i no va tornar, per poc el palessin. La meitat dels que treballaven a l'obra del cançoner eren capellans i així es van haver d'amagar. I en Pujol, en Francesc Pujol, aconsegueix salvar els fons que sobrevisquin a les destruccions de la Guerra Civil. I després de la guerra, que això no es perdi. A partir d'un moment donat hi ha un plet entre l'Orfeo Català de la postguerra i en Patxot, que en Patxot diu, ep, no fotem que això és meu, perquè la fundació aquesta que portava en Patxot, tot estava absolutament regulat. La gent treballava en contracte, amb tots uns requisits perfectament escrits, i llavors quan en Millet, no en Millet l'històric, sinó el de la postguerra, doncs, i altres personatges així van voler recuperar, diguem, des del franquisme aquestes coses, en Patxot els va dir que de cap manera. Va haver-hi un plet que va haver d'anar a tribunals i els tribunals evidentment van donar la raó a en Patxot perquè tenia tots els papers. És a dir, això ho he fet jo, ho he pagat jo, s'ha guardat a casa meva, la gent aquesta que hi treballava els pagava jo, aquí hi ha els seus contractes i per tant això és meu. I a partir d'aquí aquests fons s'amaguen, desapareixen de circulació i no tornen a aparèixer fins a l'any 96-91, que els hereus, els nets d'en Patxot, seguint el testament del seu avi, ho dipositen a l'abadia de Montserrat, que és allà on són els papers. Bueno, amb totes aquestes anades i vingudes i amagades i no sé què, es van perdre unes quantes coses. I una de les que es van perdre és això que es havia recollit el tros del Maresme Central. Per tant, teníem un material que, inèdit, perquè això no havia sortit mai. L'Amades, que vivia en la mateixa escala que en Tomàs, un pis més amunt o més avall, i que evidentment havia intervingut en moltíssimes missions de recerca en l'obra del cançoner, coneixia algunes d'aquestes partitures perquè en Tomàs li passava les còpies o com fos, però pràcticament totes eren inèdites. I això en el seu moment va fer el seu curs, el que s'hagués entregat a l'obra del cançoner es va perdre, es van perdre. De totes les notacions d'en Tomàs només seran conservades 40, que estaven en una carpeta a part. De fotos se sap que se'n van fer moltes, perquè l'Esteve Albert hi creia molt en la fotografia, igual que creia molt en el telèfon, l'Esteve Albert era un modern. Llavors, no sé què ho deia això.
1: Perquè l'Esteve Albert era un modern, deia.
0: Sí, i llavors de fotos se sap que se'n van fer moltes. Quan nosaltres vam treure el llibre només n'havíem surat tres, n'havien aparegut tres els materials de l'obra del cançoner, una que és negra com aquesta paret, l'altra que hi ha un arbre, es veu com un ombra que sembla que sigui una casa, una foto sobreexposada, i l'altra que es veu com si hi hagués una dona amb unes criatures però també negra, sobreexposada. L'única foto que surt en aquest llibre la vam treure d'un article propagandístic que l'Esteve Albert va publicar al diari de Mataró l'any 33. Després, en el fons Amades, allà al Centre de Documentació de la Generalitat, han aparegut tres o quatre fotos més d'aquesta recerca i que quasi totes són fetes a Can Palauet d'Argentona, sabeu, allà al costat del Sorrall.
1: Sí.
0: A més a més, no és d'Argentona, és a dir, l'Amada es diu, l'Esteve Albert escriu, la Torre Palauet d'Argentona. Bueno, allò va deixar de ser d'Argentona el 1846.
1: És
0: el
1: Mataró, no?
0: Sí, a partir del 1846.
1: Va.
0: O sigui, el terme d'Argentona arribava a mar i arribava fins a aquella ronda que hi havia a l'ambulatori.
1: Sí.
0: Arribava fins allà. No fins a la Riera, no. Fins al torrent d'Emboada, com ell qui diu. I pel cantó de dalt, el terme d'Argentona arribava fins a la Llàntia. Llavors es van fer un canvi. Van canviar el tros de Traià, que era Argentona, el tros de Baix a Mar d'Argentona, i ara el tros de Baix a Mar d'Argentona és Mataró des de 1846, i el tros de Traià és de Mataró. Bueno, van fer aquest canvi. L'Esteu Albert encara diu a la Torre Palauet d'Argentona, que la feina que es va fer, que vam haver de preguntar, escolta, n'hi havia algun altre Palauet? Bueno, total, no hi havia pràcticament fotos. Llavors ens van trobar, doncs, que teníem uns inèdits. Bueno, doncs molt bé, els s'hauria de publicar això. No és el que havíem publicat l'any 4. L'any 4 pràcticament no es van treure les partitures. Ara teníem moltes lletres completades, lletres en les quals no n'hi havia notació musical, no perquè s'hagués perdut, sinó perquè senzillament, per exemple, l'Esteve Albert diu que de Dosrius ha recollit unes 50 lletres i en canvi en les notacions que siguin de Dosrius com a màxim n'hi deuen haver 30. Per tant, o perquè la persona que havia de cantar aquell dia que venia en Tomàs no hi era, o perquè ja era vella i es havia mort, o per qualsevol cosa, sempre hi havia més lletres que músiques. Aquestes lletres tenen l'avantatge de que com que no havia passat per cap filtre, doncs hi ha tots els errors i tots els dubtes i totes les pronúncies tal com pronunciem o pronunciàvem aquí. I surten coses com, bueno, hi ha la iodització, que diem i en lloc de tot ple de coses que diem la gent d'aquí. Sí. I bueno, llavors bueno, ja tenim els textos, les vam estar picant, tenim les partitures. Llavors en Salvador Revés, que és un gran entès en lírica popular, és la persona que ens ajuda i ens diu, no, mireu, això s'ha de posar d'aquesta manera. Aquests versos tenen dues parts. S'han de posar com si fossin amb línies llargues, amb una mística aquí al mig. No, aquests van seguits. No, aquests s'ha de, cada quatre versos has de posar-hi un senyal de que s'ha de repetir una tornada. Bueno, ens els endreça. Fa una altra cosa molt important, que és que ens hi posa títol. I nosaltres això no ho sabíem, però es veu que existeixen com una mena de... Ara no sabré, no sé, no me'n recordo el nom tècnic que en diuen, que és com una guia internacional de... Existeix per les rondalles i existeix per les cançons, d'arguments. Llavors hi ha com uns títols homologats que qualsevol digui, doncs, la dona abandonada pel marit, suposem. I llavors allà surten totes les cançons en totes les llengües que tracten el tema de la dona abandonada del marit, o de la mal maridada, o del capellà que va al darrere d'una pastora. Saps? Hi ha com uns... Bueno, i això de posar aquests títols ens ho va fer en Salvador Revés. Les partitures ja les havien repassades en Jaume Arnella i en Jaume Iats l'any 2004, i les van tornar a repassar. I nosaltres vam fer, doncs, us dic, d'homes a fer feines, ens vam preocupar de preparar l'edició i de treure-la.
1: I aquí del darrere no hi haurà un CD amb les cançons cantades?
0: No, ens van costar molts calés fer el llibre aquest, perquè aquest llibre no es podia subvencionar.
1: No es podia subvencionar?
0: No.
2: Per què?
0: Perquè és una cosa elitista. Eh? És una cosa elitista, minoritària. I que això no interessa. I els que potser t'ho hauríem pogut subvencionar, ens costava més calés que ens subvencionessin que no pas que no. Perquè et deien, no sé si ja t'ho farem, però ens hem de quedar... Bueno, deixarem 50 exemplars per a vosaltres, després de pagar el gasto, vosaltres.
1: 50 exemplars per vosaltres?
0: Sí. I a més d'aquí un any ho penjarem a internet. Dius, te'n quedes l'edició? Després de fer-me pagar a mi la compaginació? I d'aquí un any ho penjaràs a internet?
1: Però llavors, escolta'm una pregunta, vull dir, no heu tingut cap ajut financer?
0: No.
1: L'única gent... Per part de l'administració?
0: No. De part de l'administració, res.
2: Però és escultura?
0: No, això no és cultura.
1: És història, és cultura.
0: No, això no és cultura. Això és una altra cosa, perquè la cultura no és ni elitista, ni minoritària, ni intel·lectual, ni no sé què més. La cultura no sé què deu ser. La Shakira, aquesta cara que ara per Barcelona, deu ser.
2: Bueno, la Shakira també.
0: Bueno, però aquesta sí que és cultura. Bueno.
2: Aquesta és pasta.
0: No, això és cultura. L'únic ajut que hem tingut és l'Arxiu Comarcal del Maresme, que es veu que una de les seves atribucions és que si hi ha alguna cosa molt de la comarca, poden ajudar. I ens van ajudar, perquè se'ns van quedar uns quants exemplars i a més ens va fer el favor immens de cuidar-se d'enviar-la a tots els ajuntaments i a totes les biblioteques de la comarca. És l'únic ajut que hem tingut. L'Ajuntament de Mataró, perquè te'n facis una idea, per demanar la subvenció vam haver d'obrir un compte corrent que no en teníem, sí. Perquè si no tenim ingressos no tenim per què anar pagant 60 euros cada trimestre.
1: Però has de tindre un compte corrent per dir-los ja on t'ingressin la subvenció.
0: Llavors ens va fer unes assegurances perquè no fos cas que prenguéssim, que féssim mal amb algun menor d'edat. Sí.
1: Perquè li caigués el llibre
0: pel cap. No. Sí, bueno. I al final ens ho van desestimar perquè no puntuàvem. Perquè en la puntuació, clar, resulta que nosaltres no tenim assalariats. Clar, si tu tens una entitat sense afany de lucre que té assalariats, doncs això és subvencionable. I si l'assalariat en qüestió és una persona que té algun tipus de minusvàlua,
1: encara més.
0: Però si no tens assalariats, ja, aquest punt ja no el tens. Llavors, com que esclar, tampoc això no tenia res a veure amb la immigració de la gent que no parla ni català ni castellà, clar, si consistem publicant un llibre de cançons antigues en català, què vols? Tampoc. Bueno, total, tots els, més de la meitat dels ítems de puntuació, nosaltres puntuació zero. Per tant, la subvenció no es va ni tramitar perquè no dàvem el cupo. Però nosaltres la broma es va costar més de 400 euros. Entre els comptes i les assegurances del Sursum Corda, no només no vam treure una secció, sinó que ens va costar més de 400 euros. Però bueno, Mataró és una Dogs Friendly City i una Smart City,
1: sí.
0: I això no és ni Smart ni Friendly, ja vols que et digui jo.
1: Clar. I a més, això és una cosa que no heu provat de fer-ho per intel·ligència artificial.
0: El què?
1: La IA.
0: Bueno, la IA m'han dit, jo no sé si és veritat, que es dediquen a agafar els llibres, a fer-los aprendre per una intel·ligència d'aquesta, i després de destruir els llibres, perquè si vols res has de passar per la seva caixa. Em sembla que de moment les cançons recollides a Mataró 1931 encara no els interessa.
1: Encara no els interessa, no?
0: Però, bueno, si jo m'ho va dir algú molt en sèrio, amb obres antigues. O sigui, llibres del segle XVI o del segle XVIII, que els compren, i si n'hi ha en els llibreters de vells, els que sigui, els escuren, els escanegen, les màquines els suplen i els destrueixen.
3: Sí.
0: I d'aquesta manera, que qui vulgui res,
1: que passi per caixa.
0: O sigui, bueno, això ja és una altra dimensió. Sí. Nosaltres aquí no hi entrem, som una entitat molt petita i vam fer això. I llavors, ha sortit el llibre aquest, ja va sortir fa un temps, va sortir a començaments del 2025, de l'any passat, i bueno, el vam presentar aquí a Dosrius, el vam presentar a Sant Vicenç de Montal, el vam presentar com vam poder a Mataró gràcies a l'hospitalitat de l'Arxiu Comarcal, perquè a Mataró tenim un teatre monumental i tenim un viver de no sé què és i un centre.
1: Sí. Però, teniu de tot.
0: Sí, però ho vam haver de fer a l'Arxiu Comarcal.
1: Sí.
0: Bueno, perquè això no és cultura, perquè la cultura és una altra cosa, ja si us en entreu.
3: Jo penso que
0: sí. Ja si us en entreu.
1: És que
3: cultura
1: és una part minoritària.
0: Bueno, i no només és una part minoritària, sinó que per això nosaltres no vam poder acollir-nos a segons quines convocatòries de subvenció. I ens deia, això no és una novel·la. Això és un llibre que es va venent perquè això li interessa a la gent que li interessa la poesia popular, a la gent que li interessa la música popular, a la gent que estudia segons què. És un llibre, diguem-ne, de consulta, que no és un best-seller ni és perquè et prenguin l'edició dels dits.
1: Ni faran una pel·lícula d'aquest llibre.
0: No, es podia fer una pel·lícula de coses al voltant d'aquest llibre, però del llibre en concret no. Perquè, és clar, no hi ha ningú del món, ni ara ni fa 100 anys, que se sàpiga les 280 melodies i les 360 lletres. Donaria, o seria un bon material per fer un documental o una recreació del que eren les formes de socialització, no tant quan es va fer això, que ja era una fase molt terminal, sinó a la generació, diguem-ne, dels que havien nascut en 1860.
1: Però era el seu WhatsApp, era la seva manera
0: Exacte. Era la manera de transmetre notícies, era la manera de transmetre fins i tot valors. Moltes d'aquestes cançons les cantaven a les fàbriques. És a dir, la gent diu, són coses de pagès. No. La majoria d'aquestes cançons, la papeta, aquesta la va prendre a la fàbrica.
1: Mentre treballava a la
0: cançó. A les fàbriques, Els treballadors i les treballadores, sobretot, canti. I després les dones en els balladors de les modistes, tots estaven a cosir. El pret-a-porter no existia.
1: Sí.
0: La roba s'havia de fer, i això feien els obradors de les modistes. Cantaven, i cantaven a veus. I en les fàbriques també, i en les tavernes també, que per això moltes de llocs, temps més ençà, van prohibir cantar. Perquè el cant aquest servia de vegades per vehicular reivindicacions.
1: Ah.
0: I llavors, jo me'n recordo quan jo era petit, amb els atallers hi havia un gran lletrero que deia se prohibia cantar. I a les fàbriques posaven les ràdios de tota pastilla
1: perquè no es
0: cantés. Perquè no es parlessin i perquè no es cantessin. I tu tenies una fàbrica en la cantonada, a Mataró hi havia una fàbrica a cada porta, fabriquetes i fàbriques grosses, i senties les ràdios des del carrer, perquè ho posaven perquè la gent no xerrés entre ells i perquè no cantessin.
2: Ostres!
0: Perquè el cant era una forma d'afirmació dels que estem a baix.
1: De reivindicació.
0: I això podia servir per reivindicar o per el que fos.
1: Sí, sí.
0: I llavors, d'aquest món, diguem-ne, d'abans de la televisió i fins i tot d'abans de la ràdio, i fins i tot d'abans dels gramòfons, doncs quan aquesta gent, l'Esteve Albert i en Tomàs, en recullen com si diguéssim els últims, els anys 30. Si això s'hagués pogut fer als anys 50, molt d'aquest repertori ja estava oblidat. El recullen de gent que eren vells, la majoria ja eren vells, a l'any 33. Hi havia un d'aquí de Barrius, que era un pastoret, un tio molt cantaire, però que baixava d'allà dalt de tot del Pirineu, i aquest s'havia currat, i en aquell moment tenia 20 anys. Però els altres eren la Pepeta, que té 67 anys, en Joan, que en té 58, i molts d'ells havien après les cançons a la fàbrica o al taller,
1: clar,
0: perquè es cantava.
1: Això que deies tu abans de la cultura, això és la cultura popular i tradicional, no? Que és la germana petita, l'última de l'àmbit de la cultura, no?
0: Sí, si vols dir-ho així, això és molt
2: important. També era una distracció, perquè no n'hi havia...
0: Sí, no, esclar.
2: No n'hi havia ràdio ni res.
0: És que anaven al mateix pas, és a dir, era un tipus de relacions humanes, i en aquest tipus de relacions humanes hi entrava la cançó com una cosa normalíssima, que servia per això també.
2: Sí, sí.
0: Home, i els que tenien bona veu, per exemple, lligaven molt.
2: Sí.
0: Que un noi cantés bé...
2: Hombre, era que ballés bé.
0: Això ja era el colmo, ja. Si cantava i ballava bé, era el colmo. Però no, i no és cap broma.
2: No, és veritat, és veritat.
0: Però esclar, penses, bueno, és que esclar, aquella gent, si els diumenges feien festa... Sí, perquè estava prohibit treballar moltes vegades, eh? Però no tothom podia anar al ball cada setmana. No. O no a tot arreu hi havia ball cada setmana.
1: I si no, s'assentaven al baral de casa,
0: sí,
1: a la porta de casa,
0: sí,
1: traien les cadires allà,
0: sí,
1: i cantaven, i parlaven, sí, exacte, i es, sí, comunicaven.
0: Sí.
2: Jo sobrevivido.
0: Sí,
1: perquè tens,
0: sí.
1: De llibertat és perquè tens una edat.
0: Els que teníem una edat és encara alguna...
2: Sí,
0: jo era molt petit, però encara ho havia vist.
2: Però en el meu poble, que canten, bueno, jotes. La zona de Castellón, pero son jotas. Y en el pueblo, pues uno tocaba la bandurria, tal, y bueno, pasaba algo. Por ejemplo, a mi abuela le hicieron una jota, porque había una vecina que había perdido un gato y se la había metido dentro de un arcón. Claro, se lo encontró en... O sea, y sacaban canciones populares.
0: Les corrandes que en diuen ara, sí, que aquí a Dosrius, aquesta zona, se'n deien follies.
1: Follies?
0: Que és un nom molt més antic. Les follies són un gènere de dansa i de poesia de finals de l'edat mitjana, i a tot arreu se'n deien follies menys amb un raconet d'Osona. Però quan mossèn Cinto Verdaguer, que era de Fogueroles, d'un raconet d'Osona, se'n va anar a Barcelona i li van començar a dir que això de fer corrandes, de fer quartetes rimades, cantades, era una cosa del flamenco i dels aragonesos, va dir, ara què dieu? Si ja en fem tots, des de cap edat. I llavors els barcelonins van aprendre que per fer quartetes d'aquestes no calia ser ni aragonès ni flamenco. I llavors van aprendre la paraula aquesta. Però aquí a Dosrius, igual que a Mataró, aquesta zona, i a tot arreu, o quasi a tot arreu, d'aquestes quartetes improvisades sobre esdeveniments del dia, de no sé què, que la veïna se li ha ficat el gat a dintre.
2: Sí, sí.
0: Això se'n deien follies, perquè, entre altres coses, primera perquè se deien coses folles, ximpleries,
1: sí, sí.
0: Però també perquè molt antigament es havien fet sobre un esquema rítmic i melòdic que era un ball d'aquests del Renaixement que es diuen, justament, en diuen follies, perquè no les heu llegit en italià. Sí. Però és això, en català se'n diuen follies i s'escrivia follies.
1: Molt bé.
0: Bueno.
1: Bé, com sempre, cada vegada que vens, aquí al Maresme Jan és un plaer escoltar-te, que ens expliquis aquestes coses. Nosaltres sí que creiem que això és cultura.
2: Sí,
1: digui el que digui l'Ajuntament, aquesta aquí, gent,
2: no,
1: sí que creiem
2: que
1: això és cultura.
0: No.
1: I esperem...
0: Pertanyen a una altra cultura.
1: Esperem,
0: no és el mateix.
1: Esperem que no es quedeu aquí, que continueu fent coses. Perquè els garrofers aneu fent coses, a la solució.
0: Sí, anem fent coses, però costa molt.
1: Sí.
0: Costa molt.
2: Bueno, i el placer de aconseguir?
0: Sí, esclar, sort n'hi ha. Però costa molt.
1: Doncs molt bé, Rafael Mitjans, moltes gràcies per compartir aquesta estoneta aquí al Maresme.
0: No, vosaltres, de difondre aquesta activitat que fem quatre ximples, perquè són quatre ximples, eh?
1: Fins la propera.
0: Gràcies. Social. Gràcies.

0: I ara, la propera secció, Medicina Xinesa. La primera col·laboració de la temporada de l'especialista en Medicina Xinesa, en Joan Alfons Rivero. Bon dia, Joan Alfons.
1: ¿Qué tal? Molt bon dia. Com estàs, Carles?
2: Bon dia, però voy a decir una cosa. Es que tengo muchas ganas de decirlo. Hay que ver, es el médico chino que no es chino. Es que hacía tiempo que no lo decía esto.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, Joan Alfons, de què ens parlaràs avui?
1: Doncs mira, avui parlarem, per començar la nova temporada,
0: sí?
1: Parlarem d'una, bueno, de l'evidència de la medicina xinesa amb una malaltia que és molt prevalent, que en aquest cas és la diabetes tipus 2, val?
0: I així, bueno, pues... M'encanta que em diguis això.
1: Doncs vinga.
0: És que t'ho dic perquè justament fa 6 mesos em van diagnosticar això.
1: Vaja, vaja, home.
0: Vinga, aviam, il·lustra'ns.
1: Vinga, bueno, primer de tot, suposo que tothom, si és una malaltia, un tipus de malaltia metabòlica, que tothom, per desgràcia, pues, té coneixement d'algun familiar o algú que, bueno, que està afectat per ella.
0: Sí.
1: Al final és una falta de funcionament del pàncreas, unes cèl·lules del pàncreas, les cèl·lules tipus beta, i bueno, el que provoca pues, és que la glucosa, en aquest cas, no entri dintre les cèl·lules i això pues, bueno, pues, provoca desajustos metabòlics. Des d'un punt de vista de la medicina xinesa, és una malaltia, aviam, com a tal, evidentment, com a diabetes, com el que coneixem com a diabetes, no està especificada, perquè això, fins que no s'han tingut estudis recents, pues, no s'ha pogut saber. Però el que sí que es tracta la diabetes a través de la medicina xinesa ja apareix en el cànon de medicina xinesa del següent, de l'emperador Groc. I això apareix en el capítol 47, més concretament es parla d'un síndrome que es diu el síndrome Shao-Ke, que es caracteritza pels tres símptomes principals dels que té la diabetes, que és les 3P, que es diuen. La polidipsia, polifàgia i poliúria, és a dir, el pacient menja molt, beu molt i orina molt, val? Doncs això ja està recollit com aquests símptomes dintre de la medicina xinesa, doncs parlem doncs, del segle II abans de Crist, o sigui que no és algo nou, malgrat que no es tenia coneixement. El que sí que es deia en el propi cànon és que era una malaltia que podia provocar la mort. Val? O sigui que
0: sí.
1: No hi havia possibilitat de tractar-la. Això passa molt amb moltes malalties que tenim, que dintre de la medicina xinesa pues, se sap que no tenen cura, és a dir, perquè no tenim la vareta, per malauradament, ni la medicina occidental ni la medicina xinesa, ni l'home en general, intenta tenir cura per tot, però pues, estem amb això, però no es té, no?
3: Escolta, et parla un diabètic.
0: Dos, ja som dos.
1: Ja som dos.
2: Sí, bueno,
1: ja
2: perdón, som els tres.
0: Mira, tres, aquí hi ha una passa per aquí l'estudi.
3: Som tres de la taula i el tècnic perquè no s'ho mira, però igual.
2: Som els com les vampires.
3: Però escolta'm, però això de ser diabètic vol dir que som molt dolços. Jo sempre dic el mateix, es un petó a la boca i ho notaràs.
0: La dolçor.
3: La dolçor, no? Però això dius clar, que no té cura.
1: Per això se li diu melitus, perquè era dolç.
3: Melitus, sí, perquè clar. És clar. I dic, però dius que això no té cura.
1: A dia d'avui, el que es pot controlar, o sigui, es cronifica perquè el pacient pugui tenir aquesta funció que el cos no pot fer per ell mateix, doncs que la pugui fer, es substitueix amb la insulina. I això és el que, o a la metformina, o sigui, depèn del tipus, hi ha una diabetes tipus 1 que és genètica, que aquesta s'ha de punxar insulina sí o sí, i la diabetes tipus 2, pues, que té un rang de patologia més àmplia.
0: Més genèrica.
1: Més genèrica, sí. I en funció de cada pacient i cada perfil, pues, se li dona una medicació amb una altra, és a dir, i el pacient està controlat. I ara ja hi ha implants que es fan transcutanis, pues, que el pacient ja no s'ha de punxar, sinó que mira el sucre pel mòbil.
0: Sí,
1: que ràpidament
0: sí. Tinc un company que això ho té.
1: Sí, hi ha bombes d'insulina que en casos greus, però això és de la diabetes tipus 1,
0: sí,
1: que
0: sí, sí.
1: Quan, quan pita, doncs, automàticament ja té una bomba i el cos, o sigui, la bomba el que fa és que fica la insulina ja directament a l'organisme i, bueno, doncs, per sort, doncs, no té, doncs, això, un coma diabètic ni coses d'aquestes. Ja. Però nosaltres no arribarem a aquest extrem. Llavors, dintre de la medicina xinesa, és el que es deia, que ja hi havia aquestes tres... aquest síndrome, val? Això, que de fet se li diu el síndrome dels tres excessos i es defineix com excés a la part alta, excés a la part mitjana i excés a la part baixa del cos. El que afectaria la part alta, dintre de la medicina xinesa estaria afectant més a la part de pulmó, que és quan tenim més set, val? Més la poli... les ganes de beure,
0: sí.
1: Ganes de beure amb una sensació de calor a la boca, eh? O sigui,
0: sí, és una característica molt, molt, molt...
1: Sí, sí.
0: Molt, pues, amb els diabetis és una cosa normal.
1: Pues això, totes les medicines ho recullen del mateix, perquè això ha passat durant tota la història, és a dir, que ara hi hagi més prevalència, abans la gent es moria i no sabia que es moria, però és que potser eren diabètics, vale? Quan afectava la part mitjana, pues era aquest excés de ganes de menjar, que afectaria més a l'òrgan estómac des del punt de vista de la medicina xinesa, i de la part baixa, doncs, quan afecta més a la part de ronyó, que evidentment és un excés en el quant a l'orina.
0: Yeah.
1: Es pot tractar tant amb acupuntura com amb fitoteràpia. També he de dir, i aquí faig un parèntesi, que la diabetes és un tipus de malaltia metabòlica, de que influeix molt els hàbits de vida, d'alimentació, d'exercici, val? Precisament perquè quan hi ha una vida més sedentària generem immediatament una resistència a la insulina. Val?
0: Ja.
1: Fa poc, en aquest any, s'han fet dos metanàlisis, perquè és una malaltia que, com que és precisament molt prevalent, és a dir, que té molta gent, pues, són les que més s'investiga. Amb el tractament amb medicina xinesa...
0: O més s'interessa investigar,
1: però bueno, normalment el que afecta més, millor, perquè si ho fem des d'un punt de vista mercantilista, que és trist,
0: sí,
1: pues seran més pacients que hauran d'anar o comprar o gastar-se els calés per fer el tractament que sigui.
0: D'això viuen les farmacèutiques.
1: Aquesta és la trista realitat, però bueno,
0: exacte,
1: també... Però també es beneficia el pacient. Hem de mirar-lo per aquesta vessant, perquè si no, això seria un no acabar. Bueno, pues, en aquest sentit s'han mirat, s'ha comprovat l'eficàcia, en aquest cas, de la medicina xinesa, prenent com a base uns paràmetres des de la medicina occidental, perquè hem de tenir en compte, i això sempre és molt important, que el pacient ha d'anar al metge, és a dir, ha de tenir un control, en aquest cas, d'un endocrí, val? I sota cap concepte pot deixar cap mena de tractament, encara que s'estigui tractant amb medicina xinesa. Per què? Perquè la medicina xinesa actuarà sempre com a una medicina complementària, en aquest sentit. Per què? Perquè la medicina occidental tens més eines des d'un punt de vista bioquímic i del seguiment per poder controlar l'evolució de la mateixa, val? Entre d'altres, els paràmetres que normalment es miren, pues, el primer, evidentment, té a veure amb el nivell de sucre en sang, que és el que es diu la hemoglobina glucosilada,
0: sí,
1: val? Que això es mira, es fa una analítica en dejú i mira com ha evolucionat en els dos o tres mesos últims del pacient els nivells de sucre en sang. Val?
0: Val.
1: Llavors, en els estudis que s'han fet, es mira aquesta, la hemoglobina glucosilada, l'home, que l'home, el que mereix, hi ha dos tipus d'home, és un tema de paràmetre d'homeostasis metabòlic, val? I mereix tant el funcionament de les cèl·lules B, que hem dit, del pàncreas, com també la resistència a la insulina. I en aquest cas, normalment, la que es mira és la de la resistència a la insulina. Per què? Pues perquè és més senzill amb esport, amb qualsevol complement... nutricional, fitoteràpic o de tractament, de mesurar aquesta resistència. I després, evidentment, pues, es mira el sucre, pues, tant a nivell basal com a nivell postprandial, és a dir, després de dinar, dues hores després de fer la digestió, com estan els nivells de sucre. Llavors, són quatre paràmetres que es van tenir en compte en aquests metanàlisis per poder veure l'efectivitat de la medicina xinesa en el tractament o en el seguiment de, jo diria més, l'acompanyament de la diabetes tipus 2. Pues en els, per exemple, en dos dels paràmetres més importants. En tots han aconseguit baixar, però jo destacaria en quant a l'home, ha baixat 0,79 punts en quant a l'estandardització o la classificació de l'home. Pensem que a l'home es classifica a nivell de 1, 1 a 2, 2, 2 i mig, 2, 70, 2 i mig, a fi, més de 3, val? Que això ja indicaria, més de 3 indicaria ja, o a partir de 2 i mig indicaria ja una resistència a la insulina moderada o gran. Val? Okay, sí. Pues, home, baixar 0,79 punts quan estem parlant d'un punt, punt i mig per passar d'un nivell a un altre, d'un estadi a un altre, home, és una ajuda. O sigui, no és determinant, però és una bona ajuda. I en quant a l'hemoglobina glucosilada, pues, en termes percentuals, el que sí que feia és baixar un 0,68 aproximadament, o sigui, tres quarts de punt. I també hem de pensar que a partir, en aquest cas, això dependent també del laboratori, del tipus de mostra, però en el que es va agafar, menys del 5,7% indica un grau de normalitat. Però els prediabètics, és perquè penseu, estan entre 5,70 i 6,4. Per tant, baixar un 0,68 significa alentir d'alguna manera que el pacient vagi cap a la diabetes. Ja. O sigui, mantenir-se en un estadillo que estigui prediabètic, és a dir, que té el sucre elevat, però que pot anar a controlar-se. Això què vol dir? Pues que potser necessita menys medicació, menys metformina, des d'un punt de vista de la medicina occidental, perquè sempre pensem que aquest tipus d'estudis mai es fa sol en medicina xinesa. O sigui, es fa sempre, encara que sigui el control i la intervenció, sempre es fa amb un tractament de base de la medicina occidental. I el que es compara és... Correcte, sí. El que es compara és si ho fem només amb medicina occidental o ho fem amb medicina occidental més el tractament que sigui de la medicina xinesa, si hi ha una millora o no.
0: Has dit dos tractaments de la medicina xinesa. Un era l'acupuntura i l'altre quin era?
1: Amb plantes, amb la formulació. Vale. El corpus de la medicina xinesa, no només, o sigui, el que passa és que l'acupuntura és la més rimbombant, la que sempre quan diem medicina xinesa, com que és algo molt particular de la medicina xinesa, només pensem en l'acupuntura. Però l'acupuntura només és una part. Sí, la part de les plantes, de la formulació en plantes, és una part molt, molt important. I, de fet, en molts estudis s'utilitzen algunes de les fórmules que s'utilitzen quotidianament arreu del món per altres patologies, perquè com que aquí estem parlant d'un tema metabòlic, no és algo molt concret, afecta més un òrgan. O sigui, perquè la gent no entengui, el concepte diabetes, que és un e-book per nosaltres, diabetes mellitus, val? Hi haurà a diferents graus, però la malaltia és una, contempla 7 síndromes diferents dintre la medicina xinesa. Perquè com que ja hem dit que afecta a 3 esferes, és a dir, si és més a òrgans de la part alta, més la part central, més la part digestiva o més la part de ronyó, pues això contempla diferents òrgans des de la visió de la medicina xinesa. Principalment pues, serien el pulmó, el que hem dit, a la part superior, a la part mitjana, diríem, l'estómac i la melsa, val? Que la melsa, com així, no és la melsa, és melsa pàncreas, de fet.
0: Sí.
1: O sigui, és una funció conjunta, és la de treure el que diuen els xinesos, la substància sutil dels aliments. Val? I després, evidentment, pues, estaria la part del ronyó. Que el ronyó són, medicina xinesa, les nostres bateries.
0: Ostres, pues, al final... Ara estava pensant, si tens les tres parts, estàs fotut, eh?
1: Sí, bueno, no, aviam, és que, de fet, jo sempre ho dic als alumnes i a la gent que ve a la consulta.
0: Sí.
1: A la medicina xinesa també li passa igual que a la medicina occidental, és a dir, que això és una manera de classificar, però no vol dir que si una persona només tingui, en el cas de la diabetes, per exemple, jo que sé, un calor en estómac i només tingui això, no? Pot tenir un calor en estómac i potser una insuficiència de yang, de melsa i ronyó.
0: No, però jo ara, el que estic pensant és que jo m'imagino, per exemple, tinc molta set, estic picant tot el dia i vaig molt al lavabo. M'estàs plantejant que estic... No fotut, el següent...
1: Clar, és, clar, tens, que tens todo, tres, no? Símptomes, va, que sí, que t'està predisposant amb això. No vol dir, escolta'm, no vol dir que un símptoma no vol dir que tinguis una malaltia. Eh?
0: No. Correcte. Però em refereixo que si jo aquests tres símptomes que has explicat els estic experimentant, sí. Cau.
1: Home, has d'anar al metge.
0: Aviam, estic medicat i tot, eh? Però em refereixo a nivell de la... O sigui, per exemple, en el meu cas, jo, per exemple, fent l'acupuntura o fent lo de les herbes, no em curaré, però sí que milloraré el meu estat físic.
1: Aquesta sintomatologia, sí.
0: Vale, perfecte. Això és el que volia anar a arribar, a que em diguessis això, de dir, no, la teva filosofia... La teva manera d'entendre aquesta malaltia canvia. Mm-hmm. Vale.
1: Perquè en els diversos programes que hem fet sempre expliquem que el que fa la medicina xinesa, a diferència de la medicina occidental, sobretot es basa, tractem la part funcional, la part orgànica ja la tracta la medicina occidental.
0: Medicina, sí,
1: si s'ha d'operar,
0: sí,
1: algú, s'opera i punt. Nosaltres el que fem és actuar sobre la funcionalitat de l'òrgan, o sigui, del cos en aquest cas. I com que el nostre sistema diagnòstic és un sistema que és molt personalista, és a dir, que es basa en tu i els teus símptomes que tu m'estàs descrivint, el teu pols i la teva llengua, m'està dient què li està passant, quins són els òrgans que haurem d'anar a tractar, doncs jo et faré un tractament molt personalitzat per a tu. Per tant, el que faré des d'un punt de vista funcional és posar el teu cos en les millors condicions funcionals que li puguem donar en aquell moment, per el que tens. Evidentment, la funció del pàncreas, ja et dic jo, que no la recuperaràs.
0: Però
1: el que li quede en percentatge, ajudat també per a metformina, per exemple, o per qualsevol altra medicació que tu puguis estar prenent, pues és millorar-ho. Per exemple, jo, hòstia, sí, em va molt bé, el sucre el tinc molt bé als nivells, però, hòstia, jo què sé, pues, a lo millor, pues, sí, continuo tenint molta set, o tinc molta gana. Bueno, pues sí que podem fer acció, per exemple, per la gana, pues a lo millor s'està acumulant un calor a l'estómac, però el que fem és tractar l'estómac. Per què? Per què aquí tenim un avantatge? Perquè nosaltres no només tractem l'estómac com a òrgan, sinó tractem l'estómac com a òrgan i com a àrea funcional. Això també l'hem explicat. No,
0: hi ha molta gent que diu que l'estómac és com un segon cervell.
1: Bueno, aquí és el que vinc. L'àrea funcional el que indica és que la medicina xinesa no només diu que l'òrgan fa aquesta funció fisiològica, que també, sinó que hi ha una funció, per exemple, una estructura que depèn d'aquell òrgan, una emoció que depèn d'aquell òrgan, una secreció que depèn d'aquell òrgan. Per tant, el que fem és regular tot el que té a veure. I això té no només a veure amb l'òrgan físic, sinó la teva part energètica i la teva part mental i emocional. Per tant, el que fem és regular aquestes tres vessants que en medicina xinesa es diu el qi, el jing i el shen, la part de la nostra psique. Val? Per tant, el que fem és regular això. Per què? Perquè, per exemple, si una persona té calor a l'estómac i està passant molta ansietat, el que nosaltres fem, i això està hipermega demostrat, és que l'acupuntura el que fa en el moment que claves una agulla al cos és aturar de manera radical la cadena proinflamatòria del cos, és a dir, les interleucines, els factors tumorals, tot això que fa que la sang tingui substàncies proinflamatòries que arriben al cervell i el que fa és alterar-lo i tens aquesta sensació d'angúnia o d'ansietat, doncs el que fem és baixar-lo. Llavors, de retruc, si tractem l'estómac, el que fem és eliminar calor de la sang i també millorar la funció de l'estómac. Per tant, aquesta sensació de gana baixa. Per què tu tens sensació de gana? Perquè si quan tu tens gana o tens calor a l'estómac, per què el cos et diu no, menja alguna cosa? Perquè quan tu menges, automàticament la sang es redistribueix en el cos i la sang arriba en més quantitat per la via més entèrica i esplènica, arriba a l'estómac. I la sang té moltes funcions, però una d'elles és la de hidratar i nutrir. En el moment que tu arriba més sang a l'estómac, tu calmes aquesta sensació de calor.
0: Això es converteix en un caos
1: perquè arriba la sang. Clar.
0: Sí. Està claríssim.
1: Pues si aturem en algun moment aquesta sensació, per exemple, per l'ansietat, pues també ajudem a que l'estómac no tingui aquest calor, per tant, no et demani tant de menjar. I això afectarà també pues, a que tinguis un millor descans, etc, etc. O sigui, no, ja no només és per l'estómac en si, sinó per la teva condició general de l'organisme, que és el que intentem sempre millorar, val? Posar una homeostasis que a tu et sigui o et permeti tenir la millor qualitat de vida possible.
0: Pues, Joan, mira, vaig dir-te una cosa, eh? A mi m'ha anat molt bé parlar amb tu avui perquè he vist una finestra.
2: Ha visto la luz, hijo mío.
0: Sí, no, perquè és que estic molt amoïnat amb aquest tema i de veritat que m'acabes de donar una alegria em dient, bueno, no és tan dolent el que tinc.
1: No, és una conseqüència que el teu cos sap que si quan tens gana, pues millora, diu, hòstia, ja, calma, ja et relaxa, però et relaxa per això, però cuidado, que si no fem efecte, entrem en un bucle.
0: Sí,
1: tant,
0: sí,
1: el que hem de fer és tractar-lo perquè no el tinguis. Perquè, entre altres coses, no engreixaràs i, si no engreixes, tindràs menys resistència a la insulina i el sucre i a la insulina arribarà millor a les cèl·lules i el teu cos treballarà millor. Imagina't, eh? De molt poc, el que podem fer arribar.
2: Hay que ser positivo. Te pondrás buenorro y tendrás que ir apartando.
0: Pues molt bé, Joan. Pues moltes gràcies. A mi m'ha servit molt. Imagino que els nostres oients també els hi haurà servit molt. I, bueno, quedem per la pròxima.
1: Vinga, per la propera, va.
0: Vale?
1: Una forta abraçada.
0: Igualment, Joan Alfons. Vinga, que vagi bé. Adéu.
1: Adéu.

0: I ara passem a la secció d'etnobotànica. I com tots estem esperant, parlarem de bolets, perquè en algun lloc ja se'n troben, amb la Rosa Galí. Què tal, Rosa?
1: Hola, molt bon dia. Sí, sí, escolta'm, la cosa es comença a bellugar.
0: Estem tots, estem no nerviosos, no, lo següent.
1: Lo següent, perquè no plou prou, és evident que sigui el canvi climàtic, sigui el que sigui, no plou allà on ha de ploure, ni quan ha de ploure. I precisament avui m'he llegit una entrevista en el Jordi Alemany, que és el investigador de bolets, en l'Institut, en el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. Mm. O sigui que realment els bolets, ja no només els que ens mengem o el que ens mengem del bolet, preocupen i s'estudia molt. Però aquesta gent estan fent uns estudis de producció, o sigui, tenen unes àrees de 100 metres quadrats que setmanalment les van a veure, s'apunten les medicions de temperatures, de què ha passat, què està passant en aquell bosc, què hi està naixent, què no hi està naixent, i d'aquesta manera van fent un estudi científic de com hauria de ser un entorn boscós perquè donés un rendiment la collita de bolets pels seus propietaris, evidentment. Perquè avui en dia doncs, ja sabem que la fusta doncs, dona el que dona, sí, i para de comptar. I llavors el que són els fruits del bosc més codiciats en aquests moments, doncs, evidentment són els nostres estimats rovellons. Pues doncs ja, resulta que a Catalunya...
0: Això no s'havia fet mai encara.
1: Bueno, aquí a Catalunya fa 30 anys que ho fem.
0: Ah, molt bona notícia.
1: Ens
0: n'entarem ara.
1: Exacte. Fa 30 anys que ho fem, segurament no amb les condicions que ho estem fent ara, perquè segur que ara el treball es fa molt més científic, tal, però aquesta iniciativa ja fa aquests anys que funciona. I d'una manera tan fixa, o sigui, d'una manera ordenada com la d'aquí, segurament no n'hi ha, o aquest senyor no tenia notícia de que n'hi hagués cap altre, inclús en tot el món. Hi ha molta altra gent, doncs Itàlia, França, que també ho estan fent, però tants anys com els que ho vam iniciar aquí a Catalunya, no. Llavors, bueno, aquesta gent tenen sensors de temperatura, de la humitat del sol, estan en contacte amb els serveis meteorològics, vaja, que fan ciència amb els bolets, tu, vull dir, no dels bolets, que d'aquests segur que hi ha molta gent que està fent ciència,
0: sí,
1: de com neixen els bolets al bosc, de com fructifiquen.
0: I segur que les dades són preocupants, no?
1: Sí, sí. No gestionar el bosc perjudica la producció, perquè, per exemple, el rovelló necessita boscos estressats, boscos joves, airejats, i d'aquests cada vegada n'hi ha menys. Si us hi fixeu i passegeu pel bosc de pins joves, no n'hi ha, és que no n'hi ha. Per què n'hi ha tants a Sòria? Perquè fa uns anys, em sembla que era l'època de la República, es va fer tot un programa de reforestació de zones abandonades i, clar, aquests pins doncs, que tenen 50, 80 anys, doncs encara són bons productors de rovellons.
2: Jo estava en Sòria i està plegada d'un pino que, además, se ve com dorado. La madera és una
1: passada. Sí, no sé exactament quina d'allò, però el problema que tenen allà...
2: He comido los rovellons de Sòria. No són com els
1: d'aquí. No, clar, el mateix rovelló, el mateix... De rovellons n'hi ha, doncs no sé, 7 o 8 espècies de les que coneguem i que les podem collir relativament a prop i a l'abast, no? Ells en allà en tenen, jo crec que és el sanguifilus, però el normal, el rovelló
0: sí,
1: normal.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: El problema és el seu substracte, el sol, la terra. No és un bosc, allò no havia sigut un bosc.
0: Clar.
1: Sí, potser fa molts anys, però eren terres de...
0: Sempre que no tenen el que diem, que no tenen el mateix gust.
1: No tenen el mateix gust perquè aquí collim els rovellons amb un substracte de sol madurat. Estan a dins el bosc, estan d'allò... Vosaltres aneu allà i, clar, allò és sorra. Estires una planteta i estires la sorra. Estires el bolet et neix, tenen sorra, clar, perquè trenca la sorra. I llavors això fa que el bolet sigui diferent. Que de vegades són diferents perquè són diferents bolets, eh? Però...
2: Els bosques estan superlíquids.
0: O sigui,
2: no
0: és
2: com aquí.
0: Bueno, això m'imagino... Això és un peix que es mossega la cua, perquè, clar, si per un tema forestal, per un tema d'incendi, tot anem podant boscos, anem netejant boscos i tot això, estem perjudicant que no surtin bolets.
1: Bueno, no sortiran, depèn del que tallis, perquè a lo millor, doncs, si deixes les alzines, et sortiran els bolets que surten a les alzines.
0: Si vols, si comptem si per deixes... metre quadrat, hi ha quatre alzines i les quatre t'encarregues tres i en deixes una,
1: bueno, sí,
0: no et surten els números.
1: Sí, segurament les tasses. Estàs parlant de les estassades que es veuen ara per aquí.
0: Correcte.
1: Jo no crec que aquí les fagin precisament per favorir la producció micològica d'aquestes muntanyetes.
0: No, m'imagino que és per un tema de seguretat, per sí, un tema contra incendis, per un tema de... No sé, és que li podem donar mil noms.
1: Home, jo les alegries més grosses que he tingut ha sigut aixecant branques de pins a terra.
0: Mira, t'ho anava a dir.
1: Mullades, xopes, velles, que menys fa no sé quants anys que són
0: allà. I trobes allà el tresor a sota.
1: Però l'he trobat diverses vegades, així.
0: Sí,
1: o sigui que jo,
0: sí,
1: quan hi ha una branca o una estassada de pins per terra,
0: lo
1: ja em veus a mi
0: aixecant
1: o posant el nas per allà a veure si es veu alguna cosa, perquè, clar, guarda la humitat.
0: Clar.
1: I, bueno, doncs potser sí, que aquestes estassades fan que aquest subsol se'ns mantingui una mica més humit de lo que es mantenia
0: si
1: fins ara.
0: Però si han fet la desforestació i han deixat el bosc net, no l'han deixat brut, et trobes en què ja no sortirà res.
1: No.
2: Tranquil·la,
1: no,
2: que està molt brut.
1: Clar, el, evidentment, en teoria, per previndre els incendis, els haurien de deixar nets. I llavors això sí que ja ens ho acaba de arreglar tot. Però bueno, no sé si us en recordareu, aquí dalt la Tordera, que va haver-hi uns anys, els anys, no sé, els 60 o 70, sí, 70, potser sí. Es van cremar a ca... Ai, com es diu aquella casa de pagès que és un restaurant a Can...
0: Calcoix?
1: Calcoix.
0: No, Calcoix.
1: A la zona de Calcoix van haver-hi uns incendis...
0: Jo no soc tan gran, eh?
1: I van haver-hi uns incendis que després d'aquella època es deien ara hi faran una urbanització, ara hi faran un no sé què. Evidentment allò està plegat d'urbanitzacions.
0: Mm.
1: Però sabeu la de ceps i la d'ous de reig que surten per allà darrere, amb aquella zona que encara està verda i tal,
0: sí,
1: però
0: sí,
1: encara
0: sí,
1: ho
0: sí,
1: veus que és una zona recremada, una zona que abans havien
0: hagut
1: uns pins o unes soreres, en aquest cas
0: sí,
1: són roures o alzines, el que hi ha per allà, que es veia que havia de ser molt més frondós de lo que és ara.
0: Mm.
1: Pues, en canvi, el miceli allà va passar el foc, va passar el que fos,
0: i
1: allò
0: encara
1: està, i encara és allà.
0: Mm.
1: I encara és una zona, doncs, que se'n troben molts.
0: Diríem que fer aquestes zones protegides.
1: Ai, sí. Oh, sabeu què fa un de Mosqueruela? Que sabeu on és Mosqueruela? Per allà baix a València, o Teruel,
2: sí, sí,
1: és Teruel, em sembla, la província de Teruel.
2: Sí.
1: Té molta anomenada, i quan volem... que anem a Sòria, doncs hi ha gent que va a Mosqueruela. Seguint aquestes coses del Facebook, que, clar, com poses bolets i busques bolets, vinga, fotre't coses de bolets. Doncs n'hi ha un que s'ha anat a regar l'hort tot l'estiu. Ha anat a dalt a la muntanya, cada setmana ha pujat a la muntanya al mateix lloc, suposo que sabia on hi havia miceli, anava carregat amb garrafes foradadetes, gelades, d'aigua congelada...
0: I les deixava allà.
1: I les deixava allà, ben posadetes.
2: Que tio ben listo, no?
1: Pues, després, jo no sé si són fotos inventades o no, aquest senyor pues, posa el seu nom i posa la data, i tot el que vulgueu, eh? I té una collita de rovellons. S'ha fet el seu hortet
0: de
1: rovellons.
0: Que
1: diuen, no, és que no es poden fer créixer no sé què. No, no, el tio amb tota la paciència del món els ha anat regant d'aquesta manera, deixant-te'l congelada, amb uns foradets que mentre es descongelava anava
0: pim,
1: pim, pim, pim, pim, pim, pim.
0: Ha mantingut la terra humida.
1: Cada setmana anava amb les seves garrafotes cap muntanya amunt, i bueno, mira, doncs,
2: I
1: si li ha anat bé, li ha anat bé.
2: Hombre, mira com va, pues toma ya.
1: Bé, això és anecdòctil, eh? Jo el que sí us volia dir és que de rovellons encara res, s'han trobat algun cep, s'ha trobat, encara potser en trobaríeu algun a 1.800, 2.000 metres,
0: amunt, amunt,
1: sí, amunt, i cotxes també,
0: sí,
1: perquè amb una d'aquestes van passar
0: una
1: foto de la Collada Fonda, allà sobre set cases, mare meva de cotxes que hi havia.
0: Automàticament que per Facebook o per Instagram surt una persona amb un cep a la mà,
1: tothom se'n va cap a la muntanya.
0: S'aixeca allà com una...
1: Sí.
0: Que és de por.
1: Sí, sí, sí.
2: Sí,
1: sí.
0: Sí,
2: yo ya
0: sí,
2: tuve sí, mi sueño y no soy avariciosa, ya no he vuelto a ir a buscar más bolets. Pero yo me encontré como este estudio todo lleno de rovellons ¿Y de estos que son de color naranja, que son tan caros?
0: Las camagrops. No, rossinyols.
2: Rossinyol. Ya, me volví
1: Home.
2: loca, recogí todo y dije, bueno, ya está.
1: Pues molt bé,
2: Ya he
1: molt
2: dejado
1: bé.
2: para los locos
0: Bueno,
2: como
0: l'any
2: yo.
0: passat va ser un any bastant bo de bolet, vull
2: No,
0: dir, va
2: no,
0: ser
2: no
0: un
2: fue el año
0: any...
2: pasado
0: Sí, home, l'any
2: ya.
0: passat va ser un any bo.
1: Aquí, sí, pel Prepirineu i el
0: Sí.
1: Pirineu, sí, aquí baix no gaire,
0: No,
1: aquí baix no
0: perquè ja
1: gaire.
0: va vindre el fred i
1: I
0: ja
1: ja va
0: està.
1: estar. Però bé, no perdeu la fe.
0: No, no, no, això és l'últim que es perd.
1: A on te podem anar? Doncs mira, podem anar a veure les fires de bolets. Si més no, veurem bolets. Si més no, trobarem gent que parla de bolets, sentirem conferències de bolets i sempre podem aprendre alguna cosa més, a
2: Sempre,
1: part de
2: sempre,
1: fer
2: sempre és
1: turisme
2: aprenent.
1: per casa nostra. En tenim una ara, el 26-27, a la Pobla de Lillet, que ja fa
0: Ah,
1: molts anys
0: sí.
1: que se'n fa. És un lloc molt maco i té uns boscos molt macos per allà al voltant. En tornem a Cardona, també el mateix cap de setmana. Ah, no, perdoneu, el 26 d'octubre. Ja m'estranyava, Cardona fan la Fira de la Llenega, però ja un mes
0: Ja,
1: més endavant.
0: clar.
1: A Llagostera, mira per on, a Llagostera és una zona que no hi aniria a buscar bolets, encara que aquell massís de cadiretes
0: En
1: i
0: hi ha,
1: el...
0: eh? Jo hi he anat alguna
1: Sí,
0: vegada i n'he trobat, eh?
1: és el mateix tipus de bosc que tenim
0: Sí.
1: en aquestes serralades.
0: Sí.
1: I també hi ha, i
0: El
1: potser no hi ha
0: ser
1: tanta gent.
0: una miqueta interior,
1: Sí.
0: no està tan a prop del mar, el ser una miqueta interior, jo crec que té aquella serralada que es crea com un microclima d'humitat,
1: Sí, no sé què
0: i és un
1: és.
0: lloc on se'n fan. Sí,
1: Sí.
0: allà se'n fan, jo n'he trobat allà.
1: Doncs el 12 d'octubre també podem anar a veure bolets. El mercat del bolet de Cal Rossal, que és a prop de, abans d'arribar a Berga, ja

0: fitxes de la temporada passada. Però si es tenen amb cistells, d'algun lloc els han tret.
1: No, no els tenen amb caixes ja. Ja no hi ha, ja no hi ha cistells de bolets. Ja tots són les caixetes. Sí, sí. I un, suposo que si són honrats t'explicaran d'allà on venen.
0: Els han tret, sí. Perquè, no, no, aquí no els han tret no t'ho explicaran.
2: A ver, los bolets no hablan. O sea, pueden decir de donde quieran.
0: Ni llevan código de barras. El problema es que no llevan código de barras y no sabes dónde está, de dónde vienen.
2: Pero el sabor sí que lo que dice Rosa es muy diferente. Yo, por ejemplo, en la zona de Castellón, bueno, está cerca de Teruel, hay el rogollón rojo, el sangriento, que está de muerte y tiene mucha
0: carne. O las clatasangs.
2: Que si te vas a buscar bolets, no hay nada, este año no hay nada. Y vienes a unos tíos ahí llenos de bolets y dicen, ah, mira, he tenido suerte. ¿Dónde has ido? Y te dicen, para la derecha, ¿no? Pues tú vete a la izquierda.
0: Yo, por ejemplo, yo no he anat només una vegada per la part de Tarragona a buscar bolets. Concretament al Perelló. Perquè una noia d'allà al Perelló em va dir, tu agafes aquest camí cap a l'Otros i allà a l'Otros, quan ho vegis, només tens que posar-te de genolls a terra i tot el cistell ple.
2: Ostres!
0: I vaig dir, noia...
2: Jo pensava que t'hi va poner a rezar.
0: Pues me'n vaig anar cap allà.
1: Sí, sí?
0: Ni un.
2: Ah, vale.
0: Tres hores caminant per al punyetero l'Otros i no vaig trobar ni un rovelló.
2: Se'ls havia llevat ella.
0: No l'he tornat a veure més.
2: A la noia.
0: I he tingut ganes, eh? I no l'he tornat a veure més. No he tornat més a Tarragona a buscar bolets. He tornat a Tarragona, però mai més a buscar bolets.
1: Bueno, ja se sap, la gràcia dels buscadors de bolets és caminar bosc, és conèixer nous llocs, noves persones. De vegades et trobes gent que hi fas una gran, no diria una amistat, però una gran xerrada mentre descanses allà al mig del bosc. I bueno, doncs això, si voleu anar, també en trobareu una altra de Fira del Bolet a Vilassar de Dalt a finals d'octubre, a Mataró a principis de novembre, i no ens descuidem que el 4 d'octubre a Berga encara fan el famós
0: concurs de bolets,
1: que premien el que porta més bolets, el que porta el bolet més gros...
0: Que són aquells de 60 i 70 quilos de cistell.
1: Això és una animalada. Sí. Això és una animalada, perquè a veure, vull dir, una persona ha de sortir al bosc a buscar el que li càpiga en el cistell i para de comptar. I si ho pots portar barrejat, millor que millor, perquè inclús és més bo a l'hora de fer la barreja per d'utilitzar-los.
0: Un dia, Rosa, tindràs que parlar, que això també és una cosa que a mi és una de les coses que més em costen, és un cop arribes a casa amb el cistell, la feinada que tens.
1: Oh, clar.
0: Perquè tens que netejar, tens que triar, tens que treure els cucs... És a dir...
1: Deixes mig cistell, se'n va la brossa.
0: T'has tirat tot el dematí caminant...
1: Portant allà aquells 10 quilos, 5 quilos...
0: I arribes a casa i te'n dones compte...
1: I te'n queda res, un quilet.
2: Però di la emoció que
0: s'arriba. Un dia parlarem d'això, perquè a mi és el que més ràbia em fa.
2: Però la il·lusió esa de...
1: Sí, sí, fa il·lusió, és agradable, és agradable anar a buscar bolets. I, de fet, és agradable anar a passejar per la natura.
0: Sí, sí, aviam.
1: Però mira, no sé quina cosa silvestre d'aquelles dels nostres... Van passats tan remots, devem tenir encara d'això dels recollidors, Encara tenim l'ànsia de recollir alguna cosa per menjar.
2: A veure, jo l'he vist en el bosque i se transforma.
0: No, la Rosa i jo m'han ajustat a buscar bolets. Aquí on te la veus?
2: Sí, no,
0: que se'n perdia,
1: No, clar.
0: Se'n perdia, vull dir que déu-n'hi-do,
1: Després a casa, quan arribes a casa, ja et pondràs prendràs el paracetamol, la faixa, les fregues... Tot el que vulguis.
0: Això també m'ho crec.
1: Però mentre ets al bosc no fa mal res.
2: És que se transmet... No fa mal res. No hi que la pille.
0: Sí, perquè quan arribes a bosc, a mi sempre em passa, en el moment que arribes a bosc, vas boig, per agafar el cistell, per agafar el pal i començar a sortir.
1: Sí.
0: Te n'oblides de que portes l'entrepà d'esmorzar, que portes la cerveseta per primer esmorzar, per sortir a caminar. No, arribo al bosc, deixo el cotxe, agafo el cistell, agafo el bastó i ja surto a buscar un any. Agafa l'entrepà, i bueno, ja menjarem després, no m'agradaria gens. És l'ànsia aquella de caminar pel bosc i de trobar
1: I de trobar, és agradable, és molt maco. O sigui, el que no ho entén, no ho entén, el que no li agrada, no li agrada.
2: Sí que és veritat.
1: I bueno, doncs ja està, us deixo deures fins la propera trobada, a veure
0: si la primera trobada, la pròxima la podem fer ja...
1: Amb haver explicat el que hem trobat.
0: Exacte.
1: Jo calculo que sí, haurem de fer uns quants quilòmetres, però alguna cosa o altra collirem.
0: Alguna cosa trobarem, alguna altra. Doncs molt bé, Rosa, doncs moltes gràcies.

0: després de la parada de vacances, torna el de viatge, amb l'Àlex Janó. Què tal, Àlex?
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: Molt bé.
2: Bien,
0: intrigadíssima. Sí, sí, et sents a tots així dient, aviam per on sortirà.
2: Aviam. No, aviam,
1: ja m'han preguntat, eh? M'han preguntat, de què parlaràs, on has estat? I no he dit res, m'estic reservant.
0: Sí, sí, sí, sí, estem tots aquí esperant, aviam en què ens sorprèn.
1: Bueno, avui saltarem a l'altre costat de l'Atlàntic, ens anirem a Estats Units, però anirem a un lloc d'Estats Units que és potser la ciutat més europea d'Estats Units, que és Boston.
0: Boston.
2: Oh, Boston.
1: Boston, sí. Boston.
2: No conozco mucho Boston.
1: És una ciutat que val molt la pena i, bueno, parlarem no només de Boston, parlarem també de l'estat, que és Massachusetts, i una mica de la zona que comparteix amb altres estats, que és Nova Anglaterra, New England, que és, podríem dir, és on va començar a formar-se els Estats Units, no? Els inicis dels Estats Units van començar en tota aquella zona. És interessant aquesta zona, primer tenim vols directes des de Barcelona, en companyies, Level és una companyia que hi vola, però ja hi ha rumors de que els vols amb Level sembla que s'aturaran aviat.
2: Per què? Quiero ir.
1: Sí, sí, sí. Eren vols, o són vols molt bé de preu, però sembla ser que no...
2: Perquè
0: molt bons... Per això estaven bé de preu.
1: Bueno, però hi ha altres opcions, eh? Hi ha altres companyies, s'ha establert ara fa poc JetBlue, que és una companyia americana que també vola, a part tenim les companyies, podríem dir, de bandera, que volen tant europees com americanes, que també volen directament. I una opció que jo vaig parlar quan vam parlar de les Azores, que a mi em resulta molt, molt atractiva, que és la d'Air Azores. Air Azores?
0: Air Azores.
1: Sí. Que aquesta vola, fa escala a les Illes Azores, a Ponta Delgada, a la illa de São Miguel, i d'allà vola també a Boston. O sigui, es pot fer Barcelona-São Miguel i després es pot fer São Miguel-Boston. I està pràcticament al mig, Azores, o sigui, són unes 3 hores i poc fins a São Miguel, 3 hores i poc fins a Boston. I és una opció molt interessant perquè es pot fer fent una aturada, veure les Azores uns quants dies, que és un lloc preciós,
0: sí, claro.
1: I després fer el vol fins a Boston. És una opció que val molt la pena tenir.
0: A mi m'ha sorprès això que diguessis que Boston és la ciutat que més s'assembla a una ciutat europea.
1: És la ciutat...
0: En què et bases per dir que és això?
1: Primer perquè combina molt, sempre que pensem en una ciutat americana o d'Estats Units, pensem en ciutats amb gratacels, molts gratacels.
0: Sí.
1: Aquesta té els seus gratacels, lògicament, sobretot la zona del centre, la zona més d'empreses, etc. Però combina molt amb edificis de més baixos, edificis de maó, edificis que tenen molta influència de la, podríem dir, arquitectura...
0: El que era la colonial,
1: la que ens recorda molt a l'entorn urbà britànic o irlandès.
0: Va.
1: Ens recorda molt això.
0: Però no pel tarannà de la ciutat, és a dir...
1: Bueno, pensem també que la ciutat té una gran... l'origen de la població, la gran part de l'origen de la població és anglès
0: sí.
1: I irlandès.
0: Irlandesa, sí.
1: Molta influència també italiana, moltíssim, té un barri italià molt important, i altres influències europees. Però sobretot la gran majoria són, bueno, irlandesos molts. De fet, celebren allà el dia de Sant Patrici.
0: Sí. És una gran festa.
1: És una, sí, sí, i allà es celebra com igual que es celebra a Irlanda.
0: Sí, sí,
1: es
0: sí,
1: fa,
0: sí, sí, sí.
1: Fa les mateixes celebracions. L'equip, per exemple, l'equip de bàsquet d'allà, que és el Boston Celtics, Celtics, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I té l'emblema
0: del trèvol.
1: Del trèvol, i l'equip vesteix de verd. O sigui, que té una molta influència també d'irlandesa en aquest aspecte, no?
2: Claro, pero es lo que tiene Estados Unidos, que tiene muchos inmigrantes.
1: Sí, sí.
2: Pues muchos, ¿eh?
1: Sí, sí, sí.
0: No, de fet, és un país d'immigrants.
1: És un claro, país de...
0: Va fundar molts immigrants.
2: Aquí no se da cuenta, pero...
1: Sí, sí, ja... sí, sí, sí, sí. Aquí a Boston, bueno, aquí és on van arribar, aquestes costes aquí de Nova Anglaterra, és on van arribar en el segle XVII, van arribar els vaixells dels colons, no? Que fugien d'alguna manera o que marxaven de Regne Unit.
0: De les penúries del... i d'Irlanda.
1: Sí. Sí, sí, sí. I es van assentar allà i aquí és on van començar a formar-se les primeres colònies.
0: Era l'època de la Gran Hambruna, no?, que van dir d'Irlanda, que molta gent marxava d'allà.
1: Bueno, també, també va coincidir, també va coincidir. Sí, sí, sí. Era gent que, doncs, que allà va, bueno, era molt emprenedora i allà va començar, doncs, a...
0: El nou món, el que es diu el nou món.
1: Sí, i allà va començar, doncs, a establir-se. Allà també es va formar, és on es va formar tot el moviment d'independència després de lo que era l'imperi o de la, de lo que era la metròpoli o la corona britànica. És a dir, la guerra d'independència d'Estats Units
0: comença a Boston.
1: Comença a Boston, comença en aquella zona, a través de, clar, estaven cansats d'haver de pagar o d'haver de sempre, tot anava cap a una gran part dels impostos, tot anava cap a la corona. Llavors es van cansar, van fer una revolta i allà es va començar, va ser el cultiu de la seva independència. Per tant, és també un lloc molt interessant de cara a conèixer la història
0: de
1: la nació, del naixement, sí, d'aquella nació. No? Per tant, és un lloc que té molts indrets, molts edificis, on es pot fer una mica aquest seguiment de... els primers passos, no?
0: El que diríem ara, una colla d'independentistes.
1: Exacte. Sí, sí,
0: dit així, seria això, no?
1: Sí, sí, es pot veure perfectament, es pot veure perfectament com va ser, com va néixer aquest sentiment d'independència, no? I es pot visitar els museus allà que ho expliquen, allà, a lo que és Boston, la ciutat, o no gaire lluny de Boston, es pot anar a veure, per exemple, algun poble, el poble de Plymouth. Es pot anar a veure fins i tot una rèplica del vaixell, un vaixell que possiblement us soni, que és el Mayflower.
0: El Mayflower, sí.
1: Que és on van arribar, on arribava, és molt conegut perquè arribaven els primers colons, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí. Llavors em resulta interessant per això. Primer perquè les característiques de la ciutat, que és una ciutat no és de grans dimensions, et pots moure perfectament en metro, una ciutat bastant segura, molt segura, pel que podem pensar de comparant amb altres ciutats d'Estats Units, una ciutat molt d'un pensament molt també europeu en el sentit de que, i més amb el que està passant actualment a Estats Units, no? Que potser ens fa una mica de mandra pensar en Estats Units. Bueno, Boston no és ben bé, no segueix aquesta onada tan republicana, tan trumpista, no?
0: Sí.
1: És una ciutat molt més demòcrata o molt més moderada, no? Més dels estàndards que maneguem per aquí, no? I amb molts parcs, amb un front marítim molt, també molt interessant, i que és agradable per passejar, és agradable per això, però també per, i és interessant per conèixer la seva història. És també interessant la barreja de diferents cultures que es viu i que es veu a la ciutat pel fet de que sigui una ciutat universitària molt important. És la
0: clar.
1: On es troben les dues universitats,
0: sí,
1: més importants dels Estats Units i del món, que és la Universitat de Harvard, i el MIT, de l'Institut Tecnològic de Massachusetts. Es troben els dos a la ciutat. Fins i tot es pot visitar el Museu del MIT, que és un museu de ciència que és molt entretingut de veure, fins i tot, i si no tens grans coneixements de ciència no passa res perquè és entretingut i ho pots gaudir-ho molt bé. I això també es nota, l'ambient universitari, l'ambient juvenil, tota aquesta barreja d'ètnies o de gent que ve de tot el món, no? Això també es nota a l'hora també de la gastronomia, per exemple, no? De tota aquesta barreja de diferents restaurants, tipus de menjar,
0: wow.
1: Clar.
2: Me ha leído el pensamiento, porque yo iba a preguntar eso. ¿Qué tal se come por allí?
1: És el que us comento, no? Pots menjar pràcticament com passa a totes les grans ciutats del món, no? Però bueno, si ens centrem una mica més també en el que seria més típic de la zona, pensem que és una zona amb molta costa, tant la ciutat com tota aquesta part que és l'est, nord-est d'Estats Units. Llavors tenen molt de peix, molt de llagosta.
2: Oh, el bocata de langosta, que bueno, está.
1: El lobster roll, que és Sí, lobster roll, que és, bueno, és com entrepà o que està com, a, com un rotlle, no? De...
2: Està exquisito, sí.
0: El que passa és que no és la mateixa llagosta que la nostra.
1: Bueno, és que aquí fan una mica de trampa, per lo menos en alguns llocs, eh? Perquè el lobster roll no sempre és llagosta.
0: Ja.
1: Tenen la llagosta, que sí, que si vas a menjar llagosta, menges llagosta,
0: sí,
1: però,
0: sí, sí, sí.
1: Però el lobster roll no sempre és llagosta. A vegades ja. És un altre tipus de... Bueno, no és ben bé llagosta. Bueno, però el bugavante també està bo, eh?
0: Sí, clar,
1: el
0: bugavante
2: també està bo. A mi en Itàlia me la pegaven con el bugavante. Se pensava que no havia comido jo nunca la...
1: Sí, a vegades és bugavante, sí, a vegades és bugavante.
2: I pedimos langosta i nos metieron bugavante.
0: Home, però per lo que estàs dient, dona la impressió d'una ciutat molt dinàmica, molt, molt,
1: sí, molt.
0: Molt en funcionament.
1: Sí. Sí, sí, val. Es nota, potser té també l'empenta aquesta universitària, no?
0: L'empenta jove.
1: L'empenta jove, i després, clar, tota aquesta gent que arriba a tot el món per estudiar allà, molts es queden allà i munten allà també les seves empreses, els seus negocis, no? Sí, és una ciutat que té... I també jo penso que és una ciutat que convida molt a fer activitats que et surten una mica de l'àmbit turístic. I és dir, bueno, vull, si em vull... moure com, una, com, es, com fa la gent de per aquí, puc fer activitats, clar, potser més enfocades, un exemple molt clar seria l'esport, no?
0: Sí.
1: Puc anar a assistir a activitats esportives, perquè és una de les coses que més agraden a als bostonians, no?
0: Sí.
1: I doncs puc anar, per exemple, a veure un partit de bàsquet, no? Encara que els preus sí que són una mica cars per veure un partit de bàsquet.
0: Sí.
1: Tens altres esports que allà són... Tenen
0: vés a veure un partit del Barça, eh?
1: Exacte.
0: Vull dir, no solament a Boston, eh? Vés a veure un partit al Barça, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Val un baston, sí. Una entrada senzilla al Camp Nou, eh?
1: Doncs...
0: Bueno, l'Spotify Camp Nou, que es diu, no? Però, però
2: clar, és que... La Campeta Camp Nou
0: també? Claro, és que és el qui paga, vull dir que...
1: Clar, aquests són esports que atrauen molta gent, i més equips així, que són tan reconeguts internacionalment.
0: Sí.
1: Doncs, bueno, una opció és aquesta, és dir, bueno... Pot ser interessant anar a veure un partit dels Boston
0: Celtics. Tinc entès, per exemple, a Boston també és molt famós també el hockey de gel.
1: És el que et anava a dir.
0: Vale, perfecte.
1: Bé. El hockey de gel jo el recomanaria per sobre del bàsquet. Per un tema de veure més acció, més ambient. I,
0: bueno, és un, Boston és un dels equips estrella de la Lliga Americana de...
1: Tens els Boston Bruins...
0: De hockey, que es diu la... no sé què, FL, la...
1: Bueno, ara no sé com...
0: És que tots tenen
1: unes sigles.
0: Sí, unes sigles. Sí. I ara me recordo, el hockey americà té unes sigles, que normalment totes acaben en NFL, però la primera lletra ara me recordo, i jo sé que els Boston tenen un dels, no sé quin dels dos, però un que es juga amb els grans, amb els...
1: Juguen al mateix estadi que els Lakers. O sigui, ocupen el Boston Garden,
0: sí.
1: Juguen al mateix estadi. I són, crec que, si no recordo malament, són els Boston Bruises. Mm. Boston Bruises. I, bueno, és un espectacle, perquè ja de per si és un esport molt, molt espectacular.
0: Inclús, vaig dir més, inclús amb la lliga universitària es veu que hi ha uns equiparros impressionants.
1: Pot ser, ho desconec fins a aquest... Però, clar, sí que tot el que és esport universitari és com el cultiu, no? De,
0: sí,
1: després el que és
0: sí.
1: La part...
0: És la masia
1: després,
0: de tots els esports.
1: Sí, després això passa a ser professional.
0: Exacte.
1: Sí, sí, jo això que dius del hockey gel, jo no he anat, però bueno, és una de les coses que tinc a la llista, d'anar a veure un partit de hockey allà a Boston, perquè... Sí que he vist imatges i dius, bueno, això
0: és un espectacle.
1: Perquè així és com la NBA és més com anar al teatre, perquè la gent està més calmada. Sí. I
0: molta publicitat,
1: moltes pauses.
0: Molt merchandising.
1: Sí.
0: El hockey és diferent. El hockey té que anar més per feina si es vol fer un nom.
1: Sí.
0: Està claríssim.
1: Sí, jo penso que sí. I, bueno, és una cosa interessant. El tema de l'esport és una manera de viure com viu la gent d'allà, no?
0: Mm.
1: I després, jo també us recomanaria moure's una mica fora de la ciutat, perquè a poques distàncies està, per exemple, la ciutat de Salem.
2: Salem. La meva ciutat.
1: La ciutat de les bruixes.
2: Ah, la ciutat
1: de les bruixes.
0: Bueno, si en queda alguna, perquè em fa la feina que les van passar totes per la fregidora.
1: Bueno, va ser un... Una massacre.
0: Exacte.
1: Sí, sí, estem parlant de, del 1650, més o menys.
2: Ja sí, sí, fa sí. Ja...
0: D'aquí el nom de Caza de Brujas.
1: Sí, sí, va ser...
2: Lo que tiene ser una mujer inteligente.
1: Dels puritans, els puritans i l'extremisme religiós, una època fosca, i, bueno, dues noies que tenien així convulsions i que ja, això, bueno, això és que dues àvies que vivien allà...
2: També la ignorància, perquè...
1: Una mica tot, les revenges entre dues famílies...
0: Tot això són els extremismes. És que és el que diem sempre, vull dir, sí. Els extremismes porten a tot això.
1: La histèria col·lectiva i després, bueno, i al final van començar, que eren dues àvies que vivien soles i després d'allà una família, després una altra i al final van, bueno, prop de 200 persones. I, bueno...
0: Allà a Salem s'escenifica tot això, o sigui, hi ha comentaris, hi ha visites guiades, hi ha teatralització d'aquest tema?
1: No, hi ha visites guiades, hi ha un museu, hi ha... però s'ha convertit una mica en un...
0: En un xou turístic.
1: En un xou turístic.
0: Vale. S'ha amagat la veritat i s'ha convertit en un xou turístic.
1: Sí, ara és tot molt pensat, bueno, hi ha munts de restaurants, ho visiten prop de 2 milions de persones l'any.
2: És que les brujas...
1: I tot és...
0: És un Disney, en poques paraules és un Disney.
1: Sí, pel fet, s'ha desvirtuat la tragèdia per convertir-ho en un parc d'atraccions.
0: En un parc d'atraccions.
1: Clar, llavors, a veure, realment, bruixa o bruixeria no va bé. No. No va haver cap tema satànic, ni va ser un tema d'extremisme religiós, va ser un tema de que les dones, bueno, el fet de que eren dones grans, o que eren també un tema d'enveges familiars, un tema de poder d'una família.
0: Sí, que tot hi cabia. A la denúncia hi cabia tot.
1: Hi cabia tot.
0: Exacte.
1: I ara es ven, doncs, com que sí, doncs, com que... Sí. Imatges de bruixes o coses, bueno, coses d'aquestes, no? Uh-huh. És una llàstima que acabi sent així, però
0: sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Al final és el negoci.
0: Correcte. És que al final és
1: el negoci.
0: Sempre acabem que tot acaba amb la punyetera pela.
2: Sí.
0: Punto.
1: Sí. Ara vas allà i, bueno, tots els souvenirs són bruixes i coses
0: sí,
1: semblants.
0: Sí.
2: Bueno, però en Espanya també n'hi ha, eh? Hi ha un poble, no sé si és en Granada. Creo que es en Granada, que está todo decorado con tema brujas.
1: Bueno, puede que sí, pero a nivel internacional, el más famoso es aquel.
2: En España es más así, lo de fuera es más importante que lo de aquí, siempre. Yo, cuando fui a Estados Unidos, me llevé una decepción que todo el mundo, encantado, con Nueva York, y yo no, a mí no me gustó, no es que no me gustara, pero me esperaba otra cosa. Claro, tanta tele, tanta película, y la verdad es que a mí no me mata.
0: Yo, sinceramente, yo soy molt de muntanya, a mí las grandes ciudades em fan una miqueta de mandra, pero tinc que reconèixer, yo, por ejemplo, una de las ciudades que he visitado que em va deixar amb la boca oberta, Hong Kong.
2: Bueno.
0: Hong Kong, o sigui, tu arribes allà i no t'ho pots creure. Mm-hmm. Tenint en compte que és una illa, vull dir, no ens oblidem que és una illa, eh? Tu veus allò i dius, no pot ser que això estigui aquí.
2: Sí, sí.
0: És uns rascacels que dius, bueno, pis 80, pis 100 i algo, que dius, no pot ser això. Bueno, no, mentida, perquè el pis més alt està a Taipei, em sembla que és el 101, que li diuen, que té 101 pisos. Però a Hong Kong tens el Conrad, que és un edifici que dius, a l'edifici Armani, és brutal, i que et quedes fundient. I passeges per aquella ciutat que, tot que és cosmopolita, a més no poguer, et trobes a gust. Per una persona de camp, vull dir, de muntanya, et trobes a gust. Per això no hi he estat jo, no hi he estat a Nueva York,
2: bueno,
0: però me l'imagino un estil Hong Kong.
2: No vull dir que és feo, perquè em mentiria.
1: A mi Nueva York és una de les ciutats que més m'agrada visitar.
2: De fet, és... Broadway, que me llevé un disgusto del siglo con Broadway, eh?
1: Bueno, potser les expectatives que porta cadascú i després...
0: Són diferents.
1: Són diferents.
0: Depèn de com vagis, amb la idea que vas.
2: Más potentós o más... No. O sea...
1: No queda, Nova York no queda lluny de Boston, és a dir, es pot fer en un dia, pots anar i tornar. Lògicament, és per fer-ho si ja has estat a Nova York i vols anar a una cosa molt...
0: Una cosa molt concreta.
1: Molt concreta, o quedar-te una nit a Nova York i estar un parell de dies,
0: sí,
1: no?
0: Quedar-te a Nova York també pica, eh?
1: Sí, Nova York
2: és... Bueno,
0: tot i que diuen que ara una de les ciutats més cares és Barcelona...
2: No.
1: Bueno, però el tema
0: Nova York,
1: tema d'allotjaments...
2: Mira, hacerse una foto en el Rockefeller Center, 45 euros.
0: Doña Virtudes, con el señor Rockefeller.
2: Yo no, yo el señor Rockefeller no sabe nada.
0: Voy, ¿cómo se codea?
2: Pero, pues, no.
1: La torre Trump, ¿no?
2: Pero todo muy caro. Comer, vamos, dos personas y sin comer, porque la verdad, que tenía una ganas de volver a España, hoy por Dios, y a Cataluña, que se comeré bien. 148 euros, dos personas, y acabamos comiendo en un supermercado. Es donde comemos mejor.
0: Es lo que tiene Nueva York.
1: Bueno, hi ha llocs i llocs, també, clar, és veritat. De vegades es troba també...
0: El lloc adient.
1: Sí, però hi ha coses que han pujat molt de preu, i el tema d'allotjament, el tema...
2: Perquè jo todavía no sabia que usted tenía esa pàgina tan guai, que yo le hago caso, porque este hombre sabe lo que hace.
0: No, a mi m'agrada molt quan l'Àlex explica, per exemple, el que ha explicat avui de Boston, perquè el sents parlar i dius, ostres...
2: Bueno, porque él es un viajero.
0: Ho viu, o sigui...
2: Bueno, es un viajero, com
0: que
2: manda.
0: Es dona compte que mentre vas estar allà ho vas viure, o sigui, sí, és aquestes coses, això és el que m'agrada.
1: Sí, pues... m'agrada quan estic en el lloc... Tinc un problema, i és que normalment allà on vaig ho disfruto i m'agrada. És a dir, puc dir que m'agrada tots els llocs al que vaig, sempre li trobo alguna
2: cosa. També lo prepares el viatge, sabes on
1: vas? Sí.
2: Porque eso se nota, porque cuando tú en tu página de Janonauta, con tus explicaciones y, bueno, y consejos, yo te seguí. Y la verdad es
0: que... Y disfrutaste.
2: Sí, mucho, mucho. Y fui a un viaje así, un poco rarito, a Copenhague en concreto, iba perdida y no me perdí en ningún sitio. Y aparte es lo que decimos, no hablas inglés. Bueno, es que me entendí perfectamente, porque está lleno de catalanes.
0: Pues molt bé, Àlex, pues moltes gràcies per la explicació que ens has donat de Boston. M'he quedat amb moltes ganes d'anar a Boston, ja t'ho dic ara. I bueno, ens veiem el pròxim dia,
1: sí.
0: Vale? Encantat de tindre't aquí una altra vegada.
1: Gràcies.
0: Perfecte, pues vinga. Pues molt bé, fins aquí el programa d'avui. Volia dir una cosa, que és que se m'ha escapat. Jo avui he tingut el gran defecte de no presentar a Doña Virtudes.
2: Muy malamente.
0: Com es mereix, i claro, ara m'estava dient, diu, penses
2: muy
0: fer el comiat?
2: Muy malamente.
0: Diu, penses fer el comiat sense dir res de mi? Dic, ostres, pues té raó.
2: Hombre, tendré que molestar más, porque es que si no...
0: No, és que també és veritat, avui ha estat molt modosita, eh?
2: Sí, he dejado hablar y todo.
0: Sí, trobo... Sí,
2: es que estoy muy zen, he estado desde la patatera.
0: Em fa gràcia, quan jo faig la meva secció, quasi no em deixa parlar.
2: Claro, porque es que lo de las habaneras me llena.
0: Serà això. Bueno, les habaneres en tindrem la setmana vinent.
2: Oh, que bien, me encanta.
0: La setmana vinent tindrem habaneres.
2: Que fui a ver a las anchoguetas.
0: Buenísimas.
2: Són molt
0: bones, són molt bones. Jo la setmana vinent al programa us explicaré tot el que he fet aquest estiu i bueno, ja us aniré fent 5 cèntims.
2: Muy bien.
0: Aviam, fins aquí. Nosaltres marxem. L'equip d'avui ha estat format per en Lluís Blanc al control de so i muntatge musical, la Marga Silvestre a la producció, Joan Alfons Rivero amb el tema de la medicina xinesa, la Rosa Galí, l'Àlex Janó amb el viatges, en Jordi Renyer, Doña Virtudes, que
2: hombre,
0: avui, ara sí que
2: hombre,
0: li resumero.
2: Gràcies. Ja puedo dormir tranquil·la, oi?
0: I qui us parla, Carles Parera. Tornarem la propera setmana. I recordeu, sigueu feliços. Salut.
3: Viu la ràdio. Ràdio Argentona, sempre bategant per tu. La música que necessites.
4: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Esteu escoltant Temps de Jazz
1: a Ràdio Argentona
0: amb l'Abel Rogés.
2: Hola, bona tarda. Sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició del Temps de Jazz, l'espai que s'ocupa de la música de jazz aquí a Ràdio Argentona cada dimecres entre les 8 i les 9 del vespre. I avui commemorem el centenari del naixement del genial i únic John Coltrane. Tal dia com avui, de fa 100 anys, el 23 de setembre del 1926, naixia al poble de Hamlet, a Carolina del Nord, John Coltrane. I des del Temps de Jazz ho volem celebrar, oferim-vos una petita selecció d'alguns temes, d'algunes peces, d'algunes interpretacions del genial saxofonista. Es tracta, en aquest cas, de diverses interpretacions, de diverses gravacions que va fer John Coltrane com a acompanyant o com a col·laborador d'altres músics. Endavant, doncs, amb aquesta selecció que us oferim avui per celebrar el centenari del naixement de John Coltrane des del Temps de Jazz de Ràdio Argentona. Comencem!

Primera de les gravacions dedicades a John Coltrane avui al Temps de Jazz de Ràdio Argentona. Aquesta vegada era una gravació liderada pel pianista Red Garland, gravat l'any 1957, i John Coltrane amb el saxo tenor, Donald Byrd a la trompeta, George Joyner al contrabaix i Earl Taylor a la bateria.

0: Interessant aquesta gravació que hem escoltat, en el qual el jove John Coltrane, intens i impetuós, toca al costat d'un altre saxofonista tenor veterà, Paul Kinechet, que toca amb un estil completament diferent, amb un so molt vinculat a la sonoritat de Lester Young. Una gravació de l'any 57, en el qual també hi trobàvem el gran pianista Mal Waldron.
1: Això és Temps de Jazz, el programa de jazz de Ràdio Argentona.
0: I proseguim el nostre breu homenatge a la figura de John Coltrane amb motiu del centenari del seu naixement, ara amb un tema fantàstic i un quintet de primera categoria amb John Coltrane al saxo tenor, Julian Cannonball Adderley al saxo alt, Wynton Kelly al piano, Paul Chambers al contrabaix i Jim Cobb a la bateria.

Una de les gravacions o col·laboracions més curioses i interessants musicalment és la que va gravar l'any 1959 John Coltrane al costat del vibrafonista Milt Jackson. D'aquesta gravació n'escoltarem un tastet i us dic que els acompanyants són també fantàstics. Hank Jones, al piano, Paul Chambers, al contrabaix, i Connie Kay, a la bateria, completen aquest quintet fantàstic.

Si t'agrada el jazz i no saps on escoltar-lo, no busquis més. A Ràdio Argentona hi trobaràs el programa Temps de Jazz, les seleccions de jazz més interessants i més atractives, preparades i presentades per l'Abel Rogés. Temps de Jazz, a Ràdio Argentona.

hem pogut gaudir de la sonoritat del saxo tenor de John Coltrane, formant part del quartet de Thelonious Monk, amb una gravació mítica de l'any 1957 que forma part ja de la història del jazz. Recordeu que estem fent una mica d'homenatge avui a John Coltrane, doncs, per commemorar el centenari del seu naixement.

You Are the Beautiful és el títol d'aquesta cançó que forma part del disc doncs, mític ja que va gravar John Coltrane al costat del cantant Johnny Hartman. Segurament el disc més famós de John Coltrane, més enllà de tots aquests que som uns bojos del jazz. Un disc preciós, d'una bellesa incommensurable, que, com dic, va més enllà d'estrictament dels seguidors del jazz, un disc que és famosíssim per qualsevol amant de la bona música. I per aquest motiu us proposo encara d'escoltar una altra cançó d'aquest disc, doncs per poder continuar gaudint d'aquest plaer, d'aquesta bellesa, d'aquesta música tan bonica. Ara el torn del tema My One and Only Love.

meravellosa aquesta cançó My One and Only Love amb la veu de Johnny Hartman i en companyia del quartet de John Coltrane amb McGuire Tyner al piano, Jimmy Garrison contrabaix, Elvin Jones a la bateria.

0: Una altra de les col·laboracions interessants que va fer el saxofonista John Coltrane al llarg de la seva carrera és aquesta que acabem d'escoltar. Al costat de Kenny Burrell a la guitarra, Tommy Flanagan al piano, Paul Chambers al contrabaix i Jimmy Cobb a la bateria, amb un enregistrament de l'any 1958.
1: Temps de jazz. A Ràdio Argentona.
0: I presentem ja l'últim tema del temps de jazz d'avui, que és una peça enregistrada l'any 1962 per John Coltrane, en companyia i al costat d'un altre gran geni de la música, Duke Ellington. Una trobada musical de dos estils, de dues maneres d'entendre el jazz, que va donar un resultat senzillament fabulós. Comprovem-ho.

0: fins aquí el temps de jazz d'avui. Espero que aquesta selecció que us he preparat amb motiu del centenari del naixement de John Coltrane hagi estat del vostre gust i espero i confio que la setmana que ve torneu a ser aquí, a les zones de Ràdio Argentona, amb una nova emissió del Temps de Jazz. Per part meva, res més. Que passeu molt bona setmana. A reveure.
1: Això és Temps de Jazz.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamos solo ser felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Sóc Clara.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui l'oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Massa bé, massa bé.

0: Bona nit, són les 11. Els acampats a Madrid pressionen Pedro Sánchez perquè el decret de l'habitatge inclogui la renovació indefinida dels lloguers. El president espanyol demana el suport dels seus socis amb el repte que el text els pugui satisfer a tots. Coincidint amb la visita a Barcelona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar la ciutat amb accions al matí i a la tarda. El sindicat adverteix que si no se'ls escolta, apujaran el to de les protestes. Pedro Sánchez afirma que treballa a contrarrellotge per aprovar el decret d'habitatge al Consell de Ministres de dimarts i demana un esforç als socis d'investidura. Sumar adverteix que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura i Junts està disposat a parar els peus als fons voltor però exigeix protegir els petits propietaris. La Unió Europea té cada cop més difícil complir el seu objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Un informe revela que hi ha una forta dependència militar dels Estats Units i que falta coordinació entre els governs europeus. La Setmana del Llibre en Català tanca la 44a edició amb èxit de públic i vendes. L'han visitat més de 130.000 persones i la facturació frega al milió d'euros, un 12% més que fa un any. El passeig Lluís Companys ha acollit la fira per tercer any consecutiu. Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera sessió del concurs de castells. La Torre de Set ha estat la construcció més valuosa que s'ha descarregat a la plaça del castell de Torredembarra.
1: Esports. Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley. En bàsquet, victòria del Girona per 84-77 contra l'UQAM de Múrcia. D'altra banda, el Lleida sorprès el vigent campió, el València Bàsquet, per 100-105. A la Lliga F de futbol, l'Espanyol ha empatat a 1 a Riazor contra el Depor. I el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Veszprém, entrenat per Xavi Pascual i amb el porter blaugrana Emil Nielsen. Els blaugranes han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, per 39-29.
0: Pel que fa al temps, el cel ennuvolat ens acompanyarà aquest dilluns i gran part de la setmana, just en aquests darrers dies de setembre i els primers d'octubre. I també hi ha previsió de pluges, per exemple, aquest matí i migdia a la costa i al prelitoral. Poden ser fortes i produir aiguats.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Milers de persones passen la segona nit a la Puerta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. Una protesta que s'allargarà almenys fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret que vol evitar els desnonaments. Madrid, Alba Gil.
3: Tot i que l'Ajuntament de Madrid ha demanat al govern espanyol tornar a la normalitat a la plaça, és a dir, desallotjar-la, aquí asseguren que no marxen. La Puerta del Sol acabava el dia plena de gom a gom. No ha deixat de venir gent en tot el dia. Són milers les persones que s'han acostat a donar suport a aquesta acampada que a primera hora del matí reunia només algunes desenes de tendes, fins i tot cares conegudes com Pedro Almodóvar o com Aitana Sánchez Gijón. Sentim alguns testimonis.
4: Ha sido un poco eso, la gota que colmó el vaso para que todas puedan salir un poco a la calle, para que se fomente la organización de clase y para que tengamos posibilidades de parar este negocio de la vivienda que nos consume.
5: Esto es una oleada masiva de estallido social y de movilización y de poder popular. Los derechos que tienen que ver con la vida, con el sostén de la vida, tienen que estar blindados. La educación, la sanidad, la vivienda.
3: Això després d'una jornada en què s'han fet tallers i activitats culturals, tot plegat amb un mateix objectiu, pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè dimarts porti al Consell de Ministres el decret d'habitatge que prohibeixi els desnonaments, congeli els lloguers i, sobretot, que prorrogui tots els contractes. Alicia del Río, portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
6: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos. Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
3: El sindicat assegura que no donaran l'acampada per acabada si la Moncloa no compleix, però el cert és que Sánchez té un dilema perquè si accepta aquestes exigències és molt probable que saltin pels aires els vots de grups com Junts o com el PNB que són necessaris perquè el Congrés aprovi el decret.
0: L'ambient que es viu a l'acampada de la Puerta del Sol recorda el de les acampades del 15M de fa 15 anys a diversos punts de l'estat, però el professor dels Estudis de Dret i de Ciència Política de la UOC, Ismael Peña López, creu que el moviment dels indignats del 2011 i les protestes actuals tenen un punt de partida molt diferent. Són declaracions a 3CAT Info.
2: 15M era un que no a tot, era un prou de bipartidisme, prou d'elits, però d'un sistema que no respon a la crisi de l'habitatge que venia del 2003, 2004, 2005 i després l'econòmica del 2008. I en canvi ara la petició és molt concreta, és volem un decret, sisplau, per parar de mínims, no?
0: I adverteix que tot i ser un moviment, sobretot d'esquerres, pot acabar beneficiant la dreta i l'extrema dreta a les eleccions de l'any que ve.
2: Passarà que la gent es quedarà a casa i només votaran els més convençuts en aquests moments són els que militen en forces de dreta i extrema dreta. La gent està fartíssima de que no li facin cas, de que les institucions no funcionin i surt a votar el que ha anat passant aquests anys. Els grans partits es van atomitzant i els va guanyant l'extrema dreta. Per tant, tot i que crec que és un moviment d'esquerres, beneficiarà l'extrema dreta.
0: El 2011, sis mesos després del 15M, Mariano Rajoy va desbancar José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa. El PP va aconseguir una majoria absoluta històrica al Congrés i el PSOE va obtenir el pitjor resultat del partit en democràcia. El 15M també va ser un trampolí per la formació de Podem, amb Pablo Iglesias al capdavant. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern presidirà una entrega de premis i al matí estan convocades quatre accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
7: Hem de col·lapsar Barcelona i la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes, no ens en passarem qualsevol merda, només acceptem el decret Mari Carmen.
0: Les primeres accions del dia es faran entre les 7 i les 8 del matí a la Meridiana, a la plaça de Sants i als carrers Tarragona i Sant Agustí. El sindicat entén que ara és el moment de pressionar perquè dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb 4 punts innegociables. Exigeixen que els contractes siguin indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable si no tenen una alternativa d'habitatge digne. Si aquesta les demandes no s'inclouen al decret, el sindicat de llogateres demanarà que no estigui endavant i continuarà amb els actes de protesta. El govern espanyol demana un esforç als socis de la investidura per poder aprovar dimarts al Consell de Ministres un decret amb mesures per pal·liar la crisi de l'habitatge. És la principal demanda dels centenars d'activistes pel dret a l'habitatge que acampen des de dissabte a la Puerta del Sol de Madrid en una protesta que s'inspira en el moviment del 15M de fa 15 anys. En un míting del PSOE a Getafe, Pedro Sánchez no ha fet cap referència a l'acampada, però sí que ha enviat un missatge directe a la Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada aquest dimecres a Madrid.
8: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
0: El PSOE, com sentim, negocia a correcuita amb els seus socis d'investidura per aprovar un decret que després passi el filtre del Congrés. Yolanda Díaz, de Sumar, adverteix que s'hi juga en la legislatura i anima a mobilitzar-se.
9: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol, que se movilicen mucho y más.
0: El secretari general de Junts, Jordi Turull, assegura que estan disposats a donar suport al decret d'habitatge si es trenen els fons voltor, però també ha exigit més protecció per als petits propietaris.
10: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
0: En una piulada, Oriol Junqueras, d'Esquerra, també exposa les condicions per votar-hi a favor. Reclama, entre d'altres, que el decret inclogui un topall per al lloguer d'habitatges turístics i d'habitacions i posi fi als desnonaments de persones vulnerables. I Aitor Esteban, del PNB, demana seny i generositat per intentar tancar un acord.
11: No se puede frustrar a la sociedad por querer ir al programa electoral de cada uno. Aquí hay algunos partidos que van a máximos y lo que hay que ir es al mínimo común denominador entre todos, pero que salve situaciones terribles e inaceptables.
0: El PP, en canvi, acusa Pedro Sánchez d'intentar arreglar amb un nou decret la mala gestió dels últims anys. Ho ha dit el seu portaveu, Juan Bravo.
12: Lo que no puede pretender arreglar en 4 días lo que ha destrozado en 8 años. Que no se invente más cosas, que se ponga a trabajar. Que si hay escasez de vivienda, hay que ponerse a construir vivienda.
13: 3CAT Info.
0: La Unió Europea ho té cada cop més difícil per complir el seu propi objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Ara el Tribunal de Comptes Europeu dubta que aquesta fita es pugui assolir. Els auditors públics encara veuen una forta dependència militar respecte als Estats Units, falta de coordinació entre els governs europeus i massa obstacles en les cadenes de producció. Ens ho amplia des de Brussel·les en Bruno Fortea Miras.
14: Tot i els milers de milions d'euros públics invertits en la indústria armamentista, els fabricants europeus continuen produint poc i a un ritme lent. Ho explica a Catalunya Ràdio Kinga Wisniewska, auditora del Tribunal de Comptes Europeu.
15: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
14: Com que aquí no es fabriquen prou armes per ajudar Ucraïna, Europa les ha de comprar als Estats Units. I al final, els diners públics que els governs europeus inverteixen en defensa acaben reforçant les empreses nord-americanes.
15: A vegades hi pot haver necessitats urgents que justifiquin comprar recursos fora, però sempre ho has de fer amb un pla per poder desenvolupar a llarg termini aquests mateixos recursos dins de la Unió Europea.
14: Troba que massa sovint els països europeus van per lliure a l'hora d'adquirir armament i això crea duplicitats innecessàries o mancades. Canses que costa de resoldre. Proposa compres conjuntes.
15: Crec que cal gastar millor i no tan sols gastar més. Posem massa el focus en quan gastem, en comptes de preguntar-nos com de bé ho gastem. I això és una mica trampa.
14: Un altre problema és que en territori europeu falten primeres matèries per fabricar explosius o pólvora.
0: Aterratge d'emergència a l'aeroport de la ciutat portuguesa de Porto d'un avió de la companyia Delta Airlines que feia el trajecte entre Barcelona i Boston. Tot després que es detectés fum a la cabina per causes desconegudes, 14 passatgers han rebut assistència mèdica i a 4 d'ells, 3 passatgers i un membre de la tripulació, se'ls ha traslladat a un hospital. Dels 4 hospitalitzats, a 2 homes els han ingressat a urgències per inhalació de fum perquè presentaven símptomes respiratoris lleus. Segons el centre sanitari, es troben en estat estable. L'aparell transportava gairebé 300 passatgers entre la capital catalana i la de Massachusetts. L'incident ha obligat a activar una alerta de nivell 2 en una escala de l'1 al 3 i a mobilitzar una 60 de bombers i altres serveis d'emergències fins a l'aeroport, que ha suspès durant una estona curta les seves operacions. El vol de Delta Airlines seria enlairat del Prat a 3:45 de 4 de la tarda d'aquest diumenge i ha canviat de trajectòria en detectar-se el fum a la cabina. L'aparell ha aterrat a Porto poc abans de les 6, hora portuguesa. L'endemà de rebutjar una proposta iraniana per posar fi a la guerra, Donald Trump diu ara que espera que els negociadors nord-americans mantinguin més converses amb Teheran en qualsevol moment a partir d'aquest dilluns. En una conversa amb el mitjà Axios, Trump sosté que el règim dels ayatolars vol arribar a un acord, però diferent del que vol ell. Segons el president, la proposta iraniana actual potser l'hauria acceptat fa un any, però no ara. Una proposta que l'ambaixador nord-americà davant l'ONU, Mike Wells, ha qualificat com un exercici de cinisme iranià en declaracions al canal NBC.
16: Crec que això ha estat un intent cínic per negociar una cosa que sabien que era inacceptable. Demanar l'aixecament del bloqueig de les sancions només a canvi de parlar quan fa uns mesos vam acordar un memoràndum d'entesa que vam violar tot seguit, crec que és lògic que el president no hi confiï gaire aquest cop.
0: Malgrat aquestes paraules, el cap de la diplomàcia iraniana insistia que mantenen les seves condicions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz.
13: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: Ens ve una setmana marcada per núvols, boires a les muntanyes, molta, molta humitat i de dia pot fer una mica de xafogó, però baixa, baixa la calor, s'acaben els 30, 35 graus de dies enrere, recordem, encara divendres teníem valors de 37, dissabte de 34, 35 les més altes i aquest diumenge les més elevades al voltant de 31 graus, tot i que Bossòst a la Vall d'Aran es van filar fins als 32. Baixa la temperatura de dia, però de nit, a l'haver-hi més núvols, pot pujar una mica la temperatura nocturna. Molta, molta humitat, boira a les muntanyes i parlem ja de pluja, que es pot anar intensificant amb el pas de les hores aquest matí migdia en punts de la costa catalana i prelitoral. A l'interior hi pot haver clarianes cap a Lleida o l'Alt Pirineu, estones de sol, però la pluja protagonista. Pot ser que plogui fort, ho indica amb un avís el Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i també dimarts pot ploure fort al litoral i prelitoral, fins i tot no ho descartem en punts de Lleida, nivell 2 sobre 6, per tant un avís lleugerament superior dimarts respecte a aquest dilluns. I dijous pot tornar a ploure fort, per tant compte, ens ve una setmana amb vent humit, amb inestabilitat i tindrem algun patac d'aigua, algun aiguat.
13: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El papa Lleó XIV fa una crida als bisbes francesos perquè segueixin aplicant mesures per fer front als casos d'abusos sexuals a l'Església. El pontífex ha visitat Lourdes, on a més de reunir-se amb els bisbes, també s'ha trobat amb víctimes d'abusos. Són trobades que Lleó XIV vol fer en privat per escoltar directament les històries d'aquestes persones. S'ha reconegut que almenys 330.000 menors van patir abusos sexuals en les institucions religioses franceses entre el 1950 i el 2020. Els seus testimonis són esfereïdors. París, Isabel Galí.
18: La Gislaine i la Raimonde són de l'Octudi, un petit poble pesquer de la Bretanya amb unes platges paradisíaques, una bellesa que contrasta amb l'horror del que hi van viure elles i tantes nenes més als anys 70. El germà Gabriel Girard les violava a classe. Tenien 9 anys.
19: Les actes quotidiens.
20: Eren actes quotidians, era molt i molt violent. A mi em va destruir completament i a moltes camarades també.
21: Bon, il nous prenait individuellement au bureau.
20: Ens cridava individualment a la seva taula i aquells que no hi anaven estaven obligats a fer un treball personal. Amb ordres de no aixecar el cap. I aleshores agafava una víctima que retenia entre les cames i...
18: S'han comptabilitzat fins a 170 víctimes del pare Girard, però entre 1950 i 2020 almenys 330.000 menors d'edat van patir abusos en les institucions religioses franceses. En el seu viatge a Espanya, el papa Lleó XIV va demanar als bisbes que escoltessin les víctimes, una petició que, segons el portaveu de la Conferència Episcopal Francesa, Pierre-Antoine Bozo, ja s'està complint.
22: Reconeixement, reparació i també prevenció. Això forma part d'una cultura en la qual ens hem endinsat, per tal que aquestes coses terribles no es reprodueixin.
18: Però per a Alain Esquer, portaveu de les víctimes de l'internat catòlic de Betterram, els encobriments dins i fora de l'Església encara són massa vigents.
23: Per nosaltres, l'Església de França ha fracassat en la seva missió. Ha posat en marxa una sèrie de comissions, però constatem cada dia que no porten a terme prou accions concretes.
18: El procés de justícia transicional que es va iniciar el 2021 ha indemnitzat ja 1.800 persones, amb compensacions mitjanes de 36.000 euros, però per les víctimes el que els cal són cartes de perdó dels bisbats o de les escoles implicades, i això de moment només s'ha aconseguit en un 17% dels casos.
0: La policia britànica ha detingut 5 persones sospitoses de preparar un atemptat terrorista i de transportar explosius a prop d'una base aèria de l'oest d'Anglaterra que els Estats Units van fer servir en els bombardejos contra l'Iran. El president Donald Trump ha dit que els sospitosos buscaven fer molt mal i que se'ls investigava des de feia molt temps. Londres, Quim Olivares.
24: Les autoritats britàniques han estat més prudents i han explicat que l'ajuda ciutadana ha permès aturar 3 furgonetes i detenir 5 individus quan es dirigien a la base de Fairford, que la Força Aèria dels Estats Units fa servir sovint, a unes 2 hores a l'oest de Londres. Una veïna de Welford, a tocar de la base, ha explicat al diari de Telegraph que quan tornava a casa la matinada de diumenge, es va trobar els vehicles i diversos homes en passamuntanyes. Va fer mitja volta i va trucar a la policia, que poc després els va detenir. Sentim l'adjunt del cap de la policia del comtat, Richard Ocon.
1: La policia va rebre un avís sobre tres vehicles sospitosos que es dirigien cap a la base de Fairford. Els agents hi van anar i van detenir cinc homes a la zona de Belfort, sota la sospita d'haver comès delictes relacionats amb la llei d'explosius.
24: 85 famílies van ser desallotjades i la policia va fer un perímetre de seguretat al voltant de les tres furgonetes. Robots per desactivar explosius han analitzat els vehicles. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar la República Islàmica de l'Iran aquesta primavera. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària Iraniana va dir que la base seria objectiu legítim. El primer ministre Andy Burnham demana no especular, però fons de la investigació apunten que el mòbil vinculat a l'Iran és el més probable, mentre que també s'analitza la possibilitat que sigui una operació de sabotatge russa o un complot jihadista.
0: El ministre britànic per a Irlanda del Nord admet que no han trobat una solució per resoldre el conflicte que aquest diumenge ha portat episodis de tensió extrema a la localitat de Portadown. La policia partia així milers de manifestants partidaris de la unificació amb la República d'Irlanda que s'han concentrat molts d'ells en passamuntanyes per impedir el pas d'una marxa de l'Orde d'Orange, un grup fermament partidari que Irlanda del Nord formi part del Regne Unit. Les dues posicions s'han enrocat durant tot el dia, amb els catòlics impedint el pas pel carrer on havien de desfilar una trentena de protestants que es neguen a renunciar a fer la marxa. El ministre ha emplaçat les parts a seguir les converses aquest dilluns i s'ha posat sobre la taula incorporar un mediador internacional que ajudi a desencallar la situació. Una forta tempesta a la costa est dels Estats Units, que durarà fins aquest dilluns, ha obligat a cancel·lar prop de mig miler de vols i ha deixat sense llum unes 100.000 cases i comerços en estats com Connecticut, Nova York, Pennsilvània i Nova Jersey. Es preveu que els 5 vols diaris que surten de Nova York i Boston cap a Barcelona tinguin retards aquest diumenge i dilluns. Hi ha ciutats especialment afectades pels aiguats, com Nova York, Boston i Filadèlfia, amb risc d'inundacions costaneres. A Nova York, un home ha mort arran de la caiguda d'un arbre pel mal temps. I a un altre extrem del món, al continent asiàtic, més de 5.000 persones han estat evacuades de refugis a causa de les inundacions que els aiguats han causat a Bangkok. Un estudiant resident a la capital tailandesa, amb 3 dies consecutius de pluja, descriu així la situació.
3: A causa de les inundacions he hagut d'esperar una llarga estona al bus i el trànsit estava molt congestionat. Quan he arribat aquí, tot està inundat. Mai no havia vist una cosa així.
0: Més de 50.000 cases han quedat malmeses per la pluja torrencial. A Sud-àfrica, 27 persones han mort aquest cap de setmana en dos tirotejos a la ciutat del Cap i a Johannesburg. El primer ha passat en un bar de la ciutat de Wedela, al sud-oest de Johannesburg, quan 8 homes armats amb fusells han assaltat un bar, han mort 17 persones i n'han ferit 15 més. Segons fonts policials, sembla que abans de la matança els assaltants han pres els telèfons mòbils als clients i després de disparar han fugit. Es desconeixen les causes que els haurien empès a cometre el crim. I a prop de la ciutat del Cap hi ha hagut també un altre tiroteig. Aquest és el moment en què, per motius que no se saben, algú ha començat a disparar contra un grup de persones que estava ballant en un local i han mort 10 persones i 11 més han quedat ferides.
13: Esports.
0: Amb el Fons Gorina.
4: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola. El jugador del Barça no va poder jugar el partit a Wembley contra Anglaterra, que va acabar amb victòria del combinat espanyol per 2-3. Eric va notar unes molèsties al genoll esquerre i després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola ha decidit desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons indica en un comunicat. El substituirà el jugador de l'Atlètic de Madrid, Robin Lenormand.
13: 3CAT Info.
4: I s'està disputant la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen partits d'aquest diumenge en presència d'internacionals del Barça, com l'Alemanya 0, Grècia 1, on Karim Adeyemi ha estat titular i ha jugat 76 minuts. João Cancelo també ha estat titular i ha jugat tots els minuts al Noruega 1, Portugal 2. D'altra banda, Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria a la banqueta dels Països Baixos. Els neerlandesos han guanyat per 1-2 a Sèrbia. Dinamarca ha guanyat a Gales per 2-0 i per aquest dilluns queden el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia. A la Lliga F, l'Espanyol ha aconseguit un empat a 1 a Riazor contra el Depor. I ara la Costa ha fet el gol de les catalanes, que han jugat amb una futbolista menys gairebé tota la segona part. Un punt bo per l'entrenadora Sara Monforte després de veure com ha anat el partit i, segons ha explicat, el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: També no sé quantes dos crec que han esperat a Patrick. Jo crec que tota la segona part amb una jugada menys i se'ns ha fet molt dur. Però bueno, el treball del jugador ha sigut espectacular. La veritat que molt contenta per l'esforç de jugadors i per el punt, perquè el interval després del que s'ha vist.
4: A la primera federació, victòria de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda amb un gol a l'últim sospir d'Àlex Cano, en el que ha estat el debut de Luis Blanco com a tècnic de l'Europa. El sentim al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
5: A poc a poc, sí, creixen. Partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: En bàsquet, a la Lliga CB, gran debut del Girona, fontejau en aquesta lliga. Victòria per 84-77 contra el Lucan de Múrcia amb una exhibició de Yazel Pérez. El dominicà ha acabat amb 20 punts i 9 rebots. El sentim al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
7: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que ellos para mí. Esto es un equipo. Sin ellos, yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todos se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
4: D'altra banda, victòria de molt prestigi pel Lleida, que s'ha emportat el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip de Gerard Encuentra ha guanyat per 100-105 amb 23 punts de James Bateman. Sentim a Gerard Encuentra en declaracions al Club de la Mitjanit.
8: Bueno, tenia l'esperança, no? Sabia la dificultat que del repte que tenia endavant, no? I de l'equip que tenia endavant, però veig que l'equip entrenar i veig que hi creien, no? Llavors, bueno, tenia l'esperança de poder donar la campanada.
4: I per tancar el bàsquet, derrota de la penya en el seu debut a la Lliga CB. Els badalonins han perdut per 110-104 a la pista del Breogán. El tècnic del Joventut, Dani Miret, ha carregat contra l'actitud defensiva dels seus jugadors en declaracions a TV3.
25: No podem esperar ser competitius jugant uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer un resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: El Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Veszprém hongarès, entrenat per Xavi Pascual i amb el porter ex-blaurana Emil Nielsen. El conjunt hongarès s'ha imposat al Fuchsia de Berlín per 33-34. Els blaurenes, per la seva banda, han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek egipci, per 39-29. Sentim el tècnic blaurena que...

0: a la prova en ruta masculina s'ha imposat el nord-americà Brandon McNulty. L'australià Michael Matthews ha estat segon i el neerlandès Matthew Van Der Poel ha estat tercer. I en tennis, Europa ha guanyat la Laver Cup que l'enfronta a la resta del món. Ho ha aconseguit després de la victòria de l'alemany Alexander Zverev contra el nord-americà Lerner Thiem per 7-6 i 6-3. És la sisena Laver Cup que guanya l'equip europeu del qual forma part el murcià Carlos Alcaraz. I encara en tennis, la República Txeca ha guanyat la Billie Jean Cup després de superar Ucraïna per 2-0. La campiona de Wimbledon, Linda Noskova, ha aconseguit el punt decisiu després d'imposar-se per 6-3 i 7-6 a Elena Svitolina.
1: Trescat Info.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els acampats a Madrid pressionen Pedro Sánchez perquè el decret de l'habitatge inclogui la renovació indefinida dels lloguers. Per la seva banda, Sánchez afirma que treballa contra el rellotge per aprovar el decret d'habitatge al Consell de Ministres de dimarts i demana un esforç als socis d'investidura. Sumar adverteixen que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura i Junts està disposat a parar els peus als fons voltor, però exigeix protegir els petits propietaris. I atenció, perquè aquest dilluns, coincidint amb la visita a Barcelona del president del govern espanyol, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar la ciutat amb accions al matí i a la tarda. El sindicat adverteix que, si no se'ls escolta, apujaran el to de les protestes. A partir d'ara us explicarem que aquest diumenge ha entrat en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. L'objectiu és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte per aconseguir una millor imatge pública i incrementar les vendes. I anirem a la platja de la Nova Icària de Barcelona, on un espectacular piro musical ha tancat aquest diumenge els actes de la Festa Major de la Mercè. I en esports, que destaques, Alfons Gorina?
1: Que Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley. En bàsquet, victòria del Girona per 84-77 contra el Lucan de Múrcia i el Lleida sorpresa. El vigent campió, el València Bàsquet, per 100-105. A la Lliga F de futbol, l'Espanyol ha empatat a 1 a Riazor contra el Depor. I en handbol, el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès, entrenat per Xavi Pascual. Els blaugranes han guanyat l'equip anfitrió, els Zamalek Egipci, per 39-29.
0: Pel que fa al temps, el cel ennuvolat ens acompanyarà aquest dilluns i gran part de la setmana, just en aquests darrers dies de setembre i els primers d'octubre. I també hi ha previsió de pluges, per exemple, aquest matí migdia a la costa i al prelitoral. Poden ser fortes i produir aiguats. Milers de persones passen la segona nit a la Puerta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge, una protesta que s'allargarà almenys fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret que vol evitar els desnonaments. Madrid, Alba Gil.
2: Tot i que l'Ajuntament de Madrid ha demanat al govern espanyol tornar a la normalitat a la plaça, és a dir, desallotjar-la, aquí asseguren que no marxen. La Puerta del Sol acabava el dia plena de gom a gom. No ha deixat de venir gent en tot el dia. Són milers les persones que s'han acostat a donar suport a aquesta acampada que a primera hora del matí reunia només algunes desenes de tendes, fins i tot cares conegudes com Pedro Almodóvar o com Aitana Sánchez Gijón. Sentim alguns testimonis.
3: Ha sido un poco eso, la gota que coma el vaso para que todas puedan salir un poco a la calle, para que se fomente la organización de clase y para que tengamos posibilidades de parar este negocio de la vivienda que nos consume.
4: Esto es una oleada masiva de estallido social y de movilización y de poder popular. Los derechos que tienen que ver con la vida, con el sostén de la vida, tienen que estar blindados. La educación, la sanidad, la vivienda.
2: Això després d'una jornada en què s'han fet tallers i activitats culturals, tot plegat amb un mateix objectiu, pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè dimarts porti al Consell de Ministres el decret d'habitatge que prohibeixi els desnonaments, congeli els lloguers i sobretot que prorrogui tot.

0: tots els contractes. Alicia del Río, portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
1: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos. Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba en este país, siguen gobernando los fondos buitre.
0: El sindicat assegura que no donaran l'acampada per acabada si la Moncloa no compleix, però el cert és que Sánchez té un dilema perquè si accepta aquestes exigències és molt probable que saltin pels aires els vots de grups com Junts o com el PNB que són necessaris perquè el Congrés aprovi el decret.
2: El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern presidirà una entrega de premis i al matí estan convocades quatre accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
3: Hem de col·lapsar Barcelona. I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes. No ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
2: Les primeres accions del dia estaran entre les 7 i les 8 del matí a la Meridiana, a la plaça de Sants i als carrers Tarragona i de Sant Agustí. El sindicat entén que ara és el moment de pressionar perquè dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb 4 punts innegociables. Exigeixen que els contractes siguin indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable si no tenen una alternativa d'habitatge digne. Si aquestes demandes no s'inclouen al decret, el sindicat de llogateres demanarà que no es tiri endavant i continuarà amb els actes de protesta.
4: 3CAT Info.
2: Aquest diumenge ha entrat en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. Ara aquesta normativa s'ha d'adaptar a la legislació espanyola per poder-la aplicar. L'objectiu és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte per aconseguir una millor imatge pública i també de retruc incrementar les vendes. A partir d'ara es prohibeixen termes generals com verd, ecològic o respectuós amb el medi ambient. La nova normativa europea obliga els fabricants a etiquetar els productes amb informació veraç, juntament amb una certificació amb base científica demostrable i de fàcil accés per als consumidors. En una entrevista a 3CAT Info, la professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC, Elisenda Estanyol, ha explicat el canvi que suposa aquesta normativa.
5: A partir d'ara doncs, podrem mirar tant a les pàgines web com dintre del mateix envàs del producte, allí on es digui doncs, que un producte és sostenible o és ecològic, doncs en allí mateix podrem veure no, quina és l'evidència que sustenta aquesta afirmació i per tant dona molta més seguretat.
2: I des de Greenpeace España, el seu portaveu, Miguel Ángel Soto, ha aplaudit la mesura.
6: Se acabó la impunidad. Hemos vivido décadas donde las declaraciones ambientales estaban llenas de sobreactuación, ¿vale? Si no hay una certificación reconocida, si no hay un espacio red donde tú puedes verificar esa información, eso no se puede decir.
2: La nova normativa formarà part de la futura llei espanyola de consum sostenible. Figueres vol posar ordre a l'oferta comercial del centre històric. L'Ajuntament planteja que determinats negocis no puguin obrir a menys de 50 metres els uns dels altres, una mesura que forma part del nou Pla Especial d'Usos Comercials. Berta Artigas Fontàs.
7: El consistori vol evitar la concentració d'activitats que considera que ja tenen massa presència a la ciutat, com els supermercats 24 hores, els negocis de manicura, els establiments de menjar per emportar o els productes de cannabis. Una de les mesures que es plantegen és que hi hagi almenys 50 metres entre establiments d'aquest tipus. Jordi Masquef és l'alcalde.
8: Es farà aquest pla d'usos que impedirà determinades zones de la ciutat, determinada acumulació de determinats tipus de negoci que no acaben de fer bé a la ciutat ni projecten la imatge que com a govern volem que la ciutat tingui.
7: Per això el govern municipal està acabant de definir un pla que preveu aprovar el ple de novembre, una limitació, segons Masquef, similar a la que ja es va fer a finals dels 90 i principis dels 2000.
8: Amb les entitats bancàries a la Rambla de Figueres, perquè semblava un determinat moment que tot eren bancs. Això donarà resposta a aquesta nova realitat comercial i intentarà donar en aquest mix comercial que tota ciutat ha de tenir.
7: El pla afectarà tot el centre històric i alguns carrers propers, com el de Sant Pau, el Nou o el de Vilafant.
2: La denominació d'origen qualificada Priorat i la denominació d'origen Montsant encara en els últims dies d'una verema marcada per la calor. Si bé les altes temperatures han comportat una producció més baixa, les pluges han fet que el raïm sigui de més qualitat. Anem a fer el 7, Ariadna Escoda.
4: La calorada d'aquest estiu ha obligat els cellers a adaptar-se a les condicions climàtiques i avançar la verema, com afirma el president de la DEUCO Priorat, Jaume Balaguer.
9: Les varietats autòctones són les que millor ho estan aguantant, llavors s'ha adaptat molt amb varietats foranes que hi ha hagut una minva i fins i tot hi ha gent que les està canviant per varietats autòctones i després també a nivell de treball també diferents cellers han anat adaptant una mica tal manera de treballar amb aquest tipus de clima que tan extrem.
4: Malgrat la calor, les pluges han fet que el raïm que es verema sigui de més qualitat. Pilar Jus és la presidenta de la DEU Montsant.
10: Que els quitos hi seran perquè ara estem a un 80% de la verema i ja portem quasi... No arribem als 6 milions de quilos, que això està molt bé, l'any passat vam arribar als 6 milions 200, és a dir que encara ens queda bastant i crec que superarem aquesta xifra. La qualitat és molt bona, la sanitat del raïm encara fa més i això és importantíssim a l'hora de fer bon vi.
4: En aquest context, la DEUCO Priorat augura arribar als 5 milions de quilos de raïm, mentre que la DEU Montsant preveu superar els 6 milions.
2: Tot i que la llei ho permet des de fa anys, encara hi ha molt poques parelles que optin per inscriure els seus nadons amb el cognom de la mare per davant del cognom del pare. Segons dades a les quals ha tingut accés aquesta emissora, només el 6,5% de les criatures que van néixer l'any passat a Espanya porten primer el cognom de la dona. És a dir, que una gran majoria de famílies, el 93,5%, van optar per seguir amb la fórmula tradicional. Els experts ho atribueixen sobretot a costums patriarcals que venen de lluny. Laia Framis.
11: A Espanya, l'any 2017, el cognom patern va deixar de ser el preferent i des de llavors, quan s'inscriu un nadó al registre civil, cal especificar l'ordre dels cognoms. Tot i així, a hores d'ara, la gran majoria de parelles, 9 de cada 10, encara opten per mantenir primer el cognom del pare. De les 321.000 criatures que van néixer l'any passat a l'estat espanyol, només 21.000 es van inscriure amb el cognom de la mare en primer lloc, un 6,5% del total. I aquí cal tenir en compte que la xifra real és encara més baixa perquè aquestes dades del Ministeri de Justícia inclouen les mares monoparentals i les parelles lesbianes, dos casos en què, evidentment, sempre va per davant el cognom de les dones. La professora d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez, creu que encara cal fer molta pedagogia sobre aquesta qüestió.
12: Un dret que sigui garantitzat no vol dir que immediatament s'apliqui o se'n faci ús. És una mesura que està molt bé que s'hagi fet, però que no ha sigut una demanda social. I penso que hi ha hagut una manca de pedagogia del perquè és important a nivell social poder alternar l'ordre dels cognoms. Aquesta idea de més igual, jo crec que té un pes bastant important.
11: I explicar per què creu que és important avançar cap a la igualtat també en aquest àmbit.
12: Deixaria de tenir preponderància la família paterna i es faria un reconeixement de la família materna des d'una perspectiva equitativa, no? De dir, aquí l'ordre dels cognoms no implica un reconeixement de l'ordre patriarcal o de la predominància de la família paterna.
11: Ara, a l'hora de decidir l'ordre dels cognoms, Álvarez creu que el pes de la tradició encara és molt important. De fet, assegura que les parelles que opten per posar primer el cognom de la mare sovint han de donar moltes explicacions i que a vegades suposa una revolució familiar.
12: Hi ha casos de parelles que han decidit posar el cognom de la mare primer i la família paterna s'ho ha pres molt malament. Llavors, a vegades, no és només una decisió de la parella, sinó el que implica i les explicacions que s'han de donar en relació a aquesta decisió.
11: I encara un altre argument que pesa en algunes famílies.
12: Una pregunta bastant interessant que a vegades sorgeix és com reconstruirem els arbres genealògics. Aquesta idea d'història, no?, de relació amb els avantpassats i sobretot, no?, els que vindran, si s'intercanvien els cognoms, com es sabrà quina família és quina?
11: Tot i que són molt poques les famílies que opten per posar abans el cognom de la mare, sí que els últims anys és cada vegada més habitual que algú es presenti o signi amb els dos cognoms per reivindicar i per visibilitzar també la seva família materna.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació relacionat amb la compravenda de rellotges de luxe a Barcelona. Els fets van passar quan unes persones es van desplaçar des del Regne Unit fins a la capital catalana per comprar diversos rellotges de luxe i una cadena d'or amb diamants. després de mantenir contactes amb els venedors a través de les xarxes socials. Després de verificar-ne l'autenticitat en una rellotgeria, els compradors van pagar 418.000 dòlars en criptomonedes. Llavors, els venedors van dir que no havien rebut el pagament i van fugir amb el botí. Les víctimes van perseguir els estafadors pel carrer i un d'ells va intimidar-los amb una arma blanca. Els Mossos van aconseguir detenir-lo i li van trobar al damunt dos rellotges de luxe. Els investigadors han aconseguit bloquejar la transacció de les criptomonedes i els estafadors finalment s'han endut només 1.000 dòlars. Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta i no es descarten noves detencions. En els últims 5 anys, els robatoris amb força durant l'estiu a domicilis de Sarrià, Sant Gervasi i a Barcelona s'han reduït més d'un 53%. Durant aquest estiu hi ha hagut 86 denúncies, la xifra més baixa dels últims 5 anys, i els Mossos d'Esquadra han detingut per aquest tipus de delicte 34 persones, la majoria amb antecedents policials, amb una mitjana de més de 5 cadascun. Joel Pérez, caporal del patrimoni de Sarrià Sant Gervasi, explica el perfil dels delinqüents.
13: Normalment, tot i que hi ha diferents nacionalitats, hem detectat que són persones d'Europa de l'Est. En aquest cas, són persones que venen a fer, doncs, la temporada estival, no? la temporada d'estiu, i inclús les temporades de Nadal.
14: El temps.
2: Dani Ramírez.
15: Ens ve una setmana marcada per núvols, boires a les muntanyes, molta, molta humitat, i de dia pot ser una mica de xafogó, però baixa, baixa la calor, s'acaben els 30, 35 graus de dies enrere, recordem, encara divendres teníem valors de 37, dissabte de 34, 35 les més altes, i aquest diumenge les més elevades al voltant de 31 graus, tot i que Bossòst a la Vall d'Aran es va enfilar fins als 32. Baixa la temperatura de dia, però de nit, a l'haver-hi més núvols, pot pujar una mica la temperatura nocturna. Molta, molta humitat, boira a les muntanyes, i parlem ja de pluja, que es pot anar intensificant amb el pas de les hores aquest matí migdia en punts de la costa catalana i prelitoral. A l'interior hi pot haver clarianes cap a Lleida o l'Alt Pirineu, estones de sol, però la pluja protagonista. Pot ser que plogui fort, ho indica amb un avís al Metrocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i també dimarts pot ploure fort al litoral i prelitoral, fins i tot no ho descartem en punts de Lleida, nivell 2 sobre 6, per tant un avís lleugerament superior dimarts respecte a aquest dilluns. I dijous pot tornar a ploure fort, per tant compte, ens ve una setmana amb vent humit, amb inestabilitat, i tindrem algun patac d'aigua, algun aiguat.
14: 3CAT Info.
2: La Setmana del Llibre en Català ha tancat aquest diumenge la seva 44a edició amb èxit de vendes i assistència. Durant els 10 dies de fira l'han visitat més de 130.000 persones i la facturació targarà al 1 milió d'euros, un 12% més que fa un any. Són dades que faciliten l'organització en espera de tancar les xifres definitives. Els organitzadors asseguren que la setmana s'ha consolidat com el gran aparador del llibre en català, en una edició que per tercer any consecutiu s'ha fet el passeig de Lluís Companys, coincidint amb les dates de les festes de la Mercè. Oriol Magrinyà és el president d'Editors.cat, l'entitat organitzadora de la setmana.
16: Han vingut molts lectors que creien que per primer cop s'estan apropant al llibre en català, i hem demostrat que la setmana és el gran aparador del llibre en català i que és el tercer moment de l'any de més venda i que s'ha consolidat com la represa després de l'estiu i ja preparar-nos de cara a un últim trimestre que esperem que sigui molt bo.
2: Segons l'organització, la setmana és el tercer moment de l'any amb més vendes per al sector.
17: Porto amb mi les coses que em vas dir.
2: El tradicional Piro Musical ha tancat aquest diumenge a la Festa Major de la Mercè de Barcelona. Per primer cop s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària, en comptes del lloc habitual, l'Avinguda de Maria Cristina, per les obres que es fan a la Fira de Montjuïc. La selecció musical l'ha triada Josep Montero, líder d'Oques Grasses. que aquest mes d'octubre s'acomiada del seu públic en 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. A més de temes del grup usonenc, la banda sonora del Tiro Musical ha inclòs artistes catalans com Rosalia, Aitana, Maria Arnal, Rita Pallés, El Petit de Calaril o Joan Manuel Serrat, i música de grups i cantants internacionals com Pitbull, Dua Lipa, Billie Eilish, Coldplay, Imagine Dragons o Bruno Mars. L'espectacle de llum, pólvora i música ha reunit desenes de milers de persones davant del mar. Els 5 dies d'actes de la Festa Major de Barcelona han tingut una acollida multitudinària, segons l'Ajuntament, que no ha donat xifres d'assistència. El regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha dit a BTV que el bon temps ha facilitat l'assistència als més de 100 concerts i 235 actes culturals repartits en 10 districtes de la ciutat.
18: Aquesta Mercè, els barcelonins han viscut amb molta intensitat i per tant l'han fet seva. La fan sempre seva cada any, no? Però aquest any jo crec que de manera molt especial. També perquè jo he hagut més coses a la platja, que és un espai molt generós. Els drons van ser increïbles, la quantitat de gent. Avui aquí al Pino Musical, a Bogatell, la quantitat de gent que hi ha és increïble, no?
14: 3CAT Info. Informar. Explorar. Entendre.
2: Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera sessió del concurs de castells i la Torre de Set ha estat la construcció més valuosa que s'ha descarregat a la plaça del castell de Torredembarra. Josep Almirall.
15: La colla de Baix Llobregat ha descarregat el 5 de 7, el 3 de 7 per sota i el 7 de 7, però a la cinquena ronda, veient possibilitats d'endur-se la victòria, ha descartat el 7 de 7 i ha provat i descarregat el 5 de 7 amb l'agulla. Joel Segura n'és el cap de colla.
19: Sempre ens fixem molt amb les colles grans, ens fixem molt amb els games extres, però crec que aquests petits castells, aquests petits que per nosaltres són grandiosos, crec que fan la veritat que el món casteller segueixi viu com sempre.
15: En segona posició s'ha classificat la colla castellera de Figueres i han completat el podi els castellers de Cerdanyola, totes dues colles amb la Torre de Set descarregada. A banda del concurs, aquest diumenge destaca l'actuació dels Minyons a Terrassa, la Mercè, de Barcelona. Els Malves hi han estrenat el 5 de 9 i el Pilar de 8, carregat, i també hi han completat el 2 de 9 i el 4 de 9. A la mateixa diada, els castellers de Barcelona han estrenat el 3 de 9, que ha quedat carregat, i les Joves de Valls hi ha fet els bàsics a 9 i el Pilar de 8. Per la seva banda, els castellers de Vilafranca han actuat en plaça pròpia i han completat el 4 de 9, el 3 de 9, el 9 de 8 i el Pilar de 8. Quatre castells que duren diumenge que ve amb un pis més a la sessió final del concurs a Tarragona.
2: Juli Alcoriza, del restaurant L'Andreueng, del districte de Sant Andreu de Barcelona, s'ha erigit com el guanyador de la segona edició de la Lliga del Porc i la Forquilla. La final del certamen, que s'ha celebrat en el marc de la Fira Mor Sant Miquel de Lleida, ha escollit el seu plat com el millor esmorzar de forquilla de Catalunya, Alba Mor.
20: Alcoriza ha guanyat amb un plat de galta de porc brasejada amb brandada de bacallà i suc de fesolets de Santa Pau. El plat també ha convençut el públic, que ha pogut tastar un total de 12 àpats de participants d'arreu del país, com Jordi Mascort, de Can Mascort de Girona, i Vanessa Pijuan, de Can Ginestre de Vilobí d'Onyà.
21: El venim a disfrutar, que la gent ens coneixi, que la Girona quedi lluny d'aquí, però bueno, esperem rebre molts clients aquí, o de Barcelona o de Tarragona, per poder ampliar la nostra cartera de clients.
22: Val molt la pena, perquè diuen que l'esmorzar és l'àpat més important, doncs com a bons catalans, l'esmorzar de forquilla l'hem encara de potenciar encara més, i concursos com aquest dona a conèixer molt els locals i a potenciar més l'esmorzar de forquilla.
20: La competició s'ha celebrat en el marc de la segona edició de la Fira Mor Sant Miquel de Lleida, que neix de la transformació de l'antiga Fira de Sant Miquel. La segona edició del certamen ha tancat amb la participació de 70 expositors, una cinquantena d'activitats entre tastos i show cookings i un volum de negoci de 6 milions d'euros en el sector de l'automòbil.
2: L'anomenada Lleida Nets pot convertir Buenos Aires en la tercera ciutat del món amb més passaports espanyols després de Madrid i Barcelona. Anem a Buenos Aires, Joan Biosca.
23: El Consolat d'Espanya a Buenos Aires és encara avui en dia, per a no pocs argentins, sinònim de caos, tot i que ja no és així. En el record i en l'imaginari col·lectiu ha quedat el que va significar, per exemple, la crisi del Corralito del 2001, quan milers d'argentins volien fugir cap a Espanya amb un passaport a la mà, escapant d'un malson. Algunes associacions, com el Centre de Descendents d'Espanyols Units, ajuden els sol·licitants de la nacionalitat espanyola orientant-los sobre la documentació que han de presentar.
0: Cuando uno va juntando los papeles, es como remontarse a lo que contaba mi madre, de mi abuela de Galicia, de mi abuelo de Barcelona. Entonces vos te los vas imaginando, viste, mi abuela en la casa de piedra, frente al mar.
1: Y yo no sé qué van a hacer el día de mañana mis hijos, yo se los hago por las dudas. Yo no emigro, pero ellos no sé, no les voy a cortar la posibilidad si se quieren ir.
23: Perdre el dret a votar genera un cert disgust, tot i que en el cas argentí sempre la participació electoral en eleccions de l'estat espanyol ha estat molt baixa. Adriana Garris és portaveu de CDEU, el Centre de Descendents Espanyols Units de Buenos Aires.
3: Esta medida, que suena extraña, asusta, porque uno cree que este puede ser un paso, mucha gente dice este es el primer paso, después que vendrá.
23: Quasi un milió de sol·licituds de nacionalitat espanyola s'han presentat a l'Argentina, 2,4 milions a nivell mundial.
2: Amb el Fons Gorina.
15: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola. El jugador del Barça no va poder jugar el partit a Wembley contra Anglaterra, que va acabar amb victòria del combinat espanyol per 2-3. Eric va notar unes molèsties al genoll esquerre i després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola ha decidit desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons indicant un comunicat. El substituirà el jugador de l'Atlètic de Madrid, Robert Lenormand. S'està disputant la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen aquest diumenge dos partits amb presència d'internacionals del Barça. Karim Adeyemi ha estat titular a l'Alemanya 0, Grècia 1 i ha jugat els 76 minuts. João Cancelo també ha estat titular i ha jugat tots els minuts al Noruega 1, Portugal 2. D'altra banda, Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria a la banqueta dels Països Baixos. Els neerlandesos han guanyat per 1-2 a Sèrbia. Dinamarca ha guanyat a Gales per 2-0 i per aquest dilluns queden el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia.
14: Trescat Info.
15: A la Lliga F l'Espanyol ha aconseguit un empat a 1 a Riazor contra el Depor. I ara la Costa ha fet el gol de les catalanes que han jugat amb una futbolista menys gairebé tota la segona part. Un punt bo per l'entrenadora Sara Monforte després de veure com ha anat el partit. La sentim en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
5: El 52 crec que ens posarà Patrick. Jo crec que la segona part amb una jugada menys i se'ns ha fet molt dur, però bueno, el treball del jugador ha sigut espectacular, la veritat que molt contenta per l'esforç del jugador d'aquest punt, perquè l'hem treballat després del casament.
15: A la primera federació, victòria de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda amb un gol a l'últim sospir d'Àlex Cano en el debut de Luis Blanco com a tècnic escapulat. El sentim al Tot Gira.
24: A poc a poc, sí, creixen. Partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara, i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
15: Més futbol perquè la selecció espanyola femenina s'ha proclamat campiona del Mundial Sub-20 després de guanyar els penals a Corea del Nord. El partit havia acabat amb 0-0. El combinat espanyol ha comptat amb 5 catalanes, Carla Julià i Aixa Camarà del primer equip del Barça, Noa Jiménez del filial blaurana i Ainhoa Gómez i Cèlia Segura, blauranes cedides a Deportivo i Atlètic de Madrid respectivament. A més, la blaurana Rosalía Domínguez ha estat guardonada amb la pilota d'or del torneig. En bàsquet, a la Lliga CB, gran debut del Girona a Fontejau, victòria per 84-77 contra l'Ucamp de Múrcia amb una exhibició de Yasel Pérez. El dominicà ha acabat amb 20 punts i 9 rebots. El sentim en declaracions al Tot Gira.
25: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que yo para mí, esto es un equipo. Sin ellos, yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todos se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
15: D'altra banda, victòria de molt prestigi pel Lleida, que s'ha endut el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip de Gerard Encuentra ha guanyat per 100-105 amb 23 punts de James Bateman. Sentim Gerard Encuentra en declaracions al Club de la Mitjanit.
26: Bueno, tenía la esperanza, ¿no? Sabía la dificultad que del repte que teníem davant, ¿no? I de l'equip que teníem davant, però veig que l'equip entrenar i veig que hi creien, ¿no? I bueno, tenía la esperanza de poder donar la campanada.
15: I per tancar el bàsquet, derrota de la Penya en el seu debut a la Lliga CB. Els badalonins han perdut per 110-104 a la pista del Breogán. El tècnic del Joventut, Dani Miret, ha carregat contra l'actitud defensiva dels seus jugadors en declaracions a TV3.
27: No podem esperar
4: ser competitius, jugant uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer un resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
6: El Barça jugarà a la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Veszprém, entrenat per Xavi Pascual i amb l'exporter blaugrana Emil Nielsen. El conjunt hongarès s'ha imposat al Fuchsia de Berlín per 33-34. Els blaugranes, per la seva banda, han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, per 39-29. Sentim el tècnic blaugrana Carlos Ortega.
7: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos jugado por la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia del marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general es satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies a la final.
6: Abans de la final, el Barça jugarà dimarts el tercer partit de la fase de grups contra el Montada del Marroc.
14: 3CAT Info.
6: I al Mundial de Ciclisme de Montreal, al Canadà, a la prova en ruta masculina, s'ha imposat el nord-americà Brandon McNulty, seguit de l'australià Michael Matthew i del neerlandès Matthew Van Der Poel.
14: Fresca Info.

0: Són les 12. Els acampats a Madrid pressionen Pedro Sánchez perquè el decret de l'habitatge inclogui la renovació indefinida dels lloguers. El president espanyol demana el suport dels seus socis amb el repte que el text els pugui satisfer a tots. Coincidint amb la visita a Barcelona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar la ciutat amb accions al matí i a la tarda. El sindicat adverteix que si no se'ls escolta, apujaran el to de les protestes. Pedro Sánchez afirma que treballa a contrarrellotge per aprovar el decret d'habitatge al Consell de Ministres de dimarts i demana un esforç als socis d'investidura. Suma adverteix que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura i Junts està disposat a parar els peus als fons voltor però exigeix protegir els petits propietaris. La Unió Europea té cada cop més difícil complir el seu objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Un informe revela que hi ha una forta dependència militar dels Estats Units i que falta coordinació entre els governs europeus. La Setmana del Llibre en Català tanca la 44a edició amb èxit de públic i vendes. L'han visitat més de 130.000 persones i la facturació frega el 1 milió d'euros, un 12% més que fa un any. El passeig Lluís Companys ha acollit la fira per tercer any consecutiu. Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera sessió del concurs de castells. La Torre de Set ha estat la construcció més valuosa que s'ha descarregat a la plaça del castell de Torredembarra.
1: Esports. Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley. En bàsquet, victòria del Girona per 84-77 contra el Camp de Múrcia. D'altra banda, el Lleida sorpresa el vigent campió, el València Bàsquet, per 100-105. A la Lliga F de futbol, l'Espanyol ha empatat a 1 a Riazor contra el Depor. I el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Vesprem, entrenat per Xavi Pascual i amb el porter blaurana Emil Nielsen. Els blaurenes han guanyat l'equip anfitrió, els Amalek Egipci, per 39-29.
0: Pel que fa al temps, el cel ennuvolat ens acompanyarà aquest dilluns i gran part de la setmana, just en aquests darrers dies de setembre i els primers d'octubre. I també hi ha previsió de pluges, per exemple, aquest matí i migdia a la costa i al prelitoral. Poden ser fortes i produir aiguats.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Milers de persones passen la segona nit a la Puerta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. Una protesta que s'allargarà almenys fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret que vol evitar els desnonaments. Madrid, Alba Gil.
3: Tot i que l'Ajuntament de Madrid ha demanat al govern espanyol tornar a la normalitat a la plaça, és a dir, desallotjar-la, aquí asseguren que no marxen. La Puerta del Sol acabava el dia plena de gom a gom. No ha deixat de venir gent en tot el dia. Són milers les persones que s'han acostat a donar suport a aquesta acampada que a primera hora del matí reunia només algunes desenes de tendes, fins i tot cares conegudes com Pedro Almodóvar o com Aitana Sánchez Gijón. Sentim alguns testimonis.
4: Ha sido un poco eso, la gota que coma el vaso para que todas podamos salir un poco a la calle, para que se fomente la organización de clase y para que tengamos posibilidades de parar este negocio de la vivienda que nos consume.
5: Esto es una oleada masiva de estallido social y de movilización y de poder popular. Los derechos que tienen que ver con la vida, con el sostén de la vida, tienen que estar blindados. La educación, la sanidad, la vivienda.
3: Això després d'una jornada en què s'han fet tallers i activitats culturals, tot plegat amb un mateix objectiu, pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè dimarts porti al Consell de Ministres el decret d'habitatge que prohibeixi els desnonaments, congeli els lloguers i, sobretot, que prorrogui tots els contractes. Alicia del Río és portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
6: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos. Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
3: El sindicat assegura que no donaran l'acampada per acabada si la Moncloa no compleix, però el cert és que Sánchez té un dilema perquè si accepta aquestes exigències és molt probable que saltin pels aires els vots de grups com Junts o com el PNB que són necessaris perquè el Congrés aprovi el decret.
0: L'ambient que es viu a l'acampada de la Porta del Sol recorda el de les acampades del 15M de fa 15 anys a diversos punts de l'estat, però el professor dels Estudis de Dret i de Ciència Política de la UOC, Ismael Peña López, creu que el moviment dels indignats del 2011 i les protestes actuals tenen un punt de partida molt diferent. Són declaracions a 3CAT Info.
2: 15M era un que no a tot, era un prou de bipartidisme, prou d'elits, prou d'un sistema que no respon a la crisi de l'habitatge que venia del 2003, 2004, 2005 i després l'econòmica del 2008. I en canvi ara la petició és molt concreta, és volem un decret, sisplau, per parar de mínims, no?
0: I adverteix que tot i ser un moviment, sobretot d'esquerres, pot acabar beneficiant la dreta i l'extrema dreta a les eleccions de l'any que ve.
2: Passarà que la gent es quedarà a casa i només votaran els més convençuts en aquests moments són els que militen en forces de dreta i extrema dreta. La gent està certíssima de que no li facin cas, de que les institucions no funcionin i surt a votar el que ha anat passant aquests anys. Els grans partits es van atomitzant i els va guanyant l'extrema dreta. Per tant, tot i que crec que és un moviment d'esquerres, beneficiarà l'extrema dreta.
0: El 2011, sis mesos després del 15M, Mariano Rajoy va desbancar José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa. El PP va aconseguir una majoria absoluta històrica al Congrés i el PSOE va obtenir el pitjor resultat del partit en democràcia. El 15M també va ser un trampolí per la formació de Podem, amb Pablo Iglesias al capdavant. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern presidirà una entrega de premis i al matí estan convocades quatre accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
7: Hem de col·lapsar Barcelona. I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes, no ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
0: Les primeres accions del dia es faran entre les 7 i les 8 del matí a la Meridiana, a la plaça de Sants i als carrers Tarragona i Sant Agustí. El sindicat entén que ara és el moment de pressionar perquè dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb 4 punts innegociables. Exigeixen que els contractes siguin indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable si no tenen una alternativa d'habitatge digne. Si aquestes demandes no s'inclouen al decret, el sindicat de llogateres demanarà que no estigui endavant i continuarà amb els actes de protesta. El govern espanyol demana un esforç als socis de la investidura per poder aprovar dimarts al Consell de Ministres un decret amb mesures per pal·liar la crisi de l'habitatge. És la principal demanda dels centenars d'activistes pel dret a l'habitatge que acampen des de dissabte a la Porta del Sol de Madrid en una protesta que s'inspira en el moviment del 15M de fa 15 anys. En un míting del PSOE a Getafe, Pedro Sánchez no ha fet cap referència a l'acampada, però sí que ha enviat un missatge directe a la Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada aquest dimecres a Madrid.
8: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
0: El PSOE, com sentim, negocia a correcuita amb els seus socis d'investidura per aprovar un decret que després passi el filtre del Congrés. Yolanda Díaz, de Sumar, adverteix que s'hi juga en la legislatura i anima a mobilitzar-se.
9: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol, que se movilicen mucho y más.
0: El secretari general de Junts, Jordi Turull, assegura que estan disposats a donar suport al decret d'habitatge si estrenen els fons voltor, però també ha exigit més protecció per als petits propietaris.
10: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres que no puedan pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
0: En una piulada, Oriol Junqueras, d'Esquerra, també exposa les condicions per votar-hi a favor, entre d'altres, que el decret inclogui un topall per al lloguer d'habitatges turístics i d'habitacions i posi fi als desnonaments de persones vulnerables. I Aitor Esteban, del PNB, demana seny i generositat per intentar tancar un acord.
11: No se puede frustrar a la sociedad por querer ir al programa electoral de cada uno. Aquí hay algunos partidos que van a máximos y lo que hay que ir es al mínimo común denominador entre todos, pero que salve situaciones terribles e inaceptables.
0: El PP, en canvi, acusa Pedro Sánchez d'intentar arreglar amb un nou decret la mala gestió dels últims anys. Ho ha dit el seu portaveu, Juan Bravo.
12: Lo que no puede pretender arreglar en cuatro días lo que ha destrozado en ocho años. Que no se invente más cosas, que se ponga a trabajar. Que si hay escasez de vivienda, hay que ponerse a construir vivienda.
13: 3CAT Info.
0: La Unió Europea ho té cada cop més difícil per complir el seu propi objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Ara el Tribunal de Comptes Europeu dubta que aquesta fita es pugui assolir. Els auditors públics encara veuen una forta dependència militar respecte als Estats Units, falta de coordinació entre els governs europeus i massa obstacles en les cadenes de producció. Ens ho amplia des de Brussel·les en Bruno Forte Amiràs.
14: Tot i els milers de milions d'euros públics invertits en la indústria armamentista, els fabricants europeus continuen produint poc i a un ritme lent. Ho explica Catalunya Ràdio Kinga Wisniewska, auditora del Tribunal de Comptes Europeu.
15: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
14: Com que aquí no es fabriquen prou armes per ajudar Ucraïna, Europa les ha de comprar als Estats Units. I al final, els diners públics que els governs europeus inverteixen en defensa acaben reforçant les empreses nord-americanes.
15: A vegades hi pot haver necessitats urgents que justifiquin comprar recursos fora, però sempre ho has de fer amb un pla per poder desenvolupar a llarg termini aquests mateixos recursos dins de la Unió Europea.
14: Troba que massa sovint els països europeus van per lliure a l'hora d'adquirir armament i això crea duplicitats innecessàries o mancances que costa de resoldre. Proposa compres conjuntes.
15: Crec que cal gastar millor i no tan sols gastar més. Posem massa el focus en quan gastem en comptes de preguntar-nos com de bé ho gastem. I això és una mica trampa.
14: Un altre problema és que en territori europeu falten primeres matèries per fabricar explosius o pólvora.
0: Aterratge d'emergència a l'aeroport de la ciutat portuguesa de Porto d'un avió de la companyia Delta Airlines que feia el trajecte entre Barcelona i Boston. Tot després que es detectés fum a la cabina per causes desconegudes, 14 passatgers han rebut assistència mèdica i a 4 d'ells, 3 passatgers i un membre de la tripulació, se'ls ha traslladat a un hospital. Dels 4 hospitalitzats, a 2 homes els han ingressat a urgències per inhalació de fum perquè presentaven símptomes respiratoris lleus. Segons el centre sanitari, es troben en estat estable. L'aparell transportava gairebé 300 passatgers entre la capital catalana i la de Massachusetts. L'incident ha obligat a activar una alerta de nivell 2 en una escala de l'1 al 3 i a mobilitzar una 60ena de bombers i altres serveis d'emergències fins a l'aeroport, que ha suspès durant una estona curta les seves operacions. El vol de Delta Airlines s'havia enlairat del Prat a 3:45 de 4 de la tarda d'aquest diumenge i ha canviat de trajectòria en detectar-se el fum a la cabina. L'aparell ha aterrat a Porto poc abans de les 6, hora portuguesa. L'endemà de rebutjar una proposta iraniana per posar fi a la guerra, Donald Trump diu ara que espera que els negociadors nord-americans mantinguin més converses amb Teheran en qualsevol moment a partir d'aquest dilluns. En una conversa amb el mitjà Axios, Trump sosté que el règim dels ayatolars vol arribar a un acord, però diferent del que vol ell. Segons el president, la proposta iraniana actual potser l'hauria acceptat fa un any, però no ara. Una proposta que l'ambaixador nord-americà davant l'ONU, Mike Wells, ha qualificat com un exercici de cinisme iranià en declaracions al canal NBC.
16: Crec que això ha estat un intent cínic per negociar una cosa que sabien que era inacceptable. Demanar l'aixecament del bloqueig de les sancions només a canvi de parlar quan fa uns mesos vam acordar un memoràndum d'entesa que van violar tot seguit, crec que és lògic que el president no hi confiï gaire aquest cop.
0: Malgrat aquestes paraules, el cap de la diplomàcia iraniana insistia que mantenen les seves condicions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz.
13: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: Ens ve una setmana marcada per núvols, boires a les muntanyes, molta, molta humitat i de dia pot fer una mica de xafogó, però baixa, baixa la calor, s'acaben els 30, 35 graus de dies enrere, recordem, encara divendres teníem valors de 37, dissabte de 34, 35 les més altes i aquest diumenge les més elevades al voltant de 31 graus, tot i que Bossòst a la Vall d'Aran es va enfilar fins als 32. Baixa la temperatura de dia, però de nit, a l'haver-hi més núvols, pot pujar una mica la temperatura nocturna. Molta, molta humitat, boira a les muntanyes i parlem ja de pluja, que es pot anar intensificant amb el pas de les hores aquest matí migdia en punts de la costa catalana i prelitoral. A l'interior hi pot haver clarianes cap a Lleida o l'Alt Pirineu, estones de sol, però la pluja protagonista. Pot ser que plogui fort, ho indica amb un avís el Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i també dimarts pot ploure fort al litoral i prelitoral, fins i tot no ho descartem en punts de Lleida, nivell 2 sobre 6, per tant un avís lleugerament superior dimarts respecte a aquest dilluns. I dijous pot tornar a ploure fort, per tant compte, ens ve una setmana amb vent humit, amb inestabilitat, i tindrem algun patac d'aigua, algun aiguat.
13: Trescat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El papa Lleu XIV fa una crida als bisbes francesos perquè segueixin aplicant mesures per fer front als casos d'abusos sexuals a l'Església. El pontífex ha visitat Lourdes, on a més de reunir-se amb els bisbes, també s'ha trobat amb víctimes d'abusos. Són trobades que Lleu XIV vol fer en privat per escoltar directament les històries d'aquestes persones. S'ha reconegut que almenys 330.000 menors van patir abusos sexuals en les institucions religioses franceses entre el 1950 i el 2020. Els seus testimonis són esfereïdors. París, Isabel Galí.
18: La Gislaine i la Raimonde són de l'Octudi, un petit poble pesquer de la Bretanya amb unes platges paradisíaques, una bellesa que contrasta amb l'horror del que hi van viure elles i tantes nenes més als anys 70. El germà Gabriel Girard les violava a classe. Tenien 9 anys.
19: Des actes quotidiens.
20: Eren actes quotidians, era molt i molt violent. No? A mi em va destruir completament i a moltes camarades també. Ens cridava individualment a la seva taula i aquells que no hi anaven estaven obligats a fer un treball personal. Amb ordres de no aixecar el cap. I aleshores agafava una víctima que retenia entre les cames i...
18: S'han comptabilitzat fins a 170 víctimes del pare Girard, però entre 1950 i 2020 almenys 330.000 menors d'edat van patir abusos en les institucions religioses franceses. En el seu viatge a Espanya, el papa Lleó XIV va demanar als bisbes que escoltessin les víctimes, una petició que, segons el portaveu de la Conferència Episcopal Francesa, Pierre-Antoine Bozó, ja s'està complint.
21: Reconeixement, reparació i també prevenció. Això forma part d'una cultura en la qual ens hem endinsat, per tal que aquestes coses terribles no es reprodueixin.
18: Però per a Helena Esquer, portaveu de les víctimes de l'internat catòlic de Betterram, els encobriments dins i fora de l'Església encara són massa vigents.
22: Per nosaltres, l'Església de França ha fracassat en la seva missió. Ha posat en marxa una sèrie de comissions, però constatem cada dia que no porten a terme prou accions concretes.
18: El procés de justícia transicional que es va iniciar el 2021 ha indemnitzat ja 1.800 persones, amb compensacions mitjanes de 36.000 euros, però per les víctimes el que els cal són cartes de perdó dels bisbats o de les escoles implicades, i això de moment només s'ha aconseguit en un 17% dels casos.
0: La policia britànica ha detingut 5 persones sospitoses de preparar un atemptat terrorista i de transportar explosius a prop d'una base aèria de l'oest d'Anglaterra que els Estats Units van fer servir en els bombardejos contra l'Iran. El president Donald Trump ha dit que els sospitosos buscaven fer molt mal i que se'ls investigava des de feia molt temps.
1: Londres, Quim Olivares.
4: Les autoritats britàniques han estat més prudents i han explicat que l'ajuda ciutadana ha permès aturar 3 furgonetes i detenir 5 individus quan es dirigien a la base de Fairford, que la Força Aèria dels Estats Units fa servir sovint, a unes 2 hores a l'oest de Londres. Una veïna de Welford, a tocar de la base, ha explicat al diari The Telegraph que quan tornava a casa la matinada de diumenge es va trobar els vehicles i diversos homes en passamuntanyes. Va fer mitja volta i va trucar a la policia, que poc després els va detenir. Sentim l'adjunt del cap de la policia del comtat, Richard O'Conn.
5: La policia va rebre un avís sobre 3 vehicles sospitosos que es dirigien cap a la base de Fairford. Els agents hi van anar i van detenir 5 homes a la zona de Belfort, sota la sospita d'haver comès delictes relacionats amb la llei d'explosius.
4: 85 famílies van ser desallotjades i la policia va fer un perímetre de seguretat al voltant de les 3 furgonetes. Robots per desactivar explosius han analitzat els vehicles. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar la República Islàmica de l'Iran aquesta primavera. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària Iraniana va dir que la base seria objectiu legítim. El primer ministre Andy Burnham demana no especular, però fons de la investigació apunten que el mòbil vinculat a l'Iran és el més probable, mentre que també s'analitza la possibilitat que sigui una operació de sabotatge russa o un complot jihadista.
1: El ministre britànic per a Irlanda del Nord admet que no han trobat una solució per resoldre el conflicte que aquest diumenge ha portat episodis de tensió extrema a la localitat de Portadown. La policia partia així milers de manifestants partidaris de la unificació amb la República d'Irlanda que s'han concentrat molts d'ells en passamuntanyes per impedir el pas d'una marxa de l'Horda d'Orange, un grup fermament partidari que Irlanda del Nord formi part del Regne Unit. Les dues posicions s'han enrocat durant tot el dia amb els catòlics impedint el pas pel carrer on havien de desfilar una trentena de protestants que es neguen a renunciar a fer la marxa. El ministre ha emplaçat les parts a seguir les converses aquest dilluns i s'ha posat sobre la taula incorporar un mediador internacional que ajudi a desencallar la situació. Una forta tempesta a la costa est dels Estats Units, que durarà fins aquest dilluns, ha llegat a cancel·lar prop de mig miler de vols i ha deixat sense llum unes 100.000 cases i comerços en estats com Connecticut, Nova York, Pennsylvania i Nova Jersey. Es preveu que els 5 vols diaris que surten de Nova York i Boston cap a Barcelona tinguin retards aquest diumenge i dilluns. Hi ha ciutats especialment afectades pels aiguats, com Nova York, Boston i Filadèlfia, amb risc d'inundacions costaneres. A Nova York, un home ha mort arran de la caiguda d'un arbre pel mal temps. I a un altre extrem del món, al continent asiàtic, més de 5.000 persones han estat evacuades de refugis a causa de les inundacions que els aiguats han causat a Bangkok. Un estudiant resident a la capital tailandesa, amb 3 dies consecutius de pluja, descriu així la situació.
23: A causa de les inundacions, he hagut d'esperar una llarga estona al bus i el trànsit estava molt congestionat. Quan he arribat aquí, tot està inundat. Mai no havia vist una cosa així.
1: Més de 50.000 cases han quedat malmeses per la pluja torrencial. A Sud-àfrica, 27 persones han mort aquest cap de setmana en 2 tirotejos a la ciutat del Cap i a Johannesburg. El primer ha passat en un bar de la ciutat de Wedela, al sud-oest de Johannesburg, quan 8 homes armats amb fusells han assaltat un bar, han mort 17 persones i n'han ferit 15 més. Segons fonts policials, sembla que abans de la matança els assaltants han pres els telèfons mòbils als clients i després de disparar han fugit. Es desconeixen les causes que els haurien entès a cometre el crim. I a prop de la ciutat del Cap hi ha hagut també un altre tiroteig. Aquest és el moment en què, per motius que no se saben, algú ha començat a disparar contra un grup de persones que estava ballant en un local. Hi han mort 10 persones i 11 més han quedat ferides. Amb Alfons Gorina.
24: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola. El jugador del Barça no va poder jugar el partit a Wembley contra Anglaterra, que va acabar amb victòria del combinat espanyol per 2-3. Eric va notar unes molèsties al genoll esquerre i després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola ha decidit desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons indiquen un comunicat. El substituirà el jugador de l'Atlètic de Madrid, Robin Lenormand.
13: 3CAT Info.
24: i s'està disputant la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen partits d'aquest diumenge en presència d'internacionals del Barça, com l'Alemanya 0, Grècia 1, on Karim Adeyemi ha estat titular i ha jugat 76 minuts. João Cancelo també ha estat titular i ha jugat tots els minuts al Noruega 1, Portugal 2. D'altra banda, Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria a la banqueta dels Països Baixos. Els neerlandesos han guanyat per 1-2 a Sèrbia. Dinamarca ha guanyat a Gales per 2-0 i per aquest dilluns queden el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia. A la Lliga F l'Espanyol ha aconseguit un empat a 1 a Riazor contra el Depor. I ara la Costa ha fet el gol de les catalanes que han jugat amb una futbolista menys gairebé tota la segona part. Un punt bo per l'entrenadora Sara Monforte després de veure com ha anat el partit i segons ha explicat el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: El 52 crec que ens podrà Patrick. Jo crec que la segona part amb una jugada menys i se'ns ha fet molt dur. Però bueno, el treball de jugada ha sigut espectacular. La veritat que molt contenta per les fortes jugades aquell punt perquè per bo després del que s'ha vist.
24: A la primera federació, victòria de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda amb un gol a l'últim sospir d'Àlex Cano, en el que ha estat el debut de Luis Blanco com a tècnic de l'Europa. El sentim al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: A poc a poc, sí, creixen, partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: En bàsquet, a la Lliga CB, gran debut del Girona Fontejau en aquesta Lliga. Victòria per 84-77 contra el Camp de Múrcia amb una exhibició de Yazel Pérez. El dominicà ha acabat amb 20 punts i 9 rebots. El sentim al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
6: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que ellos para mí. Esto es un equipo. Sin ellos, yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todos se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros y al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
24: D'altra banda, victòria de molt prestigi pel Lleida, que s'ha emportat el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip de Gerard Encuentra ha guanyat per 100-105 amb 23 punts de James Bateman. Sentim a Gerard Encuentra en declaracions al Club de la Mitjanit.
7: Bueno, tenía la esperanza, ¿no? Sabía la dificultad que del repte que tenían davant, ¿no? Y del equipo que tenían davant, pero ve que el equipo entrena y ve que hi creien, ¿no? Yo, bueno, tenía la esperanza de poder donar la campanada.
24: I per tancar el bàsquet, derrota de la Penya en el seu debut a la Lliga CB. Els badalonins han perdut per 110-104 a la pista del Breogán. El tècnic del Joventut, Dani Miret, ha carregat contra l'actitud defensiva dels seus jugadors en declaracions a TV3.
8: No podem esperar ser competitius jugant uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer un resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
13: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
24: El Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Veszprém hongarès entrenat per Xavi Pascual i amb el porter ex-blaurana Emil Nielsen. El conjunt hongarès s'ha imposat al Fuchsia de Berlín per 33-34. Els blaurenes, per la seva banda, han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek egipci, per 39-29. Sentim el tècnic blaurana Carlos Ortega.
25: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos jugado por la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia del marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general es satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies a la final.
24: Abans de la final, el Barça jugarà dimarts el tercer partit de la fase de grups contra el Montada del Marroc.
13: 3CAT Info.
24: Al Mundial de Ciclisme de Montreal, al Canadà, a la prova en ruta masculina s'ha imposat el nord-americà Brandon McNulty.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els acampats a Madrid pressionen Pedro Sánchez perquè el decret de l'habitatge inclogui la renovació indefinida dels lloguers. Per la seva banda, Sánchez afirma que treballa contra el rellotge per aprovar el decret d'habitatge al Consell de Ministres de dimarts i demana un esforç als socis d'investidura. Suma adverteixen que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura i Junts està disposat a parar els peus als fons voltor, però exigeix protegir els petits propietaris. I atenció, perquè aquest dilluns coincidim amb la visita a Barcelona del president del govern espanyol. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar la ciutat amb accions al matí i a la tarda. El sindicat adverteix que, si no se'ls escolta, apujaran el to de les protestes. A partir d'ara us explicarem que aquest diumenge ha entrat en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. L'objectiu és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte per aconseguir una millor imatge pública i incrementar les vendes. I anirem a la platja de la Nova Icària de Barcelona, on un espectacular piro musical ha tancat aquest diumenge els actes de la Festa Major de la Mercè. I en esports, que destaques, Alfons Gorina?
1: Que Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley. En bàsquet, victòria del Girona per 84-77 contra el Lucan de Múrcia i el Lleida sorpresa. El vigent campió, el València Bàsquet, per 100-105. A la Lliga F de futbol, l'Espanyol ha empatat a 1 a Riazor contra el Deport. I en handbol, el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès, entrenat per Xavi Pascual. Els blaugranes han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, per 39-29.
0: Pel que fa al temps, el cel ennuvolat ens acompanyarà aquest dilluns i gran part de la setmana, just en aquests darrers dies de setembre i els primers d'octubre. I també hi ha previsió de pluges, per exemple, aquest matí migdia a la costa i al prelitoral. Poden ser fortes i produir aiguats. Milers de persones passen la segona nit a la Puerta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. Una protesta que s'allargarà almenys fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret que vol evitar els desnonaments. Madrid, Alba Gil.
2: Tot i que l'Ajuntament de Madrid ha demanat al govern espanyol tornar a la normalitat a la plaça, és a dir, desallotjar-la, aquí asseguren que no marxen. La Puerta del Sol acabava el dia plena de gom a gom. No ha deixat de venir gent en tot el dia. Són milers les persones que s'han acostat a donar suport a aquesta acampada que a primera hora del matí reunia només algunes desenes de tendes, fins i tot cares conegudes com Pedro Almodóvar o com Aitana Sánchez Gijón. Sentim alguns testimonis.
3: Ha sido un poco eso, la gota como el vaso para que todas podamos salir un poco a la calle, para que se fomente la organización de clase y para que tengamos posibilidades de parar este negocio de la vivienda que nos consume.
4: Esto es una oleada masiva de estallido social y de movilización y de poder popular. Los derechos que tienen que ver con la vida, con el sostén de la vida, tienen que estar blindados. La educación, la sanidad, la vivienda.
2: Això després d'una jornada en què s'han fet tallers i activitats culturals, tot plegat amb un mateix objectiu, pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè dimarts porti al Consell de Ministres el decret d'habitatge que prohibeixi els desnonaments, congeli els lloguers i, sobretot, que prorrogui tots els contractes. Alicia del Río, portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
5: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos. Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
2: El sindicat assegura que no donaran l'acampada per acabada si la Moncloa no compleix, però el cert és que Sánchez té un dilema perquè si accepta aquestes exigències és molt probable que saltin pels aires els vots de grups com Junts o com el PNB que són necessaris perquè el Congrés aprovi el decret.
0: El sindicat de llogateres fa una crida

0: col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern presidirà una entrega de premis i al matí estan convocades quatre accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
1: Hem de col·lapsar Barcelona. I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes. No ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
0: Les primeres accions del dia estaran entre les 7 i les 8 del matí a la Meridiana, a la plaça de Sants i als carrers Tarragona i de Sant Agustí. El sindicat entén que ara és el moment de pressionar perquè dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb 4 punts innegociables. Exigeixen que els contractes siguin indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable si no tenen una alternativa d'habitatge digne. Si aquestes demandes no s'inclouen al decret, el sindicat de llogateres demanarà que no es tiri endavant i continuarà amb els actes de protesta.
2: 3CAT Info.
0: Aquest diumenge ha entrat en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. Ara aquesta normativa s'ha d'adaptar a la legislació espanyola per poder-la aplicar. L'objectiu és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte per aconseguir una millor imatge pública i també de retruc incrementar les vendes. A partir d'ara es prohibeixen termes generals com verd, ecològic o respectuós amb el medi ambient. La nova normativa europea obliga els fabricants a etiquetar els productes amb informació veraç, juntament amb una certificació amb base científica demostrable i de fàcil accés per als consumidors. En una entrevista a 3CAT Info, la professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC, Elisenda Espanyol, ha explicat el canvi que suposa aquesta normativa.
3: A partir d'ara podrem mirar tant a les pàgines web com dintre del mateix envàs del producte, allí on es digui que un producte és sostenible o és ecològic, en allí mateix podrem veure quina és l'evidència que sustenta aquesta afirmació i, per tant, dona molta més seguretat.
0: I des de Greenpeace Espanya, el seu portaveu, Miguel Ángel Soto, ha aplaudit la mesura.
4: Se acabó la impunitat. Hemos vivido décadas donde las declaraciones ambientales estaban llenas de sobreactuación, ¿vale? Si no hay una certificación reconocida, si no hay un espacio red donde tú puedes verificar esa información, eso no se puede decir.
0: La nova normativa formarà part de la futura llei espanyola de consum sostenible. Figueres vol posar ordre a l'oferta comercial del centre històric. L'Ajuntament planteja que determinats negocis no puguin obrir a menys de 50 metres els uns dels altres, una mesura que forma part del nou Pla Especial d'Usos Comercials. Berta Artigas Fontàs.
5: El consistori vol evitar la concentració d'activitats que considera que ja tenen massa presència a la ciutat, com els supermercats 24 hores, els negocis de manicura, els establiments de menjar per emportar o els productes de cannabis. Una de les mesures que es plantegen és que hi hagi almenys 50 metres entre establiments d'aquest tipus. Jordi Masquef és l'alcalde.
6: Es farà aquest pla d'usos que impedirà en determinades zones de la ciutat determinada acumulació de determinats tipus de negoci que no acaben de fer bé a la ciutat ni projecten la imatge que com a govern volem que la ciutat tingui.
5: Per això el govern municipal està acabant de definir un pla que preveu aprovar el ple de novembre, una limitació, segons Masquef, similar a la que ja es va fer a finals dels 90 i principis del 2000.
6: Amb les entitats bancàries a la Rambla de Figueres, perquè semblava en un determinat moment que tot eren bancs. Això donarà resposta en aquesta nova realitat comercial i intentarà donar aquest equilibri en aquest mix comercial que tota ciutat ha de tenir.
5: El pla afectarà tot el centre històric i alguns carrers propers, com el de Sant Pau, el Nou o el de Vilafant.
0: La denominació d'origen qualificada Priorat i la denominació d'origen Montsant encara en els últims dies d'una verema marcada per la calor. Si bé les altes temperatures han comportat una producció més baixa, les pluges han fet que el raïm sigui de més qualitat. Anem a Falset, Ariadna Escoda.
7: La calorada d'aquest estiu ha obligat els cellers a adaptar-se a les condicions climàtiques i avançar la verema, com afirma el president de la DEUC Priorat, Jaume Balaguer.
8: Ben, les varietats autòctones són les que millor estan aguantant, llavors s'han adaptat molt amb varietats foranes que hi ha hagut una minva i fins i tot hi ha gent que les està canviant per varietats autòctones, i després també a nivell de treball també diferents cellers han anat adaptant una miqueta a la manera de treballar amb aquest tipus de clima que tan extrem.
7: Malgrat la calor, les pluges han fet que el raïm que es verema sigui de més qualitat. Pilar Jus és la presidenta de la DEO Montsant.
9: Que els quitos hi seran perquè ara estem a un 80% de la verema i ja portem quasi... No arribem als 6 milions de quilos, que això està molt bé, l'any passat vam arribar als 6.200.000, és a dir que encara ens queda bastant i crec que superarem aquesta xifra. La qualitat és molt bona, la sanitat del raïm encara ho és més i això és importantíssim a l'hora de fer bon vi.
7: En aquest context, la DEO Copriorat augura arribar als 5 milions de quilos de raïm, mentre que la DEO Montsant preveu superar els 6 milions.
0: Tot i que la llei ho permet des de fa anys, encara hi ha molt poques parelles que optin per inscriure els seus nadons amb el cognom de la mare per davant del cognom del pare. Segons dades a les quals ha tingut accés aquesta emissora, només el 6,5% de les criatures que van néixer l'any passat a Espanya porten primer el cognom de la dona. És a dir, que una gran majoria de famílies, el 93,5%, van optar per seguir amb la fórmula tradicional. Els experts ho atribueixen sobretot a costums patriarcals que venen de lluny. Laia Framis.
10: A Espanya, l'any 2017, el cognom patern va deixar de ser el preferent i des de llavors, quan s'inscriu un nadó al registre civil, cal especificar l'ordre dels cognoms. Tot i així, a hores d'ara, la gran majoria de parelles, 9 de cada 10, encara opten per mantenir primer el cognom del pare. De les 321.000 criatures que van néixer l'any passat a l'estat espanyol, només 21.000 es van inscriure amb el cognom de la mare en primer lloc, un 6,5% del total. I aquí cal tenir en compte que la xifra real és encara més baixa perquè aquestes dades del Ministeri de Justícia inclouen les mares monoparentals i les parelles lesbianes, dos casos en què, evidentment, sempre va per davant el cognom de les dones. La professora d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez, creu que encara cal fer molta pedagogia sobre aquesta qüestió.
11: Un dret estigui garantitzat no vol dir que immediatament s'apliqui o se'n faci ús. És una mesura que està molt bé que s'hagi fet, però que no ha sigut una demanda social. I penso que hi ha hagut una manca de pedagogia del perquè és important a nivell social poder alternar l'ordre dels cognoms. Aquesta idea de més igual, jo crec que té un pes bastant important.
10: I explica per què creu que és important avançar cap a la igualtat també en aquest àmbit.
11: Deixaria de tenir preponderància la família paterna i es faria un reconeixement de la família materna des d'una perspectiva equitativa, no? De dir, aquí l'ordre dels cognoms no implica un reconeixement de l'ordre patriarcal o de la predominància de la família paterna.
10: Ara, a l'hora de decidir l'ordre dels cognoms, Álvarez creu que el pes de la tradició encara és molt important. De fet, assegura que les parelles que opten per posar primer el cognom de la mare sovint han de donar moltes explicacions i que a vegades suposa una revolució familiar.
11: Hi ha casos de parelles que han decidit posar el cognom de la mare primer i la família paterna s'ho ha pres molt malament. Llavors, a vegades no és només una decisió de la parella, sinó el que implica i les explicacions que s'han de donar en relació a aquesta decisió.
10: I encara un altre argument que pesa en algunes famílies.
11: Una pregunta bastant interessant que a vegades sorgeix és com reconstruirem els arbres genealògics. Aquesta idea d'història, no?, de relació amb els avantpassats i sobretot, no?, els que vindran, si s'intercanvien els cognoms, com es sabrà quina família és quina?
10: Tot i que són molt poques les famílies que opten per posar abans el cognom de la mare, sí que els últims anys és cada vegada més habitual que algú es presenti o signi amb els dos cognoms per reivindicar i per visibilitzar també la seva família materna. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació relacionat amb la compravenda de rellotges de luxe a Barcelona. Els fets van passar quan unes persones es van desplaçar des del Regne Unit fins a la capital catalana per comprar diversos rellotges de luxe i una cadena d'or amb diamants, després de mantenir contactes amb els venedors a través de les xarxes socials. Després de verificar-ne l'autenticitat en una rellotgeria, els compradors van pagar 418.000 dòlars en criptomonedes. Llavors, els venedors van dir que no havien rebut el pagament i van fugir amb el botí. Les víctimes van perseguir els estafadors pel carrer i un d'ells va intimidar-los amb una arma blanca.
0: Els Mossos van aconseguir detenir-lo i li van trobar al damunt dos rellotges de luxe. Els investigadors han aconseguit bloquejar la transacció de les criptomonedes i els estafadors finalment se n'han dut només 1.000 dòlars. Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta i no es descarten noves detencions. En els últims 5 anys, els robatoris amb força durant l'estiu a domicilis de Sarrià, Sant Gervasi i a Barcelona s'han reduït més d'un 53%. Durant aquest estiu hi ha hagut 86 denúncies, la xifra més baixa dels últims 5 anys, i els Mossos d'Esquadra han detingut per aquest tipus de delicte 34 persones, la majoria amb antecedents policials, amb una mitjana de més de 5 cadascun. Joel Pérez, caporal del patrimoni de Sarrià a Sant Gervasi, explica el perfil dels delinqüents.
12: Normalment, tot i que hi ha diferents nacionalitats, hem detectat que són persones d'Europa de l'Est. En aquest cas, són persones que venen a fer, doncs, per desgràcia, la temporada estival, no? la temporada d'estiu, i inclús les temporades de Nadal.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
13: Ens ve una setmana marcada per núvols, boires a les muntanyes, molta humitat, i de dia pot fer una mica de xafogó, però baixa la calor, s'acaben els 30-35 graus de dies enrere. Recordem, encara divendres teníem valors de 37, dissabte de 34-35 les més altes, i aquest diumenge les més elevades al voltant de 31 graus, tot i que Bossòst a la Vall d'Aran es va enfilar fins als 32. Baixa la temperatura de dia, però de nit, a l'haver-hi més núvols, pot pujar una mica la temperatura nocturna. Molta humitat, boira a les muntanyes, i parlem ja de pluja, que es pot anar intensificant amb el pas de les hores aquest matí migdia en punts de la costa catalana i prelitoral. A l'interior hi pot haver clarianes cap a Lleida o l'Alt Pirineu, estones de sol, però la pluja protagonista. Pot ser que plogui fort, ho indica amb un avís el Metocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i també dimarts pot ploure fort al litoral i prelitoral, fins i tot no ho descartem en punts de Lleida, nivell 2 sobre 6, per tant un avís lleugerament superior dimarts respecte a aquest dilluns, i dijous pot tornar a ploure fort, per tant compte, ens ve una setmana amb vent humit, amb inestabilitat, i tindrem algun patac d'aigua, algun aiguat.
2: 3CAT Info.
0: La Setmana del Llibre en Català ha tancat aquest diumenge la seva 44a edició amb èxit de vendes i assistència. Durant els 10 dies de fira l'han visitat més de 130.000 persones i la facturació fregarà el 1 milió d'euros, un 12% més que fa un any. Són dades que ha facilitat l'organització en espera de tancar les xifres definitives. Els organitzadors asseguren que la setmana s'ha consolidat com el gran aparador del llibre en català, en una edició que per tercer any consecutiu s'ha fet el passeig de Lluís Companys, coincidint amb les dates de les festes de la Mercè. Oriol Magrinyà és el president d'Editors.cat, l'entitat organitzadora de la setmana.
14: Han vingut molts lectors que creien que per primer cop s'estan apropant el llibre en català, i hem demostrat que la setmana és el gran aparador del llibre en català i que és el tercer moment de l'any de més venda i que s'ha consolidat com la represa de després de l'estiu i ja preparar-nos de cara a un últim trimestre que esperem que sigui molt bo.
0: Segons l'organització, la setmana és el tercer moment de l'any amb més vendes per al sector.
15: Porto amb mi les coses que em vas dir.
0: El tradicional Pere Musical ha tancat aquest diumenge la Festa Major de la Mercè de Barcelona. Per primer cop s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària, en comptes del lloc habitual, l'Avinguda de Maria Cristina, per les obres que es fan a la Fira de Montjuïc. La selecció musical l'ha triada Josep Montero, líder d'Oques Grasses, que aquest mes d'octubre s'acomiada del seu públic amb 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. A més de temes del grup usonenc, la banda sonora del Tiro Musical ha inclòs artistes catalans com Rosalia, Aitana, Maria Arnal, Rita Payés, El Petit de Calaril o Joan Manuel Serrat, i música de grups i cantants internacionals com Pitbull, Dua Lipa, Billie Eilish, Coldplay, Imagine Dragons o Bruno Mars. L'espectacle de llum, pólvora i música ha reunit desenes de milers de persones davant del mar. Els 5 dies d'actes de la Festa Major de Barcelona han tingut una acollida multitudinària, segons l'Ajuntament, que no ha donat xifres d'assistència. El regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha dit a BTV que el bon temps ha facilitat l'assistència als més de 100 concerts i 235 actes culturals repartits en 10 districtes de la ciutat.
16: Aquesta Mercè, els barcelonins han viscut amb molta intensitat i per tant l'han fet seva. La fan sempre seva cada any, no? Però aquest any jo crec que de manera molt especial. També perquè hi ha hagut més coses a la platja, que és un espai molt generós. Els drons van ser increïbles, treballat de gent. Avui aquí al Pino Musical, a Bogatell, i la quantitat de gent que hi ha és increïble, no?
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera sessió del concurs de castells i la Torre de Set ha estat la construcció més valuosa que s'ha descarregat a la plaça del castell de Torredembarra. Josep Almirall.
17: La colla de Baix Llobregat ha descarregat el 5 de 7, el 3 de 7 per sota i el 7 de 7, però a la cinquena ronda, veient possibilitats d'endur-se la victòria, ha descartat el 7 de 7 i ha provat i descarregat el 5 de 7 amb l'agulla. Joel Segura n'és el cap de colla.
18: Sempre ens fixem molt amb les colles grans, ens fixem molt amb els games extres, però crec que aquests petits castells, aquests petits que per nosaltres són grandiosos, crec que fan la veritat que el món casteller segueixi viu com sempre.
17: En segona posició s'ha classificat la colla castellera de Figueres i han completat el podi els castellers de Cerdanyola, totes dues colles amb la Torre de Set descarregada. A banda del concurs, aquest diumenge destaca l'actuació dels Minyons a Terrassa a la Mercè de Barcelona. Els Malves hi han estrenat el 5 de 9 i el Pilar de 8, carregat, i també hi han completat el 2 de 9 i el 4 de 9. A la mateixa diada, els castellers de Barcelona han estrenat el 3 de 9, que ha quedat carregat, i les Joves de Valls hi ha fet els bàsics a 9 i el Pilar de 8. Per la seva banda, els castellers de Vilafranca han actuat en plaça pròpia i han completat el 4 de 9, el 3 de 9, el 9 de 8 i el Pilar de 8. Quatre castells que duren diumenge que ve amb un pis més a la sessió final del concurs a Tarragona.
0: Juli Alcoriza, del restaurant L'Andreuent, del districte de Sant Andreu de Barcelona, s'ha erigit com el guanyador de la segona edició de la Lliga del Porc i la Forquilla. La final del certamen, que s'ha celebrat en el marc de la Fira Mont Sant Miquel de Lleida, ha escollit el seu plat com el millor esmorzar de forquilla de Catalunya, el d'amor.
19: Alcoriza ha guanyat amb un plat de galta de porc brassejada amb brandada de bacallà i suc de fesolets de Santa Pau. El plat també ha convençut el públic, que ha pogut tastar un total de 12 àpats de participants d'arreu del país, com Jordi Mascor, de Can Mascor de Girona, i Vanessa Pijuan, de Can Ginesta de Vilobí d'Onyà.
20: Venim a disfrutar, que la gent ens coneixi, ara que Girona quedi lluny d'aquí, però bueno, esperem rebre molts clients aquí, o de Barcelona o de Tarragona, per poder ampliar la nostra categoria de clients.
21: Val molt la pena, perquè diuen que l'esmorzar és l'àpat més important, doncs com a bons catalans, l'esmorzar de forquilla l'hem encara de potenciar encara més, i concursos com aquest dona a conèixer molt els locals i a potenciar més l'esmorzar de forquilla.
19: La competició s'ha celebrat en el marc de la segona edició de la Fira Mont Sant Miquel de Lleida, que neix de la transformació de l'antiga Fira de Sant Miquel. La segona edició del certamen ha tancat amb la participació de 70 expositors, una cinquantena d'activitats entre tastos i show cookings i un volum de negoci de 6 milions d'euros en el sector de l'automòbil.
0: L'anomenada Lleida Nets pot convertir Buenos Aires en la tercera ciutat del món amb més passaports espanyols després de Madrid i Barcelona. Anem a Buenos Aires, Joan Biosca.
22: El Consolat d'Espanya a Buenos Aires és encara avui en dia, per a no pocs argentins, sinònim de caos, tot i que ja no és així. En el record i en l'imaginari col·lectiu ha quedat el que va significar, per exemple, la crisi del Corralito del 2001, quan milers d'argentins volien fugir cap a Espanya amb un passaport a la mà, escapant d'un malson. Algunes associacions, com el Centre de Descendents d'Espanyols Units, ajuden els sol·licitants de la nacionalitat espanyola orientant-los sobre la documentació que han de presentar.
23: Cuando uno va juntando los papeles, es como remontarse a lo que contaba mi madre, de mi abuela de Galicia, de mi abuelo de Barcelona. Entonces vos te los vas imaginando, ¿viste? Mi abuela en la casa de piedra, frente al mar.
24: Y yo no sé qué van a hacer el día de mañana mis hijos. Yo se los hago por las dudas. Yo no emigro, pero ellos no sé. No les voy a cortar la posibilidad si se quieren ir.
22: Perdre el dret a votar genera un cert disgust, tot i que en el cas argentí sempre la participació electoral en eleccions de l'estat espanyol ha estat molt baixa. Adriana Garris és portaveu de CDEU, el Centre de Descendents Espanyols Units de Buenos Aires.
1: Esta medida, que suena extraña, asusta, porque uno cree que este puede ser un paso, mucha gente dice este es el primer paso, después que vendrá.
22: Quasi 1 milió de sol·licituds de nacionalitat espanyola s'han presentat a l'Argentina, 2,4 milions a nivell mundial.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
3: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola. El jugador del Barça no va poder jugar el partit a Wembley contra Anglaterra, que va acabar amb victòria del combinat espanyol per 2-3. Eric va notar unes molèsties al genoll esquerre i després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola ha decidit desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons indica en un comunicat. El substituirà el jugador de l'Atlètic de Madrid, Robin Lenormand. S'està disputant la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen aquest diumenge dos partits amb presència d'internacionals del Barça. Karim Adeyemi ha estat titular a l'Alemanya 0, Grècia 1 i ha jugat els 76 minuts. Joao Cancelo també ha estat titular i ha jugat tots els minuts en Noruega 1, Portugal 2. D'altra banda, Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria a la banqueta dels Països Baixos. Els neerlandesos han guanyat per 1-2 a Sèrbia. Dinamarca ha guanyat a Gales per 2-0 i per aquest dilluns queden el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia.
2: 3CAT Info.
3: A la Lliga F, l'Espanyol ha aconseguit un empat a 1 a Riazor contra el Depor. I ara la Costa ha fet el gol de les catalanes, que han jugat amb una futbolista menys gairebé tota la segona part. Un punt bo per l'entrenadora Sara Monforte després de veure com ha anat el partit. La sentim en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
4: El 52 crec que ens posarà a Patrick. Jo crec que tota la segona part amb el jugador menys i se'ns ha fet molt dur, però bueno, el treball del jugador ha sigut espectacular, la veritat que molt contenta per l'esforç del jugador del punt, perquè el moment era bo després del que s'ha vist.
3: A la primera federació, victòria de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda amb un gol a l'últim sospir d'Àlex Cano en el debut de Luis Blanco com a tècnic escapulat. El sentim al Tot Gira.
5: Poc a poc, seguir creixent. Partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara, i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
3: Més futbol perquè la selecció espanyola femenina s'ha proclamat campiona del Mundial Sub-20 després de guanyar els penals a Corea del Nord. El partit havia acabat amb 0-0. El combinat espanyol ha comptat amb 5 catalanes, Carla Julià i Aixa Camarà del primer equip del Barça, Noa Jiménez del filial blaurana i Ainhoa Gómez i Cèlia Segura, blauranes cedides a Deportivo i Atlètic de Madrid respectivament. A més, la blaurana Rosalía Domínguez ha estat guardonada amb la pilota d'or del torneig. En bàsquet, a la Lliga CB, gran debut del Girona a Fontdejau, victòria per 84-77 contra l'UCAM de Múrcia amb una exhibició de Yazel Pérez. El dominicà ha acabat amb 20 punts i 9 rebots. El sentim en declaracions al Tot Gira.
6: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que ellos para mí, esto es un equipo. Sin ellos... yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todos se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
3: D'altra banda, victòria de molt prestigi pel Lleida, que s'ha endut el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip de Gerard Encuentra ha guanyat per 100-105 amb 23 punts de James Bateman. Sentim a Gerard Encuentra en declaracions al Club de la Mitjanit.
25: Bueno, tenía la esperanza, ¿no? Sabía la dificultad que del repte que tenía davant, ¿no? Y del equipo que tenía davant, pero veig que l'equip entrenar y veig que hi creien, ¿no? Y bueno, tenía la esperanza de poder donar la campanada.
3: I per tancar el bàsquet, derrota de la Penya en el seu debut a la Lliga CB. Els badalonins han perdut per 110-104 a la pista del Breogán. El tècnic del Joventut, Dani Miret, ha carregat contra l'actitud defensiva dels seus jugadors en declaracions a TV3.
26: No podem esperar ser competitius, jugant uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer un resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
3: El Barça jugarà a la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Veszprém, entrenat per Xavi Pascual i amb l'exporter blaurana Emil Nielsen. El conjunt hongarès s'ha imposat al Fuchsia de Berlín per 33-34. Els blaugranes, per la seva banda, han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, per 39-29. Sentim el tècnic blaugrana Carlos Ortega.
7: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos ocupado en defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia del marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en líneas generales satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final.
3: Abans de la final, el Barça jugarà dimarts el tercer partit de la fase de grups contra el Montada del Marroc.
2: 3CAT Info.
3: I al Mundial de Ciclisme de Montreal, al Canadà, a la prova en ruta masculina, s'ha imposat el nord-americà Brandon McNulty, seguit de l'australià Michael Matthews i del neerlandès Matthew Van Der Poel.
2: Esca Info.

0: Es la una. Els acampats a Madrid pressionen Pedro Sánchez perquè el decret de l'habitatge inclogui la renovació indefinida dels lloguers. El president espanyol demana el suport dels seus socis amb el repte que el text els pugui satisfer a tots. Coincidint amb la visita a Barcelona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar la ciutat amb accions al matí i a la tarda. El sindicat adverteix que si no se'ls escolta, apujaran el to de les protestes. Pedro Sánchez afirma que treballa a contrarrellotge per aprovar el decret d'habitatge al Consell de Ministres de dimarts i demana un esforç als socis d'investidura. Sumar adverteix que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura i Junts està disposat a parar els peus als fons voltor però exigeix protegir els petits propietaris. La Unió Europea té cada cop més difícil complir el seu objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Un informe revela que hi ha una forta dependència militar dels Estats Units i que falta coordinació entre els governs europeus. La Setmana del Llibre en Català tanca la 44a edició amb èxit de públic i vendes. L'han visitat més de 130.000 persones i la facturació frega al milió d'euros, un 12% més que fa un any. El passeig Lluís Companys ha acollit la fira per tercer any consecutiu. Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera sessió del concurs de castells. La Torre de Set ha estat la construcció més valuosa que s'ha descarregat a la plaça del castell de Torredembarra.
1: Esports. Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2-Espanya 3 a Wembley. En bàsquet, victòria del Girona per 84-77 contra el Camp de Múrcia. D'altra banda, el Lleida sorpresa el vigent campió, el València Bàsquet, per 100-105. A la Lliga F de futbol, l'Espanyol ha empatat a 1 a Riazor contra el Depor. I el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Vesprem, entrenat per Xavi Pascual i amb el porter blaurana Emil Nielsen. Els blauranes han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek, egipci, per 39-29.
0: Pel que fa al temps, el cel ennuvolat ens acompanyarà aquest dilluns i gran part de la setmana, just en aquests darrers dies de setembre i els primers d'octubre. I també hi ha previsió de pluges, per exemple, aquest matí i migdia a la costa i al prelitoral. Poden ser fortes i produir aiguats. 3CAT Info. Salutacions, us informa Carola Gil. Milers de persones passen la segona nit a la Puerta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. Una protesta que s'allargarà almenys fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria de trobar el decret que vol evitar els desnonaments. Madrid, Alba Gil.
2: Tot i que l'Ajuntament de Madrid ha demanat al govern espanyol tornar a la normalitat a la plaça, és a dir, desallotjar-la, aquí asseguren que no marxen. La Puerta del Sol acabava el dia plena de gom a gom. No ha deixat de venir gent en tot el dia. Són milers les persones que s'han acostat a donar suport a aquesta acampada que a primera hora del matí reunia només algunes desenes de tendes, fins i tot cares conegudes com Pedro Almodóvar o com Aitana Sánchez Gijón. Sentim alguns testimonis.
3: Ha sido un poco eso, la gota que coma el vaso para que todas puedan salir un poco a la calle, para que se fomente la organización de clase y para que tengamos posibilidades de parar este negocio de la vivienda que nos consume.
4: Esto es una oleada masiva de estallido social y de movilización y de poder popular. Los derechos que tienen que ver con la vida, con el sostén de la vida, tienen que estar blindados. La educación, la sanidad, la vivienda.
2: Això després d'una jornada en què s'han fet tallers i activitats culturals, tot plegat amb un mateix objectiu, pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè dimarts porti al Consell de Ministres el decret d'habitatge que prohibeixi els desnonaments, congeli els lloguers i, sobretot, que prorrogui tots els contractes. Alicia del Río és portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
5: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos. Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
2: El sindicat assegura que no donaran l'acampada per acabada si la Moncloa no compleix, però el cert és que Sánchez té un dilema perquè si accepta aquestes exigències és molt probable que saltin pels aires els vots de grups com Junts o com el PNB que són necessaris perquè el Congrés aprovi el decret.
0: L'ambient que es viu a l'acampada de la Puerta del Sol recorda el de les acampades del 15M de fa 15 anys a diversos punts de l'estat, però el professor dels Estudis de Dret i de Ciència Política de la UOC, Ismael Peña López, creu que el moviment dels indignats del 2011 i les protestes actuals tenen un punt de partida molt diferent. Són declaracions a 3CAT Info.
6: 15M era un que no a tot, era un prou de bipartidisme, prou d'elits, prou d'un sistema que no respon a la crisi de l'habitatge que venia del 2003, 2004, 2005 i després l'econòmica del 2008. I en canvi ara la petició és molt concreta, és volem un decret, sisplau, per parar de mínims, no?
0: I adverteix que tot i ser un moviment sobretot d'esquerres pot acabar beneficiant la dreta i l'extrema dreta a les eleccions de l'any que ve.
6: Passarà que la gent es quedarà a casa i només votaran els més convençuts. Els més convençuts en aquests moments són els que militen en forces de dreta i extrema dreta. La gent està fartíssima de que no li facin cas, que les institucions no funcionin i surt a votar el que ha anat passant aquests anys. Els grans partits es van atomitzant i els va guanyant l'extrema dreta. Per tant, tot i que crec que és un moviment d'esquerres, beneficiarà l'extrema dreta.
0: El 2011, sis mesos després del 15M, Mariano Rajoy va desbancar José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa. El PP va aconseguir una majoria absoluta històrica al Congrés i el PSOE va obtenir el pitjor resultat del partit en democràcia. El 15M també va ser un trampolí per la formació de Podem, amb Pablo Iglesias al capdavant. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern presidirà una entrega de premis i al matí estan convocades quatre accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
7: Hem de col·lapsar Barcelona i la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes, no ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
0: Les primeres accions del dia es faran entre les 7 i les 8 del matí a la Meridiana, a la plaça de Sants i als carrers Tarragona i Sant Agustí. El sindicat entén que ara és el moment de pressionar perquè dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb 4 punts innegociables. Exigeixen que els contractes siguin indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable si no tenen una alternativa d'habitatge digne. Si aquestes demandes no s'inclouen al decret, el sindicat de llogateres demanarà que no estigui endavant i continuarà amb els actes de protesta. El govern espanyol demana un esforç als socis de la investidura per poder aprovar dimarts al Consell de Ministres un decret amb mesures per pal·liar la crisi de l'habitatge. És la principal demanda dels centenars d'activistes pel dret a l'habitatge que acampen des de dissabte a la Puerta del Sol de Madrid en una protesta que s'inspira en el moviment del 15M de fa 15 anys. En un míting del PSOE a Getafe, Pedro Sánchez no ha fet cap referència a l'acampada, però sí que ha enviat un missatge directe a la Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada aquest dimecres a Madrid.
8: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
0: El PSOE, com sentim, negocia a correcuita amb els seus socis d'investidura per aprovar un decret que després passi el filtre del Congrés. Yolanda Díaz, de Sumar, adverteix que s'hi juga en la legislatura i anima a mobilitzar-se.
9: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol, que se movilicen mucho y más.
0: El secretari general de Junts, Jordi Turull, assegura que estan disposats a donar suport al decret d'habitatge si es trenen els fons voltor, però també ha exigit més protecció per als petits propietaris.
10: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres que no puedan pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
0: En una piulada, Oriol Junqueras, d'Esquerra, també exposa les condicions per votar-hi a favor, entre d'altres, que el decret inclogui un topall per al lloguer d'habitatges turístics i d'habitacions i posi fi als desnonaments de persones vulnerables. I Aitor Esteban, del PNB, demana seny i generositat per intentar tancar un acord.
11: No se puede frustrar a la sociedad por querer ir al programa electoral de cada uno. Aquí hay algunos partidos que van a máximos y lo que hay que ir es al mínimo común denominador entre todos, pero que salve situaciones terribles e inaceptables.
0: El PP, en canvi, acusa Pedro Sánchez d'intentar arreglar amb un nou decret la mala gestió dels últims anys. Ho ha dit el seu portaveu, Juan Bravo.
12: Lo que no puede pretender arreglar en 4 días lo que ha destrozado en 8 años. Que no se invente más cosas, que se ponga a trabajar. Que si hay escasez de vivienda, hay que ponerse a construir vivienda.
13: 3CAT Info.
0: La Unió Europea ho té cada cop més difícil per complir el seu propi objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Ara el Tribunal de Comptes Europeu dubta que aquesta fita es pugui assolir. Els auditors públics encara veuen una forta dependència militar respecte als Estats Units, falta de coordinació entre els governs europeus i massa obstacles en les cadenes de producció. Ens ho amplia des de Brussel·les en Bruno Forté Amiràs.
14: Tot i els milers de milions d'euros públics invertits en la indústria armamentista, els fabricants europeus continuen produint poc i a un ritme lent. Ho explica a Catalunya Ràdio Kinga Wisniewska, auditora del Tribunal de Comptes Europeu.
15: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
14: Com que aquí no es fabriquen prou armes per ajudar Ucraïna, Europa les ha de comprar als Estats Units. I al final, els diners públics que els governs europeus inverteixen en defensa acaben reforçant les empreses nord-americanes.
15: A vegades hi pot haver necessitats urgents que justifiquin comprar recursos fora, però sempre ho has de fer amb un pla per poder desenvolupar a llarg termini aquests mateixos recursos dins de la Unió Europea.
14: Troba que massa sovint els països europeus van per lliure a l'hora d'adquirir armament i això crea duplicitats innecessàries o mancances. Mancances que costa de resoldre. Proposa compres conjuntes.
15: Crec que cal gastar millor i no tan sols gastar més. Posem massa el focus en quan gastem, en comptes de preguntar-nos com de bé ho gastem. I això és una mica trampa.
14: Un altre problema és que en territori europeu falten primeres matèries per fabricar explosius o pólvora.
0: Aterratge d'emergència a l'aeroport de la ciutat portuguesa de Porto d'un avió de la companyia Delta Airlines que feia el trajecte entre Barcelona i Boston. Tot després que es detectés fum a la cabina per causes desconegudes, 14 passatgers han rebut assistència mèdica i a 4 d'ells, 3 passatgers i un membre de la tripulació, se'ls ha traslladat a un hospital. Dels 4 hospitalitzats, a 2 homes els han ingressat a urgències per inhalació de fum perquè presentaven símptomes respiratoris lleus. Segons el centre sanitari, es troben en estat estable. L'aparell transportava gairebé 300 passatgers entre la capital catalana i la de Massachusetts. L'incident ha obligat a activar una alerta de nivell 2 en una escala de l'1 al 3 i a mobilitzar una 60 de bombers i altres serveis d'emergències fins a l'aeroport, que ha suspès durant una estona curta les seves operacions. El vol de Delta Airlines s'havia enlairat del Prat a 3:45 de 4 de la tarda d'aquest diumenge i ha canviat de trajectòria en detectar-se el fum a la cabina. L'aparell ha aterrat a Porto poc abans de les 6 hora portuguesa. L'endemà de rebutjar una proposta iraniana per posar fi a la guerra, Donald Trump diu ara que espera que els negociadors nord-americans mantinguin més converses amb Teheran en qualsevol moment a partir d'aquest dilluns. En una conversa amb el mitjà Axios, Trump sosté que el règim dels ayatolars vol arribar a un acord, però diferent del que vol ell. Segons el president, la proposta iraniana actual potser l'hauria acceptat fa un any, però no ara. Una proposta que l'ambaixador nord-americà davant l'ONU, Mike Wells, ha qualificat com un exercici de cinisme iranià en declaracions al canal NBC.
16: Crec que això ha estat un intent cínic per negociar una cosa que sabien que era inacceptable. Demanar l'aixecament del bloqueig de les sancions només a canvi de parlar quan fa uns mesos vam acordar un memoràndum d'entesa que vam violar tot seguit, crec que és lògic que el president no hi confiï gaire aquest cop.
0: Malgrat aquestes paraules, el cap de la diplomàcia iraniana ha insistit que mantenen les seves condicions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz.
13: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: Ens ve una setmana marcada per núvols, boires a les muntanyes, molta, molta humitat i de dia pot ser una mica de xafogó, però baixa, baixa la calor, s'acaben els 30, 35 graus de dies enrere, recordem, encara divendres teníem valors de 37, dissabte de 34, 35 les més altes i aquest diumenge les més elevades al voltant de 31 graus, tot i que Bossòst a la Vall d'Aran es va enfilar fins als 32. Baixa la temperatura de dia, però de nit, a l'haver-hi més núvols, pot pujar una mica la temperatura nocturna. Molta, molta humitat, boira a les muntanyes, i parlem ja de pluja, que es pot anar intensificant amb el pas de les hores aquest matí migdia en punts de la costa catalana i prelitoral. A l'interior hi pot haver clarianes cap a Lleida o l'Alt Pirineu, estones de sol, però la pluja protagonista. Pot ser que plogui fort, ho indica amb un avís el Metrocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i també dimarts pot ploure fort al litoral i prelitoral, fins i tot no ho descartem en punts de Lleida, nivell 2 sobre 6, per tant un avís lleugerament superior dimarts respecte a aquest dilluns. I dijous pot tornar a ploure fort, per tant compte, ens ve una setmana amb vent humit, amb inestabilitat, i tindrem algun patac d'aigua, algun aiguat.
13: Trescat Info. Trescat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El papa Lleó XIV fa una crida als bisbes francesos perquè segueixin aplicant mesures per fer front als casos d'abusos sexuals a l'Església. El pontífex ha visitat Lourdes, on a més de reunir-se amb els bisbes, també s'ha trobat amb víctimes d'abusos. Són trobades que Lleó XIV vol fer en privat per escoltar directament les històries d'aquestes persones. S'ha reconegut que almenys 330.000 menors van patir abusos sexuals en les institucions religioses franceses entre el 1950 i el 2020. Els seus testimonis són esfereïdors. París, Isabel Galí.
18: La Gislaine i la Raimonde són de l'Octudí, un petit poble pesquer de la Bretanya amb unes platges paradisíaques, una bellesa que contrasta amb l'horror del que hi van viure elles i tantes nenes més als anys 70. El germà Gabriel Girard les violava a classe. Tenien 9 anys.
19: Des actes quotidians.
20: Eren actes quotidians, era molt, molt violent. A mi em va destruir completament i a moltes camarades també. Ens cridava individualment a la seva taula i aquells que no hi anaven estaven obligats a fer un treball personal amb ordres de no aixecar el cap. I aleshores agafava una víctima que retenia entre les cames i...
18: S'han comptabilitzat fins a 170 víctimes del pare Girard, però entre 1950 i 2020 almenys 330.000 menors d'edat van patir abusos en les institucions religioses franceses. En el seu viatge a Espanya, el papa Lleó XIV va demanar als bisbes que escoltessin les víctimes, una petició que, segons el portaveu de la Conferència Episcopal Francesa, Pierre-Antoine Bozo, ja s'està complint.
21: Reconeixement, reparació i també prevenció. Això forma part d'una cultura en la qual ens hem endinsat, per tal que aquestes coses terribles no es reprodueixin.
18: Però per a Helen Esquer, portaveu de les víctimes de l'internat catòlic de Betterram, els encobriments dins i fora de l'Església encara són massa vigents.
22: Per nosaltres, l'Església de França ha fracassat en la seva missió. Ha posat en marxa una sèrie de comissions, però constatem cada dia que no porten a terme prou accions concretes.
18: El procés de justícia transicional que es va iniciar el 2021 ha indemnitzat ja 1.800 persones, amb compensacions mitjanes de 36.000 euros. Però per les víctimes el que els cal són cartes de perdó dels bisbats o de les escoles implicades. I això de moment només s'ha aconseguit en un 17% dels casos.
0: La policia britànica ha detingut 5 persones sospitoses de preparar un atemptat terrorista i de transportar explosius a prop d'una base aèria de l'oest d'Anglaterra que els Estats Units van fer servir en els bombardejos contra l'Iran. El president Donald Trump ha dit que els sospitosos buscaven fer molt mal i que se'ls investigava des de feia molt temps. Londres, Quina Olivares.
23: Les autoritats britàniques han estat més prudents i han explicat que l'ajuda ciutadana ha permès aturar 3 furgonetes i detenir 5 individus quan es dirigien a la base de Fairford, que la Força Aèria dels Estats Units fa servir sovint, a unes 2 hores a l'oest de Londres. Una veïna de Welford, a tocar de la base, ha explicat al diari de Telegraph que quan tornava a casa la matinada de diumenge, es va trobar els vehicles i diversos homes en passamuntanyes. Va fer mitja volta i va trucar a la policia, que poc després els va detenir. Sentim l'adjunt del cap de la policia del comtat, Richard O'Conn.
1: La policia va rebre un avís sobre tres vehicles sospitosos que es dirigien cap a la base de Fairford. Els agents hi van anar i van detenir cinc homes a la zona de Belfort, sota la sospita d'haver comès delictes relacionats amb la llei d'explosius.
23: 85 famílies van ser desallotjades i la policia va fer un perímetre de seguretat al voltant de les tres furgonetes. Robots per desactivar explosius han analitzat els vehicles. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar la República Islàmica de l'Iran aquesta primavera. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària Iraniana va dir que la base seria objectiu legítim. El primer ministre Andy Burnham demana no especular, però fons de la investigació apunten que el mòbil vinculat a l'Iran és el més probable, mentre que també s'analitza la possibilitat que sigui una operació de sabotatge russa o un complot jihadista.
0: El ministre britànic per a Irlanda del Nord admet que no han trobat una solució per resoldre el conflicte que aquest diumenge ha portat episodis de tensió extrema a la localitat de Portadown. La policia partia així milers de manifestants partidaris de la unificació amb la República d'Irlanda que s'han concentrat molts d'ells en passamuntanyes per impedir el pas d'una marxa de l'Orde d'Orange, un grup fermament partidari que Irlanda del Nord formi part del Regne Unit. Les dues posicions s'han enrocat durant tot el dia, amb els catòlics impedint el pas pel carrer on havien de desfilar una trentena de protestants que es neguen a renunciar a fer la marxa. El ministre ha emplaçat les parts a seguir les converses aquest dilluns i s'ha posat sobre la taula incorporar un mediador internacional que ajudi a desencallar la situació. Una forta tempesta a la costa est dels Estats Units, que durarà fins aquest dilluns, ha llegat a cancel·lar prop de mig miler de vols i ha deixat sense llum unes 100.000 cases i comerços en estats com Connecticut, Nova York, Pennsilvània i Nova Jersey. Es preveu que els 5 vols diaris que surten de Nova York i Boston cap a Barcelona tinguin retards aquest diumenge i dilluns. Hi ha ciutats especialment afectades pels aiguats, com Nova York, Boston i Filadèlfia, amb risc d'inundacions costaneres. A Nova York, un home ha mort arran de la caiguda d'un arbre pel mal temps. I a un altre extrem del món, al continent asiàtic, més de 5.000 persones han estat evacuades de refugis a causa de les inundacions que els aiguats han causat a Bangkok. Un estudiant resident a la capital tailandesa, amb 3 dies consecutius de pluja, descriu així la situació.
3: A causa de les inundacions he hagut d'esperar una llarga estona al bus i el trànsit estava molt congestionat. Quan he arribat aquí, tot està inundat. Mai no havia vist una cosa així.
0: Més de 50.000 cases han quedat malmeses per la pluja torrencial. A Sud-àfrica, 27 persones han mort aquest cap de setmana en dos tirotejos a la ciutat del Cap i a Johannesburg. El primer ha passat en un bar de la ciutat de Wedela, al sud-oest de Johannesburg, quan 8 homes armats amb fusells han assaltat un bar, han mort 17 persones i n'han ferit 15 més. Segons fonts policials, sembla que abans de la matança els assaltants han pres els telèfons mòbils als clients i després de disparar han fugit. Es desconeixen les causes que els haurien empès a cometre el crim. I a prop de la ciutat del Cap hi ha hagut també un altre tiroteig. Aquest és el moment en què, per motius que no se saben, algú ha començat a disparar contra un grup de persones que estava ballant en un local i han mort 10 persones i 11 més han quedat ferides.
13: Esports.
0: Amb el Fons Gorina.
4: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola. El jugador del Barça no va poder jugar el partit a Wembley contra Anglaterra, que va acabar amb victòria del combinat espanyol per 2-3. Eric va notar unes molèsties al genoll esquerre i després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola ha decidit desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons indica en un comunicat. El substituirà el jugador de l'Atlètic de Madrid, Robin Lenormand.
13: 3CAT Info.
4: I s'està disputant la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen partits d'aquest diumenge en presència d'internacionals del Barça, com l'Alemanya 0, Grècia 1, on Karim Adeyemi ha estat titular i ha jugat 76 minuts. João Cancelo també ha estat titular i ha jugat tots els minuts al Noruega 1, Portugal 2. D'altra banda, Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria a la banqueta dels Països Baixos. Els neerlandesos han guanyat per 1-2 a Sèrbia. Dinamarca ha guanyat a Gales per 2-0 i per aquest dilluns queden el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia. A la Lliga F, l'Espanyol ha aconseguit un empat a 1 a Riazor contra el Depor. I ara la Costa ha fet el gol de les catalanes que han jugat amb una futbolista menys gairebé tota la segona part. Un punt bo per l'entrenadora Sara Monforte després de veure com ha anat el partit i, segons ha explicat, el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: Per 1.52 crec que ens posarà Patrick. Jo crec que tota la segona part amb una jugada menys i sense fet molt dur. Però bueno, el treball del jugador ha sigut espectacular i la veritat que molt contenta per l'esforç de jugadors aquest punt perquè l'entrenador bo després del que s'ha vist.
4: A la primera federació, victòria de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda amb un gol a l'últim sospir d'Àlex Cano en el que ha estat el debut de Luis Blanco com a tècnic de l'Europa. El sentim al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
5: A poc a poc, seguir creixent, partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
13: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: En bàsquet a la Lliga CB, gran debut del Girona Fontejau en aquesta lliga. Victòria per 84-77 contra el Lucan de Múrcia amb una exhibició de Yazel Pérez. El dominicà ha acabat amb 20 punts i 9 rebots. El sentim al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
6: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que ellos para mí. Esto es un equipo. Sin ellos... yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todos se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
4: D'altra banda, victòria de molt prestigi pel Lleida, que s'ha emportat el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip de Gerard Encuentra ha guanyat per 100-105 amb 23 punts de James Bateman. Sentim a Gerard Encuentra en declaracions al Club de la Mitjanit.
7: Bueno, tenía la esperanza, ¿no? Sabía la dificultad que del repte que tenía davant, ¿no? Y del equipo que tenía davant, pero ve que el equipo entrena y ve que hi creien, ¿no? Y bueno, tenía la esperanza de poder donar la campanada.
4: I per tancar el bàsquet, derrota de la Penya en el seu debut a la Lliga CB. Els badalonins han perdut per 110-104 a la pista del Breogán. El tècnic del Joventut, Dani Miret, ha carregat contra l'actitud defensiva dels seus jugadors en declaracions a TV3.
24: No podem esperar ser competitius, jugant uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer un resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
13: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: El Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Veszprém hongarès entrenat per Xavi Pascual i amb el porter ex-blaurana Emil Nielsen. El conjunt hongarès s'ha imposat al Fuchsia de Berlín per 33-34. Els blauranes, per la seva banda, han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek egipci, per 39-29. Sentim el tècnic blaurana Carlos Ortega.
25: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos jugado por la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia del marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en líneas generales satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies a la final.
4: Abans de la final, el Barça jugarà dimarts el tercer partit de la fase de grups contra el Montada del Marroc.
13: 3CAT Info.
4: Al Mundial de Ciclisme de Montreal, al Canadà, a la prova en ruta masculina s'ha imposat el nord-americà Brandon McNulty. L'australià Michael Matthews ha estat segon i el neerlandès Matthew Van Der Poel ha estat tercer. I en tennis, Europa ha guanyat la Laver Cup que l'enfronta a la resta del món. Ho ha aconseguit després de la victòria de l'alemany Alexander Zverev contra el nord-americà Lerner Finn per 7-6 i 6-3. És la sisena Laver Cup que guanya l'equip europeu del qual forma part el murcià Carlos Alcaraz. I encara en tennis, la República Txeca ha guanyat la Billie Jean Cup després de superar Ucraïna per 2-0. La campiona de Wimbledon, Linda Noskova, ha aconseguit el punt decisiu després d'imposar-se per 6-3 i 7-6

0: Els acampats a Madrid pressionen Pedro Sánchez perquè el decret de l'habitatge inclogui la renovació indefinida dels lloguers. Per la seva banda, Sánchez afirma que treballa contra el rellotge per aprovar el decret d'habitatge al Consell de Ministres de dimarts i demana un esforç als socis d'investidura. Suma adverteixen que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura i Junts està disposat a parar els peus als fons voltor, però exigeix protegir els petits propietaris. I atenció, perquè aquest dilluns coincidim amb la visita a Barcelona del president del govern espanyol, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar la ciutat amb accions al matí i a la tarda. El sindicat adverteix que si no se'ls escolta, apujaran el to de les protestes. A partir d'ara us explicarem que aquest diumenge ha entrat en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. L'objectiu és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte per aconseguir una millor imatge pública i incrementar les vendes. I anirem a la platja de la Nova Icària de Barcelona, on un espectacular piromusical ha tancat aquest diumenge els actes de la Festa Major de la Mercè. I en esports, que destaques, Alfons Gorina?
1: Que Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley. En bàsquet, victòria del Girona per 84-77 contra el Lucan de Múrcia i el Lleida sorpresa. El vigent campió, el València Bàsquet, per 100-105. A la Lliga F de futbol, l'Espanyol ha empatat a 1 a Riazor contra el Depor. I en handbol, el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès, entrenat per Xavi Pascual. Els blaugranes han guanyat l'equip anfitrió, els Zamalek Egipci, per 39-29.
0: Pel que fa al temps, el cel ennuvolat ens acompanyarà aquest dilluns i gran part de la setmana, just en aquests darrers dies de setembre i els primers d'octubre. I també hi ha previsió de pluges, per exemple, aquest matí migdia a la costa i al prelitoral. Poden ser fortes i produir aiguats. Milers de persones passen la segona nit a la Puerta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge, una protesta que s'allargarà almenys fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret que vol evitar els desnonaments. Madrid, Alba Gil.
2: Tot i que l'Ajuntament de Madrid ha demanat al govern espanyol tornar a la normalitat a la plaça, és a dir, desallotjar-la, aquí asseguren que no marxen. La Puerta del Sol acabava el dia plena de gom a gom. No ha deixat de venir gent en tot el dia. Són milers les persones que s'han acostat a donar suport a aquesta acampada que a primera hora del matí reunia només algunes desenes de tendes, fins i tot cares conegudes com Pedro Almodóvar o com Aitana Sánchez Gijón. Sentim alguns testimonis.
3: Ha sido un poco eso, la gota que coma el vaso para que todas podamos salir un poco a la calle, para que se fomente la organización de clase y para que tengamos posibilidades de parar este negocio de la vivienda que nos consume.
4: Esto es una oleada masiva de estallido social y de movilización y de poder popular. Los derechos que tienen que ver con la vida, con el sostén de la vida, tienen que estar blindados. La educación, la sanidad, la vivienda.
2: Això després d'una jornada en què s'han fet tallers i activitats culturals, tot plegat amb un mateix objectiu, pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè dimarts porti al Consell de Ministres el decret d'habitatge que prohibeixi els desnonaments, congeli els lloguers i, sobretot, que prorrogui tots els contractes. Alicia del Río, portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
5: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos. Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
2: El sindicat assegura que no donaran l'acampada per acabada si la Moncloa no compleix, però el cert és que Sánchez té un dilema perquè si accepta aquestes exigències és molt probable que saltin pels aires els vots de grups com Junts o com el PNB que són necessaris perquè el Congrés aprovi el decret.
0: El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern presidirà una entrega de premis i al matí estan convocades quatre accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
6: Hem de col·lapsar Barcelona. I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes. No ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
0: Les primeres accions del dia estaran entre les 7 i les 8 del matí a la Meridiana, a la plaça de Sants,

0: i els carrers Tarragona i de Sant Agustí. El sindicat entén que ara és el moment de pressionar perquè dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb 4 punts innegociables. Exigeixen que els contractes siguin indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable si no tenen una alternativa d'habitatge digne. Si aquestes demandes no s'inclouen al decret, el sindicat de llogateres demanarà que no estigui endavant i continuarà amb els actes de protesta.
1: 3CAT Info.
0: Aquest diumenge ha entrat en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. Ara aquesta normativa s'ha d'adaptar a la legislació espanyola per poder-la aplicar. L'objectiu és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte per aconseguir una millor imatge pública i també de retruc incrementar les vendes. A partir d'ara es prohibeixen termes generals com verd, ecològic o respectuós amb el medi ambient. La nova normativa europea obliga els fabricants a etiquetar els productes amb informació veraç, juntament amb una certificació amb base científica demostrable i de fàcil accés per als consumidors. En una entrevista a 3CAT Info, la professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC, Elisenda Espanyol, ha explicat el canvi que suposa aquesta normativa.
2: A partir d'ara doncs, podrem mirar tant a les pàgines web com dintre del mateix envàs del producte, allí on es digui doncs, que un producte és sostenible o és ecològic, doncs en allí mateix podrem veure no, a quina és l'evidència que sustenta aquesta afirmació i per tant dona molta més seguretat.
0: I des de Greenpeace Espanya, el seu portaveu, Miguel Ángel Soto, ha aplaudit la mesura.
3: Se acabó la impunidad. Hemos vivido décadas donde las declaraciones ambientales estaban llenas de sobreactuación, ¿vale? Si no hay una certificación reconocida, si no hay un espacio red donde tú puedas verificar esa información, eso no se puede decir.
0: La nova normativa formarà part de la futura llei espanyola de consum sostenible. Figueres vol posar ordre a l'oferta comercial del centre històric. L'Ajuntament planteja que determinats negocis no puguin obrir a menys de 50 metres els uns dels altres, una mesura que forma part del nou Pla Especial d'Usos Comercials. Berta Artigas Fontàs.
4: El consistori vol evitar la concentració d'activitats que considera que ja tenen massa presència a la ciutat, com els supermercats 24 hores, els negocis de manicura, els establiments de menjar per emportar o els productes de cannabis. Una de les mesures que es plantegen és que hi hagi almenys 50 metres entre establiments d'aquest tipus. Jordi Masquef és l'alcalde.
5: Es farà aquest pla d'usos que impedirà en determinades zones de la ciutat determinada acumulació de determinats tipus de negoci que no acaben de fer bé a la ciutat ni projecten la imatge que com a govern volem que la ciutat tingui.
4: Per això el govern municipal està acabant de definir un pla que preveu aprovar el ple de novembre, una limitació, segons Masquef, similar a la que ja es va fer a finals dels 90 i principis del 2000.
5: Amb les entitats bancàries a la Rambla de Figueres, que li semblava en un determinat moment que tot eren bancs. Això donarà resposta en aquesta nova realitat comercial i intentarà doncs, donar aquest equilibri en aquest mix comercial que tota ciutat ha de tenir.
4: El pla afectarà tot el centre històric i alguns carrers propers, com el de Sant Pau, el Nou o el de Vilafant.
0: La denominació d'origen qualificada Priorat i la denominació d'origen Montsant encara en els últims dies d'una verema marcada per la calor. Si bé les altes temperatures han comportat una producció més baixa, les pluges han fet que el raïm sigui de més qualitat. Anem a Falset, Ariadna Escoda.
6: La calorada d'aquest estiu ha obligat els cellers a adaptar-se a les condicions climàtiques i avançar la verema, com afirma el president de la DEUCO Priorat, Jaume Balaguer.
7: Ben les varietats autòctones són les que millor estan aguantant, llavors s'ha adaptat molt amb varietats foranes que hi ha hagut una minva i fins i tot hi ha gent que les està canviant per varietats autòctones i després també a nivell de treball també diferents cellers han anat adaptant una mica a treballar amb aquest tipus de clima que tan extrem.
6: Malgrat la calor, les pluges han fet que el raïm que es verema sigui de més qualitat. Pilar Jus és la presidenta de la DEO Montsant.
8: Que els quitos hi seran perquè ara estem a un 80% de la verema i ja portem quasi... No arribem als 6 milions de quilos, que això està molt bé, l'any passat vam arribar als 6 milions 200, és a dir que encara ens queda bastant i crec que superarem aquesta xifra. La qualitat és molt bona, la sanitat del raïm encara és més, i això és importantíssim a l'hora de fer bon vi.
6: En aquest context, la DEO Copriorat augura arribar als 5 milions de quilos de raïm, mentre que la DEO Montsant preveu superar els 6 milions.
0: Tot i que la llei ho permet des de fa anys, encara hi ha molt poques parelles que optin per inscriure els seus nadons amb el cognom de la mare per davant del cognom del pare. Segons dades a les quals ha tingut accés aquesta emissora, només el 6,5% de les criatures que van néixer l'any passat a Espanya porten primer el cognom de la dona. És a dir, que una gran majoria de famílies, el 93,5%, van optar per seguir amb la fórmula tradicional. Els experts ho atribueixen sobretot a costums patriarcals que venen de lluny. Laia Framis.
1: A Espanya, l'any 2017, el cognom patern va deixar de ser el preferent i des de llavors, quan s'inscriu un nadó al registre civil, cal especificar l'ordre dels cognoms. Tot i així, a hores d'ara, la gran majoria de parelles, 9 de cada 10, encara opten per mantenir primer el cognom del pare. De les 321.000 criatures que van néixer l'any passat a l'estat espanyol, només 21.000 es van inscriure amb el cognom de la mare en primer lloc, un 6,5% del total. I aquí cal tenir en compte que la xifra real és encara més baixa perquè aquestes dades del Ministeri de Justícia inclouen les mares monoparentals i les parelles lesbianes, dos casos en què, evidentment, sempre va per davant el cognom de les dones. La professora d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez, creu que encara cal fer molta pedagogia sobre aquesta qüestió.
9: Un dret que sigui garantitzat no vol dir que immediatament s'apliqui o se'n faci ús. És una mesura que està molt bé que s'hagi fet, però que no ha sigut una demanda social. I penso que hi ha hagut una manca de pedagogia del perquè és important a nivell social poder alternar l'ordre dels cognoms. Aquesta idea de més igual, jo crec que té un pes bastant important.
1: I explicar per què creu que és important avançar cap a la igualtat també en aquest àmbit.
9: Deixaria de tenir preponderància la família paterna i es faria un reconeixement de la família materna des d'una perspectiva equitativa, no? És a dir, aquí l'ordre dels cognoms no implica un reconeixement de l'ordre patriarcal o de la predominància de la família paterna.
1: Ara, a l'hora de decidir l'ordre dels cognoms, Álvarez creu que el pes de la tradició encara és molt important. De fet, assegura que les parelles que opten per posar primer el cognom de la mare sovint han de donar moltes explicacions i que a vegades suposa una revolució familiar.
9: Hi ha casos de parelles que han decidit posar el cognom de la mare primer i la família paterna s'ho ha pres molt malament. Llavors, a vegades, no és només una decisió de la parella, sinó el que implica i les explicacions que s'han de donar en relació a aquesta decisió.
1: I encara un altre argument que pesa en algunes famílies.
9: Una pregunta bastant interessant que a vegades sorgeix és com reconstruirem els arbres genealògics. Aquesta idea d'història, no?, de relació amb els avantpassats i sobretot, no?, els que vindran, si s'intercanvien els cognoms, com es sabrà quina família és quina?
1: Tot i que són molt poques les famílies que opten per posar abans el cognom de la mare, sí que els últims anys és cada vegada més habitual que algú es presenti o signi amb els dos cognoms per reivindicar i per visibilitzar també la seva família materna.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació relacionat amb la compravenda de rellotges de luxe a Barcelona. Els fets van passar quan unes persones es van desplaçar des del Regne Unit fins a la capital catalana per comprar diversos rellotges de luxe i una cadena d'or amb diamants, després de mantenir contactes amb els venedors a través de les xarxes socials. Després de verificar-ne l'autenticitat en una rellotgeria, els compradors van pagar $418.000 en criptomonedes. Llavors, els venedors van dir que no havien rebut el pagament i van fugir amb el botí. Les víctimes van perseguir els estafadors pel carrer i un d'ells va intimidar-los amb una arma blanca. Els Mossos van aconseguir detenir-lo i li van trobar al damunt dos rellotges de luxe. Els investigadors han aconseguit bloquejar la transacció de les criptomonedes i els estafadors finalment s'han endut només $1.000. Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta i no es descarten noves detencions. En els últims 5 anys, els robatoris amb força durant l'estiu a domicilis de Sarrià, Sant Gervasi i a Barcelona s'han reduït més d'un 53%. Durant aquest estiu hi ha hagut 86 denúncies, la xifra més baixa dels últims 5 anys, i els Mossos d'Esquadra han detingut per aquest tipus de delicte 34 persones, la majoria amb antecedents policials, amb una mitjana de més de 5 cadascun. Joel Pérez, caporal del patrimoni de Sarrià-Sant Gervasi, explica el perfil dels delinqüents.
10: Normalment, tot i que hi ha diferentes nacionalidades. Hemos detectado que son personas de Europa del Este. En aquest caso son personas que vienen a hacer, pues, para desgracia, la temporada de estival, ¿no? La temporada de estiu, y incluso las temporadas de Nadal.
0: Dani Ramírez.
11: Ens ve una setmana marcada per núvols, boires a les muntanyes, molta, molta humitat, i de dia pot ser una mica de xafogó, però baixa, baixa la calor, s'acaben els 30, 35 graus de dies enrere, recordem, encara divendres teníem valors de 37, dissabte de 34, 35 les més altes, i aquest diumenge les més elevades al voltant de 31 graus, tot i que Bossòst a la Vall d'Aran es va enfilar fins als 32. Baixa la temperatura de dia, però de nit, a l'haver-hi més núvols, pot pujar una mica la temperatura nocturna. Molta, molta humitat, boira a les muntanyes, i parlem ja de pluja, que es pot anar intensificant amb el pas de les hores aquest matí migdia en punts de la costa catalana i prelitoral. A l'interior hi pot haver clarianes cap a Lleida o l'Alt Pirineu, estones de sol, però la pluja protagonista. Pot ser que plogui fort, ho indica amb un avís el Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i també dimarts pot ploure fort al litoral i prelitoral, fins i tot no ho descartem en punts de Lleida, nivell 2 sobre 6, per tant un avís lleugerament superior dimarts respecte a aquest dilluns. I dijous pot tornar a ploure fort, per tant compte, ens ve una setmana amb vent humit, amb inestabilitat, i tindrem algun patac d'aigua, algun aiguat.
0: 3CAT Info. La Setmana del Llibre en Català ha tancat aquest diumenge la seva 44a edició amb èxit de vendes i assistència. Durant els 10 dies de fira l'han visitat més de 130.000 persones i la facturació fregarà el 1 milió d'euros, un 12% més que fa un any. Són dades que faciliten l'organització en espera de tancar les xifres definitives. Els organitzadors asseguren que la setmana s'ha consolidat com el gran aparador del llibre en català, en una edició que per tercer any consecutiu s'ha fet el passeig de Lluís Companys, coincidint amb les dates de les festes de la Mercè. Oriol Magrinyà és el president d'Editors.cat, l'entitat organitzadora de la setmana.
12: Han vingut molts lectors que creien que per primer cop s'estan apropant al llibre en català, i hem demostrat que la setmana és el gran aparador del llibre en català i que és el tercer moment de l'any de més venda i que s'ha consolidat com la represa de, es considera la represa després de l'estiu i ja preparar-nos de cara a un últim trimestre que esperem que sigui molt bo.
0: Segons l'organització, la setmana és el tercer moment de l'any amb més vendes per al sector.
13: Porto amb mi les coses que em vas dir.
0: El tradicional Tiro Musical ha tancat aquest diumenge a la Festa Major de la Mercè de Barcelona. Per primer cop s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària, en comptes del lloc habitual, l'avinguda de Maria Cristina, per les obres que es fan a la Fira de Montjuïc. La selecció musical l'ha triada Josep Montero, líder d'Oques Grasses, que aquest mes d'octubre s'acomiada del seu públic amb 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. A més de temes del grup usonenc, la banda sonora del Tiro Musical ha inclòs artistes catalans com Rosalia, Aitana, Maria Arnal, Rita Pallés, El Petit de Calaril o Joan Manuel Serrat, i música de grups i cantants internacionals com Pitbull, Dua Lipa, Billie Eilish, Coldplay, Imagine Dragons o Bruno Mars. L'espectacle de llum, pólvora i música ha reunit desenes de milers de persones davant del mar. Els 5 dies d'actes de la Festa Major de Barcelona han tingut una acollida multitudinària, segons l'Ajuntament, que no ha donat xifres d'assistència. El regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha dit a BTV que el bon temps ha facilitat l'assistència als més de 100 concerts i 235 actes culturals repartits en 10 districtes de la ciutat.
14: Aquesta Mercè, els barcelonins han viscut amb molta intensitat i per tant l'han fet seva. La fan sempre seva cada any, no? Però aquest any jo crec que de manera molt especial. També perquè jo he fet més coses a la platja, que és un espai molt generós. Els drons van ser increïbles, la quantitat de gent. Avui aquí al Pino Musical, a Bogatell, la quantitat de gent que hi ha és increïble, no?
0: 3CAT Info.

0: Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera sessió del concurs de castells. La Torre de Set ha estat la construcció més valuosa que s'ha descarregat a la plaça del castell de Torredembarra. Josep Almirall.
1: La colla de Baix Llobregat ha descarregat el 5 de 7, el 3 de 7 per sota i el 7 de 7. Però a la cinquena ronda, veient possibilitats d'endur-se la victòria, ha descartat el 7 de 7 i ha provat i descarregat el 5 de 7 amb l'agulla. Joel Segura n'és el cap de colla.
2: Sempre ens fixem molt amb les colles grans, ens fixem molt amb les games extres, però crec que aquests petits castells, aquests petits que per nosaltres són grandiosos, crec que fan la veritat que el món casteller segueixi viu com sempre.
1: En segona posició s'ha classificat la colla castellera de Figueres i han completat el podi els castellers de Cerdanyola, totes dues colles amb la Torre de Set descarregada. A banda del concurs, aquest diumenge destaca l'actuació dels Minyons a Terrassa a la Mercè, a Barcelona. Els Malves hi han estrenat el 5 de 9 i el Pilar de 8, carregat. I també hi han completat el 2 de 9 i el 4 de 9. A la mateixa diada, els castellers de Barcelona han estrenat el 3 de 9, que ha quedat carregat. I les Joves de Valls hi ha fet els bàsics a 9 i el Pilar de 8. Per la seva banda, els castellers de Vilafranca han actuat en plaça pròpia i han completat el 4 de 9, el 3 de 9, el 9 de 8 i el Pilar de 8. Quatre castells que duren diumenge que ve amb un pis més a la sessió final del concurs a Tarragona.
0: Juli Alcoriza, del restaurant L'Andreuenc, del districte de Sant Andreu de Barcelona, s'ha erigit com el guanyador de la segona edició de la Lliga del Porc i la Forquilla. La final del certamen, que s'ha celebrat en el marc de la Fira Molt Sant Miquel de Lleida, ha escollit el seu plat com el millor esmorzar de forquilla de Catalunya, Alba Mor.
3: Alcoriza ha guanyat amb un plat de galta de porc brasejada amb brandada de bacallà i suc de fesolets de Santa Pau. El plat també ha convençut el públic, que ha pogut tastar un total de 12 àpats de participants d'arreu del país, com Jordi Mascor, de Can Mascor de Girona, i Vanessa Pijuan, de Can Ginesta de Vilobí d'Onyà.
4: Venim a disfrutar, que la gent ens coneixi, encara que Girona quedi lluny d'aquí, però bueno, esperem rebre molts clients aquí, o de Barcelona o de Tarragona, per poder ampliar la nostra categoria de clients.
5: Val molt la pena, perquè diuen que l'esmorzar és l'àpat més important, doncs com a bons catalans, l'esmorzar de forquilla l'hem encara de potenciar encara més, i concursos com aquest dona a conèixer molt els locals i a potenciar més l'esmorzar de forquilla.
3: La competició s'ha celebrat en el marc de la segona edició de la Fira Molt Sant Miquel de Lleida, que neix de la transformació de l'antiga Fira de Sant Miquel. La segona edició del certamen ha tancat amb la participació de 70 expositors, una cinquantena d'activitats entre tastos i show cookings i un volum de negoci de 6 milions d'euros en el sector de l'automòbil.
0: L'anomenada Lleida Nets pot convertir Buenos Aires en la tercera ciutat del món amb més passaports espanyols després de Madrid i Barcelona. Anem a Buenos Aires, Joan Biosca.
6: El Consolat d'Espanya a Buenos Aires és encara avui en dia, per a no pocs argentins, sinònim de caos, tot i que ja no és així. En el record i en l'imaginari col·lectiu ha quedat el que va significar, per exemple, la crisi del Corralito del 2001, quan milers d'argentins volien fugir cap a Espanya amb un passaport a la mà, escapant d'un malson. Algunes associacions, com el Centre de Descendents d'Espanyols Units, ajuden els sol·licitants de la nacionalitat espanyola orientant-los sobre la documentació que han de presentar.
7: Cuando uno va juntando los papeles, es como remontarse a lo que contaba mi madre, de mi abuela de Galicia, de mi abuelo de Barcelona. Entonces vos te los vas imaginando, ¿viste? Mi abuela en la casa de piedra, frente al mar.
8: Y yo no sé qué van a hacer el día de mañana mis hijos. Yo se los hago por las dudas. Yo no emigro, pero ellos no sé. No les voy a cortar la posibilidad si se quieren ir.
6: Perdre el dret a votar genera un cert disgust, tot i que en el cas argentí sempre la participació electoral en eleccions de l'estat espanyol ha estat molt baixa. Adriana Garris és portaveu de CDEU, el Centre de Descendents Espanyols Units de Buenos Aires.
9: Esta medida, que suena extraña, asusta, porque uno cree que este puede ser un paso, mucha gente dice este es el primer paso, después que vendrá.
6: Quasi un milió de sol·licituds de nacionalitat espanyola s'han presentat a l'Argentina, 2,4 milions a nivell mundial.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
10: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola. El jugador del Barça no va poder jugar el partit a Wembley contra Anglaterra, que va acabar amb victòria del combinat espanyol per 2-3. Eric va notar unes molèsties al genoll esquerre i després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola ha decidit desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons indica en un comunicat. El substituirà el jugador de l'Atlètic de Madrid, Robin Lenormand. S'està disputant la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen aquest diumenge dos partits amb presència d'internacionals del Barça. Karim Adeyemi ha estat titular a l'Alemanya 0, Grècia 1 i ha jugat els 76 minuts. Joao Cancelo també ha estat titular i ha jugat tots els minuts a Noruega 1, Portugal 2. D'altra banda, Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria a la banqueta dels Països Baixos. Els neerlandesos han guanyat per 1-2 a Sèrbia. Dinamarca ha guanyat a Gales per 2-0 i per aquest dilluns queden el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia.
11: 3CAT Info.
10: A la Lliga F, l'Espanyol ha aconseguit un empat a 1 a Riazor contra el Depor. I ara la Costa ha fet el gol de les catalanes, que han jugat amb una futbolista menys gairebé tota la segona part. Un punt bo per l'entrenadora Sara Monforte després de veure com ha anat el partit. La sentim en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
12: Però no sé quantes vegades crec que ens posarà Patrick. Jo els crec de la segona part amb el jugador menys i se'ns ha fet molt dur. Però bueno, el treball del jugador ha sigut espectacular. La veritat que molt contenta per l'esforç dels jugadors i per el punt, perquè el mentre bo després del que s'ha vist.
10: A la primera federació, victòria de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda amb un gol a l'últim sospir d'Àlex Cano en el debut de Luis Blanco com a tècnic escapulat. El sentim al Tot Gira.
13: Poc a poc, sí, creixen. Partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara. I a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
10: Més futbol perquè la selecció espanyola femenina s'ha proclamat campiona del Mundial Sub-20 després de guanyar els penals a Corea del Nord. El partit havia acabat amb 0-0. El combinat espanyol ha comptat amb 5 catalanes, Carla Julià i Aixa Camarà del primer equip del Barça, Noa Jiménez del filial blaurana i Ainhoa Gómez i Cèlia Segura blauranes cedides a Deportivo i Atlètic de Madrid respectivament. A més, la blaurana Rosalía Domínguez ha estat guardonada amb la pilota d'or del torneig. En bàsquet, a la Lliga CB, gran debut del Girona a Fontejau, victòria per 84-77 contra el Camp de Múrcia amb una exhibició de Yasel Pérez. El dominicà ha acabat amb 20 punts i 9 rebots. El sentim en declaracions al Tot Gira.
14: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que ellos para mí, esto es un equipo. Sin ellos... yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todos se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
10: D'altra banda, victòria de molt prestigi pel Lleida, que s'ha endut el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip de Gerard Encuentra ha guanyat per 100 a 105 amb 23 punts de James Bateman. Sentim a Gerard Encuentra en declaracions al Club de la Mitjanit.
15: Bueno, tenía la esperanza, ¿no? Sabía la dificultad que del repte que tenía davant, ¿no? Y del equipo que tenía davant, pero veig que l'equip entrenar y veig que hi creien, ¿no? Yo, bueno, tenía la esperanza de poder donar la campanada.
10: I per tancar el bàsquet, derrota de la Penya en el seu debut a la Lliga CB. Els badalonins han perdut per 110 a 104 a la pista del Breogán. El tècnic del Joventut, Dani Miret, ha carregat contra l'actitud defensiva dels seus jugadors en declaracions a TV3.
16: No podem esperar ser competitius jugant uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer un resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
10: El Barça jugarà a la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Veszprém, entrenat per Xavi Pascual i amb l'exporter blaurana Emil Nielsen. El conjunt hongarès s'ha imposat al Fuchsia de Berlín per 33 a 34. Els blaugranes, per la seva banda, han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, per 39 a 29. Sentim el tècnic blaugrana Carlos Ortega.
17: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos ocupado la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia del marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en líneas generales satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies a la final.
10: Abans de la final, el Barça jugarà dimarts el tercer partit de la fase de grups contra el Montada del Marroc.
11: 3CAT Info.
10: I al Mundial de Ciclisme de Montreal, al Canadà, a la prova en ruta masculina, s'ha imposat el nord-americà Brandon McNulty, seguit de l'australià Michael Matthew i del neerlandès Matthew Van Der Poel.
11: 3CAT Info.